divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana capta a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi! I ara!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
2: Ha caigut força, però no en quantitat com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs, també podem retirar aquestes mesures.
1: El Meteocat també veu justificada la predicció feta, tot i que admet que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
1: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre el Partit Popular ho qualifica de mentida d'estat.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar.

0: l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
0: L'han convocat el Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
2: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
1: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes molt superiors s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
0: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
1: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francesc Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
0: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 del matí, 5 minuts, Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb Rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
5: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
4: Quina fresqueta.
5: I escolta'm, que bé que s'està en aquest estudi.
4: Avui fa calor.
5: Jo estic perfecta.
4: Avui fa calor.
5: Perquè mira, ja vinc amb mocs.
6: Avui s'està bé.
4: Avui s'està bé. Lara García.
7: Què tal? Molt bon dia. Avui s'està perfecte.
4: Maiol.
8: Molt bon dia.
4: Una miqueta. Tu t'agrada l'aire a l'estudi?
8: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi a TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
4: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 10 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui torna l'estabilitat, amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu, tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada, termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar el sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la Diada de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així. Quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.
0: Mare meva, més que una cita, sembla el pròleg d'un llibre.
2: És maca.
0: És molt bonica. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
3: Doncs avui amb Núria Parlon, una de les protagonistes d'ahir, després de la dimissió de Trapero i del debat sobre les alert i les decisions del govern sobre aquest temporal, que al final no va ser tant com ens avisaven. Després també farem la prèvia del que pot passar avui al Fossar de les Moreres. Avui ja el Sílvia Oriol els ha convocat i també l'extrema esquerra. I com que és dijous, obrirem la taverna i com que hi va jugar i guanyar el Barça, farem agora esportiva.
0: Doncs vinga, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, res, com que aquest programa ha passat tan ràpid, doncs sí, d'aquí ara mateix
3: ha estat volant.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem el programa d'avui amb una novetat musical, alerta, perquè així és com sona la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: es titula Encara som aquí, i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món casteller en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025 i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant, per tant, què ha passat mentre dormíem? Mira,
3: sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis, potser que ha passat. Real.
3: M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, no s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut... Clar. Com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós. Ja, quan et diuen moderadament perillós,
4: moderadament.
0: No deixa de ser perillós. Clar, us ho dicen per si de cas.
3: Perquè et facis una idea, la Unió Europea el té completament prohibit.
0: Ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos, mort a la ràbia. Així, això sí, de moment la prova serà molt limitada, com a màxim 1.000 hectàrees, i durant uns 7 dies. L'objectiu és comprovar si el producte és eficaç i, sobretot, quins efectes pot tenir sobre la salut de la gent.
4: Res. Molt bé.
0: Si es comencen a trobar cadàvers pels camps de coca...
3: Que potser no que deixaran de fumigar, Les fumigacions aèries amb glufosinat estan suspeses a Colòmbia des del 2017, després de diversos anys de polèmica pels seus possibles efectes. Ara, doncs, recuperen l'avió, però un producte diferent, i de moment, només per fer-ne un experiment.
0: Aquest experiment, molt em temo que tal i com ens està quedant el 2026, no arribarà a bon
3: port.
0: Encara ens queden alguns mesos per poder-ho comentar. Gràcies, Àlex. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
5: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formacions als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.
0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
6: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge, i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauria una mica més és l'ocupació en zones d'acampada, ja comença a fer fred i, per tant, la gent potser ja no hi va, i podria fregar el 30% des del sector, però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Neixen les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
7: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva ràdio era preferida. preferida. Lara García ens explica.
6: Podrem entrar de franc al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus que bé?
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tornava a aconseguir entrar al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada va tornar a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retrobament, que es va acabar publicant el tema.

0: Matí. Bon dia a tots els matiners que, com sempre, ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Son Soles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No, la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reaccionó. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación porque la situación es muy fuerte.
2: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
3: Sí, me refería a estas cosas.
2: ¿Pero por qué?
3: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo que, en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
0: Home, ocorren coses.
1: Clar.
0: Hi han coses i coses.
1: No és un accident, eh?
0: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sánchez amb Son Soles Onega. No? La vida te pone a prueba.
1: Passant coses.
0: Home, és que el que ha passat no és... Se m'escapa l'avió. Això no, és que et passin coses a la vida. I aquí les poses a prova, però clar.
1: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
0: És el teu fill a la presó per... el que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria perquè la trapa amb Si Pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
1: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb la vaca cega de Joan Maragall.
4: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
5: La vaca cega.
4: Sí, senyor, la vaca cega.
5: Estigues on anem,
4: i tant.
5: Jo a la ESO, casualment, sí, amb uns companys, vam fer una cançó sobre el poema La vaca cega, vam haver de versionar. La vaca cega, perquè el bailet un ull li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat topar de morro en l'esmolada pica, però segueix sent la més bonica.
4: És acollonat, bravo! Poeta! Ara mateix Joan Maragall està sortint de la tomba dient bravo, Catalunya no està perduda. La vaca cega, Yogi Flow.
0: M'encanta, m'encanta. Cada dia passen més coses a la trapa amb Si Pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice, al Regne Unit. Sex bomb, sex bomb, yeah. Què ha passat?
1: Una decisió de la cadena i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però segons li ha comunicat la BBC hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coachs i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs, ell ha acabat decidint apartant-se'n. A The Voice, per cert, ens va regalar moments i actuacions tan mítiques com aquesta.

0: El que està claríssim és que The Voice perd un dels grans coach que
1: i
0: tenia.
1: I tant.
0: El món de la televisió, el pa de cada dia, vaja.
2: I avui hem de parlar també de l'exparella d'Elon Musk i mare d'un dels seus fills. Us estem parlant d'Ashley Sinclair.
1: Sinclair participa en un documental que pretén desemmascarar i criticar Elon Musk. Al Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
3: On my end, I was offered the opportunity not to speak. For $40 million.
1: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
0: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que escolta'm, fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
1: Tala,
0: tala. Bo, ja t'ho dic ara. 9 minuts, 6:45 del matí. I a aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallart, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
5: Més que res perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
4: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
6: Jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebuig d'aquesta censura. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
7: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita en la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
4: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
8: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
9: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb el carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
4: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
10: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no, ¿qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
0: M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar d'una manera molt més tranquil·la.
1: T'ho anava a dir, eh? Crec que està molt bé fer el canvi.
0: Està bé, escolta'm, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
1: Sort d'ell.
0: I que saps...
1: Que bé que parla.
0: És un guru. Vaja, m'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada. És a dir, que
1: de començar, això.
0: Enfilant una mica més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donàvem per fetes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
0: Estic per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li remullaré.
1: Li aniran bé.
0: Aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
1: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61 espelmes. I acabem felicitant el dia l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
0: Deixem que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys.
1: Ma!
0: Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria d'edat.
1: Imperiosa,
0: Quina persona més estupenda, que avui fa 18 anys. Per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Pràcticament comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
12: Bon dia, matiners.
13: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
12: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sona en qualsevol lloc, és It's Raining Men, de les The Weather Girls. De fet, passen els anys i sempre em motiva i em fa moure tot el cos. Que tingueu un bon dia. A mi, si em deixeu, encara trigaré una estoneta a llevar-me,
13: Els més matiners.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
2: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
2: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir tenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplexia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo.
2: Que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do, haurem de... Que qui vulgui haurà de preparar la cartera.
2: 4.000 euros, eh?
1: Espero que faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
2: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
9: Ho has dit molt bé. El periòdico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també s'ho capa explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
7: També han portat el relleu al capdavant dels Mossos a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, nous director general de la policia i cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulen que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon.
9: El Barça també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico, golejada, llegim a l'ara.
7: Un 5-1 que també s'expliquen fotografies. Els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamine llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
1: I els articles d'opinió, reflexions sobre el paper del govern espanyol en la crisi migratòria a Ceuta i sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
7: L'editorial de l'ara exposa que els documents dels serveis d'intel·ligència demostren que el CNI va emetre avisos i diu que això retrata el govern espanyol.
9: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
7: La directora del Periódico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
9: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
7: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
9: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna, que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
9: I El Periódico recorda a l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn, primer amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Repassa la premsa digital. Què tindrà Accent Andalús?
10: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres. Ho recull el Nacional.
1: Qui ha anat a Madrid de visita inspirat?
10: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
1: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
10: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
1: Caramba.
10: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular al desembre, ho explica el Diari Més.
1: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: paguen justos per pecadors.
10: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcòning entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès, i no només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'Inspecció Educativa ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al Diari de Mallorca.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Digue-la que estem fent camí ja cap a 6:15 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs amb un rumor, que és un rumor... Però que jo crec que t'encantarà.

0: Mira, fa molt temps ja que arrosseguem això. Que doncs facin el favor de tornar. Hi ha Spice Girls. I no sé per què no tornen.
1: Espera't.
0: A veure. Sempre vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet. Ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment, el vídeo l'han publicat totes, les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també al Twitter de les Spice Girls i a un compte oficial de les Spice Girls també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, doncs clar,
0: celebren l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí.
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui...
1: Som-hi gratis.
0: Avui, 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 5:45, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem. Tant de bo hi hagi un retorn de les noies picants, però molt em temo que...
1: Ja no ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades, i és Fira Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles, i si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre, que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic, que segur que val molt i molt la pena, i precisament l'estrenen doncs a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: un festival que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, i podreu sentir doncs, aquests Lax en Busto, Burning, també La Frontera, Manuel Fuentes and the Springsteen Band i Santero i los Muchachos. Des d'avui i fins el dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro, sexy silicona. I és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
1: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb l'Ara Garcia, arribant a l'estudi, força puntual.
0: Home.
1: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
2: Ha tornat a marxar la Lara, em sents
1: sí.
2: Ara?
1: Lara.
2: Sí? Lara.
1: Hola.
2: Home, puntual, puntual. No, no.
1: No, feia bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres al programa. Què ens has preparat, Maria?
2: Mira, saps que ahir va ser un dia fatídic per l'altra part de la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre la catenària sí. A Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar no tard, no.
1: Tardíssim.
2: O sigui, exagerat. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai. Quins nervis. Tu porto una setmana amb la de la Maria.
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els Ouigo i els IDIO, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
1: Ah, mira, que fem de maiolies.
2: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin percentatge... Tornen els diners.
2: A partir de 60 minuts t'has tornat.
1: Quin percentatge, una mica de... Tornem a la pregunta, a veure...
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
1: Jo dic un 43.
2: Canalies 43. Vale.
0: Buah. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
1: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
1: Lara, és que per què?
0: És que
1: per
0: jo anava a dir un 40. Si em dius 43, pues...
1: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que,
0: sí,
1: clar, coneixent
0: passat,
1: Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
1: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
2: Marta Viana!
1: És que era molt fàcil avui, Marta, t'hem
0: regalat. És que jo he agafat molts aves, guapos.
2: Però no tant com la Renfe, el Real Díaz i tot això. Clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això clar, jo clar. Sempre arribo puntual.
2: Clar, clar, clar, clar.
1: Quan és? Quin percentatge és?
2: És un 25%.
1: Ah, nosaltres som una mica haters, eh? Lara,
0: una miqueta,
2: Us he de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estàveu tan malament.
1: No, anàvem bé.
2: No anàveu tan malament.
1: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
2: Em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
2: Mira-la com està inflada. Esteu empatats, Canalies i Marta, dos.
0: I la Lara?
1: I la Lara, quants? Quatre.
2: Cinc.
1: Sí.
0: No hem fet tants programes.
1: Aquí ens estan prenent el pèl. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
1: Just quan arribem, mira, a 3:45 del matí, bon moment per recordar alguns dels sons que ens ha deixat Catalunya Ràdio al llarg de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
3: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
4: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93 202 01 68. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, Diagonal 614 08021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93 306 9201.
3: A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
5: La Lluna i les Estrelles, amb Adelina Castillejo.
1: Bon M'encanta, m'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax, podries enviar, ara WhatsApp, telèfon de directe i val, correu.
6: Cartes també se'n reben.
1: Cartes també. S'hauríem de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
0: Sí.
1: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio?
6: Doncs parlem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís és alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriol d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madrid, i no té polèmica només pel naming, que això se les porta. Després obrirem la taverna i farem Àgora Esportiva, que ahir el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
1: boníssima,
6: que crec europea, fantàstica.
1: Ens
6: veurem
1: molt a favor aquesta hora.
6: Sí, molt, molt, molt, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però escolta, ahir vam xalar de valent i a una hora que et va permetre anar a dormir quan toca.
1: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4. Garriga, què fots?
7: Que esperen els primers visitants del tour.
8: Quin tour? Què dius?
7: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
9: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Where can I find it?
9: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas.
11: Veus com ho sap?
9: En Lídia Heredia.
12: Woo! La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La millor.
14: La millor.
13: La millor.
14: Hora del dia.
13: Hola, Matías.
14: La millor hora del dia.
12: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
15: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
16: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
17: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
18: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
19: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la diada a Les dones i els dies.
20: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
21: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
20: Guàrdia. A 1651, la Guerra dels Segadors estava acabant.
22: La Finestra Indiscreta.
23: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
20: I l'altre bar.
24: Trobem tot un mite del Club
20: Super. La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
0: Eloi!
1: Eloi, que t'has adormit.
0: Eloi, bon dia.
1: No ho sabem. No, no hi és? No el tenim. Doncs anem per la
7: Ara sí, ara sí.
1: Ara sí, ara, Eloi, Eloi, ara.
7: És que estava escoltant Catalunya Informació.
1: Molt bé.
7: M'he connectat amb Catalunya.
1: No passa res.
7: Perdó, 3 Catinfo.
1: Tot fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi.
7: Sí que he dormit.
1: Ah,
7: sí,
1: potser
7: dormit.
1: És per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que si dorms molt malament i si dorms poc encara també més malament.
7: Doncs que no sigui perquè he dormit molt. Perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
1: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet deus haver dormit com un angelet.
7: Clar, oh, tela, eh? Què? No. Com heu vist això?
1: Jo tinc molt calor, aquesta nit també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor, eh?
7: No fotis, sí, sí. Perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí. De la baixada de la temperatura.
1: Tancar la finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
7: A veure, és veritat que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre... Clar. Els 15.
1: Ah, i això...
7: 15...
2: 19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
1: és una mica alta. Jo necessito aquesta calorassa per ser feliç, si no... Vinga, anem-hi, Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
2: Va, avui un dia de sol, i esplèndid, així s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica de tramuntana avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda, i llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona, la resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant. Cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
1: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
2: Sí, anem cap a una tardor suau. Una tardor suau.
1: Clar, cada vegada les tardons seran més suaus, els hiverns cada vegada menys freds i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
2: Doncs vinga, del resum del canvi climàtic, va, Xavi Canalies.
1: Escolta, anem rient, no, però, anem rient.
0: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
1: M'encantaria fer el temps a TV3, jo. Cookies, que tenim fred. Hauríem de fer una miqueta més així, a veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
2: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
1: No!
2: Que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. El pla Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu,
1: clar,
2: ara mateix 5 o 6 graus, vull dir que fa fred.
1: Clar,
2: fa
1: que no
2: fred.
1: Siguem centralistes, Lara,
0: hivern,
1: perquè hi ha llocs de Catalunya que fa... A Prades deu fotre fred.
2: Vull dir, que el Canalies tingui fogots...
1: Sí.
2: No vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
1: Ja veuràs, tot i que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
2: Fins ara,
1: adéu-siau. Que vagi bé, adéu.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: La Marta Viana ha començat dient en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant, perquè no, fa calor.
0: Ara fa una mica de calor. És que també és veritat que això de pujar, baixar escales...
1: No, pugem un pis, per favor.
0: Ja, però bueno, en pugem moltes vegades.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert aquestes hores del matí?
8: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
1: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
8: Sí, toca fer-ho aquesta hora perquè és que si no es pot.
1: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
8: Cada dia no. I també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i donar-hi 3 dies a la setmana.
1: Molt bé, eh?
8: Perquè això, anar-hi aquesta hora, sobretot tots els que ens aixequem aviat,
1: sí,
8: sabem que necessitem també dormir una miqueta. A part, clar, jo vaig a aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
1: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
8: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar i després de treballar a fer la... el plaer de ser pare i cuidar de la família... I després d'això, clar, després tinc assaig de castells.
1: Ets casteller, més a més?
8: Soc casteller.
1: A quins castellers?
8: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
1: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí a la Lara i a la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
8: Bueno, ahir Amic de les Arts va presentar una cançó
1: que ha sonat
8: dedicada...
1: ha sonat aquest matí
0: sí,
1: als matiners, eh?
0: I parla de vosaltres, la cançó.
8: I parla de nosaltres,
1: Ara s'entén tot.
8: Sí,
1: escolta'm,
8: sí.
1: Però que ben lligat el programa. Avui presenten cançó als Amics de les Arts i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal.
0: Meravellós.
1: Això és una meravella. Gori, també una abraçada...
8: Casualitat.
1: Però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida. Ens encanta. També una abraçada ben forta, Gori, a disfrutar del dia del gimnàs del fill i dels castellers, que escolta'm, tens l'agenda ben feta per aquest dijous.
8: Moltíssimes gràcies.
1: També una abraçada. Que vagi bé, Gori. Marta Viana, Lara Garcia, moltes gràcies també.
0: Adeu, fins dilluns.
1: I abans una mica de música, abans de saludar a Ricard Ostrell.

0: 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Que sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final. Demà no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno...
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer, no? Perquè fem programa especial de la Diada demà, programació especial... Des de les 8 del matí ens hi posarem i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí.
0: Sí, home, i tant, el que necessitis. Ja saps que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem. Perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat. Avui tindrem a la consellera Núria Parlon. I parlarem també del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Sílvia Orriols i gent d'extrema dreta al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat començarà mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard, que vagi bé. Adéu. Nosaltres hi tornem dilluns.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Vinga, Arnau, quan vulguis.
4: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
5: Anna, però què esteu fent?
3: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
5: Doncs sí, una mica.
3: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
5: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
3: Ui, això, francament, ho descarto.
6: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el tercer capítol...

0: l'escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat...

0: creat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa, i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
1: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
0: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres. Miscel·lània.
2: Vindria a ser això.
1: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
1: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
0: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
1: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen,
0: perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, hi arribarà l'any, no? Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
1: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat hi ha moltes, però populars... No sé, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarasau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre exemple, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
1: Tothom sap que és l'amo del Bar Baobab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
1: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
1: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
0: Sí. Nela, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarasau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total. Jo, quan m'ho van dir, bueno, primer, a veure, jo, el Calassant i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu... ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassant.
0: Sí, o sigui que això pot passar. Tu ets la viva, imatge estic entre els 6, però no arribo a la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Em va fer molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, clar, jo sóc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre I llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
0: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarasau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que va sortir l'Emma.
0: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarasau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu el que vols,
0: i ens sí. Està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarasau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
0: o molt,
3: no.
0: O molt responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
0: Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta,
3: sí,
0: diguéssim.
3: Això sí.
0: Bueno,
3: sí,
0: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar.
2: Saps què em vindria de gust preguntar-li a la Dolors?
3: Digues.
2: Si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
1: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal... Sí. El qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla.
1: Recordes.
3: O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot. I hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com, i a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera, i esclar, és que a sota no estava jo, sinó que estava la
2: doncs sí, l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
0: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue. Bueno, ja una mica sí, fet, no?
1: Durant el procés.
3: Procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, i la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
1: Això acostuma a passar amb els caparrots,
3: sí,
1: perquè tenim
3: sí.
1: En Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
1: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar a tres o quatre sí. Persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. Que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no, que és un procés llarg, que s'ha de fer
1: llarg.
2: Amb molt de temps.
1: Són mesos.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida a caparrot després en el procés. És a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil. Bueno, em va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'm va sortir, sí. Penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
0: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més
3: el tema de la ubicuïtat.
0: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
1: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, farem un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Ubiols, i el procés pot durar, doncs, uns mesos, des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena, per veure el cabell també com és pel darrere.
0: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
1: Just, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb la matèria, amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, si se sent identificada.
0: Digues, perdó.
1: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
0: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
1: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
0: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
1: El dels entrepans, sí.
0: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans, sí, en un lloc que són espectaculars.
1: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradero, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot, i aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot, i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
1: és
3: ho va
1: fer.
3: És
1: la Floresta.
3: Sí.
1: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
1: el Fauqué, perdó.
3: Vaig anar al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar, i sí, també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim, si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Estava molt aconseguit.
3: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot, i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
0: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí, tenir un caparrot.
1: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos, el Pere Royo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat, i llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim a l'Eva Tataret l'any 2019.
0: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Com, això és una mena de festa major de caparrots? O...
1: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
0: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies. Adeu. Igualment.
1: Gràcies, adéu.
4: Gràcies. Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
2: Ra, ra, ra.
4: Ra.
2: Vinga, va.
4: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: I aquella... Un dia d'aquest estiu feia molta calor. Em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @an_morgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes, no són socials, viuen en cada escola, és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors,
4: Ja et dic, 700, Verges Santes. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, Són 700 moltíssimes. Tipus de velles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fondallà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites, és a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i demés pol·linitzadors i pol·linitzadores i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, Anna, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: El noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat. Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ah.
0: Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la fil·loxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansats sí que ho estem, eh? No t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana amb la fil·loxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la fil·loxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix, què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, un grup de joves, principalment, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, evidentment també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la fil·loxera, va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que com deies és cada any el 8 de setembre, i què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la fil·loxera, que a finals del segle XIX va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles sens dubte més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys, recordem, del Teatre Comediant del carrer, que per molts municipis es van reviscolar els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no, no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una fil·loxera. Paraula en aquell moment, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una fil·loxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la fil·loxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això? Mm.
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la Fil·loxera, que diríem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, aquest animal de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent devia pensar, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i l'història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada del fil·loxera de Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment de Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Això ja et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau. A més, l'infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins tot elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar a groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut. Clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp de cara al barem, aquestes històries. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la fil·loxera aquí al mig. Va caure dreta.
3: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la fil·loxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta.
7: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
7: Quedem a la Rambla 54.

0: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer, tot felicitats, també, a tot l'equip pel programa. Aquesta setmana, estrenadíssim, ja.
0: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
1: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants segurament per la comunitat que les que, doncs, això, acaben ocupant els grans titulars.
0: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? En qui tens a l'estudi?
1: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
2: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
3: Hola a tot.
0: Disculpeu.
3: Hola. Perdona. Oh, hola a tots, i també volia donar les gràcies al Picat Ràdio, a Ràdio 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballem per la justícia social, així que moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
2: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment, i això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
1: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
2: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no, per tant s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar, i sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé. hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
3: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
2: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai i tu fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donen les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai, i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació, o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament, no, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge, un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
0: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
1: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980 i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portaré aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saire, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saire des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
3: Hi havia el Jordi, el meu fill gran, hi ha la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart d'en Saire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mús, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria i a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, els festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbart amb una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. i, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dins. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbar hi vaig néixer, per tant, no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I pues, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí estava a la part de darrere, a les bambalines. Sota bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: La Júlia ara van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart i jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content a més perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
9: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
10: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i, bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
11: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
12: Continguts en xarxa.
13: Nutrició amb Laura Crosas.
14: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar, A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi... El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs, sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona. Oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment al que acompanya.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem, com cada dia, un programa de la Tenora, programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta Pere Païssa. Comencem avui amb la cobla contemporània, que ens ofereix, en primer lloc, Vell Esplai, sardana d'Agustí Serratacó, i després Castell de Farners, una sardana del jove compositor i músic Josep Coll i Ferrando.

Hem començat avui amb la Copla Contemporània, amb les sardanes Bell Esplai d'Agustí Serratacó i Castell de Farners de Josep Coll i Fernando. Bé, i ara venen dues sardanes més molt, molt boniques. La primera es diu La Júlia de Solsona i és del jove compositor Jordi Paulí. I després una sardana obligada de Fiscorn, clàssica, del compositor de la Catalunya Nord, Max Abert, que es diu L'avi Badó. Les podrem escoltar també amb la Copla Contemporània.

Hem escoltat a la Copla Contemporània que ens ha interpretat la Júlia de Solsona, d'en Jordi Paulí, i després l'Avi Badó, de Max Arar. Bé, i continuem ara amb dos sardanes més amb la Copla Contemporània. Escoltarem el Trapellot, de Salvador Coll, i després l'Estudiant, d'en Jordi Castellà.

La Copla Contemporània ens acaba d'oferir el trapellot de Salvador Coll i després l'estudiant de Jordi Castellà. Bé, i ara canviarem de copla i escoltarem unes sardanes interpretades per una jove copla de la Bisbal de l'Empordà, que es diu la Bisbal Jove. I en primer lloc ens ofereixen la sardana que es diu La Gitana, de Francesc Mas i Gené. I després escoltarem una sardana històrica molt coneguda i molt maca, que es diu L'Hostal d'en Coris i és d'en Ramon Rossell.

Acabem d'escoltar la cobla La Bisbal Jove amb les sardanes La Gitana de Francesc Mas i Gené i després aquesta bonica sardana, històrica sardana, L'Hostal d'en Coris de Ramon Rossell. Bé, i continuarem amb aquesta cobla i escoltant sardanes de compositors nats a Vidreres com Francesc Mas i Gené i Ramon Rossell. I ara escoltem Plaça, la de l'Església, de Jaume Burjacs, i després Quan l'alba neix, de Joaquim Nualart.

La cobla La Bisbal Jove ens acaba d'interpretar Plaça, la de l'Església, de Jaume Burjacs, i després Quan l'Alba Neix, de Joaquim Nualar. Són compositors nats a Vidreres, com els que escoltarem ara. Ara escoltem La Sageta, una sardana de Francesc Mas i Gené, i també, és clar, amb la cobla La Bisbal Jove.

Bé, hem pogut escoltar aquesta balladora i bonica sardana, La Sageta, sardana per al lluïment de la tenora i el tiple, i que és d'en Francesc Mas i Gené, i que ens ha sigut interpretada per la cobla La Bisbal Jove. Bé, amigues i amics, i ara anem per la darrera sardana. Es diu Blanca Flor, és de Josep Colomer, i també ens la interpretarà la cobla La Bisbal Jove. I d'aquesta manera, amigues i amics, et despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la tenora. Adeu-siau.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. És dijous 10 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana, primera setmana del curs, al capdavant del programa Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. I serem fins les 12 del migdia. I ara us saludem, deixeu-me dir aquesta notícia, perquè, home, respecte als darrers matins, és notícia. Tenim 16 graus ara mateix a l'exterior de l'emissora. 16 graus. Es nota que ha refrescat després de la pluja d'ahir. I contents que així sigui, tu. Un matí ben agradable i també s'ha dormit millor. Suposo que ho haureu notat. Bé, per cert, que avui, vigília de festiu, vigília de la Diada, tenim també encants, el mercat ambulant, aquí a la vila, tot i que hi ha moltes menys parades que un divendres habitual, però que sapigueu també que s'ha avançat als encants, el coincidir doncs demà dia festiu. Diada Nacional de Catalunya, recordeu que a les 12 del migdia tindrem l'acte institucional a la plaça del Palau, com és ja habitual, després ho repassarem, i abans, però, de fet avui, tenim aquesta marxa de torxes amb motiu de la Diada Nacional que organitzen diverses entitats, entre elles l'ANC, Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molay, i a més hi ha moltes més entitats adherides. En parlarem d'aquesta marxa de torxes d'aquí una estona, a partir de 8:45, parlant amb el Pere Casas, que és membre de l'ANC, i ens en donarà tots els detalls en aquesta primera hora del programa. Parlarem doncs d'aquesta activitat. Ja vam parlar, si ho recordeu, dilluns, més aviat d'un sopar que organitza també avui, aquesta nit, a l'Ateneu Molay, després d'aquesta activitat. Ho vam fer amb l'Aina Sanllehí, que, per cert, l'Aina s'incorporarà també avui a la Punt del Dia. Les reflexions que fem cada matí aquí al programa, després de l'entrevista, tindrem l'Aina Sanllehí, que, com bé sabeu, és periodista i es dedica, sobretot, també a banda de la seva principal feina, a elaborar continguts per la revista El Llaç, de manera que aquests 4 dies, si us hi heu fixat, doncs ens acompanyaran sempre a la Punt del Dia 4 periodistes locals. El dilluns, ja ho sabeu, amb l'Elisenda Colell, que us la vam presentar aquesta setmana, el David Guerrero, que ja ens acompanyava la temporada passada, el dimarts, la Laura Herrero el dimecres i el dijous l'Aina Sanllehí. Per tant, l'escoltarem també a la Punt del Dia després de l'entrevista. Tindrem el repàs al santoral del dia d'avui, al Sant Tornem, i amb el Jesús Cardona. Repassarem la programació de Ràdio Molins de Rei per avui dijous i també pel cap de setmana. Recordeu que demà tenim les 12 hores de sardanes tradicionals. Ahir en parlàvem amb el Pere Païssa, ja us vam explicar. Aquesta edició és una edició enregistrada, no hi hauran trucades, però és una edició que el Pere ha fet una selecció durant 12 hores de sardanes ballables de molts compositors, com ahir ens explicava, per tant, amb un contingut molt atractiu. Serà durant tota la jornada

0: De demà, de les 8 del matí a les 8 del vespre. Repassarem aquesta programació i també la del cap de setmana i acabarem aquesta primera hora del programa parlant-vos de teatre, una temporada més amb el Dani Pasqual a la recomanació cultural fins a arribar a les 9. Després de les notícies de les 9, ens seguirà acompanyant segona temporada amb nosaltres el Miquel Bofill, proposant-nos la cançó del dia, i després tindrem la tertúlia d'actualitat amb els companys habituals del dijous, companys i companyes, el Josep Vinyets, la Nati Bofill, el Joan Domènech, la Núria Rubió, el Manel Cordero i la Mercè Charles. En principi esperem l'equip al complet fins les 10 del matí. I a partir de les 10, atenció, tenim el primer espai de la temporada de preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz, que ens acompanyarà aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Si teniu qualsevol pregunta, queixa, observació, comentari que vulgueu fer, que vulgueu compartir, recordeu que teniu el telèfon del directe, que és el 93668-6161. Tenim també el WhatsApp habilitat de la ràdio, que és el 691-438-847, 691-438-847, si voleu fer missatge de text o nota de veu indicant el nom i cognom, i a partir d'aquí la vostra pregunta, o també a través de la retransmissió que em fa l'alcalde d'Instagram, que també qualsevol pregunta que hi hagi a través d'aquest directe en aquesta xarxa, doncs també la compartim aquí al programa. Serà de les 10 i 10 fins les 11 del matí. Us animem a participar. I després de les notícies de les 11, tres coses més. Us parlarem uns minuts, anirem a Corbera de Llobregat uns minuts, per explicar-vos que aquesta població tornarà a convertir-se en un punt de trobada pels amants del jazz. Ja us ho vam explicar l'any passat, però hi ha novetats perquè aquest any programen dues jornades. És cert que coincideix amb la Festa Major de Sant Miquel, aquí a Molins de Rei, però en tot cas donarem la informació per si hi ha algun amant del jazz que li interessi anar divendres 25 o dissabte 26 de setembre a la segona edició del Corbera Jazz Festival, a l'espai del Pessebre Vivent, per cert, a l'entorn natural del Pessebre. En parlarem amb el Joel Codina, ens acompanyarà a partir de les 11, ell és el director artístic del festival. Explicarem què hi haurà, quins grups i quines propostes tindrem, i també com adquirir les entrades, qüestions bàsiques per tota aquella gent que li pugui interessar. Serà a partir de les 11 i 10. A dos quarts de 12 parlarem de Collserola. Els dijous, un cop més, tot i que amb el Centre d'Estudis Comarcals hi ha una petita novetat pel que fa a la periodicitat, però amb el Collserola seguirem compartint actualitat i el repàs a l'agenda cada 15 dies, i avui el que farem bàsicament, però, és balanç de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu a Collserola, amb el Joan Vilamú, que és el responsable del dispositiu de prevenció d'incendis. Serà dos quarts de 12. I a la recta final, aquesta temporada, els dijous, ens acompanyarà l'Héctor Zacarías amb el seu espai Camins, proposant-nos excursions per tancar el programa a les 12 del migdia. És dijous, 10 de setembre de 2026. Comencem el Bon Dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Ara mateix són les 8 del matí, pràcticament 8 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer la situació del trànsit d'aquesta hora a la xarxa viària. Connectem amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga a punt. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous a hores d'ara amb fins a 3 avaries actives. Tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. La segona ha estat a la AP7 a l'altura de Salt, on també es talla un carril en sentit sud, i la tercera ha estat fa uns minuts a la C58 d'entrada a Barcelona, que també talla un carril i deixa un quilòmetre de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals força intenses a hores d'ara, totes a l'àrea metropolitana de Barcelona en direcció a la capital catalana. Tenim cues arreu del vessant Besòs, en tot el nord de la Trinitat, que de retruc afecten en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Tot i així, també des del vessant Llobregat tenim retencions en sentit nord cap a Barcelona, tant per l'A2 com per la B23. A l'A2 hi ha 3 quilòmetres de cues des de Sant Vicenç dels Horts, en aquest cas amb retencions fins a Cornellà de Llobregat. La B23 també bateix cues des de Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, hi ha un quilòmetre de retencions a l'altura del Prat de Llobregat, Llobregat per la C31 en sentit nord. També tenim 2 quilòmetres de cues per la C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat en els dos sentits de la marxa. Tot plegat, doncs, com veiem, deixa congestió també als principis metres de les dues rondes de Barcelona en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Pel que fa a la mobilitat, en aquest cas parlant del transport públic, us hem d'explicar que hi ha una incidència a Rodalies a la R3, la línia que ens connecta amb Osona i el Ripollès i la Cerdanya. En aquest cas està interrompuda la circulació entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà, déu-n'hi-do, a causa d'una incidència provocada pel robatori de cable. Això és de fa escassament, no arriba ni a una hora, aquesta incidència, que provoca, doncs, que la circulació hagi quedat interrompuda. Insistim, entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà, per si algú havia d'agafar aquesta línia, ja de per si lenta, doncs imagineu-vos amb aquesta incidència. I pel que fa al ferrocarril de la Generalitat de Catalunya, tenim una incidència a la línia Llobregat-Anoia. Està interrompuda la circulació de la línia R6. En aquest cas entra en Masquefa i Piera per atropellament d'un port senglar. A causa, doncs, de l'atropellament del port senglar, això és de fa 3/4 hora, doncs està interrompuda la circulació de la línia R6 entre Masquefa i Piera. La resta del transport públic de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona en principi funciona amb normalitat. I anem amb la previsió meteorològica. Ahir, justament quan es desactivava l'alerta, no? Al migdia, va ser, doncs, quan van arribar les pluges aquí a la vila. Tampoc va ploure molta estona, però sí que ho va fer amb certa intensitat. Fruit de tot això, i més enllà de la controvèrsia de tantes alertes o no, el cas és que ha refrescat. I ara mateix tenim, com deia, 16 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora. Ja ens havien advertit els meteoròlegs, els homes i dones del temps. Anem a veure, doncs, com ha d'evolucionar aquest dijous i, sobretot, demà, la Diada i aquest cap de setmana, parlant amb el Jordi Miralles. Hola, Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Les precipitacions d'ahir no van ser tan importants com esperava. Va ploure aquí a Molins de Rei, però, vaja, esperàvem molta més aigua del que va caure. I tota aquesta aigua va anar a parar, doncs, bàsicament cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu. Per tant, en aquest sentit, tot i que la previsió no ho indicava d'aquesta manera, ha anat molt bé que la pluja caigués al nord del país, perquè això fa que tota aquesta aigua es pugui recollir, vagi directament als rius i, per tant, també als embassaments. Pel que fa pròpiament a la previsió meteorològica, ja ho hem notat. Si no ha sortit al carrer, ambient fresc, per no dir fred, perquè hem tingut temperatures al voltant dels 14-15 graus a molts punts de la nostra comarca, i això ja ens obliga a abrigar-nos. De tota manera, al centre del dia tindrem valors al voltant dels 27-28 graus, temperatures que fins i tot podran pujar una mica més de cara als propers dies. Però, de moment, les properes jornades, ambient molt tranquil pel que fa a temperatures nocturnes. Es podrà dormir després de força mesos de no baixar dels 20 graus de temperatura mínima. La jornada d'avui, doncs, a banda d'aquesta fresca, al centre del dia pujant les temperatures una mica respecte a les d'ahir, baixa també la humitat, no farà tanta xafogor i lluirà el sol durant pràcticament tota la jornada. Si apareix algun núvol, serà poc important. Demà, diada també molt tranquil·la, sol durant tot el dia, algun núvol a la tarda, i temperatures, les mínimes més o menys com les d'avui, les màximes una mica més altes. Dissabte, temperatures estables que tornarien a pujar una mica més de cara a diumenge. Els propers dies també amb sol, sense precipitacions, tot i que dissabte amb una mica més de núvol.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per la informació. I ara anem a escoltar l'oferta de feina amb la veu del Francesc Rueda, que ja el tenim a punt. Quina és l'oferta d'avui, Francesc? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un repartidor, repartidora de recanvis amb furgoneta. Es busquen dues persones per treballar jornada partida, de dilluns a divendres de 8:30 a 13 i de 15:30 a 19 hores. Seria un contracte indefinit amb un període de prova i un salari d'aproximadament d'uns 17.100 euros bruts anuals. La incorporació seria immediata i les tasques, les pròpies d'un repartidor en furgoneta, que serien repartir recanvis d'automoció pel Baix Llobregat. A nivell de requisits, es demana català i castellà, d'estudis al graduat escolar, l'ESO, i el carnet de conduir al de cotxe.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, de manera que el que farem és completar la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dijous, dia 10 de setembre, aquí a la vila. Avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100. Pel que fa demà divendres, Diada Nacional de Catalunya, la farmàcia de guàrdia és l'Espinet, com cada dia festiu, del carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal. Dissabte, dia 12, és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer, en aquest cas, Verdaguer 68, per ser més exactes, i el diumenge torna a ser l'Espinet, del carrer Menéndez Pelayo número 36. Recordeu que l'horari del servei de guàrdia sempre és de les 9 del matí fins les 10 de la nit. I amb tot això, pràcticament hem arribat a un quart de 9 del matí.

0: tenim a tocar la Diada Nacional de Catalunya, però, com bé sabeu, aquí a Molins de Rei, amb l'entrada del mes de setembre, doncs també anem tenint novetats respecte a la Festa Major de Sant Miquel, que ens arribarà d'aquí uns dies. I és que us hem d'explicar que l'escriptora molinenca, la Míriam Cano, excol·laboradora d'aquesta casa, serà la pregonera de la Festa Major. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament ha fet públic el nom de la persona que farà el pregó institucional i també ha presentat la imatge del cartell de la festa que ha realitzat per encàrrec al molinenc Miquel Paissa. Aquest any el consistori no ha convocat un concurs de cartells i ha decidit demanar a una persona arrelada al teixit associatiu i a la Festa Major que fes el cartell. És Miquel Paissa, de la Colla dels Miquels, col·laborador d'entitats de la vila, també és fotògraf, dibuixant, maquetista i també col·laborador de Ràdio Molins de Rei des de fa anys. El cartell té com a base la roda de molí, que és com un sol que il·lumina Molins de Rei. La tipografia, les lletres de les paraules Festa Major tenen forma de troncs, al·ludint al passat agrícola de la vila. La paraula molins està representada per una lletra M i una O i 12 molins i, finalment, una cara d'un ninot, que és un rei. Ell mateix ens ha explicat els elements destacats, altres elements destacats del cartell.
2: Un cop vaig tenir les lletres, vaig pensar, bé, hem de posar totes les activitats, totes les colles que participen a la crida i que són un patrimoni cultural de la nostra vila, que són aquestes 11 entitats, entre les quals també hi entrem la Colla dels Miquels, que són molt importants. Hi havia d'haver Sant Miquel, perquè és la Festa Major de Sant Miquel, és el nostre patró, el patró del poble. El Sant Miquel més representatiu de Molins de Rei és el que tenim a l'entrada del carrer Sant Miquel.
1: Aquest any continuarà obrint la Festa Major l'acte de la crida, que es durà a terme el divendres 18 de setembre. I el dimarts 22 hi haurà el pregó institucional, el Teatre del Foment, que enguany farà la molinenca Míriam Cano. Ella és escriptora, poeta, traductora, periodista. La seva última obra d'assaig, per exemple, es titula Es mengen els gats i l'última novel·la Metamorfosi. Ella ha explicat que quan se li va proposar ser la pregonera es va emocionar i que per ella representa un honor i responsabilitat obrir la Festa Major. Ha destacat la importància d'haver viscut a la vila, cosa que li ha permès ser qui és i per això se sent agraïda. Justament, fer el pregó li permetrà poder traslladar-ho a la gent de la vila i a les seves entitats. Míriam Cano.
3: Però tinc l'oportunitat d'agrair-ho a tot el poble i això per mi és el més important. Tenir un lloc i un micro i poder dir, ostres, gràcies, Molins de Rei, perquè si hagués nascut en un altre lloc, potser seria una persona diferent, no tindria la consciència de comunitat que tinc, no tindria la consciència, que és una cosa que justament explico al meu darrer assaig, que l'única manera de vèncer aquests temps foscos és renunciar a l'individualisme i fer coses plegats. I la Festa Major és un moment de retrobades, de converses, de ballar, de brindar.
1: Justament la setmana que ve es presentarà tota la programació de Festa Major, que començarà el 18 i el 18 de setembre amb la crida, el pregó de la Míriam el dia 22, i finalitzarà per Sant Miquel.
0: I més coses, perquè, evidentment, doncs, no ens oblidem de demà, Diada Nacional de Catalunya. Hem anat parlant amb diversos aspectes, però recordeu que des de la ràdio nostra tornem a organitzar aquest programa especial de les 12 hores de sardanes.
1: Enguany el programa serà gravat i no en directe com solia fer-se. Per motius de salut del presentador Pere Paissa, el programa s'ha enregistrat i això comporta que els oients no podran trucar per demanar la seva sardana preferida. Un especial que s'emetrà com és habitual demà des de les 8 del matí i fins a les 8 del vespre. El conductor del programa, Pere Paissa, ens ha avançat com serà aquest especial.
4: La idea que he tingut doncs, era fer un programa doncs, això, amb sardanes ben balladores. O sigui, pensem que les de concert pot tenir un altre àmbit, uns altres moments, etc. Però jo, en general, vull dir, per la gent que ens escolta per la ràdio, normalment sempre el que els agrada és que les sardanes doncs, siguin forts, alegres i força balladores. I això és el que és aquest programa. Aquí explicant d'una forma molt resumida aquest origen i com ha anat evolucionant doncs, la sardana balladora.
1: Doncs demà, nova edició de les 12 hores de sardanes a motiu de la Diada. Podreu escoltar-lo per el 91.2 de la FM i també a través del web radiomolinsderrei.cat.
0: Molt bé, doncs continuem, passen 5 minuts d'un quart de nou. Ara en parlarem més àmpliament, però recordeu que avui justament diverses entitats organitzen aquesta marxa de torxes aquest vespre.
1: Sí, és un acte que tiren endavant Òmnium, l'Assemblea, el Consell de la República i el Molell i té el suport de 22 entitats més de la vila que s'han adherit a aquesta proposta de marxa de torxes i ofrena floral que ara concretarem. I després el Molell vol continuar la festa amb un sopar popular a base de botifarra amb opció vegana, també expliquen. Un sopar que es farà al carrer de baix, al carrer Rafael Casanova, davant de la grupa, i després hi haurà cantada d'havaneres amb rom cremat.
0: Recordeu que demà tenim l'acte institucional a partir de les 12 del migdia.
1: Com és habitual, a la plaça del Pati del Palau hi haurà aquesta ofrena floral dels grups municipals del consistori i de les entitats de la vila. I després la grupa organitza com cada any una audició i ballada de sardanes al mateix pati amb la cobla, la principal de Terrassa.
0: En el transcurs d'aquest cap de setmana també podeu veure aquesta exposició que s'inaugurava aquesta setmana, el dilluns, que porta per nom Vincles.
1: Amb elements propis de la cultura popular molinenca de la festa major, amb el camell, els gegants, els garallers, bastoneres, els matussers, les bardansaire, elements d'aquestes colles, i també les bèsties de foc i els gegants que estan exposats a la planta baixa del molí, el cuc, l'enxuscat, etc. Demà, divendres, que és 11 de setembre, té horari especial, obren al matí d'11 a 2 quarts de 2, la resta de dies fins al 17 de setembre, obert de dilluns a divendres a les tardes i també els caps de setmana.
0: Per cert, que recordeu també que demà el Museu del Renaixement és gratuït, ens deia el Damià Martínez el dimarts, perquè a motiu de la diada els museus doncs obren gratuïtament aquesta jornada i, per tant, si teniu ganes d'anar al museu, doncs també ho podeu fer de forma gratuïta demà, divendres. I anem al Foment perquè tenim diverses activitats en el transcurs d'aquest cap de setmana.
1: Sí, us ho hem anat explicant. El dissabte a la tarda hi ha un musical, és una adaptació de l'obra La Ventafox, amb música americana dels anys 50. El dissabte a les 6. Les entrades valen 10 euros i 7,5 pels socis, i això serà el dissabte. I el diumenge a la mateixa hora, a les 6, també el Foment, teatre, una comèdia que es titula Una idea genial, dirigida per Xavier Ricard. Diumenge a les 6, entrades en aquest cas 24 euros i 18 pels socis, i les podeu comprar tant les del musical com les de la comèdia, com sempre al web Entràpolis.
0: També n'hem parlat aquesta setmana. El Centre Excursionista de Molins de Rei, la seva secció de senderisme, comença l'activitat aquest cap de setmana.
1: Amb una sortida a Osona, en concret a l'Esquirol i Antoni Gros, per fer una caminada de 13 quilòmetres per l'entorn natural amb diferents punts d'aigua. Si voleu anar encara aquesta tarda, podeu passar de 7:15 a 8:45 pel seu local.
0: I afegim també que segueixen obertes les inscripcions per la 47a edició de la Cursa Popular de Sant Miquel,
1: que es farà el 20 de setembre, diumenge 20 de setembre, dins de la programació de la Festa Major, amb els 5 recorreguts, la cursa més exigent de 10 quilòmetres i la de relleus per parelles, i després la popular de 3,5 quilòmetres, 1,5 quilòmetre infantil i la familiar de només 1 quilòmetre. Les inscripcions al web cursasantmiquel.cat, i també si voleu fer-ho presencial o si teniu dubtes podeu adreçar-vos al poliesportiu de 9 a 2.
0: Més informació en els diferents butlletins horaris. Ara seguim avançant 6 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Fem un repàs a aquesta hora als principals titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Els diaris avui parlen del CNI, com a mínim ho fan El Periódico i La Vanguardia. Diuen que va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar. Això ho diu El Periódico a la seva portada. Parla de missatges telefònics i escrits de la intel·ligència espanyola que revelen que va detectar a les xarxes perfils especialment actius en la preparació de l'entrada massiva a Ceuta. També publiquen el resultat d'ahir del Barça amb el seu inici a la Champions, amb una excel·lent victòria contra el Feyenoord, amb aquest 5-1. i Uri Durán ballant sota la pluja, amb gols de Rafinha, que en va fer dos, Adeyemi, Lamin i Gabriel Jesús. Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepar amb Parlon. Ferran López el substituirà i Sílvia Catà en serà la primera comissària en cap. I a més temes, Brussel·les proposa que els límits dels lloguers de curta durada durin 5 anys i els gegants dels centres de dades es preparen per donar una batalla legal al govern. Santa Eulàlia fa el centenari de la seva primera desfilada d'alta costura i l'informe PISA alerta del retrocés del diàleg entre alumnes i pares. També parlen de Badalona, que farà de Sant Jeroni de la Murtra un museu del descobriment d'Amèrica. A La Vanguardia també parlen del CNI, que es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes a saltar Ceuta i publiquen, de fet, el missatge del 29 de juliol, poc abans de les 2 del migdia. Un dia abans, el centre va contactar amb el cap de gabinet del delegat del govern per advertir-lo, però sense calibrar una amenaça de tal magnitud. També trien fotografia de portada amb Lamine Yamal, un Barça espectacular escombra el Feyenoord i Trapero dimiteix com a director de la policia després de les diferències amb Parlon. El futur de Seat depèn de produir un nou model elèctric i un enginyer d'Antròpic assegura, i atenció a això, que la IA ens podria matar a tots abans del 2030. El llibre de Castellet sobre Cela, una nova obra anonada, i en pluges les tempestes no afecten les zones alertades, com vam poder comprovar. El diari Ara també fa referència a aquest avís del CNI, a la dimissió de Trapero i a la golejada en l'estrena a la Champions del Barça. De PISA també en parlen els alumnes, rics perden més punts que els vulnerables. Dimiteix un enginyer d'Antròpic per la por al que farà la IA, i la Unió Europea regula per afavorir la indústria Made in Europa. Avui també suplement comarques gironines, el Girona del 70, la Girona del 70, perdó, surt del calaix de Miquel Barderi. I el punt avui, producció autòctona, el sector audiovisual català intenta fer-se un lloc enmig de la fèrria competència de Madrid, ai, amb Mediapro com a empresa líder. Luis Simón Rabasseda, dos investigadors es fan famosos de la nit al dia advertint de l'apocalipsi que pot provocar la intel·ligència artificial. I també crònica d'Anna Serrano, la dimissió de Trapero sacseja Interior i els Mossos, i de Carles Sabater, d'Espinàs i Cesc, al TikTok i YouTube. A l'esportiu, el Barça també goleja a la Champions. Amb aquest 5-1 i entrevista la Margarida i Jessica Flores, filles de copartícips de l'Avui. El pare ajuda a fer néixer l'Avui i el nostre germà diu i dedica la seva vida.
0: Continuem. 2 minuts i mig i arribarem a 9:15 del matí. Anem a fer un repàs als diaris digitals.
1: El Nacional explica que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. Ho ha anunciat just ahir el conseller d'Agricultura, que diu que no podem donar un missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Ha detallat que encara queden 200 senglars a la zona infectada, tot plegat enmig d'un descens de casos a la pesta porcina, després que les últimes setmanes s'hagin confirmat, però, 5 nous positius. La notícia ha caigut com una gerra d'aigua freda pel veïnatge dels municipis de l'entorn del parc, tot i que a finals d'agost, de fet, el mateix conseller havia apuntat que estudiaria la possibilitat de flexibilitzar les restriccions durant la tardor. Però sembla que no. La premsa del Baix explica que el Baix Llobregat es converteix en el cap de pont de la nova temporada de teatre familiar de la xarxa. Hi haurà un paper important aquí a la comarca, tant a l'inici de la gira en la celebració dels principals esdeveniments del sector. A més, l'entitat té previst superar els 300 espectacles programats. Oficialment, la temporada comença demà a Olesa. Un dels moments de la temporada serà la celebració de la 15a edició del TAS d'espectacles familiars, que es farà a Martorell al novembre, una trobada professional que serveix d'aparador de les últimes novetats del sector i punt de trobada entre companyies i programadors i també públic. I acabarem amb 3CatInfo, que diu que els metges anuncien una vaga indefinida a partir de l'octubre. L'aturada, que serà d'àmbit estatal, és la resposta del col·lectiu davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la tramitació parlamentària. El text, segons els sindicats, perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries. Hi ha unitat d'acció perquè tots els sindicats prioritzen aquesta unitat i volen consensuar un calendari d'actuació. El Consell de Metges de Catalunya diuen que la convocatòria de vaga indefinida a escala catalana coincideix en temps i forma amb les mobilitzacions estatals i han responsabilitzat el Departament de Salut de la persistència de les mobilitzacions dels metges i han exigit a la consellera que s'assegui a negociar.

0: Bon dia i bona hora.
1: Us ho hem explicat aquests dies. L'ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República i l'Ateneu Molei organitzen, amb un munt més d'entitats adherides, aquesta marxa de torxes amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. La marxa es farà avui a partir de 8:45 del vespre, amb sortida a la plaça de l'1 d'octubre, per acabar a la plaça del Palau, on es farà la concentració i la lectura del manifest i l'ofrena floral. Parlem uns minuts d'aquesta marxa de torxes. Saludem a aquesta hora del matí el Pere Casas, membre de l'ANC. Hola, Pere, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Parlo com a coordinador del Pacte Civil per la Independència, que som els que organitzem això amb la gent del Molei.
1: Molt bé. Escolta, doncs,
2: l'Assemblea Nacional Catalana, l'Òmnium Cultural i el Consell de la República. I 25 entitats civils d'aquesta vila.
1: Perfecte, doncs anem a centrar-nos en l'activitat. Explica'm l'objectiu o objectius que teniu, Pere, doncs, a l'hora d'organitzar aquesta nova edició de la marxa de torxes.
2: Bé, l'objectiu és el mateix de cada any, és ser coherents. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya i commemora l'11 de setembre 1714, que va ser quan Catalunya va perdre la seva independència. Naturalment, nosaltres ens preguntem si seria coherent anar a un acte, en una ofrena floral que organitza un govern municipal encapçalat per les mateixes forces que ens neguen precisament la nostra independència. Tres segles després dels 1707 a Almansa, el 1714 aquí al Principat i el 1715 a les Illes, es manté ben forta la nostra resistència a ser assimilats per un estat espanyol que cada cop està més decidit a fer-nos sotmesos, pobres i diluïts. Com hem dit, els darrers anys no ens sentim representats per les autoritats municipals que encapçalaran l'ofrena floral de l'Ajuntament. Perquè Digue'm.
1: Dèieu, Pere, en aquest comunicat que heu fet, que aquest acte justament institucional, on també es conviden les entitats a fer l'ofrena floral, dieu que ha esdevingut una commemoració sense ànima i que ha perdut l'esperit de la celebració.
2: Clar, l'esperit de la celebració quin és? Defensar les llibertats de Catalunya. I el que tenim és que, bé sigui des de posicionaments estrictament espanyolistes, com el PSOE, o des d'aliances polítiques servils, la gent que està al nostre govern aquí o el govern de la Generalitat, tenim un suposat govern de tothom que esborra la nostra identitat. Volen una Catalunya assimilada amb una diada nacional que, com els seus cartells publicitaris que hem vist penjats al poble, al terraplè, són uns cartells publicitaris sense cap bandera catalana. Volen una Catalunya que sigui de color taronja. És a dir, d'alguna manera, ni Catalunya ni Espanya, sense cap bandera. L'únic quatre barres que hi ha són on posa la diada. Nosaltres ho tenim clar. És ni Catalunya ni Espanya. És ni França ni Espanya, països catalans. Tenim una policia espanyola que pega aquí a vora la mateixa estelada que nosaltres reivindiquem l'11 de setembre.
1: Bé, explica'm com teniu previst, doncs, l'acte d'aquest vespre. Pere, a partir de 8:45 del vespre, dèieu concentració a la plaça de l'1 d'octubre. A partir d'aquí, quin serà el recorregut i què és el que fareu?
2: Mira, nosaltres, com cada any, convoquem a la plaça de l'1 d'octubre. Allà ens trobarem i iniciarem la marxa, que farà cap a la plaça de la Vila, passarà cap al carrer Major, baixarà per la plaça del Mercat i tornarem a la plaça del Palau. Uh-huh. I allí, justament, farem l'ofrena floral i es llegirà un manifest.
1: Molt bé. I deies unes 25 entitats adherides, a banda de les convocants del pacte?
2: Mira, és un acte que convoquem la societat civil de Molins, que són les que donen realment, les que han de, entenem nosaltres, les que han de vertebrar i donar pes a la vida social d'aquest poble. Si em permeteu, ho llegiré. Mira, l'Ateneu Molei, l'Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República, Òmnium Cultural, l'Agrupament Escolta Jaume Vives al Cau, Molins Comerç, la Colla Castellera Matossers, els Grallers, els Amics del Museu, el Camell, l'agrupació folklòrica, l'esplai de la grupa, les esventades, que són les bastoneres, el centre excursionista de Molins de Rei, el teatre de la Penya, l'esquerra independentista, que agrupa aquestes organitzacions juvenils independentistes d'aquí del poble, el mateix sopar popular que hi haurà després, aquí us convidem, que organitza el Molei, el CEPA i Sors Barriarada, la Coroqua, el Líbet, el Fòrum 21, l'Associació Coral de les Veus del Dilluns, Molins Televisió, el Llars, Molins en Català, Metal Defenders, l'Enxoscat. Tots aquests ens unim amb aquest acte que ha de ser reivindicatiu i alternatiu al convocat demà aquí mateix des de l'Ajuntament, perquè tenim el govern més espanyolista de la història contemporània de Catalunya, la Generalitat. Tenim polítics aquí, a Molins, en el govern, i el govern de la Generalitat absolutament sotmesos i submisos a l'autonomisme i al clientelisme. A més, contínuament tracten de fragmentar-nos, perquè qui ens vol callats saben que units som més forts i pretenen enfrontar-nos entre nosaltres també, saps? Fins i tot des de posicions reaccionàries, alguns entre els últims i els penúltims hem arribat. I nosaltres estem absolutament en desacord en aquestes polítiques que volen una Catalunya cada cop més assimilada en base a polítiques que només en favor del gran capital, de l'IBEX 35, es basen en una economia que està fonamentada en el creixement insostenible, tant a nivell social com a nivell ambiental, i no pot estar basat en la forçada incorporació de mà d'obra precaritzada que ha d'arribar aquí a sous baixíssims i, a més, espanyolitzada.
1: L'any passat ja ho vau fer, això, Pere, amb les entitats adherides. No, era el primer any que fèieu doncs, aquesta convocatòria?
2: No, aquest serà el tercer.
1: Aquest és el tercer, eh?
2: Sí. Sí, sincerament, cada vegada som més. Uh-huh. L'any passat érem unes 20 entitats, avui enguany serem 25. Sí. L'any passat vam ser unes 400 persones i el nostre acte està agafant una dimensió que arriba a superar fins i tot en nombre de persones participants a l'acte institucional, tot i que aquest compta amb la subvenció, diguéssim, claríssima per part del govern municipal.
1: Mira, deixa'm
2: dir una cosa, sisplau. Abans he dit que aquest acte el que referma és la nostra resistència assimilats per un estat espanyol cada cop més decidit a fer-nos sotmesos. Sotmesos, està claríssim, l'1 d'octubre ens peguen quan ensenyem una estelada, no, ens neguen el dret a l'autodeterminació, tenim un poder judicial que ens posa a la presó, que malmet qualsevol oportunitat que hi hagi una justícia justa. Ens volen pobres, i aquí, mira, si em permets, tothom coneixem el nostre ínclit polític molinenc en José de Zaragoza, o José Zaragoza, que està dintre, entre cometes, de la cúpula de la política del PSOE, ho va dir molt clar. Va dir, clar, si vosaltres voleu ser independents, com voleu que us invertim a Catalunya? Com voleu que invertim en Rodalies? Com voleu que invertim en sanitat, si voleu ser independents? Jo penso, honestament, que hem de tenir clar que també el senyor José Zaragoza també mentia, perquè això fa 300 anys que dura. No és ara només des que els catalans vam voler ser mals espanyols. I jo crec que el senyor Miguel Zaragoza, el senyor José Zaragoza, o el senyor Xavi Paz hauria d'explicar als seus votants, els seus votants espanyolistes, els seus votants que voten al PSOE, els seus votants que són del Madrid o que voten a Vox i que no volen ser independents, el per què els obliguen a tenir uns serveis com Rodalies tan absolutament nefastos, per què els obliguen a tenir una sanitat infrafinançada, per què els castiguen també per ser mals catalans.
1: Bé, Pere, anirem acabant. En tot cas, deixa'm fer un apunt de l'ANC perquè heu convocat demà també la gent que vulgui anar a la manifestació a Barcelona, no? Un punt de trobada aquí a l'estació de Molins de Rei, pel que hem vist en un comunicat, no?
2: Correcte. Anirem plegats des de l'estació de tren. Crec que és a 2:15.
1: 15:30, si no m'equivoco. Sí, he vist.
2: Sí, és a 2:15. Anirem plegats. D'alguna manera, sempre procurem fer grup. Uh-huh. Per trobar-nos més agombollats.
1: Molt bé. A 2:45, doncs, a l'estació. La manifestació, el punt de trobada és a 4:45 a la zona Gran Via Rocafort, eh? En aquest cas la columna del Baix Llobregat.
2: Alguna... Bueno, digues. Una mica és això, la manifestació de l'11 de setembre.
1: Sí.
2: A què correspon? El dia que la Diada Nacional de Catalunya, on Catalunya va perdre la seva independència. Demà, a l'11 de setembre, la gent que està a favor de negar-nos la nostra independència no hi serà. Doncs aleshores em pregunto per què nosaltres, aquí a Molins, hem d'estar amb aquesta gent que ens neguen la independència, que ens neguen la possibilitat d'autodeterminació, que ens sotmeten, que dilueixen el català, que diuen que fan polítiques a favor del català, però després no en compleixen del pacte per la llengua, només en compleixen un 30%, que diuen que ens arreglaran rodalies, però així estem. Com a molt ens donen 4.750 milions que han pidolat alguns polítics de per aquí. S'ha de ser una... En realitat, l'11 de setembre ha de ser una jornada reivindicativa.
1: Doncs
2: per tant, animem a tothom a venir no només a la marxa de torxes, sinó demà a les manifestacions reivindicatives de l'11 de setembre.
1: Molt bé. La marxa de torxes prevista, com dèiem, a partir de 8:45 del vespre, amb sortida des de la plaça de l'1 d'octubre. A Pere Casas, doncs, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé la diada, eh?
2: I moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar quins són els...
1: Ui, se'ns ha tallat. Gràcies, Pere, una abraçada, que vagi bé.

0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
0: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
7: Un minut i arribarem a 3:15 del matí, matí de dijous, 10 de setembre. És el moment d'escoltar la punt del dia. Com us he explicat, els dijous aquesta temporada ens acompanyarà un altre periodista local, l'Aina Santllehí, membre de l'equip de redacció de la revista El Llaç, que ens compartirà doncs reflexions també aquest dia de la setmana. Contents de tornar a reincorporar a l'Aina. Què tal, Aina? Bon dia i bona hora.
8: Molt bon dia, Oriol. Doncs mira, avui començo aquesta petita secció on parlarem una mica de temes que ens afecten a Molins de Rei, de temes ben propers, una mica en retrospectiva i una mica lligats doncs, a tots els temes que publiquem a la revista del Llaç, de la qual jo formo part, i per tant serà un plaer doncs, poder-ho exposar una mica més aquí i poder-ne destacar alguns dels temes amb els quals hem treballat. Per aquest inici de curs, ja que continuem amb un nou curs amb les restriccions a qualsevol causa de la pesta porcina, doncs m'agradaria parlar justament d'aquest tema. Pocs dies després que es confirmés un nou positiu a Molins de Rei, a la zona de Molins de Rei, doncs m'agradaria justament parlar d'això, perquè l'última revista del Llaç la vam dedicar a fer una anàlisi de com s'estava visquent des de la població el tancament de el nostre entorn natural més proper, com ho és Collserola, quines alternatives estaven buscant, en quin sentit els estava afectant això. I una mica voldria parlar d'aquest tema perquè vam fer més una enquesta entre els nostres usuaris per veure fins a quin punt hi havia una afectació real d'aquestes restriccions i ens va sorprendre bastant perquè el 72% de les persones enquestades que van voler participar ens deien que les restriccions els havien afectat els seus hàbits, a la seva manera de fer, a la manera de fer exercici físic, de moure's, de passejar animals de companyia. I una mica també els preguntàvem què havien fet des que es van aplicar aquestes restriccions. La majoria ens deien que havien intentat buscar altres espais naturals, per exemple, doncs, a l'altra banda del riu. També hi havia gent que ens deia que havia buscat alternatives, entorns urbans per fer esport, però també hi havia un percentatge de gent, un 11%, que ens deia que continuaven anant-hi malgrat les restriccions. És un tema que ha afectat doncs, a moltíssima gent que considera que les restriccions són massa estrictes. Concretament, un 80% dels nostres usuaris a les xarxes socials del Llaç ens deien que les restriccions eren massa estrictes, però que també ha afectat moltíssim als restaurants de Collserola, per exemple, que ens explicaven doncs, que havien perdut entre el 60 i el 70% de la clientela perquè bona part dels seus clients hi arribaven habitualment doncs, a través dels corriols, després de fer esport per anar-hi a fer un esmorzar i ara només hi podien accedir legalment a través del cotxe, no? També vam parlar de com ha nascut una plataforma que és Collserola Oberta, Segura i Transparent per reclamar no només un pla de reobertura, sinó transparència, que ens expliquin en quin punt estem, que ens expliquin què cal fer per arribar a una situació òptima per poder obrir Collserola. I també vam afectar, doncs, vam parlar amb altres col·lectius afectats, com per exemple el centre excursionista, que s'ha vist obligat a moure les seves activitats, amb clubs esportius, per exemple el Molins Run Club, que tot just fa poc que nascut, i organitzaven, doncs, sortides a córrer pels espais de Collserola, o, per exemple, vam parlar amb el camp d'aprenentatge de Can Santoi, no?, que ofereix cada setmana moltíssimes activitats a instituts, a escoles, perquè els alumnes puguin aprendre a estar en contacte amb la natura, i també havien, doncs, hagut de reprogramar, de moure, de readaptar les seves activitats, no? Llavors, és un tema que ens afecta moltíssim, que seguirà aquest curs, sembla present, almenys fins a finals d'any, i que crec que està bé que valorem plegats, no?, i que sapiguem quina afectació ens està tenint en compte, doncs, això, que Collserola és un dels pocs espais, un dels pocs entorns naturals que tenim aquí a Molins de Rei, tenint en compte, doncs, que ens trobem, doncs, en plena àrea metropolitana. I seguirem, doncs, la setmana que ve amb més temes de proximitat, intentant fer una mica de retrospectiva i intentant també adaptar-nos a l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a tu, Aina, com sempre, que tinguis una bona diada, un bon cap de setmana, i t'esperem dijous que ve. Seguim, passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Sant Tornem-hi amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
9: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Malgrat que el santoral d'avui ens porta a Sant Nicolau de Tolentino, Sant Sòstenes o Sant Datius, avui som a la vigília de la Diada Nacional. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat té com a activitat destacada la missa de l'11 de setembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, en homenatge als màrtirs del 1714. Antoni Gaudí aviat pujarà als altars i precisament ara fa 100 anys, l'11 de setembre de 1924, quan Gaudí tenia 71 anys, els agents de la policia el van aturar quan sortia d'aquesta missa, en aquest cas a l'església de Sant Just. La conversa de Gaudí amb un policia la reproduïm a continuació. ¿Cómo se llama usted? Antoni Gaudí. ¿Qué edad tiene usted? 71 anys. ¿Qué profesión? Arquitecta. Pues su profesión le obliga a hablar en castellano. La professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució, i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. ¿Cómo se llamaba su padre? Francesc Gaudí. ¿Qué es eso de Francesc? Si usted no fuese viejo, le rompería la cara, sin vergüenza cochino. Yo a usted no le insulto, y usted a mí sí, yo parlo la meva llengua. Si usted no fuese viejo, miri, no m'insultin, que no hi tenen dret. Molt bon dia i bona dia a tothom.
7: Moltes gràcies, Jesús, que tinguis una bona diada també i un bon cap de setmana. 10 minuts i seran les 9 del matí. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra. D'entrada, per avui dijous, quan acabi el bon dia i bona hora, seran les 12 del migdia, podreu escoltar les notícies i de seguida a la remissió del Fora Clitxés, que hi estrenaven segona temporada amb nosaltres l'Arlet Valls i la Neus Pérez. Serà fins la una. A la una, l'informatiu Molins de Rei al dia, amb la companya Sílvia Artés, i després tenim el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica, amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto al capdavant, també amb l'Esperança Heredia, aquest programa quinzenal que el podreu escoltar de 2:15 a les 2 el dijous. Notícies en xarxa de 2 a 3, tenim també de 3 a 4 a la migdiada, nova temporada del Músic en 8 mil·límetres amb el company Ferran Cardona, entre les 4 i les 5, programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules, i estrena també d'un nou programa aquesta temporada a la ràdio nostra, No ho entenc, avui primer programa a les 5 de la tarda, de 5 a 6, amb la Sílvia de Pares i el Jordi Roca. Estan contents i nervis per començar ja aquesta temporada aquí a la ràdio i contents d'incorporar-los. Si els voleu escoltar, avui de 5 a 6 de la tarda al No ho entenc, la Sílvia i el Jordi. A les 6, el que hem fet aquesta temporada també és que pugueu escoltar el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla, en comptes del divendres, doncs serà en directe els dijous de 6 a 7, la conversa habitual del Pau amb algun protagonista il·lustrador i també moltes coses més. Parlem de còmics ara els dijous de 6 a 7 de la tarda. I més novetats del dijous, perquè a les 7 tindrem el Molins Connection, el programa dedicat a l'anàlisi esportiva, sobretot dels esports americans, amb l'Ivan Beas, amb el David Lai i l'Antonio Valverde. De 7 a 8, Molins Connection, nou horari, també en directe, com ja ho feien la temporada passada. I també més novetats, perquè el Joc per Randa, que és el programa dedicat al món dels videojocs, a la indústria dels videojocs, que ens acompanyava habitualment els dilluns a les 9 del vespre, ara ho farà els dijous i, a més, amb un horari ampliat. Serà de 8 a 2 quarts de 10 de la nit, una hora i mitja, amb el Rafael Pérez i tot el seu extens equip. Avui debuten, doncs, en aquest nou horari, a les 8 fins a 2 quarts de 10, el Joc per Randa. Moviments, sobretot en aquesta jornada de dijous. Després repetirem el Col·lectius en Xarxa a 2:15. Tenim la cita amb el Món en Flames, amb el Ramon Canal, que ja ens acompanyava a aquesta franja horària habitualment, de 10 a 11. Remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora a mitjanit, i podreu escoltar també de 11 a 12, i de mitjanit la remissió de La Veu. Tenim demà, a partir de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, a les 12 hores de sardanes amb el Pere Païssa, com ja us hem explicat, enregistrades, i després completarem la programació amb la sarsuela Cançó d'Amor i de Guerra, que ens ha confeccionat bé el muntatge, l'Albert Pérez i Puig. Això serà durant la jornada de demà. I al cap de setmana, doncs, el contingut habitual, el Christian Vela debut amb el seu Estereopop, de 10 del matí a 1 del migdia el dissabte. També tornem a tenir amb nosaltres el Highway 61 de 5 a 7 el dissabte, amb la Bibi Sallent i el Jordi Corrales. I recordeu que aquesta temporada no tindrem programa en directe els diumenges, perquè el Xavi García i tot el seu equip s'incorporen a la jornada de divendres a la tarda. Tal com raja serà el programa que podreu escoltar amb el Xavi García i tot el seu equip de 5 a 8 del vespre els divendres. Demà no, perquè és festiu, però divendres que ve dia 18 sí. I per tant els diumenges serà el programa enregistrat. Bé, avui anem justets de temps, no farem el repàs a la televisió, sinó que avancem i anem amb la recomanació cultural.

0: Els dijous seguirem parlant de teatre aquí al programa, aquests minuts de la recomanació. Ho fem acompanyats del Dani Pasqual, que una temporada més ens acompanyarà, ja ho va fer el dilluns, en aquest cas amb un programa musical, però el podeu seguir al Tot Teatre de 8 a 9 del vespre els dilluns amb l'actualitat teatral. De tota l'actualitat teatral, precisament, el Dani ens destaca una obra de teatre. Què tal, Dani? Bon dia i ben retrobat.
1: Bon dia, Oriol. Ben retrobats, amics tots de Ràdio Molins de Rei. Salutacions per a tots i totes. Després de tancar temporada amb totes les entrades venudes, és de calaix, obrir la temporada 26-27 amb Primera Llei de Newton, a la Villarroel. Estrenat al Festival Grec, situa el públic en un institut d'alta complexitat, on un alumne amb futur en el futbol és enganxampat, copiant poc abans de graduar-se. El text de Eu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja dilemes morals sobre la justícia i les trampes en un sistema desigual, amb una proposta que combina drama, humor i crítica social. Diu la Primera Llei de Newton que un cos tendeix a mantenir el seu estat de moviment o repòs si cap força externa no l'altera. La metàfora funciona sorprenentment bé per descriure l'última proposta de la Eu Manzanares. Primera Llei de Newton és una obra que sap perfectament cap a on es dirigeix i que no abandona mai la seva trajectòria, la d'un teatre eficaç, popular i construït per connectar amb el públic. La dramatúrgia és sòlida, complexa i molt ben estructurada. El conflicte queda plantejat amb claretat des del primer moment i el mecanisme dramàtic funciona amb precisió matemàtica. La idea de relacionar educació física, desigualtat social i política és intel·ligent i està resolta amb una notable habilitat narrativa. L'obra manté un bon ritme durant els seus pocs més de 90 minuts, combina humor i reflexiona amb naturalitat i sap justificar la informació perquè l'interès no decaigui. La direcció del Nelson Valente reforça totes aquestes virtuts. La posada en escena és precisa, dinàmica i plena d'energia. És evident que els intèrprets gaudeixen dels seus personatges i aquesta complicitat es transmet a la platea. Entre tots ells destaca Max Vilarrassa, que continua consolidant-se com una de les presències joves més prometedores dels escenaris barcelonins. El seu treball combina naturalitat, carisma i una energia molt ben calibrada. Lu Amat i Sara Diego també completen unes actuacions espectaculars, sense desmereixer cap dels altres membres de l'elenc, la Rosa Gàmiz, l'Anna Saún i el Dafnis Balduf, tots extraordinaris. Tot funciona, potser massa, perquè hi ha una sensació que acompanya tota la funció. L'obra està construïda en totes i cadascuna de les seves capes amb un objectiu prioritari, agradar. Primera Llei de Newton és un espectacle excel·lentment executat, divertit, intel·ligent, àgil i profundament eficaç. Un magnífic exemple de teatre popular contemporani. Però també deixa la sensació que, en la seva voluntat de complaure, renuncia a arribar allà on el millor teatre pot dur-nos. Aquell lloc incòmode on les certeses s'esquerden, els personatges deixen de ser reconeixibles i el públic surt del teatre havent rigut, però també havent descobert alguna cosa nova sobre el món i sobre un mateix. A la Villarroel, Primera Llei de Newton, fins al 4 d'octubre de 2026. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia i bona hora.
0: Gràcies, Dani. Prenem nota. Que vagi molt bé el cap de setmana. 55 segons i seran les 9 del matí. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora. De seguida tornem. El Miquel Bofill ja té a punt la cançó del dia. I després

0: Carias. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme en un moviment que continua encara actiu. Ho ha dit avui al Next.
3: D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
2: Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present, pel futur, independència". I el CNI ha admès que en les informacions que va emetre sobre la campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca a Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que va fer públics ahir el govern espanyol. El CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins ara. Entre la documentació desclassificada hi ha un document del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar. I pel que fa a la mobilitat, una avaria afecta la C32 a Alella, deixant un carril tallat, i també un altre a l'AP7 a Salt, que deixa un altre carril tallat. A banda, també hi ha afectacions al servei ferroviari. L'R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència a l'infraestructura entre la Garriga i Puigcerdà, i també la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. I un home ha quedat ferit en l'incendi d'un habitatge ubicat al carrer Alcalde Rosell de Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
4: Aquests dies podeu visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular molinenca de Festa Major. És el preludi de la festa que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. En aquesta exposició, la planta baixa del molí hi ha els elements típics de la nostra cultura popular. Hi podreu veure el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, també elements característics dels matussers, les bastoneres, els grallers, l'esbar, els Diables, la Colla dels Miquels, tots aquests elements reunits a la planta baixa del molí un any més en aquesta exposició prèvia a la Festa Major. Es pot visitar fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes i també els caps de setmana. Demà divendres, 11 de setembre, amb horari especial d'11 del matí a 2:15 del migdia. Diumenge el SEM fa una sortida a la secció de senderisme, anirà a Osona, en concret a l'Esquirol i a Can Toni Gros, per fer un recorregut d'uns 13 quilòmetres per passar per diferents punts d'aigua, fonts, salts d'aigua, gorgs i diferents elements també com un dolmen o el pont de la Gorga. Les inscripcions es poden fer encara aquesta tarda al local del SEM. I ja està tot a punt per la 47a Cursa Popular de Sant Miquel. Es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb els 5 recorreguts habituals, sortida de les 5 curses des del Passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. La primera sortida és de 9:15 del matí i fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts. Si voleu tota la informació i fer les inscripcions, al web cursasantmiquel.com o també podeu anar al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2:00.

0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Adéu, filla. T'espero per dinar?
3: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia i bona hora. Per a mi és un plaer tornar a estar amb tots vosaltres i col·laborar amb la cançó del dia dels dijous. Començarem la temporada amb la força de l'obertura de l'òpera Càndida, del compositor i director Leonard Bernstein. Càndida és una opereta còmica en dos actes, composta el 1956 i que aquest any en fa 70 de la seva estrena. Està basada en la novel·la satírica Càndid o l'optimisme, de Voltaire. Aquesta obertura és una peça brillant, virtuosa i molt dinàmica que combina la tradició simfònica amb el jazz i el llenguatge del musical i destaca per la seva frescor, ironia i eclecticisme. Us deixo que gaudiu d'aquesta descàrrega d'energia pura.

A Ràdio Molins de Rei comencem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 10 de setembre de 2026 la compartim amb l'equip al complet de tertulians i tertulianes. Nati Bofill, bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Sí, tots ben retrobats ja d'entrada, per no repetir-ho cada moment.
1: Sí.
0: Manel Cordero, bon dia.
2: Bon dia
0: a tothom. Charles,
3: bon dia.
0: Bon dia, Núria Rubió.
4: Bon dia.
0: Joan Domènech, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I Josep Vinyets, bon dia i bona hora.
6: Molt bon dia.
0: Ara sí, tots i totes ben retrobats. Com ha anat l'estiu?
1: Gràcies.
0: Aquestes setmanes d'agost.
1: Horroroses.
0: Horroroses. Bàsicament per la calor, m'estàs dient,
1: calor.
0: Sí?
1: Ah. El tema de la calor.
0: Aclarim-ho bé.
1: El tema, la calor.
0: Aclarim-ho bé.
4: Exagerada, Una calor exagerada.
3: Repetiríem tots el mateix. Clar,
0: avui molt millor per això,
3: Sí, jaqueteta.
2: Això és un canvi.
1: Avui és perfecta, la temperatura
5: Rebequeta,
1: ideal.
5: Sí.
0: Sí. Horrorosa per la calor, però en general, Joan, has llegit molt, tu, o no?
5: Sí, he llegit molt.
0: Sí, que t'agrada aprofitar.
5: Sí, he llegit, he vist pel·lícules, he vist sèries.
0: Sí.
5: He fet vacances, he vist puestos.
0: Puestos.
2: He vist puestos.
3: Has anat cap al nord a refrescar-te o no?
0: No gaire nord.
5: Vaig anar mig cap... Vaig pujar cap al nord,
0: però no gaire.
5: Vaig quedar per allà a la zona de Bordeus, diguem-ho així.
3: Que també feia calor.
0: Et van enganxar els incendis o què?
5: No, era just a l'altra banda, era un lloc preciós,
0: sí?
5: Excepcional, admirable, una cosa em va sorprendre molt, moltíssim.
0: Sí?
5: Semblava que estigués dins d'una pel·lícula, vosaltres que també sou una mica cinèfils, d'una pel·lícula de l'Eric Rohmer o del Chabrol, allò dels contes d'estiu, contes de primavera.
0: Sí.
5: Era un lloc molt maco. Molt
3: cap a Bordeus.
5: Però no, més el que és la campinya, totes aquelles vinyes, aquells arbres, allà hi ha molta pruna. Era un lloc molt rural i molt tranquil. Era amb una granja rural que vaig estar.
3: Sí, molt maco.
5: Sí. Sí. Un lloc preciós. És que vaig estar a Sant Emilió.
2: No sabia,
5: Vaig provar els crus, els gran crus. Vam fer una cata, vam reservar un dia per fer una cata i després molts castells.
3: Sí.
5: I com a en síntesi sí que hi ha una cosa que em va sorprendre, que segurament ho sabem tots, i és que tenen, és clar, estimen molt el seu país, els francesos, malgrat els francesos, per dir-ho d'alguna manera, però allà ho conserven tot. Vull dir, hi ha una política de protecció del patrimoni que aquí no la tenia. Aquí hi ha una casa entre mitgeres, vull dir, se la venen i ja fan un bloc de pisos. Allà tot és... vull dir, aquells pobles on veig que a més era la zona rural, vull dir, es conserven les cases del 14, del 15, del 16, del 17, amb aquelles travesses de fang. Però, bueno, les reformen, les... És clar, estàs dins d'un lloc que és molt maco tot
2: Alemanya
5: tot molt ben ordenat.
3: Nosaltres vam estar a la part del sud d'Alemanya i això que dius de conservar, no saps si era conservat o reconstruït, perquè
5: bueno, sí, reforma,
3: quan veus el que va passar amb la Segona Guerra Mundial,
5: sí,
3: que els pobles els van deixar fer pols,
5: i
3: en canvi vas als poblets del sud d'Alemanya i són, semblen del segle XVII, vull dir que les casetes, també amb les fustetes i tot això.
5: Segurament hi ha molt de reforma, però reforma, n'hi deu haver-hi una llei de patrimoni o alguna cosa que...
0: Molt bé.
5: Però, bueno, molt bé.
0: Molt bé. Josep Vinyets, tu també vas anar a una zona que havia estat afectada pel foc, no?
6: Sí, allà vam aterrar amb una realitat que hem tingut també aquest any, perquè vam anar a Vilavella, que és a la Vall d'Uixó, I evidentment és un dels pobles que van haver d'evacuar quan a l'incendi de la Vall d'Uixó, i veies inclús les façanes de les últimes cases del poble, algunes emmascarades al fum, vull dir que tot cremat. Sí, és cert que sorties uns quants quilòmetres, que ja entraves a la Serra d'Espadà, que ja van procurar que el foc no hi entrés perquè és més abrupte, i allà ja estava verd, però sí, és cert que estava molt... És molt trist veure tots aquells quilòmetres i quilòmetres de bosc cremat, perquè no era un... Aquí, amb això, aquest any, encara ho hem de dir, hem estat de sort, perquè els pocs focs que hi ha hagut aquí a Collserola ha sigut aquí per
0: sobre. Però n'hi ha hagut, eh?
6: Sí, n'hi ha hagut. Però no han sigut...
0: No vol dir aquí a Collserola.
1: Ah,
6: a Collserola. A Collserola, aquí nosaltres hem tingut sort, perquè si ens cremés cap aquí dalt a la Riera, tota aquesta part d'aquí, déu-n'hi-do la feinada que tindríem. Vull dir que els pocs que hi ha hagut ha sigut per sobre Esplugues, per allà on hi ha el repetidor aquell de la ràdio,
5: sí,
6: i aquella zona encara no és tan boscosa i s'ha controlat ràpidament, però veus allò, aquell tros de la vall d'Uixó tan quilòmetre i quilòmetre, i dius, ens ho podríem pensar una mica, perquè...
1: Ens hem de pensar tantes coses, em sembla.
6: Sí, però és que el problema ve per una mica com de deixadesa, perquè la feina no, per evitar aquestes coses que costen d'evitar, i més aquest any amb les calors que ha fet, No és ara l'estiu, sinó és després a la tardor, d'allò mantenen els boscos més nets i més... Evidentment no hi ha ramats, els sotabosc estan molt més brut, tampoc es neteja, perquè si pugem per aquí hi ha molt d'arbre encara trencat dels antics, allò com va vindre Catrina aquell, o...
1: Les ventades
6: aquelles tan fortes, encara hi ha arbres trencats i això és sec, allò és pólvora, si algun dia hi ha un incendi per aquí no deus un guard. Però bueno, ho vam passar bé, que també és lo important, i ja està.
3: I tu on vas estar?
0: M'ho preguntes a mi?
3: Sí, clar, senyor director. Clar, vostè preguntem.
0: No, jo no he preguntat on veu ser.
1: Exacte, com ens ha anat?
0: Com us ha anat?
3: Pues com vi ha anat a vostè?
0: M'ha anat molt bé, gràcies.
2: Sí. Cuenta la viña.
0: Digues.
2: No, que era punt i coma.
0: Molt bé. Tenim diverses coses a comentar, perquè hem començat ja el curs, mogudet, El curs escolar ja ho hem explicat, diguem, mogudet per la vaga, i ahir també per aquestes alertes que suposo que veu rebre vosaltres al mòbil.
5: Sí.
0: Us van fer un ensurt?
5: A mi em va passar una cosa, tenia el mòbil a carregar, estava veient una
0: pel·lícula. Mira com ara.
5: Estava veient una pel·lícula, era un thriller, hi havia una certa tensió, i llavors vaig començar a sentir... Pensava que era la banda sonora de la pel·lícula,
0: i no.
5: com allò... aquell tipus de música en què t'avisen de que passarà...
0: Doncs si un dia és una urgència...
5: I tenia el mòbil a l'altra punta de la casa i sentia uns... I vaig pensar, ostres... Però després va canviar la seqüència i sentia el mateix. Llavors vaig anar corrents i era el mòbil.
0: És alert.
5: Sí,
1: però jo crec que és veritat que cada vegada... La primera vegada que el vaig sentir, me'n recordo que em va espantar moltíssim.
5: Molt, sí.
1: La segona vegada potser ja no t'espanta tant. I ara aquesta, no sé si per mi, que recordi, és la quarta o cinquena vegada que ha sonat. I perquè no em donava mai temps a llegir-ho tot. Perquè de seguida el que feia era que el tancava.
0: Sí.
1: Ara no, em vaig permetre el luxe de llegir-lo mentre anava sonant.
0: Un era l'avís de demà hi haurà tal, i l'altre va ser de dir, escolta, ja no...
1: Exacte.
6: Però això és el que...
0: S'ha acabat l'alerta i després és quan va ploure. Aquí, aquí a la vila.
6: Però això sí que trobo jo. Veus el que deia la Nati? O has d'estar llegint escoltant la sirena aquella. Perquè si el pares... Se'n va el text i dius, podria haver-hi un sistema de que tu paris i puguis llegir el text, el que posa, perquè si no ho has de fer
1: així. Suposo que
6: si el poses en silenci al mòbil, la millor deixa, però no hauria de ser això, perquè llavors si tens un mòbil en silenci no et serveixen de res les alarmes perquè no et sonen.
0: Clar.
5: No ho sé, però jo em sembla que ho vaig parar i després...
3: Sí, el Manel sí que
5: ho va. Hi havia el WhatsApp aquell de l'Ajuntament i era la mateixa. Era la mateixa.
3: Sí, el Manel ho va recuperar perquè jo vaig perdre i em va dir, no, mira, està aquí.
0: Ho vas perdre.
3: Sí, ho vaig perdre per això, perquè al sentit pum, pum, pum, pum, llegir de pressa, vaig tancar.
1: De seguida tanca. Sí. Llavors desapareix. I l'altre dia, el que et dic, la cosa aquesta ja de la normalitat, que ho vas normalitzant, mentre anava sonant, anava llegint i vaig pensar, quina diferència del primer dia. La primera vegada...
0: De totes maneres, hi ha hagut força controvèrsia, no?
1: És un tema que si obrim aquest meló...
0: Obrim un meló...
1: Jo crec que ens dona molt, tota la tertúlia.
6: El què?
0: L'accés de...
3: En quin sentit ho dius? De si han de dir-ho o no dir-ho?
0: Sí, efectivament. Després sembla que tots els models indicaven que sí, que plouria molt fort aquí, no va ser així i va acabar pujant més cap al nord o al mar.
1: O al mar.
7: Sí.
0: Però en tot cas, millor prevenir...
4: És el que anava a apuntar.
5: Jo la controvèrsia no? La trobo relativa, relativa, perquè després, amb tot el que ha passat, va passar a València...
0: Que és evident que marca...
1: És aquí, aquí és on que va marcar la...
5: Va marcar aquesta prevenció, o aquest potser ser massa curós, i després... Sí. I després
4: però això no sabrà mai, però, penso que és millor. Passar-se una mica de prevenció... que no al revés.
1: No, no. Jo hi estic totalment en desacord.
0: Ah, perfecte, ja tenim debat,
1: sí,
0: doncs.
1: Estic totalment en desacord.
0: A veure, què penso... sisplau.
1: A veure, la meva argumentació és... Jo crec que les persones som prou responsables, o hauríem de ser prou
3: responsables
1: per prendre les decisions amb cert criteri.
0: Hauríem.
1: Ja ho poso en condicional. El que no és lògic és que es prenguin aquestes mesures restrictives de dir, és que escoles tancades, és que no sé què tancat, el servei sanitari és tancat. Jo crec que no ens cal tancar tanta cosa, vull dir, és a dir, a veure, hi ha risc, aneu en compte perquè hi ha risc. Els pares decidiran si volen portar els nens a l'escola o no. Si tens una revisió mèdica i no és urgent, tu mateix te'n cuidaràs. Quan jo era petita, i això Joan tu te'n recordaràs, es deia... carrers mullats, calaixos eixuts. Sí. Tothom sabíem que quan plovia, per precaució, la gent no sortia. Mm. Llavors, no tenim a hores d'ara aquest criteri?
3: Ha de ser, Nati, molta ha de ser, gent no la té.
1: Ha de ser l'Estat que ens ha de dir tot tancat?
3: Molta gent no la té, Nati.
4: No és que t'ho digui, t'informa.
1: No, no, tu llavors no, Núria, perquè ens van tancar les escoles.
4: Bueno,
1: van
4: en aquest sentit,
1: les
4: sí.
1: Escoles.
0: Mm. Sí, sí. Escoles, sí, activitat esportiva... Sí, sí.
1: Exactament, i centres mèdics.
4: Jo tan malament no ho trobo, la veritat.
1: Doncs sí,
5: perquè l'època que tu parles, no, que jo, és veritat, a més es diu la frase aquella, carrers mullats, calaixos eixuts, vull... ens autocontrolàvem més nosaltres mateixos.
1: Exactament, teníem criteri.
5: Teníem criteri, i llavors la societat i la condició humana ha canviat tant que ara o vas d'aquesta manera o aquí,
1: llavors, vull dir, Joan,
5: poden haver-hi unes desgràcies increïbles.
1: Però quin problema tenim? Que traspasses, diguem-ne, que et fas poc autoresponsable.
5: Sí, sí,
1: o sigui,
5: sí.
1: O perquè... traspasses... als grans poders.
5: Posar alguna cosa així, sí.
1: Clar, i llavors mai plourà a gust de tothom. Una cosa és quan a les capçaleres del riu t'està fent el que va passar a la Dana. Allò sí que va ser un problema de que no es van posar d'acord, o d'inoperància, o del que tu vulguis, perquè a les capçaleres dels rius estava plovent. No és aquí. O sigui, aquí eren unes condicions totalment diferents. Que no ho sabem, que si està plovent i has de travessar una riera, tens el risc de que se t'endugui el cotxe.
3: Nati, no però quan si plou molt, se ho emporten, eh? O sigui, cada de tant en tant, sense dir que a un cotxe se l'han portat. Sense dir al Maresme, que se'ls hi diu, plourà, no deixeu els cotxes a dins... i els deixen i s'ho emporten. Per tant, no hi ha criteri personal. Ha de vindre un criteri de dalt que digui, doncs prou,
4: que t'informi. És informació, llavors tu fes el que vulguis.
1: La informació la trobo perfecta, la trobo magnífica. El que no trobo bé és que ahir es van tancar una sèrie de llocs públics. Això és el que jo no trobo d'acord. No estic d'acord.
5: Públics llocs... i no públics, perquè no empreses privades que al millor deien als seus empleats demà no veniu a treballar, eh? En conec algunes. Bueno, ara perquè ja s'ha afegit el teletreball, que és una cosa que ja està quasi normalitzada. Però sí, n'hi havia empreses de repartiment o així, de dir, demà no agafeu el camió ni demà no treballeu.
1: A veure, jo el que vull dir és...
5: I eren empreses privades que, per tant, han
1: menjat... Que la informació hi ha de ser.
5: Amb ànim de lucre.
1: I és veritat, la informació hi ha de ser. Per tant, a tu t'han d'avisar d'alguna manera o l'altra que la climatologia és una mica imprevisible, que els mapes demostren que hi poden haver-hi grans pluges entre aquí i aquí. Però, esclar, no ho poden assegurar. És que és impossible poder-ho assegurar. I llavors tu has d'actuar amb el teu criteri.
3: Però Nati, tu o jo, però hi ha gent que no té criteri. Bueno, llavors doncs, però, direm que hi ha hagut tants morts. Per què? Per la gent que no ha tingut criteri.
1: Però llavors,
3: I què fem?
1: Però llavors què hem de fer? Que la gent tingui criteri.
3: Ah,
1: no ha de ser el gran papa que
3: ens diu. I com ho hem de fer?
1: No podeu sortir.
3: I
1: no
3: com ho hem de fer que la gent tingui criteri,
1: doncs,
3: si no la té?
1: Precisament no delegant... Precisament fent que les seves decisions les prenguin ells, no delegant-ho que ho prenguin els altres.
3: I anar agafant difunts.
1: Aquí ja sabíem que no hi haurien difunts. Ja se sabia que no hi haurien difunts.
5: Jo...
1: A veure, què et pot passar? Mira, jo un dia, tornant de la Cerdanya, vaig tenir la gran inspiració que vaig dir estic farta de pagar túnel del Cadí.
0: Sí.
1: Me'n vaig per Toses.
0: Que bé.
1: Vale?
0: Amunt.
1: I ho vaig decidir-ho el dia més encertat que vaig poder. És a dir, una pluja que no m'hi veia. I els que heu fet la carretera, aquesta estretona de Toses, sinó la Collada, sinó per baix, és una carretera estreta que amb aquests cotxes que portem ara una mica amples, dos cotxes passen amb dificultat. No m'hi veia. I vaig dir, has encertat el dia. Sí, noia, medalla. Avui, precisament, que queien uns patats...
3: O sigui, que creus que va ser una imprudència.
1: Una imprudència, total.
3: Val.
1: Qui va prendre la decisió? Jo. Què podia fer en aquells moments que ja estava, doncs mira, quedar-me allà amb un marge esperant que aquell patac passés, circular l'estona que hi havia una pluja normaleta, si tornava a caure un patac. Però això és una decisió meva. No em van tancar la carretera de Toses perquè pot ser que caiguessin uns patacs. Això és el que
3: però
1: jo
3: volia. Però si tu, per aquella,
4: és bastant relatiu,
3: per aquella carretera tens un accident i et mates,
4: sí?
1: És molt relatiu.
0: Digues, Mercè, que...
3: No, que jo deia, si ella, en aquells moments que va prendre aquesta decisió,
0: sí.
3: I reconeix que és una imprudència, ha reconegut...
1: A veure, quan jo vaig marxar, no, o sigui, el cel estava gris... La pluja és el que diem. La meteorologia va dir que podia ploure perquè van ser aquells dies que a les tardes van caure unes pedregades importants, us en recordeu? I van haver-hi uns dies, no sé quins dies d'agost eren, que van haver-hi uns pedra i va haver-hi... I per tant, però ningú ho havia dit. Més cosa, eh? O sigui, la clima...
3: Si tu haguessis rebut una notícia...
1: No haguessis
3: anat.
1: Evidentment.
5: Que no. Val. I haguessis passat pel túnel.
1: Val. I hagués pagat.
5: És diferent. Més tranquil·la tot el viatge.
1: Clar,
5: perquè et havien avisat abans.
1: Avisat que pot ser que hi haguessin hagut patacs. Però no em van... No. O sigui, jo el que vull dir és que és una decisió que l'haig de prendre jo. No perquè em tanquin la carretera. Això és el que vull dir, Núria. Que no em tenen. Em tenen que avisar. O és correcte que m'avisin, perquè
3: informar.
1: Si jo no he vist les notícies i no he vist la meteorologia, doncs, bueno, està bé que m'avisin de dir risc de patacs, compte, no sé què, no sé quantos, però la decisió última penso que tinc dret a prendre-la jo. Que m'estavello, em sap greu. Vull dir, també em puc estavellar simplement anant una mica de pressa baixant del túnel.
5: Sí. No, a mi m'agrada molt que la manera d'entendre tu això, però això no funciona així.
6: Però bueno, és que no
5: m'agrada molt, perquè, de fet, jo també crec que un té la llibertat de...
3: De dir, em vull tirar d'alta baix, doncs em tiro. Tinc la llibertat.
5: Vull dir, no li han
6: de
5: dir...
6: No és una imprudència.
5: No vagis per
0: aquí. A veure,
6: no és una imprudència, això, amb el fet de que, si tu no saps que hi haurà un temporal molt fort, tu prens una decisió, passes per una carretera. La imprudència seria que havent-hi un temporal d'aquests que és on passen els accidents aquests i és on dono la raó amb el que dèiem, que la gent hauríem de ser més capaços de poder pensar millor i agafar les decisions més encertades, és travessar una riera quan està baixant molta aigua perquè hi ha un temporal de pluges o coses d'aquestes, que és on passa. Aquí al Maresme és cert que t'avisen que pot haver-hi un temporal, que no parquis a les torrenteres. Són torrenteres, és que al final no sabem encara entendre que una torrentera té això, que amb una pluja així porta, en un moment donat baixarà mitja hora, baixarà una hora. Però es pot endur un cotxe.
3: I una
6: persona
3: dins. Si
6: tu vas prendre una decisió, passes per una carretera, és com si ara te'n vas a Tarragona i enganxes un xapa aquí, encara que vagis per l'autopista, doncs tindre una visibilitat molt reduïda. Llavors prens les precaucions o de reduir la velocitat o de parar-te i esperar que passi i continuar. Una altra. La imprudència seria que vas per aquesta carretera i hi ha un torrent que passa l'aigua per sobre la via, la carretera, i tu decideixes passar quan l'aigua t'arriba fins a la porta del
3: cotxe. I això ho fa molta gent, també.
6: I això ho fa gent. Això
3: ho fa gent. Exactament.
1: Bueno, perquè jo suposo que també és per por. Perquè dius, ostres, si em quedo aquí, què passa? M'acosto a casa.
3: Bueno, doncs... Pues, això de l'imprudència, ja diríem, és una línia molt àmplia, on considera una imprudència una cosa o on considera una altra.
2: Vull dir que... La gent compleix i quan diuen hi ha un avís d'aquest tipus, la gent és conscient. Excepte un percentatge de persones que tenen una tendència morbosa a contravenir tot. Sí, tendència morbosa. És a dir, ah, sí, doncs jo hi vaig i no sé què. I això vol dir que s'ho passen per la... allò.
0: A veure.
2: Jo hi vaig veure una cosa, a sí? nivell fins i tot, és a dir, els diuen, no parlaré gaire dels patinets, però parlaré de motos. No?
3: De Manel, la té.
2: Ahir vaig veure la final de l'etapa de, bueno, ahir o abans d'ahir, que del ciclista.
5: La Volta a Espanya, sí.
2: I a Sevilla, hi havia dels carrils aquests de les avingudes llargues de Sevilla, que no n'hi ha moltes, però sí n'hi ha, al costat del riu.
0: Sí.
2: I en allà resulta que van tiraven cap aquí, tiraven. Jo vaig veure que davant de on hi havia el semàfor per passar els
5: cotxes, aquells cotxes que anaven.
2: No, hi havia a terra unes indicacions molt clares i deia solo motos. És a dir, tu estàs conduint i quan arribes al semàfor resulta que pum, pim, pam, se't posen 5 o 6 motos de davant. I dius, què és això? Bueno, és que hauria de ser així, que passa és que s'ha de tenir ordenat. Perquè si no estan amatents a veure què passarà o si hi ha espai o no, doncs crec que Sevilla, jo crec que és un detall maco de dir, les motos aquí davant, com que a més els hi agrada i tant si vols com si no vols una moto no es posarà al darrere, això està claríssim, doncs això és així. Vull dir.
6: Bé, això a Barcelona ja ho van fer-ho també, eh?
2: Sí, però...
6: No sé si encara hi és, però va haver-hi un temps que posaven a davant per poder-se posar motos al semàfor. Entre el pas de vianants i on paren els cotxes hi ha un espai per motos.
2: Sí, però s'ha de comprar pintura, etcètera.
0: Sí, avancem perquè... Bé, aquesta setmana, per cert, avui tenim Encants, amb moltes menys parades.
3: Mini Encants.
0: Mini Encants, eh?
5: Sí,
1: és que n'estàvem muntant alguna
0: parada. Popularment conegut
3: quan
0: com
3: no
0: Mercadillo.
3: No, però hauríem de tornar. Hauríem de dir Encantillo. Encantillo.
0: Avui és un
2: Mercadillo.
0: Uns encantets.
3: Un Encantillo en lloc d'un Mercadillo.
1: Hauríem de recuperar la paraula Encants.
3: Encants. Encantillo. Encara es diu, no?
0: Sí, intentem que es digui.
1: Habitualment la gent et diu anem al Mercadillo.
5: Mercadillo.
0: Aquí el passeig del Terraplè hi ha molt poques parades.
3: Sí.
5: La primera està aquí davant.
0: Sí, però aquí al Terraplè tenim novetats de parades o de botigues que han obert, que veig que,
3: sí,
0: que alguns de vosaltres ja hi heu anat.
3: Sí, vam entrar amb l'intenció de fer una ullada,
0: sí,
3: i vam fer...
0: Per curiositat, una botiga que han obert ara.
3: Sí, un quart d'ullada, i perquè hi havia tanta gent, fins i tot em van donar un cop al peu, que a veure si em
0: trenquen. La inauguració va ser dimarts, em penso.
3: Molt.
2: Dia 8.
3: Regalaven una ampolla de vi.
0: Sí. I precisament per això, doncs, potser
3: suposo
0: estava...
3: Suposo que per això estava
2: sempre,
3: tan plena.
2: Bon.
0: Estem parlant de la botiga... Com es diu la botiga?
5: Prima
0: no sé què marca.
5: No.
2: Prima Mats?
0: Just davant de...
5: Sí.
3: A nivell de...
1: De Casa
0: Matlleu. De Matlleu, no? Sí,
3: d'objectiu de...
0: Just davant.
3: Comercial.
0: Més o menys.
3: Ens va donar la sensació que era com... com es diu això?
2: Un Ikea d'alimentació.
0: Un Ikea d'alimentació.
3: No, de moltes altres coses.
2: Entres en una
1: perfumeria.
3: Perfumeria de tot, hi havia de tot, de tot.
2: Cap aquí, cap allà. És a dir, no pots dir opció aquí, opció allà. No, i de veure's davant, veus que hi ha gent parada i que, a més, tenien la pinta de que hi serien bastant, allà.
3: Sí, perquè la gent badava, és lògic.
5: De la famosa frase de que entrar a l'Ikea és fàcil, però sortir és molt complicat.
3: Exactament.
2: La distància entre prestatges i que hi ha dues persones...
3: Per això ja dic, quan em van donar un cop al peu vaig pensar, més val que marxis perquè comencem pel peu i acabarem.
2: No és una crítica, suposo que ho fan.
3: No, suposo que era el primer dia.
2: Urbanístiques, etcètera, o de consum.
3: Home, i a més, si donaven una ampolla de vi, la gent per una ampolla de vi a vegades és capaç de fer...
1: No, no sé què. Som xafarders.
0: Som xafarders, eh? No, aquí anaven, eh?
3: En plan de conya...
5: Sí, la xafarderia pot molt.
3: En plan de conya vam trobar algú pel carrer.
0: A veure.
3: Una cosa divertida, eh? Vam trobar un pel carrer, que és el que ens va informar de que donaven una ampolla de vi. I jo dic, ah, vale. Dic, bueno, entrarem, però no entrarem per l'ampolla de vi, perquè portar una ampolla de vi des d'allà fins a casa nostra és pesat. O sigui que vam dir, res per l'ampolla de vi, només per xafardejar. I ens va fer riure perquè aquella persona ens va dir, feu una cosa, entreu independentment i tindreu dues ampolles de vi. I vam dir, caram, noi, fins aquí hem arribat.
2: La família nombrosa es faria una bodega nova.
0: Sí. Prima Prix, es diu?
2: Prima Prix.
0: Bé, en tot cas és una de les novetats que tenim ara.
3: Ai, gràcies.
0: Al ser el primer dia de classe us estem repartint uns dossiers.
3: Ai, que bé.
0: I és que ahir es va presentar el cartell de Festa Major de Sant Miquel, de la Festa Major d'enguany, i també es va donar a conèixer el nom de la pregonera, l'amiga Míriam Cano, serà la pregonera d'aquest any de la Festa Major. A veure, l'hem imprès i, clar, no es veuen tots els matisos, segurament, amb aquesta imatge que tenim
3: nosaltres. Es veu bé.
0: Que és el cartell que ha fet el bo del Miquel Païssa, que just demà tenim festa i, per tant, no tenim la tertúlia dels Miquels i no podrem parlar amb ell. Però ahir va explicar també detalls d'aquest cartell que veureu ben aviat també penjat.
3: Molt maco, perquè és una representació, eh?
0: Sí. I també és la imatge baixa de la Festa Major d'enguany.
3: Hi ha una representació de tot,
0: Digues.
3: Que veig que hi ha una representació de totes les coses que tenim aquí al poble, de festives.
1: Aquí els molins.
3: I els molins, això és moníssim. Una M, una O, molinets, i al final D, i la cara d'un rei.
0: Volies també fer algunes observacions, Joan, del cartell?
5: Sí, bueno,
0: analitzant-lo, endavant.
5: Sembla un cartell així com de...
0: A veure.
5: Em recorda les cosetes que fa la Pilarín Vallès, vull dir, per dir-ho d'alguna manera, això una... I sí, el trobo una mica naïf. Però està
0: naïf,
5: bé,
0: eh?
5: Està bé.
0: Naïf.
5: La tipografia de les lletres, així com si fos de fusteta, vull dir, no, potser no m'acaba d'agradar. Però ara això és a bote pronto, eh? Vull dir,
0: sí,
5: a bote. Jo dic
0: el que
5: estic veient, eh?
0: Sí.
5: I no sé per què ara...
1: El protagonisme total és Sant Miquel.
5: M'ha portat a la Pilarín... Sí, a la Pilarín.
4: No sé si estic confosa, però no n'hi ha un altre de cartell?
0: D'aquest any? No.
6: No s'ha fet concurs.
4: Llavors m'estic confonent amb algun altre cartell.
3: Amb el de l'11 de setembre.
0: No sé.
3: T'estàs confonent amb el de l'11.
4: Sí,
3: el de les empremtes.
1: Aquell el trobo molt ben trobat.
4: Molt. A mi m'agrada
1: molt. Les empremtes el trobo molt ben trobat.
4: Molt.
2: Aquest cartell té un layout, una impressió de fons que fa pensar molt, perquè es veu, és la roda de Molins de Rei. El groc és el que crida l'atenció.
5: Sí.
2: I la resta és una disposició així molt... A mi em retrotrau quan anàvem a estudi, els de la nostra edat, i els murals que es feien a les classes, es feien uns murals també una mica així de lliures.
5: Sí.
2: Lliures per la, per la gent.
5: Sí, sí. I
2: així,
5: veritat que et feien fer murals.
3: Sí.
5: Home, esclar, és que hi ha tot el...
6: És que la roda de Molins el sol. Això està clar. No, pels
1: raigos
6: i tota la representació cultural d'aquest poble, que és molt, molt rica.
5: Sí,
4: tot l'imaginari.
5: Tot l'imaginari de la Festa Major. Vull estar més o menys tot aquí.
6: Sí, perquè l'únic que no surt és que sigui l'imaginari és el dels molins, que ho trobo força bé, el que va posar els molins, i la figura de Sant Miquel.
0: Tot aquest bestiari que podeu veure aquests dies, recordeu, als Baixos del Molí, a l'exposició Vincles fins al dia 17.
6: Que és una gran idea aquesta exposició, des de que es fa, que porta ja 3 anys, em sembla, perquè fins a arribar a aquesta exposició, el que feien molta canalla, obríem a l'estand del Camell, l'estand dels gegants allà al pati de Can Ametller, i algun any també portaven el cuc i l'enxuscat, i venien la canalla dels col·legis a veure tot aquest bestiari. A més, d'aquesta manera, van allà i ho veuen no tan sols aquestes quatre representacions, sinó tot en conjunt, perquè hi ha matussers, hi ha l'esbar, hi ha els bastoners, vull dir que hi ha tota la representació cultural que tenim aquí. Jo trobo que va ser una gran idea i que continuïn amb aquesta exposició, ho trobo un encert.
1: I aquí no es perd detall, eh? Vull dir,
6: no, aquí són tots.
0: Fins al dia 17 es pot veure, perquè el 18 començarà ja oficialment amb la crida, no?, la Festa Major, que és un divendres, i després s'anuncia el pregó de la Míriam al Foment el dimarts 22, com ja es va fer més o menys l'any passat, que a mitjans de setmana es fa el pregó. L'any passat Lluís Posada, aquest any la Míriam Cano.
6: Ja es va dir l'any passat que podien conviure la crida i el pregó tranquil·lament, no calia fer un acte i incloure les dues coses. Em sembla que va ser el primer cop que es va fer l'any passat, això.
0: Sí.
6: Jo ho trobo també una gran cosa, perquè així ens separes una mica. I el que dèiem, i aquí hi ha tot el bestiari que surt a la crida estan representats aquí. I que...
0: Aquí el cartell, vols dir, eh?
6: Sí, el cartell.
0: Sí.
6: Algú pot dir que sembla més aviat allò que fèiem al col·legi, vam mirar enganxar fotografies aquí, però, va, està bé.
0: Molt bé.
1: El felicitem.
3: Felicitem el Miquel, sí.
2: Felicitats, Miquel.
0: Ja el veurem la setmana que ve, si tot va bé, perquè, doncs, això, demà és festa. 11 de setembre, avançant amb temes.
6: Sí, que per cert, ara que parles del Miquel...
0: Ara parla de la Diada, digues.
6: Del Miquel País, demà no es fan les...
0: Sí que es fan.
6: Es fan, però no es fan en directe.
0: Que no em confonguis a la gent, que després...
6: No,
0: que sí, paren pel carrer...
6: Es fan, però es fan. Perquè tenim el Pere una mica... amb hores baixes, pobret.
0: No passa res.
6: No
0: hem enregistrat, enregistrat les sardanes.
6: Jo trobo
0: no es faran directe, no hi hauran trucades, però el Pere ha gravat 12 hores de sardanes i les passarem de 8 del matí a 8 del vespre.
6: Sí, no, però vull dir, clar, som molt amic del Pere i a mi em vaig enterar de que estava una mica...
0: delicat de salut,
6: i et sap greu, i dius...
0: Correcte.
6: Però, quan vaig sentir que sí, que les 12 hores farien cada que siguin registrades...
0: Clar que sí.
6: Em sembla molt bé. El trobarem a faltar, perquè jo havia passat per aquí cada any passava per aquí a saludar-los amb ell i el seu germà, el meu Miquel, perquè ho feien els dos. Això és l'únic que... Això ho trobarem a faltar. Però bé.
0: Però que consti que tindrem el programa de 8 a 8, eh? 50 anys de la Diada, per cert. Avui hi ha un article interessant a l'Ara.
1: 50 de 25 de... O sigui, realment...
0: De l'11 de setembre del 76, que ahir també la Generalitat va fer un acte.
5: 50 de la Diada, 50 del...
1: 25.
5: Del Puyal amb el futbol en català.
1: Exactament.
5: Sí.
1: Sí,
5: home, això és important.
1: Això són les constatacions, ara sortirà.
5: Sí.
0: De què constates, Nati?
1: Doncs que els anys passen.
0: Sí.
1: I deixen petjada.
0: Sí.
1: No. Clar, és que dius...
3: L'important és que deixen petjada, eh?
1: Vull dir que dius, jo ho vaig sentir, jo hi era, i penses, buf.
5: Sí. Recordo molt la primera emissió del futbol.
0: Ah, val, espera't, és que ara estem...
5: Bueno, són 50 anys, vull dir.
0: Sí, ho sabem.
5: 86-2026.
3: Però la repercussió que va tenir... No?
5: La repercussió que va tenir...
3: Això es recorda.
5: Home, va ser un gran avenç en el tema de la llengua, que precisament això és de molta actualitat, perquè i lligat amb l'11 de setembre, la llengua és bàsica, és importantíssima. I aquí... tot forma part del mateix, i hem sortit amb el Puyal, i la Diada de demà,
2: aquell que s'escapoleix amb les comeses,
5: íntimament lligats totes aquestes històries, sobretot per la llengua, això és la meva opinió.
0: La teva opinió, i la respectem. Recordeu aquesta gran mobilització de l'11 de setembre del 76?
1: Jo no hi vaig estar-hi, però la recordo.
0: Tu no hi vas anar, Nati?
1: No. Però la recordo, a més és aquella cosa que galina de pil, no?, que en diuen.
0: Sí.
1: Et senties que aquelles ànsies de llibertat que t'havies de menjar al món.
5: Sí.
1: Sí, una sensació d'alegria, de vida, una eclosió total de vida, i et sap greu, han passat 50 anys i dius... bueno, ara aquesta vida pues, és tristòria.
3: Mm-hmm. Tot canvia.
5: Això ha canviat.
1: Això ha canviat. No, no per bé. Aquest és, no, aquest bueno, és el conflicte. No.
0: Mm-hmm. Bé, però diu, diu el Miquel Sallarès a l'Ara, un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya, que recordant aquesta manifestació i les divergències ideològiques eren substancials entre els organitzadors, però per, atenció, hi havia des del Partit Carlí, aleshores, fins a unes 11 formacions marxistes o leninistes, vull dir que era, englobava una transversalitat important. I justament ahir això, la Generalitat va commemorar aquesta primera manifestació autoritzada després de la mort de Franco, i en destaquen algun titular, com per exemple que la policia es va portar bé, diu, devien pensar que manaríem nosaltres, diu algun dels destacats, i el 1976 diu, no es va permetre que la diada se celebrés a Barcelona. Això, per això es va realitzar aquesta gran mobilització a Sant Boi de Llobregat.
5: A Sant Boi, clar, Rafael Casanova.
1: Sí. Saps què passa? En aquella època hi havia un front comú, i aquest front comú unia, o sigui, tot era transversal. Ara, com que tot s'ha anat esmicolant cap aquí, cap allà, i s'ha anat dividint, allò del dividir venceràs. Llavors, per això no avancem.
3: Ahir al vespre vam fer per televisió, jo casualment no ho vaig estar veient perquè moltíssima gent va estar al futbol, i llavors jo vaig veure una retransmissió des de Sant Boi, celebrant aquests 50 anys, i va sortir el Roca Junyent també, sí, i van cantar la Coral Sant Jordi, que per cert...
1: Era l'Oriol Martorell el que la dirigia, sí. Sí. Que m'ho va semblar...
3: Que per casualitat, exacte, vull dir que vaig veure també la Montse Toran, està amb la Sant Jordi, també estava cantant, van cantar, va estar bé, va durar una horeta i algo, i van fer commemoració de lo que havies representat. També van explicar una mica a nivell anecdòtic com, per què es va fer a Sant Boi en lloc de Barcelona, i com es va aconseguir el permís, perquè no hi havia permís. Bueno, va estar bé.
0: No, recordeu que Oriol Martorell va morir el 1996, fa 30 anys. Sí. Per situar-ho, eh?
5: Sí.
0: Bé, doncs aquesta commemoració, efectivament, que es va fer ahir, dius que aquesta imatge que ja fa molts dies que està al terraplè, aquestes banderoles penjades, que és la imatge del govern de la Generalitat per promocionar l'11 de setembre, t'ha agradat, eh?
1: A mi m'ha agradat, perquè és l'empremta, vull dir, és una empremta digital que, vist de lluny, són persones,
0: sí,
1: però després te la mires i és l'empremta. No ho sé, cadascú, suposo...
3: A mi m'agrada molt.
1: Lliure interpretació, no? Però per mi és l'empremta que cadascú de nosaltres doncs deixem, no? La menjada. No sé, l'he trobat molt senzill,
3: exacte.
1: Com
3: molt ben trobat.
1: Molt emotiu. Molt emotiu.
3: Sí, molt emotiu. I explícit al mateix temps.
1: Sí.
3: No sé si tothom l'entendrà.
1: És que saps que és lliure. Jo crec que una de les avantatges, ara anem a lo de les cinèfils, m'agrada molt quan les pel·lícules queden obertes o els llibres queden oberts. Doncs aquí també és obert, que cadascú interpreti, cadascú interpretarà una mica segons el criteri personal.
3: Sí,
5: és que sí, és el millor deixar les coses obertes, perquè no pots jutjar ni pots ser tan iconoclasta.
1: Per això no m'agrada que tanquin les coses.
5: Clar, per això no es pot ser tan iconoclasta.
3: Bueno,
5: hi ha gent que ho és molt, eh?
3: Amb això que dius tu, si tu penses per tu, i jo penso per mi, a mi tampoc m'agrada. A mi m'agrada prendre les meves decisions i no m'agrada que em manin. Però, dissortadament, quan veig com està el panorama, penso que en molts casos no hi ha més remei que posar una barrera, perquè la gent es llença al jovent, principalment, coses que dius, ospa, sembla mentida. Potser també ho fèiem nosaltres, però com que la barrera era tan alta, no arribàvem a dalt de tot.
0: I per anar tancant temes, perquè si no tanquem, de la diada demà, com la veieu, què n'espereu?
1: Bueno, jo... Saps què passa? Que tornem a sortir la nostàlgia.
0: Torna a sortir la nostàlgia.
1: Clar, perquè jo recordo... D'aquesta
0: tertúlia hi surt molt.
1: Totes les manifestacions que hi anaves amb aquella
0: sí,
1: alegria.
0: Tu hi havies anat amb molta alegria.
3: I nosaltres, tothom.
1: Et feia molta il·lusió anar, i a més, encara que no hi anessis amb els fills, sabies que potser te'ls trobaries. Ja hi anaves d'hora, ja dinaves a Barcelona, ja... O sigui, era una vivència col·lectiva d'alegria, d'un front que tots... anàvem amb aquest objectiu, I en canvi ara, bueno, això ha perdut i aquest ja se te'n va de cap de setmana, tu mateixa ja te'n
5: sí,
1: vas...
5: Home, ja, i... més, agafes...
1: Ha perdut.
5: Ara agafes un pont impressionant.
0: Un pont impressionant, diu.
1: Clar, que és això és que... els jubilats ho necessitem. Sí,
5: no, jo ho dic per...
1: Per
5: la gent en general.
1: Però en canvi, sí. Uns anys enrere, encara que hi hagués hagut pont, no marxaven.
5: No marxaves.
1: Anaves cap a la ciutat i trobaves la gent a l'estació.
5: Efectivament.
1: És que era una vivència col·lectiva, una alegria compartida, que allò no tenia... Vamos, és que... I ara, clar... És tan oposat, és tan allò de dir si no ens en sortim, si no ja estem, cada vegada sembla que estiguem pitjor, no sé, et crea tristesa.
5: Sí, sí.
3: Però la sensació d'haver viscut això, jo dic, no ens la traurà, eh?
1: No, evidentment.
3: Perquè jo dic que li deia al Manel, imagina't que, o sigui, aquell dia ens trobàvem amb els parents de Girona, amb els de Lleida, amb els de tal, perquè deia, tu a on aniràs, a tal lloc, total, bueno, cada un venia amb el seu autocar, però llavors quedaves en un determinat lloc i tots anaves a una. I, bueno, és que jo dic, mira, només per haver viscut això, i ara nosaltres ja a l'edat que tenim, què? No
1: ja,
3: podem fer res, però...
1: Sí. Ves fent el seguiment en els anys i dius, tot allò, i estem aquí? És trist. Sí. Estem aquí? I dius, i estem aquí? I aquí què? Sí, bueno. la il·lusió, l'alegria, aquest futur lluminós que ens esperàvem, ens esperàvem un futur de llibertat, ens esperàvem un futur d'identitat, de... Entès?
4: Ara ho has dit, d'identitat, sí. Sobretot.
1: Clar, i on és ara, això?
3: Però si quasi la perdem nosaltres mateixos, quasi la perdem nosaltres mateixos.
4: Molt minsa, sí.
1: Diluïda completament?
4: Sí.
3: Mira, jo hi ha una cosa, o sigui, truquen al telèfon 50 vegades per vendre't no sé què. Pues jo ja he trobat el sistema d'això. Agafo el telèfon i el primer que faig, hola, bon dia, què tal, com esteu? Ja no em contesten, ja em pengen.
5: Ah, la llengua, sí, sí. Però de totes maneres també és temps de... Bueno, pues ara el que deia la Nati, pues, doncs ara és, com deia el Jacques Brel, és temps de les il·lusions perdudes.
0: Què diu el Jacques Brel?
5: No, surt amb una cançó. Les il·lusions perdudes. Vull dir, som en aquesta època d'il·lusions perdudes.
3: O aquella altra cançó que se n'ha fet del que va passar, no?
5: Sí, doncs, sí, es poden posar molts exemples.
2: I recordeu que aquella època, els 11 de setembre i altres dies, sempre anaven a l'hora, els trencs de Renfe.
5: Sí,
2: i ara això ha millorat, oi?
5: Sí,
1: mira, jo hi vaig ser a la ciutat i t'haig de dir que tant el d'anada com el de tornada...
0: Van funcionar bé,
2: eh? 3 o 4 dies que hi ha hagut moviments extrapolars, sí.
1: A més, em vaig baixar l'aplicació aquesta del Porta'm.
0: Va molt bé, Transporta'm.
1: O Transporta'm, que és... magnífica.
0: Què vol dir? Que et diu els minuts exactes?
1: Exactament, et diu programat,
0: si hi ha retard,
1: si
0: no...
1: Retard, sí. Llavors et surt la marca aquella del wifi, o sigui, de les zones d'aquestes. Uh-huh.
3: Només la Renfe? O
1: no, tot.
0: El transport públic, eh?
1: O sigui, el transport públic, els busos, els ferrocarrils de la Generalitat, tots els
0: metro...
3: O sigui, és Transporta'm.
1: Transporta'm.
0: Una aplicació gratuïta.
1: Sí, però molt bé, me la vaig baixar perquè vaig pensar...
3: Molt interessant. Molt.
0: Poses l'estació on estàs, en aquest cas Molins de Rei, i aleshores...
1: I crees les favorites, no?
0: Si vols crear-te les favorites, i llavors et diu el temps que... real.
3: Està molt bé saber-ho, eh?
2: AMB?
1: No, és la plataforma dels descontents amb la...
0: Tot i que Adif també té una aplicació que, en principi, també en temps real et diu els trens.
2: En temps real et diu quin robatori de coure hi haurà demà.
5: Tu has baixat el mòbil
1: a la botiga
0: i Google Play o Apple Store
1: i poses el transport.
5: No, és perquè és interessant.
1: Posa'm el Transporta'm i et baixa l'aplicació, ja està.
5: Perfecte.
0: Sí,
1: jo la tinc al costat de la DIF i les controlo totes.
0: Clar. I et geolocalitza. Que estàs a l'estació del Clot, doncs posa el Clot.
1: Exacte.
0: Que estàs a Arc de Triomf i vas fent.
6: El Clot hi quedes una bona estona.
0: Una bona estona, eh?
6: No, ara no sé com funciona, però no funciona del tot bé la Renfe encara.
0: Bé, ara seria un tema que no en sabem.
1: Un altre meló.
0: No,
6: no, no, no.
1: No serà per malons,
6: acabin,
1: eh?
6: Esperem que acabin les obres de l'estació, que sembla que ara van en sèrio.
2: De gent i màquines n'hi ha, eh?
0: Efectivament. Sí, no, veus, ara... veus moviment, eh, Manel?
6: L'obra va més bé que, no, que les altres dues empreses que hi va haver-hi. Però bueno, esperem que acabin.
0: A la tercera va la vençuda.
6: Perquè ja sembla pitjor que la Sagrada Família.
3: Sí. El que...
1: La Família està
6: acabada, sí. Eh?
1: No està acabat,
6: però quasi.
3: Hi ha una cosa que a mi em preocupa molt, que és amb les obres de l'estació a l'altre costat, perquè quan baixes...
5: El que és l'andana nova.
0: No, Sant Antoni Maria Claret.
3: No, Antoni sí. Maria Claret, quan vas cap sí. a la piscina o baixes, hi ha una esquerda tan grossa a lo que són les baixades dels edificis que estan a la part de dalt, amb un costat, que el dia menys pensat caurà avall.
0: Mama, aviam, això és...
3: El què caurà? Caurà la paret.
0: Això és apocalíptic,
3: no.
0: Eh?
3: Un tros de paret. No, és que està... És que jo, com que vaig a la piscina, primer vaig veure una ratlleta i vaig pensar, mira, està escardat. Al cap de 8 dies ja la ratlleta ja tenia 3 centímetres i ara ben bé hi ha un metre, eh? No,
6: una cosa,
0: no podem encertar.
6: Allò és un projectat de formigó sobre la terra. Va. No és un muro de contenció. Un muro podria caure i podria fer mal.
3: Però allò...
6: Tal com està allà, allò pot baixar avall perquè s'ha anat obrint més, però a part d'això és particular, allò.
1: Anava a dir, ho han de reclar.
3: No, m'és igual si és particular o sí. No.
0: Fins aquí no podem amar. Ara no ho resoldrem.
3: No ho resoldrem.
0: Gràcies a tots i a totes.
1: Molt bona diada.
0: Bona diada, bon cap de setmana. Gràcies. Adéu.

0: Celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
2: Avui ha organitzada i convocada una marxa de torxes a motiu de la Diada Nacional. L'organitza l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i el Molei i té el suport de 22 entitats més. A 9:15 del vespre, des de la plaça 1 d'Octubre, sortirà aquesta marxa que farà un recorregut pel centre vila per acabar la plaça del Palau, on es farà l'ofrena al memorial Rafael Casanova. I després d'aquest acte, l'Ateneu Molei organitza un sopar popular al carrer Rafael Casanova davant de la grupa i després hi haurà havaneres i rom cremat. I demà divendres, Diada Nacional, a les 12 del migdia, hi ha l'acte institucional a la plaça del Pati del Palau. Ofrena floral del consistori dels grups municipals i de les entitats. I també la grupa organitza com cada any audició i ballada de sardanes amb la Copla La Principal de Terrassa. Demà a partir de les 12 al Pati del Palau. I el Foment, que proposa 2 espectacles pel cap de setmana per començar la temporada. El dissabte, espectacle musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, dissabte a les 6 de la tarda i diumenge també a les 6 de la tarda, comèdia teatral amb l'obra Una idea genial, dirigida per Xavier Ricard, diumenge també a les 6 de la tarda. Les entrades anticipades per ambdues obres, pels dos espectacles, les podeu comprar al web Entràpolis. I també recordem que dimarts que ve, 15 de setembre, és l'últim dia per apuntar-vos a la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que heu fet aquest any 2025, el passat 2025, 50 anys de casats o parella. L'Ajuntament us convida a celebrar-ho conjuntament el 24 d'octubre amb un dinar al restaurant Can Samaranch i després ball. Si voleu anar-hi, heu d'apuntar-vos-hi. Teniu temps fins al 15 de setembre, dimarts que ve, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí, pràcticament 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 10 de setembre. Estem a l'equador del programa. De seguida farem l'espai de preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz. Primer espai de la temporada. Us animem a participar, a trucar al 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Si teniu qualsevol pregunta, en fi, comentari, observació a fer a l'alcalde. Recordeu també que tenim el WhatsApp habilitat de l'emissora, 691-438-847, o a través d'Instagram, tant de la ràdio, que hem també llançat, si voleu fer qualsevol pregunta, doncs a través de l'Story ens la podeu respondre, i si no, a través del directe que farem ara mateix d'Instagram, el perfil de l'alcalde. Però abans, a 31 fam ens canta Anem tirant, i de seguida tornem ja per fer aquesta tercera hora del programa.
1: Explica'm mil històries, les mans.

0: que toca de Déu. S'acabarem tancant, no?
1: Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

0: En punt un quart d'11 del matí d'aquest dijous 10 de setembre encetem la tercera hora del programa. Primer espai de la temporada de preguntes a l'alcalde amb l'alcalde Xavi Paz, que ja ens acompanya a l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei. Recordeu que si voleu fer-li qualsevol pregunta teniu diversos canals per fer-ho. Telèfon del directe 93668661, WhatsApp de la ràdio 691438847 o a través de l'Instagram, el directe que em farà de seguida l'alcalde, i si no, també nosaltres hem llançat aquesta història on podeu fer les vostres preguntes al perfil de la ràdio. Alcalde Xavi Paz, bon dia i bona hora.
1: Senyor director de la ràdio,
0: benvingut.
1: Molt bon dia i molt bona hora, i molt bona temporada, sobretot, perquè encantats de retrobar-nos aquí de nou.
0: I quina temporada!
1: I quina temporada, ho dius pel Barça, no?
0: Ah, bé, i tant.
1: Per exemple.
0: Que va molt bé, efectivament.
1: Escolta, de 5 en 5, eh? Sí. És impressionant. No, bona temporada també radiofònica i per vosaltres, que ja ho sabem i us... estem tots, diguéssim, doncs, preparats, sí. Els motors, és evident que és una... temporada que en termes municipals, doncs, segurament, doncs, el primer semestre del 27 queda protagonitzada. I monopolitzada, lògicament, per aquestes eleccions municipals que tindrem el 23 de maig del 27 i que fa que tots estiguem ja amb aquesta mirada més enllà del govern i, en aquest cas, nosaltres mateixos, doncs, ocupats per continuar millorant Molins de Rei, continuar aplicant i executant el pla d'acció municipal amb tot de coses que segur que avui ja podríem començar a tastejar, si no en les properes setmanes, d'aspectes i de compromisos que vam adquirir el 23, que van mereixer la confiança dels molinencs i molinenques i que podrem començar a veure ja la seva execució en el decurs de les properes setmanes.
0: Temporada que ens portarà, doncs, aquestes eleccions municipals a la primavera, però també setmana d'inici de moltes coses força moguda, tot i que evidentment us
1: ho
0: vam...
1: En el bon sentit.
0: En el bon sentit?
1: Bueno, si ho dius també pel temporal d'ahir, o no? Sí, sí, també. Una setmana protagonitzada per la situació que vam viure ahir, evidentment.
0: Efectivament, sí. Sí. Per cert, li anem a preguntar a l'alcalde alguna incidència remarcable aquí a la vila, malgrat que, evidentment, quan va ploure ja lluny de les hores que se'ns havia alertat.
1: Bueno, al començament,
0: sí.
1: Perquè a les 6...
0: del matí.
1: Al matí i a les 7 és quan va caure aquesta primera tempesta, que els experts diuen que es va dividir,
0: sí.
1: I que la major part va anar cap al mar, i que, de fet, diuen que es va generar la tempesta que ells preveien, es va generar, i més gran del que es va generar, però va descarregar al mar i després des de les Illes Balears fins a Còrsega. Avui llegia que, o sentia les notícies al primer del matí, que hi ha hagut una persona morta a les Illes, per tant no és menor aquesta situació, i una altra part que es va anar a una zona, a una altra part de la tempesta, que es va anar cap a la zona del Ripollès, no? Lluçanès i Berguedà, cosa que no estava tan en alerta com podíem estar a l'àrea metropolitana sud, no? I, o sigui, Vallesos, si no m'equivoco, Garraf i Baix Obregat, no? Jo crec que el debat és legítim, és evident que tenim nova tecnologia que ens permet avisar, i jo ara poso dos exemples a partir del debat que es genera ahir, que és inevitable que en cada situació d'aquest tipus, que venen per sentar-se, es generen. Ahir la lògica podia dir, carai, no ha estat tant les mesures que s'han pres per la pluja que ha caigut. És una situació més o menys semblant a la que es va generar en la darrera situació d'aquest tipus que vam experimentar aquí a Molins de Rei, a l'àrea metropolitana, si se'n recordeu, amb aquelles alert i suspensió d'activitat escolar també, en aquella ocasió pel vent. I la gent va dir, carai, sí, però... Bueno, però aquell dia hi va haver alguna mort també a l'àrea metropolitana, si no recordo malament va ser l'Hospitalet, per la caiguda d'una façana d'una nau industrial. La situació antagònica d'aquesta la vam poder viure i es va generar el mateix debat en sentit contrari ara fa dues setmanes a Tarragona. Un dilluns al vespre es va generar a les 6 de la tarda una tempesta sobtada, molt brusca, amb una caiguda enorme d'arbres de dimensions considerables en zones de càmping en època d'estiueig i amb una acumulació de pluja molt important. I la reivindicació, el debat d'aquell dia va ser, no hem tingut desgràcies, tot i que hi havia hagut una la nit dos dies abans a Torredembarra amb la mort de dues persones també, i com pot ser que amb el que ha caigut no s'hagi activat l'alert? Jo crec que en aquest cas hem de confiar en els experts. I si els experts valoren que hi ha pot aparèixer una situació de 6 sobre 6, com la que vam tenir ahir, doncs s'entén que les autoritats de protecció civil i, per tant, interior, desencadenin, no?, tot un seguit de mesures que poden arribar fins al nivell màxim de restricció de la mobilitat. I jo crec que en això ens haurem, com dic, els darrers anys ens haurem d'anar acostumant. Ara, els experts també diuen una segona cosa. Aquests fenòmens tan bruscs, tan violents, que podem detectar que es generaran, no?, que s'originaran, que es crearan, és difícil determinar si al final cauen a Tarragona, a Vilanova, a Barcelona o al mar. I, per tant, jo sóc dels que crec que més val tenir el sistema i les alertes que no pas lamentar una situació d'aquest tipus que no s'hagi alertat a la població i que ens pugui provocar un problema de dimensions humanes més greu del que desitjaríem. Per tant, entenc el debat, entenc que, a més, en aquesta setmana, no?, aquesta situació va caure el segon dia, sí, d'activitat escolar, després del primer, que ja va quedar protagonitzat per aquesta convocatòria de vaga del sector docent i que, per tant, doncs es pugui generar aquest debat. Però crec que faríem, diguéssim, cometríem un error si no maduréssim com a societat a partir de les eines que tenim, dels riscos que hem d'afrontar, i en això, doncs, suposo que com molta gent, no? No és que estigui preocupat, però sí que estic en prevenció pel que ens estan dient, que és l'autèntica bomba de rellotgeria en aquesta tardor, que és temperatures absolutament rècords de l'aigua del Mediterrani, que és la gran font d'energia que pot originar el mes de setembre i octubre situacions de tempesta i de danes que després tenen conseqüències en el terreny. Per tant, benvingut al debat i anem madurant i aprenent tots plegats per conciliar la prevenció i la continuïtat de la vida quotidiana.
0: Dèiem, en una setmana on ha començat el curs escolar, 3.514 alumnes inicien enguany, comencen enguany el curs escolar a Molins de Rei. Aquesta roda de premsa que ja us vam explicar del dimecres. Sabem si va haver molt de seguiment per això de la vaga el dimarts aquí a la vila?
1: Relativament, jo crec que es va poder desenvolupar tota normalitat l'activitat, no dic que no quedés afectada, però pel que és la concentració que hi va haver, que van fer aquesta manifestació, sí, això xifra entre 30 i 40 assistents, vaja, no tenim coneixement que hagués afectat en excés, val a dir també que és un dia que l'activitat docent és més de rebuda i d'escalfament de motors que no pas una altra qüestió, no? Uh-huh. Jo crec que al respecte nosaltres no tenim les competències, ho sabeu, però sí que també com a afectats crec que faríem bé entre tots plegats de fer una lectura de què pot millorar cadascú en el seu àmbit i aquest, diguéssim, demanda per part de la consellera de serenar el debat i guanyar un temps de reflexió, perquè jo crec que més enllà de les reivindicacions, més enllà de les demandes, el que a tots ens hauria de preocupar és la publicació que es fa el mateix dia de l'informe PISA i en el que realment es veu que Espanya en el seu conjunt, Catalunya, com sabeu, no ha sortit en aquests informes i això ja ha tingut unes conseqüències en les diferents responsabilitats del Departament d'Educació, però el que jo crec que hem de dir és, i hem d'alertar és aquesta disminució en la capacitat lectora, comprensió lectora, home, que jo crec que és una pèrdua d'oportunitat molt important pels docents, pels escolars del nostre país, no? I això és un, podríem dir, un desavantatge, un hàndicap molt important respecte al nostre entorn, i crec que tots, insisteixo, des de la legitimitat de les posicions i de les reivindicacions i des de la responsabilitat diferenciada de tots els sectors, eh? Famílies, docents, responsables polítics, però tots de mirar de trobar un clima de serenor on prioritzéssim la qualitat educativa Un debat serè sobre què necessita el nostre sistema educatiu i el que hem reclamat moltes vegades en educació, que és una continuïtat en els temps de les mesures que es prenguin per veure que aquests resultats puguin revertir-se, no?, de la manera més ràpida possible, i que aquesta corba de disminució i de cada cop més suspens, si em permeteu dir-ho en aquests termes, en els resultats PISA, es reverteixi fins que finalment puguem aprovar i puguem estar en els jocs capdavanters i no cua, de la cua del informe PISA.
0: Li volia preguntar a l'alcalde també, dintre doncs, de les novetats del curs escolar, parlàvem de les escoles bressol, que presentava una novetat respecte a altres anys, eh? Aquesta llista única a la matriculació per donar prioritat a les famílies molinenques. Tot i així, són 14 famílies que...
1: Són 14. Penseu que fora... veníem de 3 cursos escolars, en el que després de la preinscripció teníem nivells de 65, 50 famílies que estaven esperant plaça a les llars d'infants de Molins, i amb la decisió presa enguany el que hem vist és que això va quedar disminuït fins a 2 desenes. I finalment les famílies de Molins que no han pogut entrar són 14 famílies de Molins, 4 en I0 i 10 en I1, i les llars d'infants tenen 10 vacants, les llars d'infants municipals tenen 10 vacants en el curs de I2. Per tant, nosaltres veiem avalada, diguéssim, totes les decisions que hem anat prenent al llarg dels 3 darrers anys, que no només ve amb la darrera, que és aquest nou reglament i aquesta llista única de llars d'infants, també ve avalat per la decisió que vam prendre l'any passat d'un increment de ràtios puntual per resumir al màxim la llista d'espera l'any passat, també les decisions que vam prendre fa 2 anys d'increment d'aules, és a dir, nosaltres hem recuperat en aquests 3 anys, hem creat fins a 4 aules noves en llars d'infants gràcies als fons europeus. Recordeu que en un moment donat el que era l'antiga llar d'infants del Cargol havia deixat de tenir funcions de llar d'infants, i ara tot en la seva globalitat té funcions de llars d'infants. Per tant, Molins de Rei ha incrementat la seva oferta de llars d'infants, ha canviat el sistema a partir del qual ens permet prioritzar primer de tot a les famílies de Molins, i malgrat tot és veritat que enguany queden 14 famílies.
0: Què passarà amb aquestes famílies?
1: Bé, el que passarà és que són famílies que algunes d'elles, per exemple, no van obtenir per anar a la privada, o només volien una llar d'infants pública i no optaven per una altra. Per tant, jo... arribat a aquest punt, sempre recordo que és un servei que no és universal i que, per tant, nosaltres treballem per esmorteir i disminuir al màxim la llista d'espera. Ara, no tenim ni l'obligació, malgrat puguem tenir la voluntat, com hem demostrat els darrers anys, de mirar de trobar la solució per totes les famílies de Molins, però, certament, ara per ara, el que nosaltres no podem fer és ni crear una nova llar d'infants, perquè ara les 3 ja les tenim plenes, no podem crear una llar d'infants d'avui per demà, i 2, no podem continuar incrementant ràtios en llars d'infants, perquè això, en acord amb les treballadores i les direccions de les llars d'infants, sempre hem parlat que era una mesura puntual d'un any determinat, abans no preníem altres decisions. Per tant, bé, hem de veure com va evolucionant també la demanda, diguéssim, el número d'infants de cada any no és el mateix. I hi ha una altra xifra que ho demostra, això. La totalitat d'infants en edat escolar entre infantil i primària a les escoles de Molins de Rei ha disminuït de l'any passat aquest en 122 alumnes, aproximadament. Això què vol dir? No és que hagi baixat la natalitat 122 infants de l'any passat aquest. És un concepte de piràmide demogràfica, i és que la generació que l'any passat va sortir de 6è, si te'n recordes, Oriol, són d'aquelles generacions que estaven pràcticament amb 300 alumnes, amb 300 infants per any. I les que estan entrant ara estan entrant amb l'ordre de 180-190. Per tant, sí que hi ha un decalatge, no de l'any passat aquest, hi ha un decalatge de la generació que l'any passat feia 6è, a la generació que aquest any entra a I3 de 120. Estem tenint generacions inferiors. Per tant, això, quan s'acabi de concretar també, haurem de veure com s'acaba ajustant tota la demanda. Això és el que ens permet, que les llars d'infants hem anat ajustant, això és el que permet també, en infantil i primària, que es vagin mantenint ratios de 18. Què vol dir? Que per cada grup escolar hi ha 18 alumnes. I penseu que fa 9 anys... la ràtio, és a dir, el nombre d'alumnes per aula era de 25. Per tant, quan en el debat general de l'educació diem, no, és que s'han de disminuir les ràtios, a Molins de Rei això ho tenim. A Molins de Rei ja tenim una ràtio, ja tenim un nombre d'alumnes per aula de 18. Per tant, nombre d'alumnes per aula 18, de les 7 escoles públiques, 6 són d'una línia. Crec que en aquestes dades, aquesta fotografia, és la que explica que, home, que a vegades diem a les famílies de Molins, en termes generals, estan satisfetes, no? Perquè cada escola pot desenvolupar el seu projecte. I si em permets, per acabar el tema d'educació i inicial curs, doncs hi ha la tercera pota, podríem dir, no? Que són les inversions que l'Ajuntament fa als centres escolars. En aquest sentit, nosaltres, aquest estiu, bàsicament, s'ha fet la repicada... els treballs més molestos del que era la reforma del pati infantil de l'escola al Palau, que finalitzarà ara a finals de setembre. Estem fent el projecte executiu de la reforma del pati infantil de l'escola Pont de la Cadena i estem esperant que se'ns acabi de concedir aquesta subvenció que s'ha recuperat de la Generalitat de Catalunya de 322.000 euros per recometre reformes en els centres escolars. Per tant, un nivell d'inversió a les aules més que important, no? I que ens permetrà anar acompanyant els centres escolars també en aquesta reforma de centres escolars.
0: Bé, passant dos minuts de 11:15, teníem algunes preguntes que han entrat. La primera per WhatsApp, el WhatsApp de la ràdio, que la passo a llegir i així també donem veu als oients. La Sílvia Velasco pregunta el següent. Bon dia, Xavi. Diu, seria possible que al carrer Pi Margall, al passeig Pi Margall, a l'alçada del parc, es poguessin posar reductors de velocitat? Sobretot per la nit, diu, se senten molts cotxes que acceleren, venen del parc Pont de la Cadena, per agafar el semàfor que surt a la carretera en verd. I algun dia passarà, diu, alguna desgràcia. Passen molt ràpids, gràcies.
1: No és l'únic lloc que ens passa, sobretot a la nit. No és un lloc que de dia tingui velocitat, perquè senzillament només de dia sí que absorbeix un trànsit interessant, i a més ja és pel carrer que passen els autobusos interurbans, no? Però en qualsevol cas, escolteu, ho mirarem i ho determinem. El que sí que li he de dir és que nosaltres en aquest tram, abans de, jo diria que a l'entorn de l'estiu de l'any que ve, és on han de començar unes obres que també ens han de permetre millorar aquest vessant, aquest carrer. Si, recordant com ens ha quedat aquest segon tram del passeig Pi Margall, no?, el carrer Passeig Pi Margall el vam reformar també el carrer, diguéssim, el parc Pont de la Cadena, que ens va comportar una reforma del carrer Canal de l'Infanta i de la vorera Passeig Pi Margall costat parc Pont de la Cadena. El que ens queda ara és la reforma de la vorera costat, podríem dir, Canal de l'Infanta, no? Fins a Verge del Pilar, entre Verge del Pilar i carrer Canal de l'Infanta i Fassina. Allà on vam enderrocar el que era un habitatge que va adquirir l'Ajuntament, tot aquell àmbit, no?, carrer Fassina, carrer Canal de l'Infanta i aquesta vorera de Passeig Pi Margall, és el projecte que ara mateix està redactant el projecte executiu. Ja hem fet una reunió amb els veïns explicant el projecte bàsic, ja ho vam veure amb bons ulls, i en aquest sentit esperem poder aprovar aquest projecte. Jo crec que el projecte per aprovar estarà el mes de novembre, novembre-desembre, i llavors fer la licitació, i tan aviat com pugui començar les obres. Per tant, prenc nota del que acaba de dir, si això seria viable o és possible, no? Però entenent també que aquí hi haurà una reforma final per adequar tot aquest espai de voreres i diguéssim, d'espai públic.
0: I més usuaris que ens han escrit, en aquest cas a través d'Instagram, l'usuari Zanardi pregunta, bon dia, quan s'obrirà el concurs dels pisos de protecció oficial de fusta?
1: M'agrada que faci aquesta pregunta. Nosaltres el que sí que podem dir és que estem preparant el concurs, diguéssim, perquè ens entenguem, ja està obert. És a dir, la gent que ha d'aspirar als habitatges de les Guardioles, de les dues promocions de fusta que s'han fet, es sortejarà a començaments de novembre. Nosaltres ara el dia, crec que és el dia, si no m'equivoco, com que no em vull equivocar, ho vull confirmar.
0: Ho confirmem, sí.
1: El dia 19 d'octubre, dilluns, tenim reserva per fer una sessió pública tant amb els responsables de l'IMSOL que explicaran aquestes dues promocions com amb els responsables de Llar d'Unió que explicaran les altres dues promocions que començarem a fer. La plaça Llibertat i el darrer terreny públic que ens queda a les Guardioles. En aquesta sessió explicarem, diguéssim, tot el que farem ara, que vol dir les característiques d'aquests dos habitatges, dos blocs de lloguer, i les característiques tant de la plaça Llibertat, que recordeu que la fórmula és una cessió d'ús de 75 anys, i aquesta tercer bloc d'habitatges que sortirà a les Guardioles, que és en règim de propietat. Per tant, són tres règims diferents. Això és el que explicarem. I explicarem també els tempos a partir dels quals farem el sorteig per tal que, diguéssim, la ciutadania, no?, i els que volen accedir a aquests habitatges tinguin clar en el seu calendari. En principi, cap a començaments de novembre faríem el sorteig d'aquests habitatges de l'IMSOL, de les Guardioles, els de lloguer, els 79 habitatges de lloguer, i, si no m'equivoco, més ja cap a finals de novembre, un cop haguem donat un temps a que es puguin inscriure, faríem el sorteig tant dels pisos de règim de cessió d'ús a 75 anys com els de propietat de les Guardioles. Per tant, el que puc dir és que en aquesta tardor, no?, es visualitzarà el compromís que va agafar aquest Ajuntament de promoure com a mínim 150 habitatges de protecció oficial que superarem en aquest mandat, i els que s'haurà d'afegir, a més, quan tinguem aquest projecte executiu, que tot just, diguéssim, s'està començant a redactar, no?, de la reforma dels habitatges, diguéssim, de l'edifici que ara actualment acull la Guàrdia Urbana, que tornarà a tenir aquesta funció d'habitatges, i en aquest cas per la gent gran. Per tant, aproximadament 79 habitatges de lloguer que sortejarem a l'entorn de la primera setmana de novembre, 50 que començarem a construir a la plaça Llibertat, 34 que començarem a construir a les Guardioles, i uns 10, 12, 16 que poden sortir a la Guàrdia Urbana. Si això ho sumem així a números grossos, superem els 180 habitatges, que superen el compromís que teníem en aquest mandat de fer 150 habitatges de protecció oficial.
0: Aquest, justament, del bloc de conegut, o com ha dit, de fusta, és de...
1: Els dos són de lloguer.
0: Són de lloguer, correcte. Val.
1: Aquests dos són de lloguer, igual que vam fer la segona promoció que en l'anterior mandat vam fer de lloguer. Recordeu que fins ara havíem fet també ja tres promocions públiques al barri de les Guardioles. La primera també amb Llar d'Unió, que entre altres coses ens va servir per acollir, reubicar els veïns que ens mancava per reubicar d'aquell desallotjament que es va haver de fer el 2007 de Sant Pere Romaní. Després vam entregar uns primers pisos de protecció oficial de venda, van ser uns 56, si no m'equivoco, i els 61 de lloguer que vam entregar a inici d'aquest mandat.
0: També, relacionat amb les Guardioles, la usuària Pau Semo pregunta: al barri de les Guardioles hi ha un pàrquing de terra. Es farà algun equipament en aquest espai?
1: Que això està en el pla d'actuació municipal. Aquí està previst que hi hagi l'equipament comunitari del barri de les Guardioles, i nosaltres el que estem fent ara és fer aquest projecte bàsic, no?, que volem consensuar després amb els veïns, que ha de ser, doncs, un equipament. Nosaltres volem que sigui, no?, i volem consensuar que, diguéssim, es vegi bé el que sigui un equipament comunitari que pugui acollir l'associació de veïns, que pugui acollir activitat per jovent, activitat per la gent gran, i que sigui un punt de trobada tant del barri de les Guardioles com del barri de les Conserves, perquè també ens dona, no?, estar més a prop diguéssim, de les conserves que no pas de la Riera Bonet, que a més la Riera Bonet ja té el seu centre cívic, no? I per tant, sí, en aquest aparcament, en aquest solar, que és està tenint un ús provisional d'aparcament, és el solar destinat a equipament del barri de les Guardioles, en el que volem que hi hagi un centre comunitari, un casal cívic, un centre comunitari, i que a hores d'ara estem redactant, de manera que, des del meu punt de vista, és un dels equipaments que hauríem de construir, i per tant serà la nostra vocació construir, si tenim l'oportunitat de fer en el proper mandat municipal.
0: L'usuari Pau Sa Nou pregunta sobre la neteja del poble, si ja funcionen les noves màquines i si es passa per tot el poble doncs aquesta nova maquinària.
1: Ens ha vingut una. Vam presentar a finals de juliol, vam tenir una, que és la gran escombradora.
0: Sí.
1: I el que ens falta després és la que ens vindrà, esperem que a finals d'any, que és la, li diem la decapadora, que és la que farem servir per equipaments especials com la plataforma única, com el paviment porós de l'Avinguda Barcelona-València o com els paviment de, diguéssim, dels baixos del canal, eh? Actualment estem intensificant la neteja amb aquesta nova escombradora i introduint també més neteja d'aigua i, com he dit sempre, progressivament anirem millorant aquest nivell de neteja, en el que, evidentment, la voluntat és passar per tots els llocs, però no vol dir amb la mateixa intensitat a tots els llocs. No tots els carrers tenen el mateix intensitat d'ús, i per tant a mi quan hi ha veïns i veïnes que em diuen no, és que sembla que només passen sempre pel terraplè, bé, és que el terraplè té un nivell d'ús que no té el carrer Pep Ventura, per dir el que vivia jo, del barri de les Conserves, que té un ús, però no té la mateixa intensitat d'ús que té el terraplè, i només cal veure aquestes tardes com està el carrer i el passeig terraplè, de com el nivell d'ús, no?, que té el carrer Pep Ventura, com pot tenir algun altre carrer. Això no vol dir que no netegem tota la vila. Netegem tota la vila, però amb diferent intensitat, evidentment.
0: I un altre usuari pregunta, ara no veig el nom, si que tornen a estar, confirma que tornen a estar espatllats els dos ascensors de l'Hort de Can Roca, diu, suposo, de, sí, a sobrevies, sí, sí, sí. I quan els podran reparar?
1: També m'agrada molt que faci aquesta pregunta, perquè aquí tenim una novetat. I aquí avui no ens està trucant el PP.
0: Correcte. No sé si ens està escoltant.
1: Si ens està escoltant, hi haurem de dir, si ara féssim memòria del que hem anat parlant,
0: sí,
1: els darrers mesos, no? Hi havia persones que ens deien, bueno, però escolta, i aquest pont s'arreglarà o no? I jo li deia, aquest pont, tenim diners, estem fent el projecte. En el seu moment vaig explicar que havíem licitat i ja teníem l'empresa que havia de fer, però és una obra especial, no és una obra com el Miquel Tort, que ara després, si de cas, m'hi referiré, sí, no? Sinó que les obres d'estabilització i reforma de la passarel·la sobre vies requeria un darrer permís d'ADIF perquè actuem sobre la seva superfície. Aquest permís finalment ens ha arribat i, per tant, el que puc dir és que la setmana que ve començaran aquestes obres. Això què vol dir? Que és important que reparem aquests ascensors, però que durant 4 mesos aquests ascensors no podran funcionar perquè el que no funcionarà és la passarel·la. És a dir, durant els 4 mesos d'obres, la passarel·la no serà accessible.
0: Hi haurà alguna alternativa?
1: Bueno, l'alternativa és, Oriol... és a dir, tu coneixes el poble igual,
0: sí,
1: que jo.
0: Sí, home, doncs el
1: pues
0: passo...
1: Haurem d'anar pel carrer Balmes...
0: Sí...
1: I sí que habilitarem un espai en comptes d'haver de pujar fins l'11 de setembre per darrere el pavelló, no? Per la gent que pugui anar al Carme Galceran, que no hagi de pujar fins al Rodó i baixar a Carme Galceran, però la gent que hagi d'anar després al Rodó, doncs carrer Balmes i per darrere la Penny fins al, fins allà. O, com bé dius, hi ha l'altra banda, que és la, diguéssim, el pas soterrani de la via del tren a la zona de la Renfe, no? És a dir, per tant, és que aquí no, malauradament no tenim alternativa i no podem, és a dir, els treballs s'han de fer d'aquesta manera amb el mínim temps possible, però també amb un condicionant que determinats treballs tampoc els podem fer, sembla ser en funcionament de tot el tren. Per tant, són uns treballs d'una certa complexitat. Nosaltres l'encàrrec que hem fet al govern, en els tècnics, és que s'aprofitin aquests 4 mesos per mirar de si podem trobar alguna solució més efectiva, que en el moment que aquests ascensors puguin tornar a funcionar, doncs tinguin més garanties antivandàliques i haguem fet algun manteniment o algun canvi de peces més, si em permets, no? Doncs més radical, per tal que després puguem garantitzar el seu ús correcte i important, perquè per això ja en el seu moment vam posar un segon ascensor, etc etc, i per tant veurem que això es pugui fer. Però la notícia, podria dir-te, és que el que queda setembre, octubre, novembre, desembre i potser gener, esperem que per la fira ja puguin estar, doncs aquest itinerari quedarà anul·lat per aquestes obres pendents que teníem de reforma de la passarel·la i que finalment podem acometre.
0: Reforma bàsicament de la superfície?
1: És una reforma, és una passarel·la que es va posar en marxa el 2003, sí. Té 26 anys, sí. I per tant, en el seu moment els tècnics van dir, escolteu, això s'ha de reformar, s'ha d'estabilitzar, s'ha de... Com per això reformem els carrers, per això, i aquesta ha de tornar a tenir una reforma per tornar a adquirir els ítems de seguretat pertinents. Amb això no vull dir tampoc que durant si passem aquesta setmana estiguem en una situació de risc, no és això, però evidentment s'ha de reformar i això és el que hem aprovat.
0: Serà a partir de la setmana que ve,
1: aproximadament.
0: Citàvem...
1: Que és una setmana en el que podran començar més obres.
0: Sí, estàvem amb el Miquel Tor, perquè hi ha prevista dimecres que ve, que és dia 16, a 6:45, a la sala de
1: plens. La licitació ja l'hem acabat.
0: I per tant, una reunió informativa,
1: Sí, perquè, saps que tenim aquesta dinàmica de fer en el que fem una primera reunió amb els veïns explicant el projecte bàsic, no? Perquè, entre cometes, puguem consensuar el model cap a on estem portant la reforma d'un determinat carrer. En aquest sentit, després fem una segona reunió explicant el projecte executiu i normalment ens agrada fer una tercera reunió on ja ve l'empresa adjudicatària, no? I aquesta no pot venir fins que acaba el procés de licitació, no? Ve l'empresa adjudicatària, que és la que explica a partir del projecte executiu quina manera, no? Quin pla d'obres ens porta a terme, i és una reunió molt útil també, a partir de la qual doncs els representants dels veïns també tenen el contacte del cap d'obra, no? Que després és la persona essencial a l'hora de mantenir el bon diàleg en la plena execució d'obres. L'empresa adjudicatària ha estat Fertres, és una empresa que ja ha treballat al poble i que ha donat molta garantia en aquest sentit, i són obres que volem començar ja. És veritat que quedaran afectats doncs els itineraris de determinades activitats de la Festa Major que tenen alternativa, perquè l'objectiu, i hem accelerat al màxim, és poder començar ara, perquè si no hi hagués cap incident en el decurs de les obres i poguéssim complir el timing d'obres, doncs fos un carrer que estigués ja, diguéssim, al servei també dels dies de la Fira de Candelera. Uh-huh.
0: Bé, la reunió 6:45 adreçada a veïns i veïnes del Miquel Tor.
1: Sí, a la sala de plens.
0: El dia 16 de setembre.
1: Dimecres que ve a la sala de plens.
0: I després rebíem també una nota de premsa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'alcalde explicant una cosa que ja havia avançat aquí l'alcalde, referent al parc pont de la cadena,
1: sí.
0: Amb aquest pressupost de 524.000, sí. Una mica més de 524.000 euros.
1: Segona fase. Sí.
0: Aquí, d'obres de renaturalització.
1: Sí, estaven... Bueno, i amb la guingueta que posarem
0: i la
1: guingueta. També, i la reforma.
0: Això també és imminent?
1: Això és imminent, tot i que aquí estem parlant amb l'àrea per veure si podem ajornar l'inici, no? Perquè és veritat que ara ja no vindrà dues setmanes, i per tant el que aquí volíem era esperar la finalització de la Festa Major per començar aquestes obres. Si se'n recordeu, en aquelles festes majors que estàvem reformant la plaça d'Octubre, en algun moment hi va haver certs problemes amb el material d'obra, perquè ens entenguem, i la concentració nocturna, i per tant aquí nosaltres som partidaris, ara no vindrà de 10 dies, començar aquestes obres el 30 de setembre, i ja que tinguin el seu ús normal. És la mateixa raó per la qual unes quartes obres, que serà imminent, si us en recordo també com a pressupostos participatius i amb compromís dels veïns de tot el sector de del barri Pont de la Cadena o de la Lleve d'Oro, també tenim pendents una reforma dels espais de la plaça Joan Vallès, i per tant en aquest sentit aquí també ho farem en dues fases. Farem uns treballs preliminars la setmana del 14 al 18, i després, passada la Festa Major, finalitzarem aquests treballs de reforma d'aquelles zones verdes, no? Que començaran, després es reprendran el 30 de setembre, si no recordo malament, fins al aproximadament el 10 d'octubre. Per tant, com veieu, molta feina a fer, molts projectes que es concretaran, resultat de molta feina que s'ha fet prèviament i s'ha anat preparant al llarg d'aquest estiu perquè ara, no, que es reprèn l'activitat, doncs es reprenguin moltes, o es fagin, s'aixecutin moltes d'aquestes obres.
0: Durant uns 6 mesos, aquestes del Parc Pont de la Cadena, segons ens anunciaven, i sobretot nova guingueta, nous espais d'activitat i ampliació de la zona
1: reparació.
0: De jocs.
1: Reparació.
0: Reparació.
1: També de tots els,
0: sí?
1: Diguéssim... peces i espais que estan deteriorats en aquests 2 anys, reforma del paviment sota la pèrgola, tot el mobiliari infantil i esportiu que li falta, i aquesta guingueta que el que pretén també i pretendrà serà dinamitzar aquest parc, que si em permets, doncs jo llegia amb alegria l'altre dia com alguns veïns del Pont de la Cadena començaven a veure, de dir... carai, fa temps que no veiem tan maco el Parc Pont de la Cadena, no? És a dir, jo entenc que són... I sempre demano, saps que jo només demano una cosa.
0: Uh-huh.
1: Jo estic per donar, però només demano una cosa a vegades, que és la confiança de la ciutadania, no? I per tant, aquests projectes de renaturalització, i ho hem vist a la plaça 1 d'Octubre i ara ho estem experimentant a la plaça Pont de la Cadena. Quan tu presentes un projecte de renaturalització, és evident que aquella renaturalització, no? Aquella plantació verda no la tens en el moment que acaben les obres. Necessites 3, 4 anys per, com a mínim, ja tenir una idea de la potencialitat d'aquell espai. Això fa 2 anys ja ho vam començar a veure a la plaça 1 d'Octubre, no? I crec que aquest any ha estat el primer any en el que s'ha començat a veure el Parc Pont de la Cadena. Amb veïns que expressen, carai, ara fa molt de temps segurament que no havíem vist tan maco el Parc Pont de la Cadena com l'estem veient ara, no? Ara es veu la potencialitat d'haver retirat un espai que és veritat que era un punt de trobada però que no estava adaptat al segle XXI i els temps i els episodis de calor que teníem, com aquella pista de formigó, i ara veiem com tenim un espai ombrejat que permet la possibilitat de passejar-se, de ser-hi i de trobar-se, no? I això ho potenciarem amb aquest espai de la guingueta i amb aquest mobiliari esportiu i d'oci, no? De lleure dels infants.
0: Que per ser la portaveu d'Esquerra dimarts passat també preguntava, i què passa doncs amb la pèrgola i el que s'havia dit, no? Que s'havia d'acabar de vestir també amb aquesta renaturalització a la plaça de l'1 d'Octubre, especialment a la zona de la pèrgola.
1: És que a la plaça 1 d'Octubre també vindran uns treballs de reparació i també farem aquesta qüestió.
0: Això també es té previst, eh?
1: Sí.
0: Està previst de fer. No sé si hi ha alguna pregunta.
1: Sí,
0: sí?
1: El Janker,
0: pregunta a través d'Instagram.
1: Sembla ser que el Janker, no? Perquè no he estat gaire pendent, però
0: sí.
1: He vist que només s'ha anat... Bueno, algú aplaudia i tal, cosa que sempre és d'agrair, no? Que t'aplaudeixin, diguéssim. Però disculpeu que s'haurà comentat molt quan tindrem contenidors de plàstic activables amb el peu. Els contenidors de plàstic i el canvi de contenidors, nosaltres vam fer una reunió ja amb els portaveus per explicar les alternatives que teníem, la vam fer el juliol, ara a l'octubre tornarem a fer, finals de setembre, octubre, tornarem a fer una altra reunió per ja decidir el model, i el que hem de dir és que el que sabem exactament és que nosaltres, a partir del conveni que hem signat en l'àrea metropolitana pel qual se'ns financien actuacions per valor de 2,5 milions, se'ns financien, és a dir, no els posarà l'Ajuntament de Molins de Rei, hem de tenir el contenidor groc a la via pública el 31 de desembre del 2027. Per tant, hem de decidir el més aviat possible quin model escollim, i això ho farem entre octubre, màxim octubre. Això és el que hem explicat als portaveus, perquè llavors vol dir que màxim finals d'octubre hem de començar les licitacions per tenir plena garantia que aquests contenidors estiguin implantats en la seva totalitat el 31 de desembre del 2027. Llavors, la pregunta, quan estaran? Jo exactament no sé si estaran al setembre, al juliol o el novembre del 2027. El que sí que puc dir és que tenim l'obligació que estiguin el 31 de desembre i com més abans puguin estar, millor. Per tant, ara la nostra responsabilitat és escollir el model i activar la licitació, tindrem una part que no depèn de nosaltres, que és la capacitat que el proveïdor tingui de subministrar-nos en aquesta màquina. I és un sector que costa molt. És a dir, nosaltres... Penseu que us estic dient que la màquina decapadora, que també ha sortit avui, m'has preguntat, no? Doncs la tindrem, si tot va bé, el desembre, però és que la vam començar a encarregar el mes de febrer, d'abril, perdó. La que ens va arribar al juliol, vam prendre la decisió de la compra el desembre de l'any passat. I si parlem de la furgoneta de la Guàrdia Urbana, ens va trigar un any i mig a partir de la qual nosaltres vam ja posar els diners per tenir-la. Aquesta furgoneta de Guàrdia Urbana que hem guanyat i que podem veure els dies d'encants i que pot acollir... Bueno, doncs ens va trigar un any i mig en arribar. És a dir, el mercat, més enllà de les, del procediment administratiu, no?, que hem de complir, que és la licitació, el mercat, després, el proveïdor, a vegades també triga molt més del que nosaltres voldríem.
0: Per cert, que estàvem al barri del Canal, coses que han passat a l'agost, han entrat en funcionament la fotolinera, se'ns explicava, situada a l'aparcament del carrer Felip Canalies, davant de la zona Ricard Ginebreda. Algú em deia també que hi ha qui fa la viu-viu i aparca el cotxe sense ser elèctric.
1: Bueno, nosaltres,
0: no sé si es té previst controlar-ho d'alguna manera.
1: Hem previst una regulació de les zones de càrrega-descàrrega, una regulació de les zones elèctriques, i, com sabeu, és un dels treballs que estem ultimant, que és també la implantació de la zona verda, resident, i, per tant, aquí vindran decisions molt aviat per tal de... com a mínim que tinguem més respecte als espais que ens habilitem per deixar el cotxe o per carregar-lo en aquest sentit.
0: Serà abans d'acabar el mandat la implementació de la zona verda?
1: Obrem, esperem que sí. Hem de trobar el consens també possible per fer-ho més fàcil.
0: Bé.
1: El Jan Querrer fa una pregunta segona. Es preveu alguna actuació amb els cotxes acumulats en doble fil al terraplè? Ara més, després de l'obertura de Manlles, faran pàrquings al municipi tan necessaris? A BP o noves? Són moltes preguntes, És a dir, el pla d'aparcament el tenim.
0: Sí.
1: Es faran aparcaments. Sí, perdrem alguns aparcaments i farem altres aparcaments. És a dir, l'aparcament soterrani estarà previst a la plaça Llibertat. Això sempre ho hem dit. És a dir, la construcció d'un nou bloc vindrà amb un aparcament en rotació. Li diria que la qüestió i la solució en alguns jocs és l'aparcament en zona verda residents, i si farem alguna cosa per la indisciplina li diria, bé, fem habitualment. També jo crec que hem de trobar el punt d'equilibri, i és cert, jo també li reconec en el Junker aquesta qüestió, a vegades hi ha determinats punts que has de fer massa xicants, i el terraplè és un d'aquests punts. Per tant, sí, en determinats moments veurem que puguem fer, diguéssim, per aconseguir més disciplina. I en Macías diu, ¿has vist alguna reforma con la pista de baloncesto de la Granja, ja que està muy deteriorada? Bé, nosaltres el manteniment de les pistes l'anem fent. Jo no sé si a què es refereix, si està deteriorat el paviment, que jo diria que no, o si estan deteriorades les cistelles, cosa que les cistelles, malauradament, cada X temps s'han de reparar perquè no és el primer lloc. Jo el que diria, i sempre ens obliga a fer el manteniment, és que són unes pistes molt utilitzades i que no hi ha cosa més, diguéssim, positiva que passar per aquell àmbit, no?, i veure com es fa ús d'aquestes instal·lacions. Per tant, és la nostra funció mantenir-les adequadament.
0: Demà, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, acte institucional a les 12 del migdia a la plaça del Palau. Què n'espera l'alcalde, doncs, d'aquesta diada?
1: Com sempre, però amb una diada especial, si em permet. Un dia de llibertat, un dia de reivindicació, un dia de comunitat nacional, i en un any especial, i així ahir vam tenir ocasió de celebrar-ho a Sant Boi, de reivindicació i de record també d'aquells orígens, perquè enguany fa 50 anys de la primera diada a Sant Boi, no? I per tant, doncs, un dia de, com dic, de reivindicació nacional. Jo espero un dia d'unitat, és el que desitjo, i més venint ahir amb l'exemple, en èpoques molt més difícils, de la unitat que va ser capaç de tenir el poble de Catalunya el 1976, i això és el que m'agradaria tenir demà i desitjo que sigui demà.
0: Tot i que llegíem aquest comunicat de la ANC i altres entitats que convoquen avui la marxa de torxes, alcalde, que deien que som del parer que aquest acte institucional de demà ha esdevingut una commemoració sense ànima i ha perdut l'esperit de la celebració.
1: No sempre estem d'acord amb l'Assemblea Nacional de Catalunya.
0: I hi ha moltes entitats també que signen aquest, o s'han adherit en aquest comunicat.
1: Totes les entitats estan demà.
0: Demà.
1: Totes les entitats que han signat, la majoria estan demà també. Per tant, no sé si acaben d'estar d'acord amb tot l'enunciat que expressa aquest comunicat.
0: Bé, en tot cas, a les 12 del migdia, a la plaça del Palau, acte institucional aquest cap de setmana llarg, ho hem de deixar aquí, alcalde, de la Festa Major ja en parlarem.
1: No hem parlat del cartell de la Festa Major.
0: Ja en parlarem, sí, perquè dic, teníem temes acumulats i així en reservem per dijous que ve.
1: Perfecte.
0: Que a més ja coneixerem el programa, crec, no?
1: Sí, dijous. No sé si és dilluns o dimarts que el presentarem.
0: Bé, doncs ho deixem per dijous que ve. Alcalde,
1: moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé la diada. Arribem a les 11, fem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora. De seguida tornem amb la darrera hora del programa aquí al Bon Dia i Bona Hora. Fins ara.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta.

0: Metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre a dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'hospital Moisés Broll i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
2: Aquests dies podeu visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular molinenca de Festa Major. És el preludi de la festa que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. En aquesta exposició, la planta baixa del molí hi ha els elements típics de la nostra cultura popular. Hi podreu veure el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, també elements característics dels matussers, les bastoneres, els grallers, l'esbar, els diables, la colla dels Miquels, tots aquests elements reunits a la planta baixa del molí un any més en aquesta exposició prèvia a la Festa Major. Es pot visitar fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes i també els caps de setmana. Demà divendres, 11 de setembre, amb horari especial d'11 del matí a 2:15 del migdia. Diumenge el SEM fa una sortida a la secció de senderisme, anirà a Osona, en concret a l'Esquirol i a Can Toni Gros, per fer un recorregut d'uns 13 quilòmetres per passar per diferents punts d'aigua, fonts, salts d'aigua, gorgs i diferents elements també com un dolmen o el pont de la Gorga. Les inscripcions es poden fer encara aquesta tarda al local del SEM. I ja està tot a punt per la 47a Cursa Popular de Sant Miquel. Es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb els 5 recorreguts habituals, sortida de les 5 curses des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. La primera sortida és de 9:15 del matí i fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts. Si voleu tota la informació i fer les inscripcions, al web cursasantmiquel.cat o també podeu anar al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclà del carrer Major número 100.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Raons.

0: N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

Les 11 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa. D'aquí uns minuts anirem cap a Corbera de Llobregat per parlar-vos de la segona edició del Corbera Jazz Festival, que es celebrarà a finals de setembre. Coincideix amb la Festa Major de Sant Miquel, però segur que els amants del jazz que ens pugueu estar escoltant, segur que us interessa el que us explicarem. És, anoteu-vos-ho, divendres 25 i dissabte 26 de setembre, i atenció, en un entorn molt atractiu, que és l'espai del Pessebre Vivent a la Penya del Corb. Ara en parlarem. Després anirem cap a Collserola. Com sempre, col·laboració quinzenal amb el Consorci del Parc. Avui farem balanç de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu a Collserola i ho farem amb el Joan Vilamul, responsable del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana de Barcelona. I acabarem el programa amb el company Héctor Zacarías. Aquesta temporada ens acompanyarà els dijous, també la recta final, a 3:15 tocats, per proposar-nos una excursió. Avui anirem cap a Osona, anirem a Rupit, per fer una caminada prou interessant. Tot això des d'ara i fins les 12 del migdia. De manera que comencem, ordenem tot plegat, 11 i 9.

0: Anem uns minuts doncs, cap a Corbera de Llobregat perquè aquesta població de la nostra comarca torna a convertir-se en un punt de trobada pels amants del jazz. Serà el divendres 25 i dissabte 26 de setembre amb la celebració de la segona edició del Corbera Jazz Festival a l'espai del Pessebre Vivent. Amb l'edició d'enguany, atenció, el festival fa un pas endavant ampliant la seva programació a dues jornades i reforçant la seva aposta per una oferta musical de qualitat. Tot això, com dèiem, amb un entorn molt recomanable, que és l'entorn de la Penya del Corb, el Pessebre Vivent, un entorn natural i patrimonial que aporta aquesta personalitat única a cada concert. Si ho recordeu, l'any passat ja en vam parlar, d'aquesta primera, en aquell cas, primera edició, i avui ho tornem a fer per parlar d'aquestes novetats, parlant amb el director artístic del Corbera Jazz Festival, que és el Joel Codina, que el tenim al telèfon. Hola, Joel, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Efectivament, gran expressió.
1: Molt bé, molt neguitosos ja. Ja estem neguitosos.
0: Molt bé.
1: Molta il·lusió, però neguitosos.
0: Molt bé. Escolta, anem a l'origen del festival. Explica'm una mica l'objectiu o objectius que teniu doncs, a l'hora d'organitzar aquest festival a Corbera.
1: Mira, com és una mica la repetició que dèiem de l'any passat, no?
0: Sí.
1: L'objectiu és créixer i sobretot consolidar, que és molt difícil. Al final fer com un esdeveniment esporàdic a l'any és relativament senzill i el que acaba sent complicat és com marcar registre, no? Deixar petja. Llavors la idea clara és aquesta, és créixer, és persistir, és aguantar. I amb aquesta idea, aquest any ens hem tornat una mica locos i hem implementat dos dies,
0: sí.
1: Que, bueno, no lluny de discrepàncies internes, no? en certa manera, perquè, clar, és molt arriscat, no? Era més còmode repetir el model de l'any passat que no pas fer això, però crec que això ens dona un salt de qualitat molt heavy i ens fa com persistir perquè l'any que ve encara hi tornarem. Llavors ja serà el moment de fer valoracions.
0: De fet,
1: però
0: sí,
1: estem aquí.
0: L'any passat, de fet, ja ens ho deies, no? Que us donàveu aquests 3 anys de marge, no? Per valorar com evolucionava el festival, no?
1: Exacte, és sobretot això, és, a més, és com la idea de marcar un camí o una identitat pròpia, que és el que estem intentant com reafirmar, i també és el que ens diuen la gent de fora, eh? Una mica les veus, no?, externes, la gent d'una mica del sector, ens està dient que sobretot el que veuen és això, és un festival molt personal, vull dir que no volem imitar res, no volem treure res a ningú, no vol dir que no hi hagi oferta de jazz en el Baix Llobregat, ens al contrari, tot està molt viu i volem ser una aposta més.
0: Per cert, i anant a la primera edició, n'estàs satisfet doncs, de com va acabar anant després d'engegar de zero el projecte, per tant, doncs, amb aquesta responsabilitat i amb tants enrenous que vau tenir, crec que 400 espectadors, finalment, no?, van passar pel festival.
1: Sí, sí. La veritat és que jo vaig ser primer sorprès, eh? Vull dir, 400 espectadors. També s'ha de donar les gràcies a el que és el nucli de Corbera, perquè al final va respondre en massa, o sigui, jo crec que el 70% de les entrades van ser de Corbera, cosa que això encara doncs, ens motiva molt més, no? Perquè al final, clar que evidentment vols que vingui gent de tot arreu, però si a casa teva ja no confien en tu, és com, bueno, doncs pleguem una mica, no? Per tant, l'Ajuntament de Corbera, la gent de Corbera va donar el xec de seguiu, i això ens ha fet això, no? Tornar-nos encara més locos i dir, pues, dos dies, a veure què passa. Igual l'any que ve et dic que, bueno, hem tornat a un format diferent, no? M'invento algo, però bueno.
0: Molt bé. Doncs escolta, expliquem com serà la programació d'enguany, ja? Tindrem molta diversitat estilística dins del món del jazz?
1: Sí, totalment, totalment. A més, jo crec que és un segell que ens ha de caracteritzar, o si menys no, mentre jo pugui
0: sí.
1: capitanejar la idea artística, és el que hi aniré, o sigui, no vull que... O sigui, crec que el jazz és molt lliure i està, diguéssim, molt ple d'aspectes, i per això el divendres 25 comencem amb l'Arxar Casas,
0: sí.
1: Que és, per qui no ho conegui, situar-ho ràpid, encara que no m'agradi, no? Perquè al final sempre acabes triant com de referent, però és la filla de l'Amadeu Casas,
0: sí.
1: Un que ens va deixar el 2020, i que té un projecte molt personal també, molt propi, que abarca camins entre el pop, el blues, no? I creiem que tenia que ser-hi,
0: sí.
1: I ha volgut ser-hi. Això ho hem fet... Espera un segon, perdó.
0: Sí, tranquil.
1: Que estic fent una pujada i l'edat no perdona.
0: Ho estic notant, que estàs respirant amb intensitat, eh? Podem esperar, no pateixis.
1: No, vull dir que respiro.
0: Et volem integrar, sí.
1: La recerca es comença. Seguim amb també una aposta que també no està exempta de polèmica, però que també la volíem,
0: sí,
1: perquè som així, perquè ens agrada, que és en Guillemino,
0: sí,
1: que qui no ho conegui és un factotum musical creatiu, un boig de la música, que toca també molts pals, i quan li vam suggerir la idea, ell s'hi va apuntar de seguida. A més, té un projecte que camina, no?, entre el soul, el jazz, i va dir, jo m'adapto, jo ho vull fer, mm-hmm, vull ser-hi. Això és una cosa que també m'agradaria remarcar, que quan hem estat parlant amb músics, ens hem quedat molt superos, perquè han sigut molt... O sigui, a part de rebaixar-se el caixer, que això també, sí, vull que quedi clar, vull dir, hi ha molta gent que està venint per un preu inferior al que acostuma a cobrar, i això també ens deixa parats, és que volen venir. O sigui, no sé què ha passat, si és el boca a orella, si és que... Però volen venir, i Guillemino va ser també un d'aquests, a dir, jo m'adapto a la proposta i ho vull fer, i serà, i després seguirem amb Escaramanga, que és un projecte de l'Héctor Martín i del Pere Miró, que el Pere Miró és de Martorell, per qui no ho conegui, que toca amb el Gramafon Stars, que és un tio, és un baríton, un saxo baríton superpotent, i és un nit de guitarres i saxos salvajes, que li dic jo. Aquí hi haurà molta tralla, qui li agradi realment la castanya, aquí hi haurà castanya molt propera al rhythm and blues,
0: sí,
1: i el soul, a més amb Morgan Hammond, que això sempre agrada, vull dir que almenys a mi, i remataremaquella nit fent una mica d'una sessió de disc jockey,
0: sí,
1: de jazz ballable, que això ens farà l'Òscar Dalmau, conegut com Fil Musical,
0: sí,
1: en aquest entorn, i és l'Òscar Dalmau de la competència i del,
0: sí,
1: Gran Dictat.
0: Que també teníeu ganes que vingués, eh?
1: Sí, sí, sí. A més, és un dels altres casos que, quan vam acabar l'edició de l'any passat, em vàrem parlar amb ell, i ell també va ser el primer que ens va dir, home, jo, si veieu la possibilitat de fer-ho, jo vull venir, no? I aquí també m'agrada, sense desmereixer ningú, però m'agradaria... sobretot fer molt aquesta presència de que hi ha músics que s'estan adaptant molt, i quan dic molt, és molt, no? I l'Òscar Dalmau és un d'aquests que també fa una aposta personal per ser-hi. Vull dir, no, el seu catxer segurament ara mateix no ho podríem pagar, i ell ha volgut ser-hi, no? I llavors, doncs, bueno, això fa que, no?, encara et sentis encara amb més responsabilitat de que això,
0: sí,
1: pugui tirar endavant, no? Bueno, això és una mica la idea del divendres 25, que potser,
0: sí,
1: et diria que és un dia més com més ballable, no? No que sigui més juvenil, però que d'un ambient més ballable, més lliure, no? És una, no hi ha un jazz potser tan clàssic, és tot més free, si vols dir, no? L'aspecte aquest de... I llavors el dissabte, 26,
0: sí,
1: aquí és un dia molt important, perquè... No, més que ara perquè és que és molt heavy, perquè hi han dos projectes dels quatre que presenten projecte aquell dia, no? Allà,
0: sí,
1: vull dir, és... comencem amb la Melissa Bartossi, que és una noia argentina fincada a Barcelona, és un saxo, aquest sí que és molt free, guerrero, d'aquell de estiragonses i de canya, vull dir que pot deixar més d'un allà sentadet, no? Bastant, és una noia molt contundent, és molt bona. I llavors seguim amb el projecte del contrabaixista sicilià, que també està fincat aquí a Barcelona, que és el Giuseppe Campisi, gran amic, i entre d'altres coses et diria que aquest projecte, que recorre una mica la seva Sicília, amb aires més mediterranis, també tocant, no?, els vorals del jazz, porta com a també una cosa significativa, que és la cantant Álvaro Mangou, que és la que ha fet darrerament una col·laboració amb Ginestar i canta,
0: sí,
1: amb les Migues i tal, doncs es posarà la veu en aquest projecte, vull dir que... I després seguirà Joan Marçauquer, que és un trompetista també d'aquí de casa, que ja tenia que venir l'any passat, però no va poder venir, i aquest any també s'ha adaptat a tot, i a sobre ens fa un gran regal, que és que en set de projecte, que encara ningú l'ha pogut escoltar, o sigui, en primícia absolutíssima, és un quartet, a més va sense bateria, i ens porta la veu de l'Eugènia Serra, que és una noia catalana fincada a Amsterdam. Per tant, la fem venir expressament cap a Corbera, saps? Ja hem comprat els bitllets d'avió i la fem venir cap aquí. Per tant, aquest any ens internacionalitzem molt i fem coses molt variades i molt, molt ad hoc i originals.
0: Molt bé. I
1: sense desmereixer ningú, l'aposta més personal meva, no?
0: Sí.
1: Vull dir que diria que aquí sí que és, si surt bé, doncs aquella nit dormiré molt bé, i si surt malament, doncs aquella nit em costarà dormir. portem un saxofonista de Brooklyn, un nano molt, molt, molt jove, que es diu Brendan Mark. No ha tocat mai a Europa, Espanya, Catalunya, no, és la seva primera actuació. Ve quatre dies, ve expressament només pel festival. Porta un baixista i l'hem hagut de buscar un bateria perquè no... Clar, és que no. O sigui, aquest nano... Penseu que li està costant més el bitllet d'avió que el que cobrarà, no? Clar. Però ha volgut venir, i això ens fa, clar, molt contents. Llavors, li hem buscat un bateria, que és el Xavi Nojosa, que és un tio molt, molt reputat en aquest món, i, bueno, tocarà... És un bebop molt de club, molt de... Ja dic, ell és de Brooklyn, vull dir que és molt guerrillero, i jo crec que aquí pot donar la gran campanada d'aquest festival.
0: Molt bé, un festival que ja veneu les entrades, oi que sí, des de fa dies?
1: Sí, aquí vaig una mica més peix, perquè realment aquest any jo m'he centrat molt més en el tema musical, però sí, ja estan les entrades a la venda, no està anant malament, però és com tot, sempre volem que vagi millor, no? També sabem per experiència de cada any passat que a darrera hora tothom es mou, per tant, relativament estem tranquils, però sí que és veritat que estem com sentint una mica la pulsió de que el boca a orella funciona, de que la gent li interessa i que s'estan venent entrades. Vull dir que hi hauran entrades també a traquilla, vull dir, es podran pagar, diguéssim, sense cap mena de problema, però preveiem, bueno, doncs, si l'any passat vam posar 400 persones, doncs potser aquest any, si no són 800, potser són 700, no? Vull dir, la idea està anant per aquí, sembla que està... A més, hi ha, el dissabte sí que es veu més moviment de gent, però que el divendres també igual, vull dir, diria que la variació és de 20, saps, o de 30 entrades per dia, vull dir que no és res significatiu, que està molt bé, no? Que tenia la por de dir, ostres, a veure si el divendres punxem, però no... Vull dir, la gent les pot comprar allà a Entràpolis, que és la plataforma que fem servir. Els preus soc molt dolent, no me'n recordo, perquè
0: espera, et conec per aquí.
1: Fa com 6 mesos que vaig decidir, vaig fer la proposta de preus i els vaig posar, i no em vull equivocar perquè hem fet, també, a més, com que l'Ajuntament de Corbera ens està donant realment molt suport, hem seguit mantenint els preus, diguéssim, com més populars per la gent de Corbera, i fem una mica més de preu més alt per la gent de fora, més que ara perquè, clar, l'Ajuntament ens està encara subvencionant molta part del festival, i això també és molt d'agrair, no? I almenys tindre una deferència a la gent de Corbera, doncs ens semblava que era bo. Llavors també hem fet entrades per dia, diguéssim, hi ha gent que pot venir el divendres, hi ha gent que pot venir el dissabte, o la gent que vulgui venir els dos dies, hem fet com un paquet més econòmic que li pugui sortir més a compte agafar...
0: A veure, això, no? 25 euros per dia, si no, 40 euros l'abonament pels dos dies. Això, entrada general. I 15 euros veig a la gent de Corbera, no? Que empadronades a Corbera, sí. 15 euros per dia o 25 l'abonament dels dos dies, la gent empadronada...
1: Dit potser malament, seria com 15 euros per la gent de Corbera i 20...
0: Sí, no, 20 i 25.
1: Per la... Exacte, per la gent de fora, i aquests 25 sí. de...
0: Els dos dies el PAC, no? Per Corbera.
1: I els 40 i
0: altres. 40, exacte, la gent de fora de Corbera.
1: Això mateix.
0: La gent que ha vingut, que n'hi ha molta que ens està escoltant al Pessebre Vivent, sap que una de les escenes impactants és quan apareix l'Àngel en aquell espai, que és justament on va ubicar l'any passat l'espai o l'entorn del festival. Serà el mateix lloc, Joel, això?
1: Sí, serà el mateix lloc, i a més, jo pensava una mica que, sense molestar ningú, o sigui, el pessebre al final és una mica tot, no?, el naixement, no?, l'Àngel, nosaltres, doncs, ens posem una mica més d'infern dintre d'aquell pessebre, no? Llavors, a més, plantegem un canvi, que és que la gent que està habituada a anar al pessebre, no?, té com el naixement i les penyes de cara, i el que nosaltres fem és situem l'escenari just a l'altre costat. No?
0: Correcte. Llavors,
1: la gent queda d'esquenes a les penyes, i això també agrada, perquè la gent de Corbera al final està com molt habituada a un itinerari, quan li canvies, doncs és una cosa que també vam notar que va agradar molt l'any passat, i això ho mantenim al 100%. Sí.
0: Molt bé, i així veus tota la vall, no?, Sant Andreu de la Barca
1: i tot
0: això.
1: Exacte, ens queda una visió molt diferent. Els músics també, la veritat és que estan molt contents, i ens deien l'any passat que era com molt imbatible, no? Vull dir, era un lloc, un entorn, bueno, és que no ho pots repetir, no? No pots... llavors, bueno, doncs seguim aquí.
0: També tindreu l'aspecte aquest de restauració que vau tenir l'any passat?
1: Sí, enguany seguim amb els fogons, l'any que ja veurem, però de moment enguany seguim amb els fogons. I això ara sí, també anem aprenent una mica, no? Llavors, de cara doncs, a l'octubre, quan haguem una mica reposat tot, doncs ens plantejarem què cal, no?, modificar, què cal millorar. Ja tenim també això, no?, la pulsió de coses que van acabar d'anar millor o pitjor a l'any passat. Inclús, per exemple, algo tan absurd doncs, com els serveis, no? Doncs teniu dos vates o teniu tres, aquest any en posem tres, més que res, perquè, bueno, la sensació de que puguis fer la mínima cua possible, que això sempre ajuda, no? Vull dir que són petites coses que intentem anar millorant mica en mica.
0: Molt bé, anava a dir que també a l'Autocorp hem vist algun dels autocars per aquí a Molins de Rei, doncs passar amb la propaganda del Festival de Jazz. Sí, una bona també manera de venir a Corberes amb l'Autocorp, tot i que, clar, les hores que acabareu no sé si la gent hauria de venir en cotxe, eh?
1: Exacte. Bueno, mira, jo també conec gent que l'any passat va vindre amb l'Autocorp, diguéssim, perquè també tenia clar que no es volia quedar fins a l'últim moment, i li va servir, diguéssim, va marxar una mica més d'hora i va agafar l'últim Autocorp cap avall. Per tant, és una cosa molt senzilla. Ja sabem, a més, que Corbera Alta per aparcar
0: per
1: és una plaça una miqueta complicada.
0: Sí.
1: I, mira, ens obres també un front que l'estem estudiant, però que de moment ho hem demorat un any més, que és aquest punt de que segurament de cara a l'any que ve pugui haver-hi doncs un bus especial que pugui baixar fins a Francesc Macià i tornar.
0: Sí.
1: Però això ja és una cosa que estem parlant amb l'Autogor, que ells ja estan predisposats, però hem d'acabar de mirar què ens suposa a tots, no?, fer-ho, però que hi hagi com un autobús llançadora de que quan acabin els concerts et puguin portar, diguéssim, fins a Barcelona i tornar. Llavors, si algú vol passar per Molins, doncs que es quedi Molins, saps? Sí. Si algú posa, doncs, intentar organitzar una mica millor, però encara anem una miqueta així.
0: Molt bé. Abans de tot això hi haurà una prèvia, més aviat, suposo que més aviat íntima, no?, el divendres que ve, dia 18, no?, Joel, de presentació.
1: Sí. Sí, hem tancat una col·laboració amb la gent de Juno House, que bueno, va sorgir també una mica així esporàdica, no va ser rebuscat, però que ens va semblar com idoni de portar com la presentació del festival cap a Barcelona, obrir-lo, no?, una miqueta més. I això és el divendres 18 a 6:45.
0: Sí.
1: Llavors hi ha una part per mitjans, en el sentit d'una mica, no serà ben bé una roda de premsa, però una mica d'atenció a mitjans, explicar-vos una miqueta això que estem parlant tu i jo, doncs obrir-ho una mica més, i després hi haurà una actuació de la Melissa Bartossi i, evidentment, l'accés és lliure pels socis i també per la gent de fora. Vull dir, hi ha un link, es poden apuntar en aquest link, que properament ja explicarem en el nostre Instagram com fer-ho, i sense cap mena de problema es pot fer.
0: És el carrer Ribau, no?
1: Exacte, això és el carrer Ribau, crec que amb Diagonal. I ara, bueno, mira, és que les coses improvisades penso que a vegades...
0: ens agraden, sí.
1: Sí, són les millors. I és una cosa que potser hauria de reservar, però crec que em fa molta il·lusió i crec que està bé com fer-ho en primícia amb tu, que és que dintre d'aquest punt, no, d'obrir-se, que el festival, doncs, camini una mica més, ja no solament l'edició de l'any que ve, sinó que ja estem preveient també que l'any que ve, ho tenim pràcticament tancat, però hi haurà un annex del festival que viatjarà a Vallfogona de Balaguer, com una mena de col·laboració, un fill petit, digueu-li com vulgueu, però apadrinarem un petit festival de jazz que es farà a Vallfogona de Balaguer, però encara no tenim ni dates, vull dir que però va per aquí. Possiblement serà una mica el juliol i després farem nosaltres el festival al setembre, però es pot dir que tindrem com una annexa cap a les Terres de Lleida.
0: Molt bé, anar fent sinergies aquí, eh?
1: Exacte, que és una mica la cosa, que això bàsicament és el que ens fa tirar endavant, perquè a vegades dius, bueno, va, tu prou, ja no cal, no? Però quan passen aquestes coses i et venen a buscar, no?, i confien en tu, doncs crec que ens toca seguir fent el pas endavant.
0: Molt bé, si voleu rebre tota la informació, recordeu que trobareu a Instagram el perfil Corbera Jazz Festival, allà hi aneu penjant tot, no?, bàsicament, amb tots els enllaços.
1: Sí, seguim com a únic canal de comunicació a nivell d'Instagram, i a partir d'aquí és allà on va tot, diguéssim.
0: Molt bé, recordeu, 25 i 26 de setembre, a l'Espai del Pessebre Vivent, tota la informació, com dèiem, a través d'Instagram, i les entrades les teniu a Entràpolis, ja amb tots aquests preus que hem comentat. Alguna cosa més, Joel, que vulguis afegir?
1: Doncs, home, segurament quan pengi diré, me cago un nen allò, però no, està bé, està tot perfecte. Crec
0: perfecte.
1: Que m'has donat l'oportunitat de poder parlar tot el que volia, t'agraeixo molt.
0: Només faltaria.
1: Això, aquesta confiança i el fet de poder-ho fer amb tu.
0: Molt bé, un plaer, doncs. Joel Codina és el director artístic del Corbera Jazz Festival. Gràcies per acompanyar-nos. Bona diada i bon cap de setmana.
1: Igualment, adéu-siau.
0: Que vagi bé, bon dia.

Passa un minut i mig ja de 12:15, recta final del Bon Dia i Bona Hora. I un plaer, una temporada més, tenir col·laboracions també com el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, que ens acompanyarà quinzenalment de nou els dijous a aquesta hora.

0: I en aquest primer espai del curs, en aquesta col·laboració, com dèiem, que ja fa anys que venim fent amb el Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola, avui volem fer balanç de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu a Collserola. I ho farem acompanyats del Joan Vilamú, que és el responsable del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana i cap del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Què tal, Joan? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos també una vegada més aquí al programa. Doncs et volíem preguntar d'entrada quin balanç en faríeu de la campanya de prevenció d'incendis d'enguany aquí al parc.
1: Doncs mira, malauradament, i per només 5 dies, sí, gairebé pels últims 15 dies, hem de dir que ha estat, en els resultats allà apel·lats, ha estat una de les pitjors campanyes.
0: Sí.
1: Dels darrers anys. De fet, gairebé l'últim dia de campanya acabava el 31, mm-hmm, i el dia 25 d'agost vam tenir el gran incendi que va destrossar totes les estadístiques i ens va, doncs, calcinar una part important del parc com no estàvem acostumats, perquè sí, des de l'any 94 que no teníem un incendi, o sigui, és l'incendi més gran que hem tingut des de l'any 94.
0: Uh-huh. I això que ja veníem d'un altre incendi, no? Crec que va ser mitjans del mes d'agost, oi? En aquest
1: sí,
0: cas
1: el,
0: més petit.
1: El 14 sí, d'agost hi va haver un incendi a la Sant Pere Màrtir, allà, sí, sobre l'Avinguda Pearson, sobre l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i aquell va ser de 8 hectàrees i mitja.
0: Sí.
1: Va ser un incendi relativament important comparat amb els que estàvem tenint en els últims anys, però bueno, més o menys dintre del que podia ser una mitjana i en una zona on ja hi havien hagut incendis recurrents en els darrers anys. Uh-huh. El pitjor va ser aquest últim, el del dia 25, aquest sí, que ens ha arrencat totes les estadístiques i tot.
0: Aquí quan més de 50 hectàrees van ser aquí, no?
1: Sí, al final les últimes superfícies que vam fer ens donava gairebé 56,9 uh-huh, hectàrees.
0: Uh-huh. I se saben les causes ja del que va ocasionar aquests dos incendis?
1: No, nosaltres no tenim la informació de manera certa.
0: Sí.
1: Sí que els dos semblava que podien ser intencionats. Els dos van començar a peu just al límit del parc, a tocar vials importants del terme de Barcelona.
0: Sí.
1: El de Sant Pere Màrtir va començar just al marge de l'Avinguda Pearson, del districte de les Corts, i el de Sant Pere i el de Roquetes, Torre Baró, doncs va començar just al marge de la carretera Alta Roquetes, uh-huh, a tocar del barri de Canyelles i Roquetes.
0: Quan parlem amb tu, en aquest cas a l'inici de la campanya, sempre parlem de la importància, per exemple, de les torres de vigilància, del dispositiu de prevenció d'incendis, que aquí almenys en el primer incendi sí que explicàveu, no?, que va ser justament una d'aquestes torres que va detectar aquest incendi, no?
1: Sí, no, de fet els dos incendis els van cantar els nostres guaites. El primer, de fet, del que parlaves, el de Sant Pere Màrtir, precisament un cop ja es va cantar l'incendi i ja es va donar l'alarma, el mateix guaita, la mateixa guaita, en aquest cas la Lucía, doncs va haver de marxar, perquè de fet el tenia just a la cara sud del turó on sí, està ubicada la Torre de Guaita, a Sant Pere Màrtir, i doncs, seguint els protocols que tenim establerts, doncs, se li va dir que evacués la torre perquè hi havia un risc important de que pogués acabar afectant a l'estructura de la torre. Mm. Al final no va ser així, però es va quedar uns 10 metres. O sigui, es va quedar molt, molt a prop.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però sí, sí. L'altre es va fer, o sigui, es va cantar l'incendi des de diferents torres del dispositiu, i el que sí que va anar bé, precisament, la torre que estava més propera, la que està a l'altura de Valldaura, doncs com que tenia visió directa de l'incendi de Roquetes, però no hi havia d'entrada, no hi havia cap risc per la torre ni que es pogués apropar l'incendi, doncs va anar molt bé tenir aquella persona allà, perquè a més va anar donant informació contínua a mesura que anava avançant l'incendi, tant com avançava l'incendi, com actuaven o anaven incorporant-se mitjans d'extinció, tant terrestres com aeris, i va anar molt bé per anar tenint tota la informació de primera mà de l'evolució de l'incendi.
0: I en total, en totes les setmanes que ha durat aquesta campanya, Joan, quantes hectàrees s'hauran cremat doncs, aquí al parc?
1: Doncs mira, al parc haurem sumat 66 hectàrees i mitja.
0: Sí.
1: Clar, d'aquestes 66 hectàrees, bàsicament, gairebé 66 són d'aquests dos incendis.
0: Sí.
1: Que parlàvem ara. O sigui, és que fins al dia 14 d'agost a les 3 del migdia portàvem res, portàvem només 7 incendis, 7 conats d'incendi
0: sí.
1: i menys de mitja hectàrea cremada en total. O sigui que ha fet com dos moments molt diferents. Fins a aquell moment havia anat molt bé la campanya com en els darrers anys, però aquests dos grans incendis doncs, són els que ens han fet la guitza de manera important.
0: I deies, la campanya la veu tancada a l'últim dia del mes d'agost, no?
1: Sí, sí, sí, en principi estava previst tancar el 31 d'agost.
0: Sí.
1: Tot i que encara vam tenir aquella petita onada de calor en els primers de setembre, però bueno, nosaltres teníem previst això, havíem anat parlant amb bombers setmanalment. Participem de les reunions de la Regió Metropolitana Nord de Bombers Generalitat i de la Regió Metropolitana Sud i llavors doncs, ells també ja estaven donant, no per acabada, perquè això no es pot donar mai per acabat del tot, però sí que ja donaven allò que hi ha el risc d'incendi i, de fet, les dades que tenien ells ho estaven corroborant perquè havien tingut molts pocs incendis ja a nivell de Catalunya. Hi va haver durant la setmana d'aquest darrer incendi de Collserola, crec que només hi van haver dos o tres petits conats d'incendi a Catalunya. O sigui, ja semblava que ja tot estava de baixa quan, bueno, aquí doncs es va disparar aquest incendi que és el que ens ha cremat més superfície.
0: I ara anem a mirar cap endavant, diguem, què passarà ara amb la zona cremada, diguem, Joan?
1: A veure, aquestes, les dues zones cremades són molt similars, són
0: sí.
1: aquestes zones de Prat Sec i de Matollar i Ginestar de la vessant de Barcelona, que ja són zones on de manera recurrent moltes vegades acaben tenint incendis. Aquest darrer gran que vam tenir a Roquetes, des del 2010, en aquella mateixa zona, i ocupant amb superfícies diferents, des del 2010 fins a data d'avui, ja hem tingut 8 incendis allà, a la mateixa zona. Ja dic amb superfícies diferents, ara afectant un més cap aquí, més cap allà, però 8 incendis, per tant, això vol dir que cada 2 anys hi ha un incendi allà. La vegetació d'aquestes zones està molt adaptada ja als incendis i és una vegetació que de seguida es recupera. És una vegetació acostumada, doncs, ja sigui a nivell de regeneració per llavor o per rebrots d'arrel, però que com són incendis que passen molt ràpid, no acostumen a cremar el sistema radicular de les plantes, dels matolls sobretot, i llavors doncs, la vegetació es pot recuperar. Per tant, aquí sí que en els dos casos esperem que, en general, a la major part de superfície, la mateixa vegetació es recuperarà, sí que haurem de fer actuacions puntuals en els dos casos, sobretot perquè aquest primer, el de Sant Pere Màrtir, hi ha alguns arbres afectats a banda i banda del Passeig de les Aigües, per tant, aquests arbres cremats acabaran caient i, per tant, doncs, abans de que caiguin sobre el Passeig de les Aigües, però on hi ha molta afluència de gent, molta freqüentació, doncs llavors el que haurem de fer és tallar-los en el proper hivern. En l'incendi de Roquetes passa igual, però aquest, a més, com que va travessar cap a la cara nord, doncs allà sí que haurem de fer algun tipus d'actuació i de gestió forestal, no només per tallar els arbres propers als camins, sinó segurament també doncs, allà ja s'havia fet una actuació important de tallada d'arbres secs. Recordem que ja vam explicar en altres intervencions de la sequera famosa del 2021-2023 que hi havia tants arbres secs en el bosc, doncs precisament allà ja havien fet una actuació l'any 2024 i ara doncs farem una altra actuació per encara alliberar o desbrossar i fer una aclarida sanitària de tots aquests arbres per tal de que en cas de que tornés a arribar un incendi amb aquests focus secundaris tirats cap a la cara nord del parc, doncs els bombers tinguessin uns llocs on poder actuar de manera més segura.
0: I ara ja ho apuntaves uns segons, Joan, però vindran aquests mesos de tardor, però sobretot d'hivern, no? Que diuen els experts, o diuen els experts que és la millor prevenció, arriba en aquests mesos, no?
1: Sí, sí, ara és quan es poden fer les actuacions forestals, perquè, clar, actuacions forestals, aviam, tallar un arbre ho podries fer tot l'any,
0: sí.
1: Però, clar, aquí ens trobem que en el parc, a partir de primers de març, tenim nidificació dels ocells, sobretot d'algunes espècies d'ocells, d'àligues, de rapinyaires forestals, i, per tant, doncs, a partir de l'1 de març, nosaltres mateixos ja no volem que s'actuï en el bosc o en moltes zones del bosc del parc, perquè hi ha nidificació d'ocells i es podria interferir, i llavors ja, això ja se'n palma amb el període de risc d'incendi. Per tant, sempre diem que les actuacions al Parc de Collserola, sobretot, s'han de fer a partir del 15 de setembre i fins a primers de març. Per tant, sí, tardor o hivern és quan hem d'actuar. De fet, tenim un projecte ja aprovat i amb la concessió, amb la contractació ja licitada amb una empresa de treballs forestals per fer tota una sèrie d'actuacions tant a nivell de finques com a nivell d'això que et comentava ara, d'aquests arbres a banda i banda de camins, per tal de que donar més facilitat en els mitjans d'extinció en cas de que haguin d'accedir.
0: Mm-hmm. Molt bé, Joan, alguna cosa més que vulguis afegir abans de tancar?
1: No, simplement això, que ens han sobrat aquests 15 dies de campanya,
0: sí.
1: Perquè és que ja et dic, és que havíem anat molt bé. Clar, havíem començat molt bé perquè durant tot l'hivern i primavera havíem tingut moltes pluges.
0: Sí.
1: Per tant, també la vegetació estava molt bé, estava molt hidratada, comparat amb els darrers anys de sequera. Teníem una vegetació molt, molt resistent, per dir d'alguna manera, perquè tenia molta aigua a l'interior. El que passa que aquestes grans calorades, aquestes 4, 5, ja no sé quantes onades de calor que hem tingut, temperatures altíssimes, és l'any que hem tingut més dies a Collserola per sobre dels 30 graus, inclús per sobre dels 35 graus, i en tot l'estiu ens havien caigut només 12 litres de pluja. Per tant, doncs, clar, la vegetació va començar molt bé, però a mesura que anava passant els dies i les setmanes amb aquestes calorades, doncs s'anava deshidratant i clar, hem arribat ara a final de campanya amb un nivell de deshidratació, un estrès hídric de les plantes molt, molt gran. Ara, mira, per sort, ahir ens van caure més de 40 litres,
0: sí.
1: I doncs bueno, ara ja sembla que comencem a respirar i el que és important, la vegetació comença a respirar i a hidratar-se.
0: Mm. Molt bé, doncs avui hem fet balanç de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu a Collserola amb el Joan Vilamur. Moltes gràcies, Joan, per acompanyar-nos una vegada més i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Responsable del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana de Barcelona i cap del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Joan Vilamur. I abans de donar pas a l'Héctor Zacarías i a l'Espai Camins, anem a escoltar una cançó del Sau, que ja té 30 anys, això és de l'any 96, que precisament es titula L'11 de setembre.

0: Camins, segona temporada d'aquest espai, ara, aquesta temporada dels dijous, però amb el mateix protagonista, amb Héctor Zacarías. Què tal, Héctor? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: La gent potser es pensarà que hem canviat de temàtica i que parlarem de cuina amb aquesta sintonia.
1: No, bé, podria parlar de cuina, però sí. No aniríem gaire més enllà de l'arròs bullit.
0: O de la moussaka.
1: De la moussaka. No, ostres, la moussaka, sí. Està lleig, això. Perquè ahir em vaig preparar una,
0: sí,
1: i no em va quedar gaire bé. Bé, va haver-hi...
0: No vas estar satisfet?
1: No, va haver-hi parers contrastats a casa.
0: D'acord. Com ha anat aquestes setmanes d'agost?
1: Bé, bé, sí. Bé, calor, eh?
0: Sí.
1: Sí, s'està sent dur, això del canvi climàtic. No hi ha si ens extingim abans que acabi de consumar-se.
0: Recomanació, doncs, al nord de França, per exemple?
1: Ostres, al nord de França ha fet molta calor.
0: Ha fet molta calor, eh?
1: Sí, Alsàcia amb molta calor, Bretanya amb molta calor, sí, sí, haurem d'anar més lluny, Lofoten, aquelles illes dels noruecs que tenen mines,
0: sí.
1: Svalbard, una cosa així, es diuen, no? Que,
0: doncs...
1: que quan hi vas et donen un fusell per caçar ossos. Podríem fer una excursió per allà, però...
0: Però no ens quedarem més a prop, no?
1: No, més a prop, més a prop.
0: Sí,
1: avui anirem...
0: Portes cap a Osona?
1: Sí, anirem al Salt del Sallent.

0: Tornem a Osona, que és una comarca...
1: Escolta'm, dius Osona i...
0: Ostres. I estem al límit?
1: És que allò és el Collsacabra.
0: Si tirem una mica més avall ja és Garrotxa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però saps què passa? El Collsacabra i les Guilleries estan repartits sí. entre Osona, la Selva i tal. Però el lloc on anirem avui és... De fet, és ben bé el límit entre el Collsacabra i les Guilleries, perquè tots aquells cingles que surten a la cançó que és seu, sí. el Tavertet, el Far, Cabrera... Un dia podríem pujar a Cabrera o explicar com s'hi puja. Tot allò és el Collsacabra, que sí que és veritat que és Osona, però, diguem-ne...
0: Dins dels límits, dins de la comarca.
1: Sí, sí, sí. Anem al Salt del Sallent, que per cert és un topònim tautològic.
0: Què és un topònim tautològic?
1: M'agrada que facis aquesta pregunta. Mira, te'n posaré un d'exemple. La Vall d'Aran. Què vol dir Aran en basc? Vall. Per tant, la Vall d'Aran és la vall de la vall. O, per exemple, Sàhara. Què vol dir en àrab, Sàhara? Desert. Per tant, quan nosaltres diem el desert del Sàhara, de fet, estem dient el desert anomenat desert. Clar, vas allà, li preguntes a la gent, escolti'm, com es diu aquest lloc? O com vol que es digui? Doncs desert, Sàhara. Això seria un topònim tautològic. N'hi ha, també, a Catalunya, però, bé, la Vall d'Aran ho seria, però, per exemple, Sallent és justament un salt d'aigua. Aleshores, quan parlem del salt del Sallent, estem dient el salt del salt, o la cascada de la cascada, una cosa així. Aquest salt del Sallent que farem nosaltres, però, és el del Collsacabra, i no el salt del Sallent del Berguedà, a l'Espunyola, perquè de Sallents n'hi ha uns quants, eh? Hi ha Sallent de Llobregat, Sallent de Nargó, a Saliente, allà, al Pallars, però sí. Bé, nosaltres anem al salt del Sallent a Collsacabra.
0: Molt bé. I, per tant, ens haurem de desplaçar fins a la població de...
1: De Rupit.
0: Rupit.
1: Sí.
0: Fantàstic, deixarem sí, el cotxe en aquell pàrquing.
1: Sí, en aquell pàrquing que... Jo recordo, de petit... Jo tinc una edat provecta, que allò no era un pàrquing, era un camp de futbol, però llavors no hi anava tanta gent. Al final el camp de futbol es va convertir això en un pàrquing enorme. Perquè,
0: i ara s'ha posat molt de moda.
1: Perquè Rupit potser és dels pobles que més s'assemblen a un parc temàtic de Catalunya, no?
0: Efectivament.
1: Em sap greu, perquè és molt bonic.
0: Patrocinat per Instagram, també.
1: Sí, sí, exacte. És una mica com els camps de la banda de la Provença o els xiprers de la Toscana. Bé, doncs, poble típic català, Rupit.
0: Molt bé.
1: Rupit, mira... Va tot lligat, perquè si t'hi fixes, rupes, en llatí vol dir pedra, d'aquí, per exemple, rupestre. Aquí a prop hi ha un poble que es diu Rubí, també ve d'aquí. Quan va amb la U, és que ve de rupes, que vol dir pedra. Quan va amb la O, és com el rubí, la pedra, que ve de roig, de rubeus. Ja està.
0: Fantàstic.
1: Sí, m'he explicat, oi? Bé, doncs Rupit és un lloc on hi ha pedres. Realment ho veurem, perquè de fet aquest salt que veurem baixa per tota una cinglera calcària, és una cosa espectacular. I començarem a caminar, com et deia, des de Rupit.
0: Travessarem el poble?
1: Passarem per mig del poble. Sí, aviam, fa gràcia sempre passar
0: pel pont.
1: Sí, pel pont penjant. Que el pont penjant, no et pensis que és tan antic, eh? De quan diries que és?
0: No ho sé.
1: Doncs dels anys 40. Sí, l'any 45 el van construir.
0: De ponts penjant també en tenim altres indrets.
1: Ara què, m'estàs posant a prova?
0: No, ja ho saps perfectament. Sí.
1: Bé, aquest és de l'any 45.
0: Aquest és nostrat.
1: Sí, aquest és nostrat. I et fiques dins del poble, sí. I abans d'arribar a la plaça Major, hi ha un... De fet, està indicat, eh?
0: Vas cap avall, no?
1: Vas cap avall i vas ja a buscar... Es pot anar per la pista, però tornarem per la pista nosaltres, eh?
0: Anem avall.
1: I aleshores et fiques per un corriolet que vas seguint i potser... En tres quarts d'hora arribes a... Bueno, primer arribes a un lloc que diuen els Plans de Fàbregues, uns plans molt xulos, estàs rodejat de cingleres per tot arreu i arribes en aquest salt del Sallent, que és una cascada, i de fet diuen que és el salt més alt de Catalunya. Són 115 metres de salt. De fet, és un lloc on hi van molt aquests que fan barrancs, que, sí. que baixen amb ràpels. Doncs aquí en fan uns... Són 4 o 5 ràpels, de 30, un altre de 30, un altre de 50. Són 4 ràpels. Però bé, nosaltres no farem ràpels. Nosaltres anem a veure aquest salt, que, diguem, quan ha plogut... és molt espectacular, perquè, clar, veus com on s'acaba la cinglera comença a caure l'aigua, al final hi ha un gorg, i és molt bonic, l'indret és molt guapo. També és una manera, no diré que estem sols quan hi anem, però és veritat que moltes vegades tu vas a un lloc d'aquests, Rupit és ple de gent, fent fotos, comprant llonganisses i aquestes coses, i res, camines mitja hora i dius, ostres, això és una altra cosa, perquè hi ha una certa calma. Has anat a Sant Maurici, tu, últimament, o no?
0: No hi vaig poder arribar.
1: No?
0: No.
1: Bé, doncs, mira, a Sant Maurici passa una cosa, per exemple. Si tu hi vas, sí, a Sant Maurici,
0: sí.
1: què passa? Molta gent arriba allà, dic a Maurici, no hi guas tortes.
0: Correcte.
1: Arribes allà a l'estany, no? amb aquells cotxes...
0: Sí, amb aquells taxis, que van,
1: sí. Baixes, i llavors molta gent què fa? L'itinerari típic és donar la volta...
0: Jo us faria això.
1: Sí, donar la volta a l'estany. Res, només que en lloc de donar la volta a l'estany agafis per davant, diguem, de la sortida d'aigües de l'estany i vagis cap a la vall de Monestero, al cap de res, un quilòmetre, estaràs absolutament sol. Clar, això passa. Ho dic perquè, clar, Rupit, hi ha molta gent, surts, te'n vas al Salt del Sallent i pots gaudir de la natura intensament. I...
0: Mitja horeta ja ens plantem a...
1: Mitja hora, potser 40 minuts. Sí,
0: i després hem de tornar.
1: Sí, hi ha un mirador molt guapo que queda penjat a sobre el cingle, eh? És una cosa bastant impressionant. I després per tornar, jo recomano que anem fins a l'església de Sant Joan de Fàbregues, que era l'antiga parròquia de Rupit. De fet, l'església de Rupit és barroca, deu ser del 17, o sigui, en canvi, l'església romànica és un roman molt senzillet, avui, amb tres naus, un cimbori...
0: Que està prop del poble,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. No, aquesta prop del poble Santa Magdalena, que ara en parlarem. No, aquesta de Sant Joan de Fàbregues és la pista que baixa de Rupit cap al Salt del Sallent.
0: D'acord.
1: I que nosaltres és la que remuntarem per tornar cap al poble. És una església molt, molt d'encant. Seguirem aquesta pista, i aleshores, abans d'arribar al poble, sí que ens desviarem cap a aquesta església de Santa Magdalena, perquè a més des de Santa Magdalena tens una vista molt maca sobre Rupit. Però també és una església d'època barroca, és del 16 o 17. Aleshores, que és molt senzilleta, i com que en aquella època doncs també es tirava cap a fer coses classicitzants, té arcs de mig punt, i aleshores algú que no estigui tan avesat a la història de l'art com nosaltres dos podria confondre-la amb una església romànica, però no ho és, amics meus, no ho és. Bé, i d'aquí de Santa Magdalena en un moment ja arribem altra vegada aquí al pont penjant. O sigui, tot plegat potser seran 6-7 quilòmetres, una hora i quart, una hora i mitja. Jo recomano que aneu a poc, no cal córrer. Aquests tios que van vestits de licra i de coloraines i van corrent per la muntanya, no, jo
0: I recomanes quedar-nos a dinar a Rupit o què?
1: Que les tragués.
0: Hombre, i tant.
1: Sí, ja has anat o no?
0: Sí.
1: Que les tragués, fantàstic.
0: Amb un cambrer molt... molt... Sí, emblemàtic,
1: sí,
0: sí, fill,
1: peculiar, bueno. No, però si menja bé,
0: sí,
1: si menja bé.
0: Cal Estregués
1: és allà mateix a Rupit.
0: I bones vistes amb el... finestrals.
1: Sí, tots finestrals allà al final. Està bé. I és veritat, llavors sí que heu d'agafar el cotxe una mica més enllà. A mi m'agrada molt, molt el que en vam parlar a propòsit d'una excursió per les Roques Encantades, tant al restaurant del Coll de Condreu com al del Far. El del Far no sé si últimament és obert o no, però vaja, Cal Estregués a Rupit.
0: Fantàstic.
1: Què? Bé?
0: Sí.
1: Hem parlat de cuina, també.
0: Sí. O sigui,
1: de fet, ja ens hi portava, no?, a la sintonia.
0: Potser podem parlar més de cuina, també, aquest any, amb aquesta sintonia.
1: Sí, ho podem provar.
0: Molt bé. Héctor Zacarías, moltes gràcies.
1: A vostè.
0: Ben retrobat, bona diada i bon cap de setmana.
1: Sí, fins la setmana vinent.
0: Vinga. 40 segons i seran les 12. Ho deixem aquí. Tanquem el bon dia i bona hora d'aquesta primera setmana del curs. Us deixem ara amb la remissió del programa Fora Clitxés, a la 1 l'informatiu Molins de Rei al dia, després tenim el programa Cairós, i aquesta tarda, recordeu, tenim el Música amb 8 mil·límetres, l'estrena del Nou Entenc a les 5, Parlem de Còmics a les 6, Molins Connection a les 7 i el Joc per Randa, nou horari, a les 8 del vespre, i el Món en Flames amb el Ramon Canal. I recordeu, demà, feliç Diada Nacional de Catalunya i les 12 hores de sardanes enregistrades amb el Pere Paissa. Bon cap de setmana, fins dilluns.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont

0: Ella, una altra a la 26 a Montagut, una altra a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. I Catalunya tanca l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sociosocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
1: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Aquests dies podeu visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular molinenca de Festa Major. És el preludi de la festa que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. En aquesta exposició, a la planta baixa del molí, hi ha els elements típics de la nostra cultura popular. Hi podreu veure el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, també elements característics dels matussers, les bastoneres, els grallers, l'esbar, els diables, la colla dels Miquels, tots aquests elements reunits a la planta baixa del molí un any més en aquesta exposició prèvia a la Festa Major. Es pot visitar fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes i també els caps de setmana. Demà divendres, 11 de setembre, amb horari especial d'11 del matí a 2:15 del migdia. Diumenge el SEM fa una sortida a la secció de senderisme, anirà a Osona, en concret a l'Esquirol i a Can Toni Gros, per fer un recorregut d'uns 13 quilòmetres per passar per diferents punts d'aigua, fonts, salts d'aigua, gorgs i diferents elements també com un dolmen o el pont de la Gorga. Les inscripcions es poden fer encara aquesta tarda al local del SEM. I ja està tot a punt per la 47a Cursa Popular de Sant Miquel. Es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb els 5 recorreguts habituals, sortida de les 5 curses des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. La primera sortida és de 8:45 del matí i fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts. Si voleu tota la informació i fer les inscripcions, al web cursasantmiquel.com o també podeu anar al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclà del carrer Major número 100.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Puntsiat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Puntsie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
4: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.

0: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
1: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda, família. Aviam, sigueu al cotxe, a la feina, fent veure que treballeu, al sofà dient un vídeo més i paro, o tornant de vacances, intentant recordar com funcionava això de matinar.
2: Hem tornat.
1: Sí, hem tornat.
2: Hem sobreviscut a l'estiu.
1: I sobretot,
2: hem sobreviscut a tornar a la rutina.
1: Perquè després de setmanes de platja, festes majors, bueno, que encara no s'han fet totes, però bueno, sopars, no?, que començaven a les 10 i acabaven quan sortia el sol.
2: Però tot això... per tu, perquè jo aquest estiu no he anat enlloc, ni a la platja, ni un sol dia. Tu tampoc.
1: No, jo tampoc. Un dia. Jo un dia més que tu.
2: Però sí que és cert que ara toca tornar a saber quin dia és.
1: Perquè si una cosa us podem prometre aquesta temporada, no?
2: És que venim amb moltíssimes coses.
1: Més melons.
2: Més preguntes.
1: Més tonteries.
2: Més convidats.
1: Més seccions.
2: I probablement...
1: menys neurones.
2: Això ja ho donàvem per fet.
1: Però sobretot venim amb ganes, i moltes ganes.
2: Perquè aquesta temporada volem que passeu una molt bona estona.
1: Però també que marxeu del programa pensant, ostres, això no m'ho havia plantejat mai.
2: Perquè aquí venim a riure.
1: A discutir.
2: A descobrir coses.
1: I a obrir melons que probablement hauríem d'haver deixat tancats.
2: I avui...
1: tornem després de les vacances amb una cosa que tots coneixem.
2: Una cosa que ens acompanya encara que no la busquem.
1: Que apareix al supermercat.
2: A la ràdio.
1: A les festes majors.
2: Als cotxes.
1: A TikTok.
2: A Instagram.
1: I que de vegades arriba un moment que...
2: no la pots més.
1: Però després passen 3 mesos...
2: i resulta que aquella mateixa cançó es transporta directament a un estiu.
1: I potser aquest és el més fort de tots, no?
2: Que hi ha cançons que no només escoltem.
1: Que les recordem.
2: I avui...
1: venim a descobrir per què. Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus, ja que tornem de vacances, no? Avui toca a tu dir-nos què obrirem avui.
2: Abans, crec que es mereix un aplaudiment el que acabem de fer. Sense trabar-nos.
1: Sense trabar-nos. Molt bé, trabar-nos, ja l'he cagat. Molt malament. Gràcies, gràcies. Enhorabona.
2: Sí que tenim públic avui.
1: Tenim molt de públic avui, eh? Ens encanta.
2: El tema. Avui parlarem dels...
1: deixa, a veure, un moment, és que m'he abandonat. A veure, deixa'm endevinar. Em deixes dir-te el
2: no.
1: que crec... vale. A veure, de les cançons que hem escoltat aquest estiu, jo
2: exacte.
1: Crec que va, no? Però
2: sí.
1: No només de les d'aquest estiu, no?
2: No, no, no, no. Avui mirarem enrere.
1: O sigui que tinc raó, vaja. I farem un
2: com
1: viatge
2: sempre,
1: pels...
2: Arlet.
1: Gràcies, gràcies, m'encanta tenir la raó. Soc una bona Leo. I farem un viatge pels hits que han marcat els nostres estius dels últims anys.
2: Des dels 2020 fins avui.
1: Cançons que han sonat a tot arreu.
2: Cançons que han estat impossibles d'evitar.
1: Cançons que ens han fet ballar.
2: Cançons que ens han fet cantar sense saber-nos la lletra.
1: I cançons que probablement ens han fet dir...
2: si torno a sentir aquesta cançó, marxo.
1: Però també volem anar una mica més enllà.
2: Perquè converteix... per què? Què converteix una cançó en un hit?
1: És la cançó?
2: És l'artista?
1: És el màrqueting?
2: És que sigui fàcil de cantar?
1: És la ràdio? O simplement tenim tots una mena de necessitat col·lectiva de tenir una cançó que representi l'estiu?
2: I aquest any encara tenim una pregunta més.
1: Perquè...
2: hem tingut realment una gran cançó de l'estiu 2026?
1: O estem davant del final de la cançó de l'estiu tal com l'havíem conegut?
2: No. Avui ho descobrirem.
1: Ah, avui estem fotent molt de rotllo, eh? Però crec que és molt xulo. A mi m'agrada molt això. Crec com una tensió així. Ai, ai.
2: Estic bueno. Tens.
1: Vosaltres, oients, com cada programa, pregunta pregunta cap a vosaltres. Si haguéssiu de triar una sola cançó, la cançó que per vosaltres fa olor d'estiu, quina seria?
2: Molt bona pregunta.
0: Preparades? Arriba al radar en 3, 2, 1...
2: Si penseu que només venim a recordar cançons...
1: espereu, espereu.
2: Perquè avui tenim 6 coses que demostren que convertir una cançó en un hit és gairebé una ciència.
1: Comença tu, Neus.
2: Vinga. Què fa que una cançó se'ns enganxi al cervell? Hi ha cançons que escoltes una vegada i ja no te les pots treure del cap. Normalment tenen melodies molt senzilles, frases fàcils de recordar i un tros que arriba molt ràpid al moment fort. I això no és casualitat. Els artistes saben que els primers segons d'una cançó són cada vegada més importants.
1: 100%. O sigui, hi ha trossos que és increïble perquè només que ho escoltis una vegada ja se t'enganxen i no marxen d'allà fins a saber quan. No? Uh-huh. Jo encara estic amb el "yo te esperaré, nos sentaremos junto frente al mar", que dius, home, això ja fa añitos,
3: no ha plogut ni
1: ha nevat ni res, com avui, una tempesta increïblement forta, com tots esperàvem. Bueno, proseguim. Quan una cançó es converteix en un mem, què passa? O sigui, quan passa això, no? Vale, avui una cançó pot fer-se famosa no perquè la gent l'escolti sencera, sinó perquè una frase concreta es converteix en un mem, vale? Mm-hmm. Un àudio o una broma, per dir alguna cosa. Una cançó, podríem dir que pot començar a circular per xarxes, no?, avui en dia, i acabar sent utilitzada per persones que ni tan sols saben qui la canta, que això és el que em sembla fort. I de cop, aquest tros, no, de 20 segons és més conegut que la cançó sencera. O sigui, el hit ja no és només musical, que si no podia passar a tenir una faceta de cultural. Mm-hmm. No?
3: Sí.
1: Llavors, quan una cançó es converteix en un mem, pues, ja quan jo crec que fas vídeos o la és que em surt la paraula en castellà, però no. Que li dones com la manim massa. Quan amaneixes una cosa molt i acabes tan... Mm-hmm. Bueno, proseguim, vale? Perquè quan l'Arlet no té...
3: No?
1: Gràcies. Sí, però no volia dir jo aquesta paraula, però bueno. Bleda. Quan la cosa es posa bleda.
3: Un altre tema. La cançó de l'estiu existeix de veritat?
1: Bona pregunta.
3: Sí. Durant dècades, les ràdios competien per decidir quina seria la cançó de l'estiu. Però avui el concepte és molt més complicat. Tenim Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, ràdio i discoteques que poden tenir cançons números 1 diferents al mateix temps. De fet, 3CAT explica que el mateix concepte de la cançó de l'estiu sembla cada vegada més difícil de definir.
1: Exacte.
3: Per mi, normalment, la cançó de l'estiu és la cançó de l'anunci de l'Estrella d'Am.
1: 100% no.
3: Però moltes vegades acaba
1: sí,
3: sent...
1: Sí, però jo, la cançó de l'estiu és la cançó més escoltada. Estem parlant d'una cançó que s'escolta molt.
3: A Catalunya, normalment,
1: sí,
3: gràcies a TV3...
1: Sí, a la nostra terra podríem dir que sí.
3: Quanta gent espera
1: l'anunci?
3: Avui no
1: jugarem... Vale, jo no.
3: Igual que el de la loteria.
1: Jo, sincerament,
3: molta gent
1: jo, però jo no l'espero. No sé per què, o sigui, per mi no...
3: Però t'arriba.
1: No, sí, però no és la cançó... Jo no crec que sigui la cançó que es faci com més viral, la que més escoltada, m'explico? Vale, per què acabem ballant cançons que diem que odiem? Doncs... Pues, no sé, tots hem dit alguna vegada aquesta cançó és horrible i dues setmanes després en sabem la tornada sencera. Jo parlo també perquè
3: i tant
1: m'ha passat. Quan una cançó apareix constantment a les xarxes, a la ràdio, als bars o a les festes, doncs acaben formant part del nostre entorn, vulguis o no, t'agradi més o menys, doncs al final l'acabes ballant. Jo, per exemple, la cançó de Noche Entera la tinc més carrellada i me la poses i la ballo igual, m'explico, llavors li tinc com un amor-odi molt fort en aquesta cançó. És molt bona, una cosa no treu l'altra.
3: I tant.
1: Neus,
3: TikTok pot convertir una cançó normal en un hit.
1: Mm-hmm.
3: No sé si diria tota la cançó o la tornada,
1: Efectivament, sí.
3: Perquè hi ha cançons que sonen a la ràdio i només et saps un tros.
1: De fet, ens passa que de cop i volta et ve una cançó que has escoltat, per exemple, a TikTok o a Instagram, que han fet un ball o alguna cosa i l'han donat una volta, no? I de cop i volta sona una cançó a la ràdio o sona una cançó per, bueno, de Spotify, uh-huh, així aleatòria, i dius... Quina cançó és aquesta? I llavors sona la tornada i dius... és aquesta.
3: Exacte.
1: Passa molt això, vale, avui en dia, i és una merda.
3: Sí, cada vegada és més habitual que una cançó triomfi perquè un tros concret funciona molt bé a vídeos, coreografies o trens. Això fa... No trens de...
1: No trens de transport.
3: És que
1: trens,
3: he pensat.
1: Trens, no, si és que... No trens de transport públic.
3: Sí, baix de TikTok. Ja està.
1: Efectivament.
3: Això fa que els artistes pensin també en quin fragment de la cançó pot funcionar millor a les xarxes. El 2026, per exemple, una cançó va arribar a ser la més escoltada de l'estiu a TikTok, a Espanya, gràcies, entre d'altres coses, a les coreografies virals.
1: Mare meva, que interessant. I què passa quan un artista intenta fer el hit de l'estiu? Què passa? Què passa? Pues que les discogràfiques
3: que
1: saben...
3: Que mai surt bé.
1: No té per què, no és això. Neus, error, mec. Aquí, si el David em fiqués l'efecte aquest, quedaria tan xulo. És el primer dia de temporada, li deixo ficar, vale? Te'l deixo posar. Bien. El David està feliç.
2: Sí,
1: quina por. Vale, les, bueno, el que deia, què passa quan un artista intenta fer el hit de l'estiu? Pues que les discografies, discografies, he dit, Neus, i no m'has dit res, no estem atentes. Les discogràfiques saben que... Mare meva, és que què? Per què he parlat? Per què? Per què, David? No era el moment. Vale, les discogràfiques saben que l'estiu és una època amb moltíssim potencial comercial, i això està clar. Estem d'acord o no?
2: Estem d'acord.
1: Pues una cançó fàcil de ballar, amb una tornada enganxosa, no? I una imatge pues, molt clara, pues, pot acabar sonant a tot arreu. I llavors, pues, és que no és una fórmula matemàtica ni res, o sigui, pots tenir tots els ingredients i la cançó que no funcioni. Pot ser de cop i volta un... Per exemple, la cançó de Despecha de Rosalía, potser si hagués sortit en un moment que no tocava, potser no hagués tingut aquest boom, m'explico, de la cançó d'estiu d'un any en concret. Ai, coses de la vida. I després d'això, no, crec que ja podem obrir el meló, perquè aquí, si no, no ens donarà temps de parlar de tot. Però crec que després d'això... Pues, obrirem el meló perquè...
2: Quin meló?
1: Quin melonet obrirem avui, eh? Obrim el meló!
0: Obrim el meló.

0: Ui, ui, trobava a faltar aquesta part. Avui obrim un melonet que és gegantí.
1: Els hits de l'estiu. Vale, farem 6 anys, 6 cançons.
0: La Neus va directe.
1: Jo vaig al gra.
0: Durant els últims anys, la manera de consumir música ha canviat completament. Vale? Abans, una cançó de l'estiu podia dependre sobretot a la ràdio i les discoteques del moment, no? Mm-hmm. Dels bars de nit, podríem dir. I ara... pues pot néixer en un concert, no? Fer-se virar a TikTok, explotar Spotify i acabar sonant a totes les festes majors. Per veure com ha acabat canviant aquest fenomen, pues farem un viatge pels estius de 2020 al 2026. I sí, sí, si tinguéssim temps, pues viatjaríem més enrere i faríem molts més anys, perquè molt cap enrere, o sigui, molt en el passat i a lo que del, bueno, 2000 i més antic i tot això, deu ser brutal, perquè la música era un altre rotllo. Però bueno, farem des del 2020 al 2026. Som-hi o no?
1: Som-hi tant.
0: Comencem pel som-hi tant, de cop i volta.
1: Som-hi.
0: Som-hi. Coma. I tant. És que no ens fem la coma, Neus. Som-hi tant. Llavors, de cop, com? Com, Neus? Aquí anava el... Aquí, a la frase maldita, anava.
1: No el facis treballar, pobre.
0: Ai, que li fico un clinc. Per favor. No pots això. Vale, 2020... La cançó de l'estiu, vale, la més escoltada va ser Blinding Lights. Com s'escriu això? Blinding... Com es diu? Bueno, The Weeknd, m'heu entès, no? Que de fet va fer concerts Ferrés a Madrid, crec. No me'n recordo. Després, sí, després la ficarem, perquè no l'hem entès. Per la Neus no l'hem entès, no és broma. Està bé, Neus, està bé. Vale, el hit. El 2020 va tenir una particularitat.
1: Exacte.
0: Que va ser un estiu completament diferent als altres. Blinding Lights, The Weeknd. Ui, m'he trobat. M'he emocionat. Va ser la cançó més escoltada globalment a Spotify aquell any i ja havia estat la segona més reproduïda de l'estiu. O sigui que no era... És que això passa, també. Que ja havia sigut la més reproduïa... Reproduïa... És que va la meva. Ai, per favor. Neus, em vols
1: repar? Reproduïda.
0: Gràcies. No era... O sigui, aquest... El 2020, a l'estiu del 2020, no era la seva primera... El seu primer èxit de ser la més escoltada i la més popular.
1: Però gràcies a l'estiu es va convertir.
0: Efectivament, perquè és que... imagina't amb el cotxe fent un viatge cap a la platja amb aquesta cançó, amb els amics. És que funciona. Funciona molt.
1: Sí.
0: Vale.
1: La teoria de per què va funcionar és una mica, no?, que la cançó recuperava una estètica pop dels anys 80, però amb una producció completament moderna. La melodia és immediata i reconeixible des dels primers segons. I això la va convertir en una cançó fàcil de recordar, fins i tot per les persones que no escoltaven habitualment aquest tipus de música.
0: Efectivament, perquè és veritat que és un tipus de música que no tothom escolta. El factor que va fer viral aquesta cançó, doncs el fenomen també, doncs va ser perquè va créixer gràcies als vídeos i reptes que es van circular per les xarxes. Vale? O sigui, la cançó va tenir tal impacte a les xarxes que va, doncs va generar aquest hit, no? Que no necessita dependre exclusivament de la ràdio o altres plataformes, sinó que per no sé, les vibres d'aquesta cançó, doncs va fer boom i ja està.
1: Vale.
0: Vale.
1: Com sempre, té una cosa bona i una cosa no tan bona.
0: Perquè si no, doncs tot seria molt avorrit.
1: Sí.
0: No?
1: La part més bona, diguem-ne. És una cançó molt reconeixible, amb una producció diferent del que dominaven les llistes i una identitat visual molt marcada.
0: I el dolent... És que és difícil parlar d'un èxit d'estiu tradicional perquè el 2020 va ser un any excepcional. No hi havia la mateixa vida nocturna, festivals o festes que altres anys, perquè veníem de...
1: El Covid.
0: De la Covid.
1: Vaja.
0: Oso, eh?
1: Posem la cançoneta.
0: Oso al dat, sí.
1: Vinga.
0: Bingo. Blinding Lights, de The Weeknd.

0: Quin temazo, eh? És que jo entenc que fos un hit. Té com l'essència aquesta que dius, buà.
1: Sí, de...
0: Increïble.
1: Le.
0: Exacte.
1: Mentre 2021.
0: Exacte. Vale.
1: Què passa? Quina cançó va ser el hit de l'estiu? Todo de ti, de Rauw Alejandro.
0: Vale.
1: Vale. Gràcies, aquí, a Spotify, el va situar com a cançó número 1 de la seva llista de cançons de l'estiu d'Espanya 2021.
0: Fort, eh? Per què va funcionar? Perquè, en certa manera, era una cançó que allunyava una mica del reggaeton més habitual, no? Perquè és reggaeton, mm-hmm. Vale, té.
1: Sí, sí,
0: però,
1: sí.
0: Però està com, si us hi fixeu, és com s'allunya, no? Llavors, que apostava doncs, per una producció pop amb influències disco, funk, i això és el que és positiu per mi, no? Que el reggaeton mola molt, però quan indagues en subtemes com disco, funk, igual que el reggaeton latino, a mi em sembla super cridaner, no?
1: Sí.
0: És tan diferent i tan emocionant que el fa com, saps? Llavors és com molt ballable, alegre i fàcil de cantar.
1: I té un secret.
0: Quin secret?
1: Que no necessitava una tornada complicada.
0: Ah...
1: La seva força estava precisament en lo senzill, no? En un ritme, melodia i una frase que es podia recordar ràpidament. Todo de ti.
0: Todo de ti. És que és molt bon tema. I
1: sí, sí, sí, sí.
0: Al final, quan una fórmula funciona tant, no, també apareix el problema. Que aquí
1: claro.
0: Hi ha la part dolenta, podríem dir. Què passa?
1: Vols que ho expliqui jo?
0: Explica-ho,
1: ah,
0: explica-ho.
1: Vale. Com vulguis. Callada, dic, no, sé si vols que ho faci jo.
0: La part dolenta, jo diria que després de l'èxit, no, moltes cançons intenten repetir exactament la mateixa recepta.
1: Uh-huh.
0: No? És com quan intentem, veiem una cosa que ens ha encantat i la copiem, no? En comptes d'intentar buscar el que ens ha agradat d'això, no? Intentar generar la nostra pròpia. Llavors crec que això és dolent, però no de la cançó, sinó en general en el moment...
1: I perquè no sempre funciona el que funcionava.
0: Exacte. Que...
1: Tot depèn de moltes coses.
0: I del moment.
1: I del moment.
0: El moment
1: i tant,
0: canvia
1: i
0: el temps passa molt ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, tot de ti, de Rauw Alejandro, per vosaltres. Ui, el David no sap, eh? David, per favor. Aquest, és que ha fet un spoiler ara. Ha fet un spoiler. Has de ficar 2021. I l'spoiler que has fet, ja en parlarem, perquè escoltant aquest inici de cançó, sabem perfectament, tothom sabeu. I llavors, ara, escoltem tot de ti, vale? Però penseu en la que ve després. I penseu per què creieu que va ser l'èxit d'aquell estiu.
1: Quina cançó és? Podem dir-ho, no? És que realment és curiós, eh? Perquè, clar...
0: Sí.
1: És curiós perquè aquesta cançó li hem ficat el títol nosaltres.
0: El què?
1: Que la cançó aquesta, que després fiquen... La que està sonant ara,
0: sí.
1: Del 2022.
0: 2022.
1: No té títol.
0: No.
1: Perquè és del Bizarrap, en
0: exacte,
1: part.
0: Exacte.
1: I aquest home fa una cosa que és no ficar títols a les cançons.
0: Exacte.
1: Tot són sessió tal, sessió,
0: sessió
1: tal.
0: Però és molt original, eh?
1: I tothom li ha dit quédate. I ja està.
0: Sí, jo li dic quédate, però òbviament tu saps que quan escoltes l'inici dius, vale, és Bizarrap.
1: I tant.
0: És que aquest home ha creat com una tendència i una imatge i una marca que dius, tu saps qui fa, no, aquesta sessió? No sé si m'explico.
1: I tant.
0: Sí, llavors, sí, sí, sí. Podríem dir que el hit, no?
1: Seguim amb quédate.
0: Seguim amb quédate. Todo de ti... no patiu perquè ja la podeu escoltar a Spotify també, eh? Vosaltres sabeu. Todo de ti, de Rauw Alejandro. Quédate, de Quevedo, vale, el hit. Per què és un hit? Pues aquí tenim pues, un dels grans fenòmens de la dècada, no? Spotify Espanya va situar la sessió de Bizarrap i Quevedo amb la cançó més escoltada de l'any del 2022, de l'estiu, perdó, escoltada de l'estiu del 2022. Per davant de Despechar. Estem parlant que la baby no me llame, que yo estoy ocupado. Pues això va ser per baix de la de Quédate, imagina't. O sigui, va arribar número 1 i s'hi va mantenir durant moltes setmanes.
1: Mare meva. I què va passar? Doncs que la cançó no va aparèixer simplement i va començar a funcionar, sinó que va anar creixent a través dels clips, per les xarxes, els concerts i comentaris de la gent abans i després del seu llançament.
0: Exacte, el poder de la frase, no?
1: Uh-huh.
0: Que és un dels grans secrets, que té un argument extremadament fàcil d'identificar.
1: Sí.
0: No? Això que permet que una persona reconegui la cançó en qüestions de segons.
1: Com ha passat ara.
0: I no només amb la lletra, sinó amb la melodia, amb tot. O sigui, l'essència de la cançó ja ho dona, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale. Pim, pam. Què és? Cançó o fenomen?
1: Interessant pregunta.
0: Pues jo penso que quan una cançó es converteix en un fenomen tan gran, continua sent simplement una cançó.
1: Sí.
0: Vale? Perquè al final és una cançó.
1: Sí, bueno, no té més.
0: Exacte. Llavors, potser la part bona, no, podríem dir que és que va demostrar en quin punt una producció nascuda de l'escena urbana pot arribar a un públic general. I lo dolent podríem dir que es va saturar, va haver molta saturació d'aquesta cançó, però massa. I a vegades l'extrem d'escoltar-la massa i massa i massa i massa és too much, no?
1: Sí.
0: Fiquem un trosset de Quédate de Quevedo i Bizarrap. Escoltem-lo una miqueta.

0: 2023. Una cançó que no coneixia. Que no coneixia. Es diu...
1: Jo he llegit el títol. Bueno, quin...
0: No, no és com la que et penses, crec, eh?
1: Ah.
0: Ella baila sola, de Eslabón Armado i Peso Pluma.
1: No vam fort, tenir estiu aquell any.
0: No, doncs. Aquell estiu vam desaparèixer. De cop i volta ens vam anar a Honolulu i no vam saber de res. Uh-huh. El hit, per què va ser un hit? Pues aquí sí que tenim una dada molt potent, que jo no ho sabia, ¿vale? Que ella baila sola va ser les cançons més escoltades del món. Del món, estem
1: pues
0: parlant
1: mira,
0: del món.
1: Tampoc vas estar a Honolulu, perquè si no també l'haguessis escoltat.
0: Tota la raó, tota la raó. Estava, no sé, fent submarinisme a sota l'aigua. Va ser la cançó més escoltada del món durant l'estiu del 2023, segons Spotify, ¿vale? I això ens dona molt de joc.
1: Vale.
0: Vale? Però no deixa de ser una cançó d'estiu, no?
1: No, a primera vista potser no és la típica cançó que imaginem quan pensem en hit de l'estiu, però res, que no té aquesta fórmula de platja, discoteca i vacances que associem habitualment a aquests èxits. I precisament per això és interessant aquesta cançó.
0: Llavors, què va passar? Pues que la música mexicana, perquè és mexicana aquesta cançó,
1: vale,
0: va experimentar una explosió internacional enorme i Ella baila sola va aconseguir arribar molt més enllà del seu públic original. És que va arribar...
1: Cuita tu.
0: És molt fort, és molt fort.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors...
1: El secret d'aquesta cançó és que no va intentar sonar com el que ja està funcionant normalment. Mm-hmm. Veus? Va tenir una identitat pròpia.
0: Molt bon,
1: i això ens porta a una de les grans preguntes del programa. Per fer un hit, has de copiar el que funciona o has de fer alguna cosa diferent? Depèn qui siguis.
0: No, jo crec que copiar... Bueno, sí, és per...
1: També.
0: Farem un altre programa, això. El bo i el dolent. Què podríem dir? Pues que és un exemple perfecte de com un estil musical concret pot convertir-se en un fenomen mundial. I dolent, mm-hmm, podríem parlar de quan alguna cosa triomfa molt, no? La indústria corre a repetir-la. I és com un producte, no? Que el producte pues, es va defallir, no? I deixa de ser el producte d'entrada, no? Ja no és el mateix que era abans, sinó que ha perdut cosetes, mm-hmm, pel camí. Llavors, anem a posar un trosset de...
1: Sí.
0: Ella baila sola, de Eslabón Armado i Peso Pluma.

0: Doncs jo sí que la coneixia.
1: I és la que jo pensava que era quan m'has dit, no és la que tu penses.
2: És que a mi m'ha vingut una altra cosa, no sé per què. Bueno, i no la coneixia, però m'agrada molt. És molt diferent a les que portem i a les que normalment solem escoltar.
1: A mi m'encanta aquesta cançó, és molt bona.
2: És molt guai.
1: Després
2: te
1: la posaré al cotxe.
2: Després l'escoltarem sencera. 2024, Neus.
1: Està molt a prop, això, ja. No podria ser una altra cançó que no fos la Marina està morena de Figaflowers.
2: Que hi havia també la de Si antes te hubiera conocido.
1: De Karol G.
2: Però
1: oh, m'encanta.
2: Hem decidit que estem a la nostra terra, no? I com no ficar la Marina està morena? Anem a reivindicar, no?, que això és Catalunya, no? I que tant. Estem aquí a la nostra terra i que ole la música catalana. I que fos un hit també de l'estiu. Increïble. El hit català. I aquí entra la nostra gran representant catalana, la Marina està morena, vale? Que es va publicar el 4 de juliol de 2024. I a més és que jo me'n recordo estar-me traient el carnet a conduir quan va sortir.
1: Ah, sí?
2: I la meva professora d'autoescola es deia Marina.
1: Ah, bueno.
2: I jo li cantava i li deia, bon dia Marina, la Marina està morena. I em mirava i deia, a veure, carinyo, què t'ha passat avui? Com t'has aixecat? I em fa molta gràcia.
1: Malament.
2: O sigui, no, malament no, home. Sí, malament d'haver-te d'aguantar avui a primera hora del matí. Bueno, això, que en només 6 setmanes ja havia entrat en el top 10 de Spotify Barcelona i va arribar al número 5. A més, va acabar sent la cançó en català més radiada del 2024. Va rolar tant que va ser la més escoltada en aquell estiu.
1: Jo la tinc molt cremadeta, ja.
2: Jo la duraré sempre. Bueno. Ens encanta. Per què funciona tant? Per què?
1: Perquè sembla creada específicament per representar un estiu mediterrani, no?
2: Exacte.
1: Costa Daurada, calor, platja, festa, un estiu d'amor i una tornada impossible de no cantar.
2: Exacte, és que és un vici.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors,
1: sí.
2: El factor català. Doncs que això és especialment interessant perquè no només va funcionar dins de Catalunya, que va arribar al top 10 de Spotify Barcelona i que va aconseguir una presència enorme a ràdios i festes i xarxes socials, sinó que també va arribar a molts altres llocs. Hi havia vídeos fins i tot a l'estranger cantant La Marina està morena.
1: M'ho crec.
2: Fort. Figaflowers, quin bon hit, eh?
1: Sí, sí,
2: tenen
1: sí,
2: molts
1: sí,
2: altres,
1: sí,
2: eh? Però aquest... Ojo, ojo.
1: Jo la tinc cremada, però l'escolto igual, eh?
2: És meravellosa. Anem a posar un trosset. La Marina està morena de Figaflowers.

0: pastín suau la crema.
1: Quin gran tema. Mm-hmm. 2025. I el títol d'aquest apartat es diu Les candidates. Per què? Perquè no n'hi ha una, n'hi ha moltes.
2: Comencem a perdre la cançó de l'estiu, ja.
1: Comencem a perdre. Sí, aquests dos últims anys han sigut com així, sí. Així.
2: Candidata número 1.
1: Ens deixem moltes, però sí. Bueno. Aquí número... les més importants que posen que la ràdio hi ha tot arreu és el número... el top 3, diguéssim.
2: Número 1, La Plena, de W Sound, Belé i... Ovni on the Drums.
1: No, Ovni on the Drums.
2: Vale, perdó.
1: Ovni on the Drums.
2: És un dels grans fenòmens de l'estiu a Espanya i finalment la cançó més escoltada del 2025 a Spotify Espanya. El seu ritme tropical i urbà sumat a la tornada molt enganxosa la va convertir en una de les grans bandes sonores de l'estiu.
1: També tenim a top 2 No tiene sentido de BL. BL es diu, tothom li diu BL i és BL. BL va ser un dels grans noms, No tiene sentido. BL va ser un dels grans noms de l'estiu de 2025 i No tiene sentido, que és aquest el tema que va ser un hit, va ser una de les cançons que més va sonar i el seu estil urbà i melòdic encaixa perfectament amb el tipus de cançó que funciona en playlists, xarxes i vacances, sobretot les d'estiu.
2: I candidata número 3, com no podria ser una altra, A la fresca de Figaflowers.
1: Molt fort, eh?
2: La gran candidata catalana, després de l'èxit de La Marina està morena, Figaflowers va canviar el so i va apostar pel...
1: l'esca.
2: Esca. I el reggae. Reggae?
1: Sí.
2: Vale.
1: Reggae.
2: Reggae, bueno, perdó, sí. Veus? Per això ho he preguntat, David, perquè sabia que no m'estava dient bé.
1: Tota la raó. Reggae.
2: Però mantenint l'energia festiva. Va acabar sent l'escollida pels oients d'ICAT com una de les grans cançons catalanes del 2025.
1: Exacte.
2: Tres cançons, tres maneres d'entendre un hit d'estiu. Quina escolliríeu vosaltres com la veritable cançó de l'estiu 2025?
1: Nosaltres hem escollit la de La Plena, perquè és la principal, i perquè no ho dubte, no ens avergonyirem, vale? Però l'hem cantat i l'hem cridat fortament al cotxe moltes vegades.
2: I tant.
1: Ens agrada molt, ho sento molt. No volem ser decepció.

0: el David deu pensar, la meva època els hits de l'estiu eren tan mega brutals comparats amb aquests.
1: 2026.
0: Ja farem un hits d'estiu de fa.
1: Hem començat el 2020, no? Doncs cap enrere anirem.
0: Cap enrere. 2026. I hem dit, també torna a passar-ho de les candidates, però que en aquest cas li direm les tres reines.
1: És que s'acaba d'acabar l'estiu ara, també entenc que encara no hi hagi regla.
0: Exacte.
1: Però jo he vist moltes notícies de que aquest any no hi ha hagut cançó de l'estiu.
0: No, sí, és veritat, no ha sigut... Sí. Bueno, la tercera... Ojo, eh?
1: La segona, diria jo més.
0: La segona? Ui, doncs sí. Pues jo la tercera...
1: Malauradament.
0: Sí,
1: ja. A mi m'agrada la tercera, però sí, la segona jo crec...
0: Vale, arribem a l'estiu actual. Aquí sí que tenim un cas molt interessant perquè no hi ha una guanyadora única i absoluta, vale? I hem posat les tres primeres, però hi ha moltes altres, uh-huh. Vale? La primera podríem dir que és La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. És bon tema, la veritat. Molt encertada. Molt xula.
1: Ara mateix no sé quina és, però segurament és
0: quan,
1: és molt
0: quan l'escoltis sabràs quina és. Vale, la segona...
1: Dai, Dai, Dai, de Shakira i Bruna Boy.
0: Vale.
1: Que aquesta és la que jo crec que...
0: Bruna.
1: Ah, perdó.
0: No, no passa res. Bruna Boy, que és la del Mundial. Llavors, pues, al final, tira molt el Mundial, no?
1: I tant, i tant, i tant.
0: Es fa cada 4 anys, ha sigut a l'any, i a més ha sigut un any molt important, no?
1: Bueno, és que a mi el futbol...
0: Ja, bueno, però hem sigut guanyadors, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, fa molt. I la tercera, que òbviament... és la que hem escollit, no?
1: Bueno, perquè són cantants que escoltem.
0: Exacte. Que és la de Pati Toa, d'Anna Mena i Lola Índigo. Vale?
1: A mi se'm fa molt gràcia el títol.
0: Pati Toa.
1: Perquè jo pensava que era Patito.
0: Pati... Buah, saps? Increïble.
1: Sí, i no. És Pati...
0: Toa.
1: Toda.
0: Toa.
1: Sí, però és com...
0: Sí, sí, sí.
1: Per tu tota.
0: Sí. Molt bé, Neus, la traducció. Les tres han anat ocupant diferents moments al número 1 durant l'estiu, cosa que fa que sigui molt més difícil d'escollir una. Uh-huh. Vale? I podrem dir, i la de Superestrella d'Aitana, per què no? No?
1: Perquè és més enrere de l'estiu, jo crec.
0: I perquè venia de molt més enllà, vale? O sigui, ja ha tingut el seu èxit i ara, de cop i volta, tothom l'ha començat a escoltar, vale? I l'han començat a escoltar per al Mundial, també. Perquè Espanya és com superestrella, somos las estrelles.
1: Vale, vale,
0: llavors
1: vale.
0: Va començar a tenir una altra pujada, no? Que dius, vale, ja havia tingut la pujada i era una altra. Llavors no l'he involucrat perquè podíem donar-li una entrada a unes altres cançons,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, què està passant?
1: Potser avui ja no existeix una única cançó d'estiu. Tenim Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, ràdio, festivals, discoteques... I cada un pot tenir el seu propi fill.
0: Exacte. La gran pregunta, no? Si us la feu, si no, doncs no passa res. És si una cançó és la més escoltada, però ningú diu que és la cançó de l'estiu, és realment el hit de l'estiu?
1: Molt bona pregunta.
0: Cuidado,
1: Sí.
0: I ara sí, posarem un tros de Patitoa, vale? No Patito, Patitoa, d'Anna Mena i Lola Índigo.

0: començant experiment.
1: Ha arribat un dels moments preferits del programa, perquè avui no posarem a prova Google, ni internet,
2: ni la nostra cultura musical.
1: Posarem a prova una cosa molt més perillosa.
2: La música del nostre any de naixement.
1: Exacte, és un joc, he de dir, molt divertit, que recomanem que el feu amb amics, parelles o amb qui vulgueu fer-lo.
2: Sí, perquè avui tenim un repte.
1: I tu, Neus, tens un problema.
2: Ah, sí? Per què?
1: Sí, perquè tu ets del 2001.
2: I?
1: Que jo sóc del 2000 i et guanyo segur. I? No, he de dir que això ho fareu amb parelles o amics i tal. Llavors la diferència d'edat serà molt més gran i serà molt més xulo veure la diferència. Al ser només un any, la Neus i jo, la diferència no serà tan abismal,
2: no,
1: vale?
2: No,
1: perquè és el mateix estil de música. Però la gràcia és poder... Nosaltres tenim un amic que té 30 anys, per exemple. Llavors, ara mateix no sé quin any va néixer, vale? Perquè jo i les mates no ens portem, però...
2: És 5 anys,
1: 6 anys enrere, que això ja canvia molt, que és 1990 i pico. Llavors ja estem
2: si
1: parlant... No, però ja estem parlant d'un altre estil, o sigui, d'una altra època. O sigui,
2: m'explico.
1: Bueno, que et guanyaré segur.
2: Molt bé, em sembla genial.
1: Sí? No, potser perdo, Us expliquem el joc, vale? Nosaltres hem fet un top 3 de les cançons que més van sonar en el nostre any de naixement. Ni estiu ni res. Les que van sonar més, vale? Uh-huh. Posarem trossets de les cançons i després...
2: Ah, jo he fet de l'estiu,
1: Sí, jo també, però,
2: vale.
1: Hi ha una que no és tan hit d'estiu.
2: Vale.
1: Llavors, posarem trossets de les cançons i després haurem de votar entre nosaltres el David, també, vale? Quin any guanya? Si guanya l'any 2000 o guanya el 2001, vale? Fixeu-vos en les petites coses perquè seran el que marcaran la diferència, vale?
2: Comencem?
1: Sí? Vale. Bueno, ja veurem a veure què tal, Comencem.
2: Ai, jo no... Bueno.
1: Comencem amb el teu top 3.
2: Vale, jo... No sé si les tindrà ordenades, perquè jo no li he passat ningú ordre.
1: No li has passat cap ordre?
2: No.
1: Neus, per favor.
2: No
1: passa res. La primera de la Neus. Va, posem-la. A veure quina por. No!
2: Hòstia,
1: boníssima!
2: Top 3 és aquesta.
1: Buah, és boníssima! Un poco más, mi pobre corazón. Buah, m'encanta. Buah, m'estàs... Buah.
2: Bueno, això és el 2001 de Coyote Dax.
1: Ens encanta.
2: No rompas mi corazón.
1: Ostres, que fort. M'agrada molt.
2: Ah, ja no tens tant clar guanyar tu,
1: És que és molt guai aquesta cançó, m'agrada molt. Pararana. Vale. Jo vaig amb el meu top 3, vale? Que és Let's Get Loud.
2: Oh.
1: De Jennifer Lopez. Uh-huh. És molt bona.
2: Molt bona, molt bona.
1: Presente. Què? Jo crec que anem bastant bé les dues,
2: Sí.
1: Si haguéssim de votar una de les dues, quina votaria? És que
2: la
1: no
2: teva.
1: Pas... Sí,
2: Sí. Tu no has de dir la meva,
1: Sí, no ho sé. Vale, el David desempatarà. La meva és que és molt bona,
2: Sí, no t'ho esperaves, això,
1: És del 2000, que fort, Jo estava naixent. Vale. Top 2 de la Neus. Il·lumina'm. Yo quiero bailar. No! Toda la noche. Baila. Com ha canviat, Els hits de 2000, és que hem de fer 2000 a 2020 i 26. És molt bona,
2: No hi ha diferència. O sigui, hi ha molta diferència.
1: Crec que aquí, no sé què dir-te. Hòstia, hem estat voala. Però de les vibes,
2: Sonia
1: jo crec que m'estat molt a prop.
2: Yo quiero bailar, també és del 2001.
1: Hòstia, que fort. M'estic emocionant, m'està agradant molt aquest joc, és que m'encanta. Vale, David, rasca per on sigui, Vale, hòstia, és que crec que el punt te l'emportes tu ara, Vale, el meu top 2. Posa'l.
2: Oh!
1: Bomba!
2: Sensual. Epa! Sensual.
1: Què? És que clar...
2: No, molt bé.
1: Yo quiero bailar. Clar, és que aviam, no sé... És una bomba. Jo voto la meva, és que és molt bona. Bomba.
2: Sí.
1: Bomba. Què,
2: quan
1: David?
2: Quan escoltis el meu top 1.
1: Què, David? Jo he tirat per la terra, Potser guanyo jo per la terra. Ho dirà el David, no ho sé. Què? Les dos, eh? Empate. És que estan molt bones. Llavors anem 2-1. Doncs encara podem empatar, eh?
2: La cançó de l'estiu 2001 va ser...

0: te que va, te chocolate.
1: Realment la cançó és del 2000, però va fer el seu boom al 2001.
0: Ansu, és que el 2000 és el millor any, què us ha de dir? No, però està molt
2: bon
0: està
2: dia.
0: Molt. Vale. Atenció, amb la meva top 1, vale? Podria posar-la en top 3 o top 2.
2: Sí, home, s'ha tirat molt lins.
0: Estem a Catalunya.
1: Ah, però l'has fet el teu top
2: 1. Un dels grans mesos de l'any.
0: Jo estic fent de veritat. Perdó. Estem a Catalunya. És un hitardo, com la copa d'un pino, vale?
1: El David s'ha aixecat.
0: És meravellosa. És d'un grup meravellós.
2: Primer fem nosaltres, després ja farem...
0: Top 1 del 2000!
1: Bueno.
0: Go! Home, crec que... És que, de veritat, l'accent burto. Llença't.
2: Sí, bueno, vinc, clar.
0: És molt bo.
2: Sí, després de...
0: Quin topo, eh?
2: Sí, és que la part 6.

0: He de dir que està molt igualat, eh?
1: Segurament l'escolta.
0: Està molt igualat.
1: Què hi passa?
0: Ja, jo crec que
2: la
0: guanyat.
2: La maionesa guanya, per favor.
0: He de dir que el David votarà per mi, perquè sí, l'accent sí, busto, per favor.

0: apuntant quanta gent entra.
1: És a dir, que una de les cançons més escoltades del 2000 a l'estiu va ser It's Raining Men.
2: Oh, It's Raining Men va ser...
0: Fins aquest dijous a les 8, tancarem les portes.
2: Hòstia, que fort. Hòstia, jo no sé si,
0: escoles,
2: si tinc alguna més.
0: Sí.
2: Però...
0: És
2: però havia buscat com les com més potents.
0: Valle, que anaven a veure el camell.
2: La de
0: creïns,
2: Suerte, de Shakira.
0: I últimament, quan ja tenien d'anar per cantar...
2: Ara mateix no sé quina és.
0: Que a vegades algú que apareixia o propis de l'enxuscat.
2: Sí.
0: O del gegants o del camell. Per davant de la resta
2: figura. Mira, jo tenia.
0: Doncs es va tot unificar. I de manera que no només es parla dels gegants i del camell, sinó hi ha també una mica de tot el nostre...
2: Molt bona, Britney
0: Spears. Que també està molt bé.
2: I altres més, però bueno,
0: és que escollit
2: aquestes perquè trobo que...
1: Molt bones.
2: Aquest joc l'hem de fer més, eh?
1: M'agrada.
2: Sí, m'ha agradat. El David corrobora.
0: Innovant una mica així, però també el tema visita.
2: Llavors, qui guanya? Guanya 2000. Guanya el 2000.
0: Però també he decidit que...
2: Però farem empat, eh? Jo crec que farem empat perquè la Neus també té molt bones cançons. Feu amb amics amb molta diferència d'edat perquè serà el doble interessant. De veritat, això ho podem fer amb pel·lícules, amb sèries, amb els plats que es van... Jo què sé, plats o pintures, artistes que van sortir el 2000 i el 1960, grups de música... El que vulgueu. És molt bon joc. Bueno, ens agradaria tancar la
0: correcte,
2: sessió.
0: Correcte, el 18 comencem la nostra sessió major.
2: Aquí és que el David està...
0: Hackejant
2: amb llençat el programa d'avui. Ens agradaria tancar la secció de laboratori d'avui amb un... De laboratori d'avui amb un hit que per nosaltres va ser i sempre serà un top del nostre estiu 2023. Millor que la d'Ella Baila Sola i que tots coneixeu, perquè és de la nostra terra i ens encanta, òbviament, Coti per Coti dels Diets.
0: Després ja tenim els caps de setmana...

0: és molt especial perquè el que va començar com un joc o una miqueta una idea d'uns quants de Molins de, no, en farem una bèstia així, ha passat a ser un pal de paller importantíssim de Molins, que segurament és a vincle entre tota
1: la... I fins aquí
0: el
1: primer
0: Molins,
1: programa de la nova temporada de Fora Clitxers.
0: Hem tornat anys,
1: i hem tornat parlant d'una cosa que segur que tots hem viscut, aquella cançó que un estiu
0: membres,
1: no pots deixar d'escoltar, ni encara que vulguis. Avui hem viatjat pels últims anys per descobrir quins han estat els grans hits de l'estiu, què els ha fet triomfar i si realment encara existeix una cançó capaç de posar-se d'acord amb tothom. I si alguna cosa hem descobert és que avui un hit ja no només depèn de la ràdio, Spotify, TikTok, Instagram, correcte, festivals, memes, de tot. I fins i tot la
0: correcte,
1: teva tieta posant-la tot volum mentre es fa el dia.
0: És que depèn exacte dels anys,
1: sí,
0: la gent
1: la teva tieta ja
0: la
1: coneix i és oficialment un hit. Exacte. I aquest només és el principi de la temporada. Tornem amb moltes
0: amb
1: ganes,
0: Mercè,
1: nous temes, noves idees i sobretot moltes ganes de tornar a obrir melons amb vosaltres cada
0: setmana. Per tant, un any molt bo com a part tant a públic.
1: Així que prepareu-vos perquè aquesta temporada venim amb més música, més debat, més tonteries i probablement amb més coses que no haurien d'haver arribat mai en temps. Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana. El nostre tècnic, David Riu, perquè
0: Mercè,
1: gràcies per aguantar-nos una temporada
0: clàssics,
1: més i per fer-nos riure sempre.
0: Típics,
1: i a l'Àlex Gilabert, la veu de les dels nostres jingles. Perquè nosaltres podem cridar tot el que vulguem. Però quan
0: sí,
1: entra la veu de l'Àlex Gilabert sembla que això sigui un programa
0: sí,
1: de ràdio de veritat.
0: Per...
1: I recordeu que al final, sense vosaltres, oients, nosaltres podríem continuar parlant, però res seria el mateix. I atenció, la setmana que ve obrirem...
0: Però anar a veure el que va ser el passat de Gràcia val molt la pena. A més, amb totes les colles
2: això ha sigut Fora Clitxers. Ens veiem la setmana que ve amb més i
0: ja només són totes les colles de Sebastià i Barcelona.

0: El matí gegant amb tots els gegants de l'Arri.
1: De la Basílica de la Mercè?
0: O... Sí, de la plaça Sant Jaume i fins a la Basílica de la Mercè. I
2: és la una. Tampoc.
0: I quan es torna, doncs...
3: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: És dia 24, és dijous, és el dissabte de la nostra Festa Major.
2: Bon dia, ja s'ha presentat el cartell i l'autor de l'obra de la Festa Major i la pregonera, la persona encarregada de fer el pregó institucional de la Festa Major. Ho expliquem tot just començar l'informatiu i també destaquem que l'Ajuntament comença la setmana que ve les obres per reformar el pont sobre vies, la passarel·la sobre la via del tren i les afectacions que tindrà. Avui, vigília de la Diada. Hi ha una marxa de torxes, una ofrena floral organitzada per diferents entitats de la vila, unes 25 entitats hi donen suport a aquesta convocatòria. I també el Foment, aquest cap de setmana, comença la temporada teatral. Dissabte amb un espectacle musical i diumenge amb comèdia teatral. Destaquem el musical de dissabte, la Ventafocs, amb música dels anys 50. I en esports, el Club Futbol Sala Molins 99, que ha començat ja la pretemporada de cara a iniciar la Lliga a principis
0: d'octubre.
2: Aquests són els principals continguts informatius d'avui dijous, 10 de setembre.
0: El pregó del ferro, que és una cosa diferent des de l'any passat. Tenim la sort que han Esplugues va ser l'alcaldessa i amb l'alcaldessa que hi ha moltes coses. Fins fa uns anys...
2: Comencem, com sempre, amb la informació de servei. En primer lloc, el temps s'ha notat la refrescada de partir des d'ahir. De fet, ara mateix tenim 18 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio i el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explicarà com ha d'evolucionar aquest temps, si es mantindrà aquesta fresca i també el sol i el bon temps que fa aquesta hora. Jordi, bon dia.
4: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica que deixem ja enrere pel que fa a les altes, altíssimes temperatures.

0: dissabte, temperatures estables respecte a les de divendres, i de cara a diumenge sí que pujaran una mica més les temperatures i podríem arribar a parlar de màximes diumenge al voltant dels 29-30 graus, podrà fer una mica més de calor, però res a veure amb les calorades importants d'aquestes últimes jornades.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, a primera hora hi havia hagut alguna incidència, però ara ja hi ha normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. I la farmàcia de Guàrdia, avui dijous, és la Xuclà, que està al carrer Major, número 7.
2: I després hi ha la Dia de Castellera, també hi ha el Seguici del Diumenge, el dissabte també hi ha el Correfoc amb els Diables.
1: L'escriptora molinenca Míriam Cano serà la pregonera de la Festa Major. L'Ajuntament ha fet públic el nom de la persona que farà el pregó institucional i també ha presentat la imatge al cartell de la festa que ha realitzat per encàrrec al molinenc Miquel Paissa. Aquest any s'ha convocat el concurs de cartells i s'ha demanat a una persona arrelada al teixit associatiu de la vila doncs que fes el cartell. Justament Miquel Paissa, de la Colla dels Miquels, col·laboradors d'entitats de la vila, també de la ràdio, és fotògraf, dibuixant i maquetista, i ell ha fet aquest cartell que té com a base una roda de molí, que és com un sol que il·lumina Molins de Rei, i a la imatge del cartell hi apareixen tots els elements representatius de la Festa Major i entitats i personatges i bèsties de foc que ha participat en la crida a l'obertura popular de la Festa Major. Ell mateix explicava els elements destacats d'aquest cartell.
3: Un cop vaig tenir les lletres vaig pensar, bé, hem de posar totes les activitats, totes les colles que participen a la crida i que són i fan un patrimoni cultural de la nostra vila, que són aquestes 11 entitats, entre les quals també hi entrem la Colla dels Miquels, que són molt importants. Hi havia d'haver Sant Miquel, perquè és la Festa Major de Sant Miquel, és el nostre patró, el patró del poble.
2: El Prat és una festa
3: major. El Sant Miquel més representatiu de Molins de Rei és el que tenim a l'entrada del carrer Sant Miquel.
1: Aquest any continuarà doncs obrint la festa a l'acte de la crida el divendres 18 de setembre i el dimarts següent, el dimarts 22, hi haurà el pregó institucional al Teatre del Foment, que aquest any farà la molinenca Míriam Cano, és escriptora, poeta, traductora, periodista. La seva última obra d'assaig, per exemple, es titula Es mengen els gats i l'última novel·la Metamorfosi. És periodista també cultural. Doncs ha explicat Míriam Cano que quan se li va proposar ser la pregonera es va emocionar i per ella representa un honor i una responsabilitat obrir la Festa Major. Ha destacat la importància d'haver viscut a la vila, cosa que li ha permès ser qui és. Per això se sent agraïda i justament amb el pregó podrà traslladar-ho a la gent, l'agraïment a la gent de la població, de la vila i les seves entitats. Míriam Cano.
4: Però tinc l'oportunitat d'agrair-ho a tot el poble i això per mi és el més important. Tenir un lloc i un micro i poder dir, ostres, gràcies Molins de Rei, perquè si hagués nascut en un altre lloc, potser seria una persona diferent, no tindria la consciència de comunitat que tinc, no tindria la consciència, que és una cosa que justament explico al meu darrer assaig, que l'única manera de vèncer aquests temps foscos és renunciar a l'individualisme i fer coses plegats. I la Festa Major és un moment de retrobades, de converses, de ballar, de brindar.
1: La setmana que ve es presentarà la programació de la Festa Major, que es durà a terme del 18 al 29 de setembre.
2: A tu. Bona Festa Major, ens veiem pels carrers.
1: I avui hi ha una marxa de torxes per commemorar la Diada. El dia abans de la Diada, les entitats convocants, l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molei, més 22 entitats que s'adhereixen a aquest acte, organitzen l'ofrena de la societat civil i marxa de torxes, que sortirà a 8:45 del vespre des de la plaça 1 d'octubre. Aniran cap a la plaça de l'Ajuntament, carrer Major, baixaran pel carrer Mercat, aniran pel carrer Rafael Casanova fins a la plaça del Palau, on es llegirà un manifest declaració i es farà l'ofrena simbòlica d'un únic ram de flors en nom de totes les entitats i persones assistents a la concentració. És el tercer any que s'organitza aquest acte reivindicatiu, que és alternatiu a l'institucional que es farà demà al migdia. Pere Casas és portaveu del Pacte Civil per la Independència a Molins de Rei.
5: L'objectiu és el mateix de cada any, és ser coherents. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya. Commemora l'11 de setembre 1714, que va ser quan Catalunya va perdre la seva independència. Naturalment, nosaltres ens preguntem si seria coherent anar a un acte, en una ofrena floral que organitza un govern municipal, encapçalat per les mateixes forces que ens neguen precisament la nostra independència. No ens sentim representats per les autoritats municipals que encapçalaran l'ofrena floral de l'Ajuntament.
1: Doncs avui aquest acte alternatiu a 8:45 del vespre, sortida des de la plaça 1 d'octubre per fer un recorregut pel centre vila que acabarà a la plaça

0: al Palau, on es farà la lectura del manifest i l'ofrena floral. I aquest matí l'alcalde ha avançat que el pont sobre les vies del tren estarà 4 mesos tancat. I és que la setmana que ve l'Ajuntament comença les obres per reformar i actualitzar la passarel·la sobre la via del tren, que es va posar en funcionament fa 23 anys, el 2003, i que, per tant, necessita una actualització. El cost de l'obra per part de l'Ajuntament, que pagarà l'Ajuntament, és d'uns 140.000 euros. Ho avançava avui Xavi Paz.
1: Les obres de estabilització i reforma de la passarel·la sobre vies requeria un darrer permís d'ADIF perquè actuem sobre la seva superfície. Aquest permís finalment ens ha arribat i, per tant, el que puc dir és que la setmana que ve començaran aquestes obres. Això què vol dir? Que és important que reparem aquests ascensors, però que durant 4 mesos aquests ascensors no podran funcionar perquè el que no funcionarà és la passarel·la. És a dir, durant els 4 mesos d'obres, la passarel·la no serà accessible.
0: I l'alternativa pels vianants serà pujar pel carrer Balmes fins a la plaça Mercè Rodoreda, o anar, en tot cas, fins a la plaça Mercè Rodoreda, i des d'allà s'habilitarà un camí per darrere del poliesportiu municipal.
2: Molins de Rei al dia.
0: I aquest dissabte el Foment comença la temporada programant un espectacle musical, La Ventafocs, el musical amb ritme dels anys 50, que podreu veure el dissabte a les 6 de la tarda. N'ha parlat Ferran Rull, un dels actors de l'obra.
3: Agafant la idea original del conte, la història de La Ventafocs, però adaptada en versió musical, sobretot en temàtica dels anys 50 als Estats Units. Llavors hi ha com... sobretot els temes musicals estan molt influenciats per aquests sons i aquests ritmes, també el tema de les lletres i molta informació històrica també va enfocada com en aquests anys 50 i la transició als 60 dels Estats Units.
0: Doncs dissabte a les 6 de la tarda a La Ventafocs, l'entrada general val 10 euros i 7,5 euros pels socis del Foment. I el diumenge, l'obra de teatre Una idea genial, una comèdia dirigida per Xavier Ricard, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. El diumenge també a les 6 de la tarda al Foment, en aquest cas l'entrada general val 24 euros i pels socis del Foment 18. I les entrades es poden adquirir per qualsevol dels espectacles al web Entràpolis. Passem a la informació esportiva.

0: Avui parlem del Club Futbol Sala Molins 99, que s'està preparant per l'inici de Lliga i es troba en plena pretemporada. De fet, els entrenaments els van començar ja el 24 d'agost, en concret per l'equip sènior, que ha fet ja alguns partits amistosos. Recordem que el sènior femení, l'equip van quedar campiones de Lliga i han pujat a Divisió d'Honor, i el masculí, el sènior masculí, no va tenir tan bona Lliga, tan bona temporada, però va aconseguir mantenir-se també a la categoria Divisió d'Honor. El sènior i el juvenil, com dèiem, han començat ja els entrenaments fa setmanes i des de la setmana passada que han començat els partits amistosos. Aquest passat cap de setmana el masculí ha empatat contra l'Olímpic La Floresta, el femení va perdre per un gol, però contra un rival de segona divisió nacional, una categoria superior, i el sènior B masculí va perdre d'un gol. Ens n'ha parlat Ivan Rodríguez, membre de la Junta, que ha valorat aquest inici de temporada amb aquests partits previs amistosos.
1: En global, penso que els tres sèniors, bones sensacions dintre del que on estem, que és això, primer partit de pretemporada, com repeteixo, les prioritats són ritme, prevenir lesions, i ara ja sí, més enfocats a començar a preparar més tot el que és el joc i a preparar l'inici de la Lliga. Les lligues comencen totes, les del club, el cap de setmana del 3 d'octubre.
0: Tots començaran el 3 d'octubre, menys el juvenil femení, que està a Divisió d'Honor, la màxima categoria catalana, i comencen una setmana abans, el 26 de setembre.

Fem un ràpid repàs a l'agenda d'activitats. Recordem l'exposició Vincles, aquest context de l'edifici del Molí, a la planta baixa, on hi podreu veure tots els elements propis de la Festa Major. Hi ha exposats els gegants, el camell, el cuc, l'enxuscat, també elements representatius d'entitats com l'esbar d'ençaire, els matussers, les bastoneres, els diables, tots els elements, totes les entitats i les figures i bèsties vinculades a la Festa Major. Justament en aquest context de l'exposició es presentava el cartell de la festa i la pregonera, Míriam Cano, Miquel Pais, autor del cartell, com us hem explicat en aquest informatiu, i a principis de la setmana que ve que es farà públic el programa de la Festa Major. Aquesta exposició la podeu veure, per exemple, demà divendres per la Diada en horari especial d'11 del matí a 2:15. I després la resta de dies, de dilluns a divendres a les tardes i el cap de setmana, al matí i tarda de dissabte i el matí de diumenge. Estarà oberta fins al proper 17 de setembre a la planta baixa del Molí. I el SEM, que comença la temporada amb activitats de la secció de senderisme, el diumenge aniran a l'Esquirol i a Antoni Gros, a Osona, per fer un recorregut d'uns 13 quilòmetres, un recorregut natural per diferents punts d'aigua, fonts, un salt d'aigua, un gorg i també diferents elements representatius de la zona. Encara aquesta tarda podeu passar a apuntar-vos pel local del SEM per anar aquesta sortida de diumenge. I a nivell esportiu, recordem la cursa de Sant Miquel, que dins de la programació de Festa Major es farà el 20 de setembre, la cursa de 10 quilòmetres, relleus per parelles, 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un i mig i la familiar d'un quilòmetre. La cursa es fa, com dèiem, el diumenge 20 de setembre i us hi podeu apuntar encara al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu si voleu anar-hi de dilluns a divendres de 9 a 2. Una cursa que té la seva sortida des del passeig del Terraplè a la plaça de la Llibertat. I res més per part nostra. Punt i final a l'informatiu d'avui dijous. Desitgem que passeu una bona diada i ens retrobem el dilluns. Fins llavors, que vagi bé, que passeu un bon llarg cap de setmana.

0: Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a Ràdio Molins de Rei, el programa Kairos de l'Església Evangèlica que s'emet cada dijous. A l'equip tècnic en tenim el David Ribus. I conduint el programa estem la Dolors Prieto, en Joan Dionís i jo mateixa, l'Esperança Heredia. Saludem la Dolors i el Joan, els nostres conductors habituals. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Doncs comencem una nova temporada de Kairos en aquest 10 de setembre. El curs escolar per als ensenyaments d'educació bàsica, que són segon cicle infantil, primària i ESO, com també batxillerat i formació professional de grau bàsic, acaben de començar, com sabeu, i aviat començaran les classes per als graus superiors, universitaris, escoles oficials d'idiomes, etc. Per la qual cosa, tenim molt present els adolescents i els joves, i ens preguntem com afrontaran aquest nou curs, com estan emocionalment aquestes persones que haurien de tenir tota una vida per davant. Tenen una bona salut emocional o bé per diferents factors poden tenir idees suïcides? Al setembre del 2024 vàrem tenir amb nosaltres una psicòloga, l'Esther Martínez, que ens va parlar de la desesperança dels adolescents. Voldríem saber si aquesta desesperança que es va endurir amb la pandèmia ha disminuït. Preguntem als joves i adolescents: has pensat en fer-te mal? Avui amb nosaltres tenim en Joel Tiscar per reprendre el tema del suïcidi, l'intent de suïcidi i totes les circumstàncies que l'acompanyen. Bon dia, Joel.
3: Bon dia, Esperança.
0: I a tot l'equip, a la Dolors i al Joan. I,
3: com bon sempre... dia, Dolors, Joan.
2: Molt bon dia.
0: I la Dolors ens presenta en Joel Tiscar.
1: Doncs el nostre convidat és psicoterapeuta, psicòleg clínic, llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona. Té el màster de psicologia clínica i de salut. Té experiència a consulta privada com amb adolescents i joves. Àmplia experiència com a formador en dinàmiques de grup i processos grupals, de lideratge i de treball en equip. És certificat com a coach personal, conferenciant de temes de divulgació psicològica i conselleria juvenil. Col·laboració com a docent a l'Escola Evangèlica d'Educadors en el Lleure. I el nostre convidat, el Joel, està present a les xarxes, realitza tallers adreçats a joves i adolescents en temes com l'ansietat, els atacs de pànic, prevenció del suïcidi i autolesió, enfrontament al bullying, relacions sanes de festeig i parella, i també proposa tallers per a pares, per a parelles, salut mental i creixement personal. El podeu cercar a la seva xarxa com a joeltiscar.com. Benvingut, Joel, moltes gràcies per atendre'ns i comencem l'entrevista.
2: Doncs anem a la primera pregunta. I m'agradaria saber quin és el panorama del suïcidi entre els joves i adolescents i si hi ha hagut un augment o disminució en els números després de la pandèmia. Hi ha alguna estadística?
3: Sí, la veritat és que des de la pandèmia els casos de tant d'intent de suïcidi com consumació han augmentat. Els pitjors anys van estar del 2020 al 2023, tenint una xifra de morts de 66 joves el 2023, i els augments, l'augment va anar des d'un 3,9 abans de la pandèmia, un 14% d'ingressos hospitalaris de joves amb problemes de salut mental. L'any 2024 va començar el descens, són xifres també que són menors, però són dolentes, no? 53 joves, i a partir d'aquí va començar una davallada de casos. El 2025 potser seria la major disminució, un 12% dels casos. O sigui que, actualment trobem, no?, que a Catalunya els últims estudis, no?, diuen que el 25%, quasi el 26% dels joves entre 16 i 22 anys s'autolesionen. Afirmen que s'autolesionen. El 30% diuen que han tingut algun pensament suïcida i el 10% que han intentat fer-ho, no? O sigui, en aquest sentit, encara continua sent un tema de salut mental molt preocupant.
1: Ja veiem. I quines són les motivacions que penseu els professionals que empenyen els joves i els adolescents a voler llevar-se la vida? Realment se la volen treure la vida o volen cridar l'atenció?
3: Hi ha diferents factors, no és només un motiu, només normalment això són múltiples factors, com poden ser problemes familiars, escolars, temes de salut mental. Jo el que diferenciaria és entre el que és ideació suïcida, autolesió sense intenció suïcida i amb intenció suïcida. No? Per una banda tenim un augment de la tenim un augment de tot, no? Però tenim un augment molt fort de l'autolesió sense ideació suïcida, perquè és un... que consisteix, no?, en qualsevol acció per fer-te mal. En el fons això és un mecanisme de regulació emocional. Els joves tenen poques eines per gestionar conflictes, problemes, situacions de la vida que els superen. Llavors, un dels mecanismes que hi troben, que són ràpids i pràctics, és l'autolesió. Quan un jove s'autolesiona, genera una sèrie de lliberació d'adrenalina i genera uns efectes, no?, en el cos. Llavors, és un mecanisme que no és sa, és molt perillós, però sí que és cert que causa aquest alleujament del dolor emocional. No? De bona manera, és fer-te un dolor físic per alleujar un dolor emocional. Això seria l'autolesió quan no hi ha intenció suïcida. I per altra banda, quan hi ha aquesta intenció suïcida, és quan la persona arriba a un punt on està tractant de solucionar quelcom que li ha succeït, ja sigui algú repentí o algú que s'ha anat produint amb el temps, però que no li troba solució. D'alguna manera és com voler posar fi a un dolor o a un malestar que no li deixa viure. No és tant aquest desig de no viure, que també que té més a veure amb aquesta ideació suïcida. No? A vegades hi ha persones que no volen viure perquè potser arrosseguen una malaltia mental, com pot ser la depressió, i aquesta falta de desig, falta de ganes de viure. Això és una cosa, no tenir ganes de viure, pensar que potser s'estaria millor desapareixent, i l'altre és tenir aquest desig de voler fer-ho, no? Que seria la intenció suïcida. Però en essència és aquesta incapacitat de gestionar el dolor emocional que tenen.
0: I els motius de no poder gestionar per la seva joventut, perquè no tenen massa visió de les coses, o què?
3: Bueno, és una qüestió, no és massa visió, no. És una qüestió de que els joves, totes les persones, no?, al llarg de la nostra vida tenim situacions vitals de crisi que ens superen, no? Mm-hmm. Pot ser la notícia d'una malaltia, pot ser una crisi personal, el que sigui, no? El trencament d'una relació, algo. Es suposa que els adults hem tingut el temps i les eines per poder enfrontar d'una manera més adaptativa els problemes. El que ha ocorregut amb els joves és que per el tema de la pandèmia es van interrompre tant les seves rutines i tant els seus processos de socialització, que diguem que algunes dels músculs emocionals, de les eines per sobreposar-te, no s'han desenvolupat. I llavors també es troben en un dia a dia de molta soledat. Mm-hmm. Llavors se'ls junta tot i diguem que no saben què fer. Es senten desbordats. No hi saben què fer. Llavors, quan arriben a aquest punt, és que realment es plantegen, no? La idea de fer-se mal com un mecanisme de control, o fins i tot la idea de suïcidar-se com una manera de posar fi, perquè no hi han trobat altra solució.
0: No hi ha solució. No ho troben. Es supera, sí. Ok. Uh-huh.
2: I es poden trobar diferències de la seva manera de manifestar el malestar, les idees suïcides i tot el que l'envolta segons el gènere? I qui experimenta més malestar interiorment i per què?
3: En aquest sentit, sí que està clar l'evidència de la investigació i la recerca, no?, dels casos, és que hi ha més casos sempre en noies, no?, noies adolescents, en nois, adolescents i també en dones, no? En general, però com estem parlant de joves, sí que hi ha un major casos, no? Tant d'autolesió, com ideació suïcida, com d'intents. De fet, mira, en noies ja és un 10% més d'ideació suïcida i un 20% més respecte als nois d'autolesió. No? En canvi, el que és curiós és que, tot i que el nombre d'intents sigui menor en els nois, hi ha més mortalitat per suïcidi consumat en nois i en homes. Això s'explica pels mitjans. Els mitjans que utilitzen són més letals, normalment, els nois. I la presència de tanta autolesió entre les noies té molt a veure amb el que parlava del control emocional. No? Quan hi ha, també les noies tenen una... A l'adolescència, no? La vida social és molt més intensa quan hi ha traïcions entre amigues, entre parelles, certes vivències, això genera molta descompensació i llavors doncs, bueno, el mecanisme de regulació físic és més ràpid i per això hi ha més presència, no?, d'autolesió en noies. També és cert que les noies hi ha més casos del que és abús sexual, abús emocional, que en nois, el qual és un dels factors també de riscos, no?, per la temptativa suïcida.
1: Segons la teva experiència, quins factors fan que alguns joves i adolescents es trobin en situacions més vulnerables que d'altres? Hi ha situacions socials o familiars? Si haguessis de fer un rànquing, com ho faries?
3: Bueno, hi ha diferents factors, no?, que s'ha estudiat i està comprovat que posen a les persones en situació de vulnerabilitat i en risc. Uns factors, per exemple, el primer de tots és si hi ha hagut un intent de suïcidi previ o un suïcidi en l'entorn proper. Vale? Quan això succeeix, la persona és vulnerable, molt més vulnerable que en altres situacions. Quan hi ha problemes de salut mental, com trastorns depressius, trastorns de personalitat, la personalitat límit, té un component d'impulsivitat molt fort, esquizofrènia, també aquest tipus de trastorns mentals també hi tenen associada una tentativa suïcida molt, molt gran. Quan hi ha alguns trets de caràcter, com són, pot ser baixa autoestima, baixa tolerància, no?, a la frustració, a certa impulsivitat, perfeccionisme, això són trets de caràcter que són factors de risc. No? També és cert que aquells joves pues, que tenen un consum fort de drogues com d'alcohol estan també en risc. Una de les coses que incideix actualment molt és tot el tema de l'assetjament escolar i el ciberassetjament. Sobretot el ciberassetjament hi ha correlacions molt directes entre aquesta ideació suïcida amb els joves. I també aquells joves que pertanyen a col·lectius més discriminats, per exemple, joves que pertanyen a grups de LGTBI, doncs també, si s'hi troben discriminats, doncs tenen certa ideació suïcida, no? Bueno, són diferents factors que són de risc. A vegades també quan hi ha una acumulació, no?, d'esdeveniments vitals negatius, com poden ser problemes familiars, problemes a vegades relacionals, la mort d'algun ser estimat, bueno, poden ser factors també precipitats. Però ja dic, són diferents causes.
2: A l'inici de l'entrevista parlaves d'una tendència a la baixa de la mort per suïcidi, malgrat que segueix sent un percentatge i situació preocupant. Què fa que hagi disminuït? I què s'està fent i què es pot fer?
3: Bueno, s'estan fent moltes coses ben fetes. D'entrada, per exemple, no?, els mitjans de comunicació n'estan informant i n'estan informant millor. No? El que es diu, no és que informin més, però estan informant millor en un sentit de que abans o s'evitava donar notícies sobre aquests temes o es parlava molt del que eren els mitjans i els escenaris de mort, el qual generava un efecte contrari. No? Avui en dia, normalment, la informació que s'està donant està més dirigida a promoure els factors de protecció. Llavors, en aquest sentit, s'està fent una bona feina des dels mitjans de comunicació. S'han incrementat campanyes molt directes, específiques, per exemple, la campanya de No el deixis caure al pou del suïcidi, és una bona feina que s'ha fet. S'han incorporat diferents plans de prevenció a través de diferents institucions, per exemple, a les universitats, s'ha iniciat tot un pla de prevenció del suïcidi a les universitats, cada universitat té un referent de salut mental per donar suport al professorat, també hi ha plans de prevenció a les escoles, al transport públic, tot això està ajudant. S'han promogut diferents recursos, per exemple, com telèfons de contacte, el Salut Respon, del 061 a 024 com a número nacional, línia de xat per WhatsApp, el Obrofil, perquè cada jove pugui escriure, les diferents aplicacions mòbils sobre temes de psicologia, algunes específiques com el PreventSuic o el CALM, que ajuden a tota la gestió emocional, el tema del suïcidi... Totes aquestes coses, sens dubte, estan tenint un efecte, un efecte protector i d'ajuda. Preguntaràs també, què s'està fent i què podem fer. Sí. El que es pot fer és continuar potenciant tot el que són els factors protectors, Per exemple, se sap que facilitar l'accés a recursos de salut mental, això és un factor de protecció. Mm. Doncs, la mesura que es fan iniciatives per ajudar els joves a accedir-hi més fàcil a recursos de salut mental, els estem protegint. Quan es fan programes, a les escoles de desenvolupament d'habilitats de comunicació, habilitats emocionals, això està també comprovat, que els joves, això és un factor de protecció, els joves que són més capaços de comunicar-se o gestionar més les emocions, estan més preparats per gestionar certes coses i els hi protegeix, la idea de ser suïcida. També ajudar a resoldre, com parlàvem abans, els problemes d'una manera més adaptativa, més creativa. Tots els programes pedagògics, tallers, iniciatives que s'estan fent a les escoles, tot això ajuda. I, òbviament, generar espais escolars més segurs que redueixin el ciberbullying. Mm-hmm. Tot el foment de valors positius, com són el respecte, solidaritat, la cooperació que es fa a través de l'esport, també és molt potent per prevenir. I les creences religioses també s'ha vist que són factors de protecció. Llavors, tota la nova visibilitat que s'està fent de l'espiritualitat a la societat també està ajudant. No? Sens dubte, jo el que diria, el que és més important que s'ha de fer és continuar conscienciant a tothom, a la ciutadania, de la capacitat real que tenen per ajudar. És a dir, moltes persones hi pensen, jo no soc professional, jo no puc fer res, no puc ajudar. La veritat és que tots hi podem contribuir observant certes senyals, perquè les persones que tenen pensaments suïcides normalment ho verbalitzen, o donen pistes, algunes senyals no verbals, canvis sobtats de comportament, despedides, etcètera, a comentaris negatius sobre el futur. Jo penso que si cada persona fos conscient de que quan escolta un jove parlar-ne d'aquesta manera o tenir actituds de retraïment, de molta tristesa, ens apropessin i tractessin de tenir una petita conversa i fins i tot, si hi ha alguna sospita, parlar obertament, preguntar, simplement preguntar si escolta, has pensat potser en la mort, has pensat en el suïcidi, el fet de superar aquesta barrera dels mites, a veure si li dic i m'incideixo, no. T'ha comprovat que quan una persona està patint i ho està pensant de veritat, si algú s'apropa i li pregunta obertament, ho veuen com una via d'escape, un alliberament, el poder expressar-ho. Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, jo penso que és molt, molt important. Que tots podem fer, i en la mesura que ens conscienciem de que podem tenir una ajuda real, serà molt, molt útil.
4: Molt bé.
1: Doncs gràcies per aquests consells que ens has donat. I ja la penúltima pregunta. Hem parlat dels protagonistes del nostre programa d'avui, que són els joves i els adolescents, però què passa amb les persones que han perdut algú a causa d'un suïcidi? Com se senten? Sabem que això caldria potser un altre programa més dedicat a ells, però dir-nos alguns punts que siguin rellevants sobre això, què fem o com ens comportem a les persones, que sobretot pues, són els pares, els familiars, els que potser han patit algun fill o estan patint amb problemes de salut mental d'aquest tipus.
3: Sí, mira, és una situació evidentment molt
1: dolorosa, eh?
3: Haver perdut a un familiar i si és un fill, pues, encara més, no? I a part de tot aquest dolor que poden tenir els familiars, hi ha dos tipus d'emocions que els creiem els hi marquen, no? Una és la ràbia. Mm-hmm. Aquesta ràbia una mica envers a la situació, no? O la impotència de no haver pogut adonar-se'n o haver pogut ajudar, no? És a dir, d'entrada és una persona que està vivent això. L'altra és la vergonya. Hi ha aquesta vergonya del que la gent pot estar pensant a la família, no? De la sospita, no? O coses de escolta, com aquest noi, aquesta noia ha arribat a això, què estaria passant a casa seva, què tal, no? Llavors, tenint en compte això, jo el que penso és que, primer de tot, hem de tenir molta compassió. Molta compassió. No hem de jutjar. No coneixem mai els detalls ni les lluites de les persones. No coneixem la seva salut mental. I per tant, no som ningú que pot ni pensar, no? Mira, això es pogués haver aturat abans o podien... No, simplement ha succeït i el que hem de fer és, sobretot, fer-nos presents en la vida d'aquestes persones que han perdut algú per evitar la sensació del buit, com deia, no? Ells tindran aquesta vergonya, aquesta culpa, aquests sentiments de ràbia i els hi dificultarà, no? Ara com jo saludo a la resta, ara com relaciono. Llavors és molt important que siguem capaços nosaltres d'apropar-nos. No de fer preguntes, no de precipitar-nos, i no, hem d'anar al seu ritme. Una de les coses que diré és apropar-nos, estar a prop, ser present, però alhora anar al ritme de les persones. És a dir, el que ells vulguin dir i parlar, ja ho faran. I si no ho fan, és perquè no és el moment. Yeah. Llavors, una mica serien aquestes les indicacions, no? Fer-nos presents perquè no es trobin sols
4: i en la sensació d'avui.
3: I exacte, i es miti, no? Aquesta sensació de vergonya i tal. I l'altra, mira, us volia deixar recomanar una fundació que és DESAS, que és DESAS, després del suïcidi, diu, no? Una associació de supervivents. Bueno, doncs us recomano aquesta associació perquè ja tenen bona informació sobre el tema i podeu llegir més, no? Sobre
4: com ajudar. Després del suïcidi, eh?
3: Vale. Exacte, sí, sí. Ho diu 3W després del suïcidi.org.
4: D'acord.
2: Acabem amb l'última pregunta. Sabem que tu creus en Déu i que has posat la teva esperança, la teva fe en ell, en la seva mort i resurrecció. I què diries als joves que no troben pau ni esperança en aquests moments des d'una perspectiva bíblica?
3: Bueno, un primer aspecte és que hi ha molta soledat, aquest sentiment d'estar sol, de que ningú et comprèn, i la persona que mai et fallarà és Déu. I la persona que sempre estarà amb tu, estiguis on estiguis, estiguis sol, estiguis a un pont, pensant si saltar o no, la persona que està allà amb tu és Déu. Obrir els ulls a la realitat espiritual de que hi ha un Déu que ens estima, que ens comprèn, és molt important. Mira, Déu es va fer home, la persona de Jesús, i va viure d'una manera humil i va acceptar el patiment. Ell va morir en una creu pels nostres pecats i ell podia haver evitat aquest dolor, però no el va evitar. El va acceptar per salvar-nos. Llavors, quan un pensa en Jesús, la persona de Jesús, és algú que comprèn el dolor. Mm-hmm. És algú que si tu plores, ell sap què és plorar, perquè va plorar per la mort del seu amic. És una persona que sap el que és el dolor físic, el dolor emocional, el que sap el que és la traïció, el que sap el que és que et rebutgin, que et maltractin, que es burlin de tu, que ho facin de manera sistemàtica, que ningú confiï, que ningú creï. Ell ho sap tot això, ho ha viscut. Per tant, jo encoratjaria els joves, no?, a buscar en la persona de Jesucrist. Ell és el Senyor, és el nostre Salvador, ha mort pels nostres pecats, per perdonar-nos, i és una persona amb la que podem anar i descarregar totes les nostres culpes i els nostres malestars. Mira, hi ha una situació a la Bíblia, hi ha una situació de... Bueno, hi ha moltes de suïcidi, però només vull llegir-ne una. Va haver un home que en cert moment, ell treballava en una presó, va haver un moment que va haver un incident i va pensar que tots els presos havien marxat. I va decidir que si l'enxampaven, com era la seva feina, doncs el matarien, no? Llavors, vaig a llegir el text exactament. Uh-huh. Ell va treure una espasa, i ho sacó una espada i se li va matar. I llavors algú li va dir, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Llavors ell es va apropar i va fer una pregunta, va dir, ¿qué debo hacer para ser salvo? I va preguntar a un dels que estaven presos, que era l'apòstol Pau. I quan va fer aquesta pregunta, que deu per a ser salvo, la resposta va ser, cree en el Senyor Jesucristo. I seràs salvo tu i tu casa. I una mica la invitació que jo volia fer és aquesta. Estiguis passant, per al que estiguis passant, el dolor que tinguis, sigui físic per una enfermedad, sigui emocional perquè algú t'ha traït, sigui per problemes familiars, que són repetitius, sí, perquè algú ha fet algú terriblement dolent contra tu. Hi ha algú que es diu Jesucrist, que és Déu, que sap el que és el patiment i que pot escoltar la teva pregària i que pot donar-te vida. I no només vida per ara, sinó vida eterna. Així que la meva recomanació seria aquesta. Investiga sobre la persona de Jesús. Acudeix amb ell
0: uh-huh.
3: en els moments de dolor.
0: Molt bé, Joel, moltes gràcies. Hem arribat aquí al temps. Molt interessant tot el que tu ens has dit i perquè ens has donat esperança que nosaltres també podem estar atents al que passa al nostre voltant i podem parlar i podem portar esperança. Gràcies per tot. I recordem als nostres oients que de l'Església Evangèlica que els diumenges tenim l'escola dominical a les 10, a les 11 al culte, que els divendres tenim la taula bíblica amb Bíblies al Mercat Ambulant, que el dissabte l'espai té entrenaments per a la 39a Olimpiada Evangèlica, la pista d'atletisme. Aviat celebrarem la Festa Major. La nostra església ofereix un concert de música de la cantant Anna Blasco i la seva banda. La seva música fusiona influències del pop i combina elements del blues i el jazz i el gospel, una sensibilitat artística marcada per la fe. Consulteu la programació que ofereix l'Ajuntament. Si ho desitgeu, ens podeu escriure a kairos@evangelica.org. També podeu conversar de viva veu amb nosaltres, tant a la taula bíblica com a l'església, tant temes bíblics o qualsevol cosa. Ens trobem a l'església, com hem dit, i fins dijous vinent. Que Déu porti la pau als vostres cors.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encara en aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta, Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfer i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Paramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar

0: Per exemple, hem tingut a Vic o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
2: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
3: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
6: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
5: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
2: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de Nets. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir les estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Pera Mato.
8: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
7: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat

0: l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
1: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
2: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
5: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
4: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: No deixem de parlar de salut perquè avui la consellera del Ram, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
2: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
6: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
5: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
2: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
3: La xarxa de comunicació local.
7: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
2: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
8: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
9: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
8: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
1: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
10: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
11: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
10: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
3: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació, perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
12: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalvia temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
13: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
12: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, al dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
14: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de foqueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
1: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
15: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
2: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
2: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
2: Enguany, el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
16: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
17: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
16: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
2: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
18: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
19: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
18: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
20: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
21: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no... No quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
20: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
22: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic al meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
20: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
23: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça. Y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo, obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
20: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona, ahir victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
24: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
25: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, había muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir... Es la última vez que lo digo, de que hay jugadores nuevos. Es una excusa. Ya no son nuevos. Ya han jugado aquí, se han bautizado.
24: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
20: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia en l'esport de base.
5: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
0: Salut Activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals tinllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana a Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona Capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el Club Català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
10: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10, amb una baixada de torxes des de l'espai cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme, abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell d'abusos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
11: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
12: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics s'adonin que encara hi som.
10: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 9:45 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de les Esbart, Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades del Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
14: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, en pes per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
16: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
15: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel Setembre Groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
17: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
18: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens. Cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
17: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
18: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
17: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
18: El sistema encara s'ha de posar molt les piles, falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
17: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
18: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular i trens, això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
20: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
19: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
22: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
21: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Griver, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
24: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
23: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
4: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
4: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
4: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
0: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
3: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
0: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Mas Alborná i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Y la verdad, pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
8: I avui, en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I bueno, s'està tramitant, tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
8: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou al Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta, de Lamine Yamal, que més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
8: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenas Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
10: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. No han jugado aquí, se han bautizado.
9: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
8: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
1: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull. Ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui al BOE la sentència que fons del Constitucional situa a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
2: No esperem un crit de força als carrers. No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de coure registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
3: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
1: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total afecta a una superfície d'una hectàrea.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Aquests dies podeu visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular molinenca de Festa Major. És el preludi de la festa que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. En aquesta exposició, a la planta baixa del molí, hi ha els elements típics de la nostra cultura popular. Hi podreu veure el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, també elements característics dels matussers, les bastoneres, els grallers, l'esbar, els diables, la colla...

0: i ja està tot a punt per la 47a cursa popular de Sant Miquel. Es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb els 5 recorreguts habituals, sortida de les 5 curses des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. La primera sortida és de 8:45 del matí i fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts. Si voleu tota la informació i fer les inscripcions, al web cursasantmiquel.cat, o també podeu anar al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclà del carrer Major número 100. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
1: Ràdio Molins de Rei. Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
6: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
7: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
7: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

Molt bona tarda, amigues i amics de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Comencem una nova temporada del programa Música en 8 mil·límetres, que tant la Eli Arjona, que estarà al control de so com ha estat en les últimes temporades, i un servidor, en Ferran Cardona, que com sempre estaré també a la locució del programa, esperem que sigui del vostre grat. Dic que avui tindrem temes de pel·lícules com l'Odissea, el jovenet Frankenstein, el bon patró, Barry Lyndon i fins a 11 temes més. Som-hi, doncs, Eli? Comencem amb Book Club. És una comèdia de l'any 2018 que va dirigir Bill

Hordelman. I en el repartiment hi són Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Strumben. També hi surt l'Andy García, perquè he parlat de quatre dones i surt un partener, que és l'Andy García. A quatre grans amigues se'ls ha trastocat la seva perspectiva de la vida després de llegir 50 Ombres de Grey, el seu club de lectura mensual. Serveix per fer un homenatge a les quatre actrius principals d'aquest film que demostren que segueixen en plena forma i en moments moderadament divertits. Escoltem una versió per la pel·lícula del famós tema I Am a Believer.

Bé, ara anem amb Barry Lyndon. És un drama d'època que va dirigir Stanley Kubrick l'any 1975 amb Ryan O'Neill, Marisa Berenson, Leon Vitali i Patrick McGee com protagonistes. És una obra mestra esplèndida que broda l'època. És conscientment una peça de museu. Els seus personatges estan clavats als fotogrames com a papallones. És admirable i emotiva, bella i també trista, com és el tema que escoltem. Doncs escoltem aquest track de la seva banda sonora anomenat Sarabanda de Handel. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Movistar Plus.

Tots a riure és una comèdia musical de l'any 1981 que va dirigir Peter Bogdanovich, i el repartiment hi van ser Audrey Hepburn, Ben Gazzara, John Ritter i Colin Camp. Aclamada comèdia d'embolics romàntics, en dona cita a la probablement millor comèdia de Peter Bogdanovich, i que narra com dos detectius s'enamoren de les dones que vigilen, desembocant l'embolic en divertides trobades i desacords amorosos a Nova York. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta Colin Camp.

L'Odissea és una pel·lícula de fantasia i acció èpica escrita i dirigida per Christopher Nolan, gran director. És una adaptació del poema èpic d'Homer. La pel·lícula és protagonitzada per Matt Damon com a Odisseu i el rei grec d'Ítaca, i narra el seu llarg i perillós viatge a casa després de la guerra de Troia, mentre intenta retrobar-se amb la seva dona Penèlope. El repartiment també inclou Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Charlize Theron, a part del ja mentat Matt Damon. La banda sonora la signa Ludvig Göransson i n'escoltem un track.

Ara anem amb una balada d'aquelles que ballàvem els huateques, eh? Em recorda molt aquelles èpoques. La pel·lícula és Operació Oncle. És una coproducció Estats Units-Reina Unit de l'any 2015, dirigida per Guy Ritchie. En el repartiment hi van ser Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Hugh Grant i Jared Harris. A principis dels anys 60, l'agent de la CIA Napoleon Solo i l'operatiu de la KGB Ilya Kuryakin participen en una missió conjunta contra una misteriosa organització criminal que treballa per proliferar armes nuclears. Escoltem de la seva banda sonora aquest tema interpretat per Armando Trovajoli. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu encara a la plataforma Netflix.

La pel·lícula és molt soroll i poques nous. És una pel·lícula anglesa dirigida per Kenneth Branagh l'any 1993, on hi sortiren en els principals papers el mateix Kenneth Branagh, Emma Thompson, Denzel Washington, Keanu Reeves, Michael Keaton i Kate Beckinsale. Déu-n'hi-do el repartiment. I joves que eren en aquella època, eh? Estic parlant de la pel·lícula de l'any 93, eh? Notable adaptació de Shakespeare, que explota les possibilitats cinematogràfiques del text. Història d'amors creuats, incompresos, de traïcions i lealtats, de rialles i de llàgrimes, de poesia i d'encant. És una pel·lícula, com diu, encantadora. La banda sonora la signa Patrick Doyle i la pel·lícula la teniu encara a la plataforma Filmin.

Bé, canviem de registre, eh? Ara ens n'anem amb la pel·lícula El bon patró. És una comèdia dramàtica de l'any 2021 que va dirigir Fernando León de Aranoa, on hi sortiren Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Mor, Òscar de la Fuente, com protagonistes. A l'espera de la visita d'un comitè que podria otorgar a la seva empresa un premi a l'excel·lència, el propietari d'una empresa de fabricació de bàscules intenta resoldre qualsevol problema dels seus treballadors en el temps suficient. De la seva banda sonora escoltem aquest tema d'Anna Belén, anomenat Abre la muralla, present a la pel·lícula. I la pel·lícula, si la voleu veure, encara la teniu a Netflix.

Bé, ara anem amb pel·lícules en blanc i negre, eh? Avui tenim El jovenet Frankenstein. És una comèdia de terror i dita també paròdia que va dirigir Mel Brooks l'any 1974, que vol dir que la pel·lícula ja té 52 anys, amb Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman i Terry Garr com protagonistes. Una delirant paròdia de Mel Brooks del clàssic de Mary Shelley aviat es va convertir en un clàssic de la comèdia de terror. Mel Brooks està en la seva salsa a la pel·lícula més disciplinada i visualment creativa. Una dura reflexió sobre el nostre amor-odi pels monstres. La banda sonora de la qual n'escoltem un track la signa John Morris.

Tres monedes a la font és una pel·lícula de les anomenades romàntiques que va dirigir Joan Negulesco a l'any 1954. Què vol dir? Que té 72 anys la pel·lícula, eh? Els que faré jo aviat, Eli. I en el repartiment hi van ser Dorothy McGuire, Clifton Webb, Jan Peters, Louis Jourdain, Maggie McNamara i Rossano Brazzi. Tres secretàries nord-americanes troben l'amor a la ciutat eterna. Sabeu quina és, no? Roma. La primera amb un col·lega casat. La segona amb un príncep, carai. I la tercera conquista qui els dona feina. Va ser un dels grans èxits de l'any 50, dels anys 50. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens interpreta un joveníssim Frank Sinatra.

I ja hem arribat a les grans bandes sonores de la història i avui tenim Mahoma, el missatger de Déu. És una coproducció Líban, Líbia, Kuwait, Marroc i Regne Unit que va dirigir Mustafa Akkad a l'any 1977 i el repartiment va ser per Anthony Quinn, Irene Papas, Habib Ajeli, Michael Ansara i Michael Forrest. És una crònica de la vida i el temps del profeta de l'islam Mahoma. La banda sonora la signa un dels grans, com és Maurice Gerr. I la pel·lícula la teniu, evidentment, sempre que és una pel·lícula antiga, a la plataforma Filmin.

Obsessió és un thriller psicològic de terror del passat 2025 que ha dirigit Curry Barker. I dir-vos que el repartiment és per Michael Johnston, Indy Navarrete, Megan Loveless i Andy Richter. Notable pel·lícula visualment ancorada en el terror adolescent dels anys 80 i sostinguda per una atmosfera malaltissa. Obsessió demostra el talent de Barker per manejar els mecanismes del gènere. La banda sonora és de Rock Burbell, però també té algun tema cantat com és aquest, interpretat per The Little Dippers, anomenat Forever, per sempre.

I seguim amb el primer gran assalt al tren. És una pel·lícula del Regne Unit que va dirigir Michael Crichton l'any 1978. I en el repartiment hi eren Sean Connery, Donald Sutherland i Leslie Ann Down. Anglaterra, 1850. Una ment criminal intenta saltar un tren per robar una gran suma d'or, malgrat que la seguretat al seu voltant sembla fer-ne una missió impossible. Heu de veure la pel·lícula per veure si ho arriben a lograr o no, eh? La banda sonora és de Jerry Goldsmith i la pel·lícula està a la plataforma Filmin.

Bé, ara anem amb la pel·lícula Tot el que mai no vam ser. És un drama romàntic dirigit per Jorge Alonso, estrenat aquest mateix any 2026, i en el repartiment hi són Maxi Iglesias, Margarida Corceiro i Natalia Rodríguez. El seu paisatge acompanya, els seus protagonistes enamoren, i el seu acostament a un tema tan delicat és ple de tendresa, respecte i bellesa. Alonso volia donar-nos una adaptació juvenil seriosa i ho ha aconseguit. Escoltem de la seva banda sonora, Aleix, amb el tema Let It Happen, Deixa que passi.

Sunk Cost és un film dirigit per Laura Chin l'any 2024. Amb el repartiment hi ha Nico Parker, Woody Harrelson i Laura Linney. Un adolescent que viu amb la seva mare ha de portar el seu germà a viure a un centre especialitzat. Allà entaula una inesperada amistat amb un activista excèntric enmig de protestes al voltant de casos mèdics controvertits. Escoltem a Mònica Martín amb el tema Glenn Close, que seria Guants Verds, i la pel·lícula la teniu a la plataforma Disney+.

I marxem a ritme de discoteca, amb la pel·lícula Buscant el senyor Goodbar. És una pel·lícula dramàtica dirigida per Richard Brooks a l'any 1977, quasi 50 anys de la pel·lícula ja. I en el repartiment hi eren Diane Keaton, Tom Berenger, William Attenborough, Richard Gere i Richard Kiley. Als anys 70, una professora per a sords, soltera i sensata en aparença, s'aventura cada nit cercant experiències sexuals desenfrenades i sense demà amb tota mena de marginats. A la banda sonora hi ha aquest ballable tema que interpreta Thelma Houston.

I per avui acabem el programa que ha estat el primer d'aquest curs 2026-2027. Si us ha agradat, el podeu tornar a escoltar el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda o sempre que us vingui de gust a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per ser-hi una vegada més. I res, fins la propera setmana amb més música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda que comencen tot just ara, al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de l'Abrimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista, convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 6:15, és a dir, d'aquí a mitja hora després. Canviant de tema, les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Són un 17% menys que el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre estatal.
2: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
1: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició i al dipòsit i distribució d'armes que tenia un magatzem a Figueres. L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona que portava el tema, que era un armer d'origen rus.

0: Informació local.
1: Aquests dies podeu visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular molinenca de Festa Major. És el preludi de la festa que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. En aquesta exposició, a la planta baixa del molí, hi ha els elements típics de la nostra cultura popular. Hi podreu veure el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, també elements característics dels matussers, les bastoneres, els grallers, l'esbar, els diables, la colla dels Miquels, tots aquests elements reunits a la planta baixa del molí un any més en aquesta exposició prèvia a la Festa Major. Es pot visitar fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes i també els caps de setmana. Demà divendres, 11 de setembre, amb horari especial d'11 del matí a 2:15 del migdia. Diumenge el SEM fa una sortida a la secció de senderisme, anirà a Osona, en concret a l'Esquirol i a Can Toni Gros, per fer un recorregut d'uns 13 quilòmetres per passar per diferents punts d'aigua, fonts, salts d'aigua, gorgs i diferents elements també com un dolmen o el pont de la Gorga. Les inscripcions

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

0: Bona tarda. Bona tarda a tots i a tots. Quina il·lusió que ens fa estrenar un nou programa a Molins de Rei, a Ràdio Molins de Rei.
1: Doncs sí, Sílvia, primer programa de la temporada i ens estrenem amb moltes ganes de conèixer-nos tots, de riure, d'aprendre, però sobretot, sobretot, de passar una molt bona estona en aquests 55 minutets que ens durarà el programa.
0: Així és, Jordi, i per tots els nostres oients que no saben de què parlem en aquest programa, suposo que no entenen res, mai millor dit.
1: Doncs exacte, perquè aquest programa es diu No ho entenc i parlarem de tot. Avui parlarem de les vacances, perquè ja hem tornat molts de les vacances, sí. Tot i que alguns encara les han de fer, però la majoria ja
0: estem
1: les
0: aquí,
1: hem fet. Estem sí, aquí, sí. Estem aquí. També de les vagues dels professors i dels mestres que han estat notícia de nou aquesta setmana. També de què és allò que encara no s'ha inventat i que ens podria anar molt bé quan viatgem, pels que tinguin programat algun viatget. I també doncs, us explicarem una notícia positiva, perquè estem farts d'escoltar cada dia successos negatius.
0: Sí, estem molt cansats i no entenem per què no posen més notícies positives que ens alegren el dia.
1: Doncs sí, per tant, nosaltres cada setmana us en explicarem alguna i com no pot ser d'una altra manera, farem una mica de safreig, de cot i de salseo, d'aquestes coses bones per estar també una mica al dia de tot. I per acabar, doncs una molt bona ració de cultura repassant la cartellera teatral de casa nostra, és aquí la de Molins de Rei, també seguida de propostes de fora, per exemple, de Barcelona, força interessants, i acabarem el programa amb un joc molt entretingut.
0: No us fem esperar més, per qui no ens coneixeu encara, ens presentem oficialment. Soc la Sílvia de Pares.
1: I jo en Jordi Roca.
0: I esteu escoltant No ho entenc.
1: Comencem!
0: Per moltes persones, però sobretot el jovent, quan parlem de vacances, és sinònim de platgeta, festivals de música, lectura en silenci.
1: De moltíssimes coses, perquè de vacances n'hi han tantes com persones.
0: Exacte.
1: Cadascú fa les teves. També hi ha allò, Sílvia, que diuen de les staycations, no? De quedar-se a casa.

0: Ara també està molt de moda, però també ens agrada una cerveseta a la terrassa, no ho sé, un cinema a l'aire lliure i, per què no, viatjar a l'altra punta del món.
1: Inclús els no tan joves o algun jubilat també es poden afegir a aquest tipus de vacances. Però dieu-nos, què tenen en comú?
0: Doncs no sé què poden tenir en comú, deixa'm pensar, hem dit jubilats, persones joves, també podria ser persones que així ho han decidit, persones adultes,
1: sí, sí, sí.
0: No té per què.
1: I tant, per jo això dic que... no tan joves.
0: No tan joves, sí. Podria ser, Sílvia, per intuïció, estem parlant de gent que no té fills?
1: Exacte. Després de 2 mesos i escaig de les maldites mataciones, per fi les famílies que tenen fills menors al seu càrrec poden respirar. Han estat 2 mesos durs de casals que acaben a la 1 havent de treballar fins les 6 de la tarda, alguns fent malabars i d'altres gastant-se el sou en cangurs o gastant la targeta d'avis per sobreviure a la conciliació.
0: Ostres, la targeta d'avis valor, eh?
1: O sigui, molt, aquells, és que, or.
0: Aquells que tinguin la sort de sí, tenir-los sí. I d'estar disponibles, sense dubte també hi ha la targeta de tiets, de dir, eh?
1: Sí,
0: que jo
1: sí,
0: com a tiet la utilitzen molt, aquesta.
1: Englobo, eh? Englobo una mica tot el que és familiar, però la targeta d'avis és la top, no?
0: Sí, aquesta és la número 1. 2 mesos de pensar, i ara què faig de dinar i per sopar? I un dia rere l'altre. 2 mesos de tenir la casa totalment desendreçada, perquè total, si demà la tornaran a desendreçar...
1: Sí, sí, és així, eh? 2 mesos de lluitar contra la frase que podem veure a la tele. Ei, que fàcil hagués sigut si haguéssim posat la tele cada dia, oi?
0: O els videojocs també,
1: videojocs,
0: no?
1: Sí,
0: perquè
1: és que
0: hi ha molts nens
1: avui en
0: dia i els tenim enganxats.
1: Exacte.
0: Tot el que sigui pantalla és com un imant.
1: Sí, sí.
0: També pels adults, Sílvia?
1: Totalment, totalment.
0: No només els nens.
1: Exacte, sí, sí. Però no, aquest tipus de pares ens compliquem la vida i a sobre tenim a tots els experts i expertes a les xarxes socials dient com hem de fer les coses amb 0 pantalles i 1.000 i 1 activitats supersenzilles. Estic parlant molt irònicament i fantàstic que faran que les criatures estiguin entretingudes 5 hores seguides i sense baralles. Spoiler, no passa això, no és així.
0: Però tu has provat aquestes coses,
1: Sílvia? I tant, i tant.
0: Has provat
1: ja
0: totes
1: cansat,
0: aquestes
1: ja
0: recomanacions
1: cansat,
0: que et diuen les influencers que tot és meravellós?
1: És tot una enganyifa dels de dalt.
0: O sigui, és una mica com la Maria Kondo, que al final quan va tenir fills va dir que ja no era possible
1: abraçar
0: la casa i ordenar.
1: 100%. I et passes 1.000 hores preparant una activitat que després que són 2 minuts de rellotge i torna a començar amb el m'avorreixo i ara què fem, i clar, això crema.
0: Això també ens passa, he de dir als professors, que ens matem a elaborar activitats i després els nens en 2 minuts ens diuen que ja estan avorrits i que el que volen és marxar a casa seva.
1: Pobressons també els professors. Tant de bo parléssim de la crema solar, que això crema, que hem dit. Però no, aquests 2 mesos amb nens petits es fa molt llarg, la veritat.
0: Molt i molt llarg. I per fi, doncs, hem acabat de pensar en les maletes de tota la família quan marxa de càmping, perquè certament avui en dia, i tal i com està la vida, és l'únic que es pot pagar.
1: I gairebé ni això.
0: Ni això.
1: Perquè lo cars que estan als càmpings, tu ho has vist? O sigui, no trobes això?
0: Bueno, és que tot
1: això?
0: Està car. Tot. Vull dir, si anar al supermercat pel dia a dia està car, imagina't pensar en vacances i si tens fills ja ni te cuento.
1: Sí, sí, totalment, eh?
0: Així que res, s'ha acabat de portar l'aigua i els menjars com un xerpes per si de cas tenen gana o set quan se surt de casa.
1: Sí, i per fi aquests pares i mares poden parar un segon i mirar l'horitzó sense que ningú els interrompi amb un «Mamà!».
0: Perquè jo t'he dit una cosa, Sílvia, o sigui, jo, quan jo era petit, els meus pares no portaven ni aigua, ni els palitos, ni res.
1: Sí.
0: I aleshores què passava? Ens deshidratàvem pel camí?
1: No ho sé, la veritat. Jo...
0: Perquè ara sembla que no podem sortir sense l'ampolleta d'aigua.
1: No, és que no es pot, és una passada,
0: I a més és allò, el típic que surts de casa i al minut ja té pipi i ja té set.
1: Sí, sí, és un...
0: I dius, que s'ha de sortir de casa begut i pixat, ja, no?
1: Això és la dita i té molta raó, per fi, això, que per fi tornem a la rutina, una rutina marcada per les vagues dels docents que encara són vigents i amb raó, i des d'aquí recolzem el 100%.
0: Doncs sí, perquè recordem que aquest dimarts era el primer dia d'inici de l'escola, de primària, d'infantil, de primària i de secundària, i doncs hi havia convocada una nova vaga dels mestres i els docents d'aquest país, que sembla que estiguin sols clamant contra l'educació, i a sobre,
1: totalment,
0: aquesta setmana que han sortit els resultats PISA i més que donar la raó a tot el col·lectiu perquè anem pel pedregar totalment. En fi, beneïts mestres que agafeu el relleu i entre d'altres, que mal pagats estan, però sí també Sens dubte, eh?
1: Vull sí, dir, moltes feines estan molt mal pagades, però aquí estem parlant de mestres i estan mal pagats, és així.
0: O sigui, i sobretot les coses també deixar clar per tot el col·lectiu de mestres que s'enfada molt quan la gent diu que només volen cobrar més, no, estan reclamant moltíssimes coses, escola inclusiva, menys burocràcia... que tinguin, per exemple, aire condicionat ja és un luxe de primera, vamos, però màximo, premium, ni la Casa Reial. Perquè la resposta del govern és enviar 4 ventiladors per 15 aules.
1: I a més que remenen l'aire calent. Sí. No.
0: I a sobre encara s'han hagut d'escoltar aquesta setmana, Sílvia, el president del govern de Catalunya, el Salvador Illa, dient que entenc que tenim dret a vaga, però que el dret d'educació també s'ha de...
1: Mira, no em facis parlar, eh?
0: Clar.
1: Sí, perquè estem a la ràdio, però...
0: Precisament el que estan defensant tots els mestres d'aquest país és això, el dret a l'educació. En fi, des del Nou Entenc doncs, desitgem que la vostra lluita, que també és la nostra, arribi a la fi amb uns acords que us facin tornar a la feina encara amb més ganes que les que hi poseu sense els beneficis que us mereixeu. Tant de bo, no sóc gaire optimista amb aquest tema, però bé, esperem que sí.
1: Jo no entenc per què no us escolten com vosaltres escolteu a cada infant de les vostres aules amb plena atenció i busquen solucions a cada problema. De debò que no ho entenc.
0: Jo tampoc.

0: Seguint amb l'alto de les vacances, estiu i viatges, presentem la secció No entenc com no s'ha inventat abans. Jordi, tu quan marxes de vacances a algun lloc on hagis de facturar alguna maleta, què és el que tens en compte?
1: A veure, jo he de dir que sóc dels que faig la maleta a l'últim minut, però quan dic a l'últim minut vull dir que si marxo al matí la faig al matí.
0: D'acord, o sigui, estic parlant de maletes facturades, eh?
1: Maletes facturades,
0: sí, no de
1: però això encara es porta, la maleta facturada?
0: Sí, sí.
1: Sí, no? Encara sí, hi ha molta gent que ho fa. Bé, si tens fills, sobretot, no pots anar amb una motxileta i s'ha acabat, tot i que cada vegada més.
0: Sí, sí, hi ha gent.
1: Que ho fa i que ho aconsegueix.
0: I tant, i tant. Mare jo em conec des d'aquí, salutacions.
1: Bueno, les meves bendicions, per totes aquestes persones, però clar, sí que és veritat que quan parlem de facturar maletes, una de les coses més importants que et preguntes és sobre el pes. I aleshores és allò que comences tu com a intentar agafar, l'intentes posar sobre una bàscula,
0: sí.
1: no saps exactament què fer. Però si jo en el gimnàs aixeco 20 quilos,
0: sí, sí,
1: això serà el mateix? Bueno, coses així,
0: com,
1: no?
0: Com un problema de matemàtiques, eh? Clar, a l'anada ho tenim més aviat fàcil, però a la tornada què? Perquè amb tots els souvenirs que hem comprat, roba nova, no sé, jo m'he endut moltes vegades la maleta buida i ha tornat plena de coses.
1: Però de veritat, si bé encara vau comprar souvenirs? A veure, no, aquest és un debat que hem de tenir. O sigui, souvenirs sí o souvenirs
0: mira,
1: no?
0: Mira, no entenc com la gent no compra més souvenirs.
1: Però si ja no es compra, jo ja no compro
0: però
1: mai
0: necessites,
1: de souvenirs.
0: No, necessites
1: sí,
0: els souvenirs.
1: Sí, els pongos aquests, per
0: això,
1: què els
0: per
1: volem?
0: Per això necessites els souvenirs per després poder fer els pongos.
1: Però la gent no li agraden els pongos ja.
0: Home, però si és divertit.
1: Sí, quants imants de nevera has comprat en el teu últim viatge?
0: És que ja no compro imants de nevera.
1: I aleshores, quins souvenirs
0: no,
1: compres?
0: No els compro perquè penso.
1: És de les que fas col·lecció de dedals?
0: No, home, no.
1: Ah.
0: De culleret. No, és broma. No,
1: doncs
0: no.
1: De què? De platets?
0: No, no sé, coses, Jordi, no faig. O sigui, souvenirs dic coses
1: souvenirs
0: que et recordin.
1: Souvenirs macos, amb
0: sí, que
1: no de la típica botiga de souvenirs
0: no,
1: que només viu...
0: No, dic que tinguin utilitat.
1: Bueno, encara. O ets de les que compres. A mi, per exemple, m'agrada molt la gent que quan viatja el que et porta és menjar. Menjar d'aquell lloc envasat. Això està molt bé.
0: Aquesta gent és la que volem tenir sempre a prop.
1: I això pesa molt. Per tant, després de la tornada, quasi que has de facturar dues maletes si has de començar a portar a mig món. Perquè, clar, li portes a una persona i després tothom en vol.
0: Correcte, és veritat, és veritat. I jo
1: la gent és molt envejosa amb els souvenirs.
0: Per què no s'ha inventat una maleta amb una bàscula incorporada que digui quant pesa? Vull dir, no tot porta pantalla avui dia. I per què no una maleta? No sé, què passa? Que encara no ha sortit al mercat o què?
1: Clar, jo és que el que feia, jo me'n recordo, que tenia com, és que no, com un catxarret que l'havia de lligar la
0: sí,
1: maleta...
0: Sí, són bascoletes aquestes petites i portàtils. Però el... no.
1: Que tampoc era gaire útil, eh? Tampoc però... et pensis que deia el pes, perquè després les aerolínies, quants diners et cobren per cada quilo extra si t'equivoques?
0: Ui, Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, és que t'has arruïnat abans de sortir de viatge.
0: Enganyifa dels de dalt. Però
1: totalment.
0: En aquesta era de les intel·ligències artificials, que tot funciona amb tecnologia punta, menys les coses de l'estat, tot s'ha de dir, cotxes que aparquen sols, cases eficients, mòbils amb els que pots tenir una conversa, jo què sé, rellotges que paguen la compra al súper. Volem la tecnologia per les nostres maletes.
1: Home, això està... però aquest invent, Sílvia, existeix ja o no?
0: Jo crec que no.
1: Ah,
0: jo,
1: o sigui, l'estem proposant nosaltres avui en directe aquí al No Entenc a Ràdio Molins.
0: Jo no he trobat cap maleta que tingui el pes aquest, o sigui, la bàscula incorporada.
1: Bé, doncs aprofitem aquest moment, Sílvia, per recordar o per informar els nostres oients, que segur que ho saben els oients i les oients de Ràdio Molins, que poden escriure al WhatsApp del programa si ells han trobat alguna maleta que sigui així, sisplau, que ens ho diguin, perquè aleshores nosaltres ho portem a la pràctica, o si també tenen altres coses que diguin, escolta, tu creus que això està inventat? I jo i la Sílvia doncs ho investiguem. Sílvia, recorda'ns el número del programa.
0: El 691-43-88-47.
1: Doncs jo ho investigaré, eh? Miraré a veure si sorgeix aquesta maleta. Sí que em faria una miqueta de por, potser que a l'hora de facturar-la, que tu ja saps com tracten les maletes.
0: Ui, sí.
1: Perquè no és com els docents, el nostre alumnat. O sigui, l'estat en plan... Pah!
0: Sí.
1: A veure, perquè clar, ha d'estar ben protegida, eh? Perquè quina gràcia arribar d'estir que t'hagin trencat la bàscula, la pantalleta.
0: Aleshores no saps com tornar, perquè dius, ara no sé quants souvenirs puc comprar, saps?
1: No pots portar cap.
0: No,
1: ja tens
0: no,
1: la solució.
0: Ja
1: quan algú diu, ai, no m'has portat res. Ah, se m'ha trencat la pantalleta de la maleta, se siente...
0: O vas a l'aventura.
1: O vas a l'aventura, aquesta és una altra. Tu has fet, Sílvia, allò de posar-te roba a sobre?
0: I tant.
1: Per intentar rebaixar els quilos?
0: Sí, sí, sí.
1: Això és molt mític, eh?
0: Sí, però a vegades és necessari. Quan portes una maleteta molt petita, és necessari.
1: Però no et mors de calor després a l'avió?
0: I tant, però després t'ho treus.
1: I jo no tinc el personal de l'avió, no et diu, escolta, t'estàs passant, no? Tantes
0: no et fa
1: peces,
0: vergonya,
1: si no, si no hi caps en el seient,
0: hi
1: sisplau.
0: Hi ha gent que es posa la funda del coixí... plena de roba.
1: Dius? Aquesta sí, no
0: sí, sabia. I s'emporten el coixí, però jo crec que les aerolínies ja ho haurien de dir, escolta, et passes, no?
1: Jo crec que ens hauria d'entrar en el bitllet d'avió ja una maleta facturada, ni que sigui una, sí. No? De quan és la mitjana de 20 quilos o així, no? 25?
0: Sí.
1: Ah, no recordo,
0: no,
1: jo fa molt
0: quilos,
1: temps
0: 20
1: que no facturo. Bueno, en fi, un superinvent, Sílvia, que ens has portat avui. De nou, si els oients del programa tenen qualsevol proposta, doncs estem més que encantats de rebre-les. I ara passem a parlar del perquè de tot plegat.

0: Aquest estiu, perdona, desgraciadament, no, no, no digues, digues. Hem vist molts avions i helicòpters sobrevolar els boscos, oi, Jordi?
1: Doncs sí, i alguns pobles també per ajudar els bombers, que són... És que aquesta societat té molts herois, un d'ells, sens dubte, és els bombers. Si hem de començar a reivindicar, no acabarem mai,
0: no,
1: eh?
0: No, perquè a més els bombers seran sempre nostres.
1: Sempre. I això per intentar apagar els focs i abandonar breument de la desgràcia del que suposa veure'ls. Us heu preguntat mai com funciona tot aquest procés? Jo la veritat és que no, eh? Jo sempre penso, no sé, que van a buscar... Sempre, de fet, sempre que veig els bombers o els helicòpters o així, penso, aquesta gent on va buscar l'aigua i com ho fa?
0: Jo sempre em penso que van a una piscina.
1: Ah, doncs també, no? Jo crec que sí, eh?
0: Doncs sí, però quan un helicòpter dels bombers va a buscar aigua per apagar un incendi, doncs no sempre va al mar.
1: Ah, no?
0: Jo pensava que eren piscines, però hi ha molta gent que es pensa que se'n van al mar.
1: És que jo què sé, si hi ha un incendi a Barcelona com el que va haver fa una o dues setmanes, no van al mar?
0: No sempre. A Catalunya hi ha 2.500 basses repartides pel territori, pensades expressament perquè puguin carregar els helicòpters, ben senyalitzades, amb un espai al voltant, i tot sense sorpreses, perquè clar, ho has de pensar. Ve un helicòpter amb tot el que suposa, tot el moviment d'aire, no?
1: I només si cal van embassaments o espais naturals. L'helicòpter, diguéssim que porta una mena de galleda que penja, que es diu Bambi, que jo no tenia ni idea que li deien Bambi, i que amb aigua salada només l'omplen de manera excepcional. Sílvia, per què?
0: Això té una explicació. Per omplir el Bambi al mar, l'helicòpter ha de quedar aturat a l'aire. És un vol estacionari, just sobre l'aigua, molt a prop de la superfície. Això fa que rebi durant una bona estona una pluja fina de sal directament sobre el fuselatge, el motor i tots els components mecànics de l'aparell. I això, clar, això no va gens bé.
1: S'ha de pensar en tot, eh? Clar, jo no m'havia pensat en el tema de la sal, perquè tot el que és metàl·lic, doncs, òbviament, ho espatlla.
0: Exacte,
1: i
0: per
1: no
0: això.
1: I no estem pel malbaratar recursos públics, Sílvia,
0: no,
1: eh?
0: Que
1: anem escassos.
0: Correcte. Els hidroavions, en canvi, no s'aturen mai, perquè em diràs, per què els hidroavions sí?
1: Clar, perquè aquí hem de diferenciar, no?, entre helicòpters, que és els que porten aquesta galladeta, que ara ja sabem que es diu Bambi, i els hidroavions, que són aquells que sembla que esquiïn o patinin per sobre l'aigua, no?
0: Vale. Exacte, són justament aquests. Aquests no s'aturen mai, carreguen l'aigua lliscant per la superfície i marxen gairebé en pocs segons. Per tant, no es nota això de la sal.
1: Que clar, els hidroavions, òbviament, no poden agafar l'aigua de les piscines, han d'anar al mar o als embassaments. I han de ser els helicòpters, que amb la galladeta estiguis tu, no? Aquell que tingui la sort de tenir una piscineta, que això aquesta és una altra, i la mala sort de tenir
0: però
1: un incendi
0: no creguis,
1: a prop.
0: Tu vas amb el Google Maps una mica, vas mirant per segons quines
1: zones
0: i
1: déu-n'hi-do,
0: eh? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, també hi ha les piscines municipals on també poden agafar l'aigua sense problema, no? En cas de necessitat. I un últim detall és que cada càrrega i descàrrega queda, o sigui, al·lucina, geolocalitzada. Així que si un dia trobes la piscina escardada, la teva, la particular, o la de la comunitat de veïns, o inclús la de la municipal, que al final la municipal és la de tot el poble, per un cop de... És que a mi dir-li Bambi em fa molta gràcia.
0: Sí.
1: Per un cop de Bambi, doncs, que sàpiguen tots els nostres oients de Nou Afortunats que tenen a piscina, doncs, que es pot reclamar, Sílvia.
0: Sí, sí, es pot reclamar. Jo també és una cosa que desconeixia completament i, en part, em sembla lògic que si tens una, bueno, una esquerda o alguna cosa provocada per el Bambi, doncs que puguis dir, escolta, he ajudat, però ajuda'm ara tu a mi, no?
1: Molt bé, doncs una informació més de servei que estem donant avui aquí a la 91.2 de la FM, Ràdio Molins, aquest primer programa del No ho entenc. Fem una petita pausa amb una cançó musical i tornem després amb el Salseo, Sílvia, allò que ens donarà una mica de vidilla en tornar. Fins ara.

0: Doncs ja tornem a ser aquí amb tots i totes vosaltres quan són gairebé 6:15 d'aquest 10 de setembre del 2026 per parlar doncs, dels safareigs, de les coses de la televisió, dels influencers. Bé, una mica de tot, d'aquelles coses que no ens interessen però ens acaben interessant. Perquè
1: totalment.
0: Després la gent... Tu dius, ah, sí, has vist això? No, no, però després dius, ah, però has vist... Sí, ho he vist aquest reel, he vist aquest meme. Nosaltres doncs, volem parlar-ne una miqueta i és que setembre, doncs, com comentàvem, Sílvia, s'han acabat les vacances, ha començat la temporada escolar i, per tant, també la temporada televisiva. Tots aquells programes insígnia de les cadenes doncs, han tornat entre ells, jo no sé si tu el veies, La Isla de las Tentaciones.
1: No ho veia.
0: Jo tampoc, eh? Jo tampoc el vaig veure, però sé que hi ha molta gent que sí, sí. I ha tornat, no sé si ja, ara m'ho inventaré, però potser és la desena temporada. Eh?
1: Una Són cosa moltes, així, eh?
0: Moltíssimes. Sí, sí. Perquè les produeixen com a xurros, perquè té molt d'èxit.
1: Perquè funciona, no sé per què, però funciona.
0: A
1: I aquí hem de parlar.
0: Sí, n'hem de parlar una miqueta. La principal novetat, que per cert es va estrenar dilluns, hi ha 2 dies a la setmana, també es pot mirar per, a través de la web, eh? Però així, pels que volen veure la televisió encara en directe, no sé si algú la mira, segurament sí, algú quedarà.
1: Algú quedarà, no?
0: Sí. És els dilluns i els dimecres les emissions. I ha tornat, i la gran novetat d'aquesta temporada és que ha tornat amb un borbó.
1: Quin?
0: Doncs resulta que és Nacho de Borbón. Aquests borbons sempre tenen molts cosins, sí, molts parents.
1: Anava a dir, quin de tots, no?
0: Sí, perquè sempre n'hi ha algun...
1: Ubica-me'l en l'arbre genealògic,
0: sisplau.
1: Ostres,
0: això és difícil, perquè els borbons estan tan barrejats sí. que, vaja... Però per fer-ho fàcil, és un cosí, això sí, llunyà...
1: Molt llunyà.
0: Molt llunyà, de Felip VI. I, doncs, participa amb la seva parella, que també té un nom d'aquests una miqueta complicadets, però vaja, perquè és un nom canari, que és Nayades.
1: Nayades.
0: Sí, ho haurem d'intentar anar interioritzant al llarg sí. dels dies, Sílvia, de la setmana. Tu ves prenent nota, perquè parlarem d'una mica cada una de les parelles.
1: Home, hem de seguir aquesta...
0: Aquesta
1: història, eh?
0: Sí. L'haurem de seguir. Com sabeu, a la Illa de les Tentacions, doncs, van parelles que estan consolidades o no, se suposa que posar a prova el seu amor. Tu hi aniries, Sílvia?
1: I tant que no.
0: Em pensava que no m'has dit, i tant que sí. Com que no? No vols que t'hi enviem una temporada?
1: No. Ostres, i tu vols anar, Jordi?
0: Bé.
1: A tu t'agradaria?
0: Jo no, eh? Jo, si de cas, vaig de contertuli sí. i jo ho comento, si vols. I vas tu, jo vaig com de amigo de la pareja, saps? I aleshores ho podem comentar. En fi, comença a apuntar. La primera parella que trobem és la Gemma i el Rubén. Aquests ja comencen malament, eh?
1: Doncs ja aleshores, tres telediaris.
0: Jo crec que menys. Ara mateix és una de les parelles més explosives, perquè porten 3 anys i mig junts convivint, que no és
1: Déu-n'hi-do,
0: poc,
1: Déu-n'hi-do. Sí. Avui dia...
0: Però el gran problema que tenen és la infidelitat del Rubén a la Gemma.
1: Home, és que això pesa.
0: Això pesa molt.
1: Sí, sí.
0: I aleshores genera una desconfiança, ja saps que hi ha tota aquesta dinàmica dels tentadors i les tentadores, i aleshores...
1: Però un moment,
0: què passa?
1: Clar, jo no entenc aquest programa. Igualment, penso, per què t'aniràs a aquest programa amb
0: aquesta motxilla, amb
1: sí.
0: això que t'ha passat? Bueno, perquè potser és una bona manera de superar-ho i veure si pots confiar en aquella persona, perquè, clar, una persona t'ha estat infidel, tu pots costar tornar a confiar en ella i dius, la vaig a posar a prova, al màxim.
1: Però no cal, no? Potser
0: bueno,
1: tant.
0: Però a la gent li agrada l'emoció i als telespectadors i telespectadores els
1: encara
0: hi agrada.
1: Encara més, encara més.
0: No? Sí, per tant...
1: I a nosaltres ens agrada perquè així podem parlar d'aquestes coses.
0: Exacte, els seguirem molt de prop. Jo crec que són una de les primeres parelles que saltarà pels aires. Després, Sílvia, apunta, perquè això, més endavant, no, en altres programes, tu ja saps que jo t'ho preguntaré, i
1: ho sé,
0: qui
1: estic
0: qui.
1: Prenent apunts ara.
0: Vinga, la Paola i el Sergio, que, bueno, representa que estan molt enamorats, tenen una història una miqueta diferent, perquè porten aproximadament 2 anys i mig de relació, però ha estat marcada per la distància. Tu com portes? O sigui, tu tindries una relació a distància, Sílvia?
1: Home, són complicades, perquè has de tenir les bases molt clares d'una relació a distància i com funcionarà, si no... normalment no funciona.
0: Jo
1: no?
0: crec que si la distància té data de caducitat, jo crec que,
1: home,
0: que pot
1: tant.
0: Funcionar.
1: Però
0: mira,
1: que...
0: Sílvia, ens separem un any.
1: Sí.
0: Aleshores, perquè per feina, pel que sigui, jo crec que la parella
1: perquè
0: té més fàcil.
1: Tens un punt de...
0: Com de retorn,
1: sí.
0: no? Però si és indefinit...
1: Tens un objectiu, no?
0: Sí.
1: De, tornarà, va, aquesta data.
0: Exacte.
1: Si és indefinit, no, home, no.
0: Doncs aquests dos, això, tenien una relació a distància perquè el Sergio vivia a Màlaga i la Paula a Gran Canària. En un primer moment, la Paula va decidir deixar-ho tot per amor i anar-se'n a viure amb ella a Màlaga, però després no va acabar de funcionar la convivència i va decidir tornar-se'n a Canàries. I ara els dos diuen, doncs anem a intentar una vegada més. I quina millor manera que anar a la Isla de las Tentaciones.
1: Clar que sí.
0: Uns altres que duraran dos dies, Sílvia, sí. Apunta-ho. Després tenim la Paula i el Kiko. Aquí hi ha una ferida oberta. Aquests dos porten només un any i mig, eh? Això és poquet. I també arriben amb un problema de confiança.
1: És que ha arribat en el millor programa.
0: El millor programa. Al principi de la relació, el que passa a vegades, no, és que no havien establert exactament els límits de si és una parella monògama, si és exclusiva, si és oberta, si ja són parelles, si no, bueno, aquell període com de festeig, no, que a vegades és una mica confús, un es pensa que és una cosa, l'altre es pensa que és una altra, i aquí hi ha molts problemes. I resulta que els dos doncs van decidir estar amb altres persones. I ara, doncs, desconfien un de l'altre.
1: Doncs aquests són els primers que marxaran, ja t'ho dic ara, eh? La Gemma i el Rubén, res, aquests.
0: Ai, Déu meu. I després tenim el Nando i la Isa. Aquesta és una parella una miqueta més complicada perquè porten entre 8 i 9 anys, que jo això entre 8 i 9... A veure, o 8 o 9, vull dir, què vol dir entre 8 i 9?
1: Ja, d'on hem tret aquesta informació?
0: Home, doncs són el que han dit ells.
1: Doncs seran la... 8 i mig, no?
0: Bueno, perquè potser es van conèixer els 8, però no van consolidar fins als 9... Ah,
1: sí.
0: Bé, en fi. Tenen un historial d'aquells que fa por, eh? Perquè s'han estat infidels mútuament en multitud d'ocasions, i ells mateixos diuen que sobretot a l'inici de la relació va haver-hi infidelitats per part de les dues bandes. Que bé, si és per part de les dues bandes, doncs...
1: Bueno, els dos podrien dir que tenen una relació oberta.
0: També, almenys a l'inici, sí. Ells consideren que ara no estan en el seu millor moment i per això doncs volen utilitzar aquesta experiència per demostrar-se que han superat aquesta etapa.
1: O sigui, no estan al millor moment, no. Ens anem a la Isla de las Tentaciones, que és on pitjor podem estar.
0: Clar, o sigui, la Isla de las Tentaciones és com el destí final, saps? O sigui,
1: sí.
0: Si ja tenim una última oportunitat, o superem o ja que exploti tot.
1: Exacte,
0: saps?
1: Que exploti tot amb diners.
0: Home, sí, clar. Passant per caixes, que si no, no hi anem. I una de les altres coses també que, bueno, sempre va bé estar una mica atent és dels Royals, perquè aquesta setmana...
1: A mi m'agrada aquests, veus?
0: Home, els Royals.
1: Sí.
0: Per motius diferents, uns doncs més alegres, altres no, han estat notícia diferents cases reials d'Europa.
1: Exacte.
0: Comencem amb la britànica, perquè la gran novetat és que Harry i Meghan, no, que són, bueno, és la dona i el germà petit de l'actual... No, no és el rei, eh?
1: No.
0: Perquè el rei és el pare,
1: encara,
0: que és el Charles Third Charles, una cosa
1: sí,
0: així.
1: Sí.
0: Bueno, és igual.
1: Sabem qui són, el Harry i la Meghan.
0: Sí, se'n van anar a viure, recordem, als Estats Units, després d'una bronca i un trencament total amb la família reial, i ara doncs han decidit tornar juntament amb els seus fills, l'Archie i la Lilibet, al Regne Unit, on doncs volen establir-se de manera discreta, això sí, mantenint la seva casa de Califòrnia. Però, clar, no tornen com a membres de la casa reials actius, perquè recordem que abans... Ho van deixar, i després el seu pare els va dir que si marxaven no tornaven.
1: Clar, clar.
0: I aleshores aquí hi ha un tema, hi ha de controvèrsia, i és que, clar, el no ser membres de la casa reial considerats com a tal, no els hi volen posar escoltes.
1: Home, clar.
0: Aleshores,
1: clar,
0: ells diuen que...
1: S'hauria de pagar amb el seu dinerito.
0: Clar, que tot i que no són membres de la casa reial, sí que són família del rei.
1: Sí.
0: I que, clar, per tant, doncs, haurien de tenir seguretat. Bueno, és una d'aquelles coses que passen, i a més, com sempre, qui ho esbomba, i més els grans precursors de la premsa groga, que són els britànics, els primers que ho van dir van ser la premsa, a través d'una carta, de, recordem que és el seu pare, del pare de... I ara com es diu el nen?
1: Del Harry.
0: Del Harry, que no tindria doncs aquests escoltes. I, per tant, això no li ha sentat gens bé, no només perquè no els té, sinó perquè, a més, s'han entrat per la premsa.
1: Però la pregunta és, per què tornen?
0: Doncs tornen perquè la situació...
1: Perquè no hi ha diners.
0: No, i també perquè la situació a Estats Units no és bona. Recordem que han estat una parella molt crítica amb Donald Trump, que, qui per cert ha celebrat que hagin marxat i diuen que no són benvinguts. També recordem que la Meghan va dir que havia patit racisme, no?, pel tema de ser racialitzada, etc, i que per tant ara ells no tenen cabuda en els Estats Units actual i per això han decidit tornar al Regne Unit. Bueno, veurem com segueix aquesta història. A Espanya, doncs, tenim l'Eleonor, que li dic jo, que és Leonor,
1: és Leonor, perquè, jo crec que els noms no s'han de canviar.
0: Aleshores, Leonor i punto. Leonor de Borbón, tres Sicílies i Ortiz. Perquè, clar, la mare es diu Letizia Ortiz.
1: Home, clar, s'ha de posar aquest cognom,
0: Sens dubte. Doncs resulta que està en notícia aquesta setmana perquè ha començat un grau...
1: La nostra estudiant!
0: Sí, a una universitat pública, que això està molt bé, de Ciències Polítiques, que això també, doncs mira, està bé perquè prengui que hi ha diferents formats d'estat, com la República, per exemple, i això és el que diuen, Una altra cosa és el que passarà, que ella quedarà totalment integrada entre els 40 alumnes que tindrà classe i que serà una més.
1: Totalment integrada o no? Perquè jo m'he enterat que anirà només dos dies a la setmana...
0: Ja comencem amb els privilegis.
1: Sí, anirà només dos dies a la setmana a classe. Aleshores, no sé, suposo que tindrà algun
0: tipus
1: de... Però
0: què passa, que farà el grau en 8 anys o què?
1: No ho sé, però això és el que diuen. Jo m'imagino que tindrà algun compromís d'aquests de la Casa Reial o no sé, alguna cosa, perquè no hagi de venir tants dies a la universitat, però bé, això és el que m'he enterat jo.
0: Bueno, anirem seguint. Per cert, que com sempre, això també li passa molt a la seva mare, el bolso que portava ja s'ha esgotat.
1: Home, i tant.
0: Vull dir, són aquelles persones que no saps per què marquen tendència, porten un complement o una cosa de roba i s'esgoten al minut.
1: Ara no recordo quina marca era, però sé que costava uns 150 euros o així.
0: Exacte, sí. Doncs acabem avui el safrés també amb el Royals, i és que doncs, fa uns dies va morir Harald V de Noruega, als 89 anys, que és el rei de... Bueno, era el rei de Noruega, i ara doncs, ho és el seu fill, és Hakon VIII, que no sé si recordes, Sílvia, és el que està casat amb la Mette Marit, que han tingut molta polèmica, perquè en aquest matrimoni... a veure, Sílvia, si t'ho ubiques...
1: Sí.
0: Família real noruega, Gent rosa, amb ulls blaus, etc. Molt bé. El fill, que ara és rei, que és el Hakon VIII, es va casar amb una plebeia.
1: Val.
0: Sí, va ser un dels precursors, riu-te-t'ho, de Felip VI, que és la Mette Marit.
1: Vale.
0: I la Mette Marit ja tenia un fill previ, que el van acollir. I, a més, això és una situació molt delicada, el seu fill ha estat condemnat a 4 anys per 2 violacions.
1: Sí.
0: Ja ha estat a la presó, li han donat un permís i ha pogut assistir al funeral... no del que és el seu avi biològic, però, bueno, avi adoptant, podríem dir. I després té 2 fills més, una d'elles també és la princesa Alexandra, que és la que serà reina quan el seu pare mori, que esperem que passi molt temps. I, a més, la Mette Marit doncs, també ha tingut molta controvèrsia perquè va sortir relacionada amb els documents de l'Epstein.
1: Correcte,
0: que tenien comunicació.
1: Veritat.
0: Per tant, la família noruega porta una etapa una miqueta complicada, i ara que hi ha aquest tema de successió més. Bé, la notícia és que l'abadesa, perquè ja hi ha abadesa que ha oficiat la cerimònia, doncs ha sorprès el món, que jo no entenc per què, perquè podria ser una cosa perfectament normal, perquè porta rastes, porta piercings, bueno, una mica així afroamericana, aleshores, doncs, superbé. I s'ha liat una miqueta perquè li ha girat la cara al fill condemnat de la Mette Marit.
1: Buah.
0: I aquí... hi ha hagut una mica de controvèrsia si ho hauria d'haver fet, si no, si ella no era ningú per qui jutjar, al final era el seu avi i tenia dret a estar-hi. Bueno, no ho sé. Són coses complicades, eh?
1: Sí, a més, potser tothom ha de tenir una... Bueno, tothom té una opinió i suposo que tindrà dret a no voler donar-li la mà o girar-li la cara. No sé si és una cosa que et surt de dins, no sé.
0: Cada persona, cada opinió.
1: Sí.
0: Però, en fi, deixem aquest tema més controvertit i més trist, també per la mort del rei de Noruega, i passem a la notícia positiva.

0: Amb la calor que ha fet aquest estiu, i per sort ja ha marxat, perquè ja no podia més amb la calor, sort que han baixat les temperatures, la platja ja no és només un lloc d'oci, sinó que s'ha convertit en una mena de refugi climàtic, així com les piscines, les biblioteques, etc. I el mar és gairebé una eina de salut pública per evitar cops de calor, Sílvia.
1: Exacte, i per això és tan important que les platges siguin accessibles per tothom. Sobretot per als col·lectius més vulnerables. Parlem de rampes, passarel·les que arriben fins al mar, elevadors elèctrics que baixen la persona fins a l'aigua o cadires amfíbies, que són cadires de rodes especials que floten.
0: I no només és l'accés al mar, perquè també compten les dutxes i els lavabos adaptats, l'aparcament reservat i, molt important, el personal de suport que ajuda la gent a arribar fins a l'aigua.
1: A Catalunya no hi ha cap llista oficial d'aquest tipus de platges, però l'empresa Ferrer Accessibilitat ha fet un recompte i n'ha trobat 82 al litoral amb serveis adaptats. Això és una de cada quatre platges catalanes, cosa que...
0: Bé, està molt bé, sigui un 25%, hi ha feina per fer, però un 25% ja és una molt bona dada i un molt bon exemple de platges accessibles és la de Sant Feliu de Guíxols o la de Palamós, on ja fa 3 anys que tenen una plataforma que permet a les persones amb cadira de rodes doncs, entrar soles al mar. Hi ha el cas de Pep Esteve, que ho explica molt bé, diu que li dona la màxima llibertat perquè no ha de dependre de ningú i que doncs, això ja no ha de demanar hora per tenir un bany assistit.
1: I no només per a persones amb discapacitat física. A Sant Feliu de Guíxols també han posat una 20ena de cadires fixades sobre l'aigua, pensades per facilitar el bany i la socialització de la gent gran. Com quan treus la teva cadira al carrer per fer el safareig amb els veïns, però al mar.
0: Això m'encanta, eh?
1: Sí, sí.
0: O sigui, la típica menja de la gent que treu la cadira,
1: sí, sí. La
0: doncs,
1: cadira
0: allà
1: de plàstic,
0: al carrer,
1: aquella...
0: sí, sí, sí, i es posa doncs, sí. A xerrar amb el veí, no sé, fa poble, sí, això, fa sí. Una mica de vida, no? Hem de recuperar una miqueta la vida dels carrers, tot i que, insistim, amb la calor que ha fet aquest estiu, com no la traïs a partir de les 10 de la nit, i ni així,
1: sí,
0: eh?
1: No, no, ni així.
0: En fi, que al final cal adaptar les platges perquè això beneficia a molta més gent del que ens sembla a primer cop d'ull. Una altra petita pausa amb una musiqueta. En aquest cas escoltarem a Oques Grasses amb el seu tema Z-Tac.
1: No, és a Z-Tac i Oques
0: Grasses
1: amb el seu tema
0: Hitzeman. Fins ara.

0: Doncs és el moment de parlar del que es cou a Molins i escalfem motors per la celebració de la Festa Major.
1: Quan és la celebració de la Festa Major?
0: Doncs mira, d'aquí res.
1: Quasi la tenim, però a veure, sí. Els de Molins, perquè jo no sóc de Molins, vull dir, no passa res, m'agrada molt Molins, potser hi vinc i tot, eh? Però a Molins sou dels que teniu més d'una Festa Major o només en teniu una?
0: No, només en tenim una.
1: Ah, és que ara es posa de moda que aquests llocs tenen una Festa Major d'hivern, la d'estiu, la de la flor, la de la mar amb vinagre, la de la rosa, no sé, hi ha pobles que tenen milers de festes majors.
0: Festa Major no, però tenim la Candelera.
1: Ah, que això és com una Festa Major,
0: hombre,
1: també.
0: Sí.
1: I com doncs deien els serveis informatius, just al començar el programa, s'ha inaugurat Vincles, una exposició que plega els elements més significatius de la nostra tradició festiva i posa en valor la cultura popular de la Festa Major de Molins de Rei. Allà hi trobareu...
0: L'enxuscat.
1: Però qui és l'enxuscat?
0: L'enxuscat és la bèstia, una de les bèsties
1: que tenim
0: aquí.
1: De Molins,
0: sí.
1: Molt bé.
0: Hi haurà, bueno, hi ha diables, estan allà també la grupa, dels grellers...
1: Hi ha de tot a Molins, que no us falta de res.
0: Tot està a l'exposició
1: a la planta baixa del Molí, no? I fins a quin dia, Sílvia?
0: Fins al 17 de setembre.
1: Molt
0: la
1: bé.
0: Tenim, Sí.
1: Doncs apunteu, o sigui, que encara teniu una setmaneta.
0: I a més està bé perquè pots veure una mica tota, en profunditat, cada entitat, cada associació, tens els... Bueno, tot el que engloba aquesta Festa Major i està molt bé. I a més, tens allà l'exposició de les bèsties i dels gegants, i bueno, està molt bé.
1: Doncs mira, i ara que tenim 3 dies de festa en aquest pont, aquest dia de setmana llarg, aprofiteu i aneu-hi, si us plau.
0: Anirem. També aquesta setmana el Foment ha presentat la programació que tindran fins aquí 5 mesos. I he de dir, molt, molt interessant, eh? Sí, us donem idees per aquest cap de setmana.
1: A veure, vinga, som-hi. Per dissabte tenim la Ventafocs, una història on un dels protagonistes, en Sam, mourà cel i terra per trobar-se amb una noia i viatjar junts per fer realitat els seus somnis. Quins són? Doncs aconseguir la beca d'estudis musicals de la Universitat de Juilliard el dissabte, eh? Apunteu-ho.
0: I per diumenge tenim una idea genial. Es diu així, eh? Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière, tot això a Molins.
1: No teniu excusa per no anar-hi, eh? Teniu l'opció del dissabte i, si no, el diumenge. I ara anem a veure què fan a Barcelona, perquè ja també tenim algunes opcions molt variades, com per exemple al Teatre Poliorama s'ha estrenat La Truita amb la gran Emma Milar Arsau, mare meva, una de les grans d'aquest país, i el Jordi Buixaderas també, amb un accident familiar carregat de comèdia i de drama. A mi m'agrada això, quan barregen una mica de tot. Les relacions de parella, els conflictes generacionals i els valors que coneixen les famílies són només alguns dels ingredients d'aquest espectacle proper, divertit i emocionant. A Truita, al Teatre Poliorama.
0: I també a la sala Versus Glòries, últimes funcions aquest cap de setmana d'Angle Mort, una altra comèdia escrita a 4 mans, i és una obra que juga amb la paraula i el gest, la tensió entre allò dit i no dit, i amb 2 espais que conflueixen simultàniament. La sala d'espera i un despatx i una petita startup. La premissa inicial és un acomiadament, però acabarà desembocant en una situació surrealista i imprevisible que anirà prenent sentit a mesura que avanci l'espectacle.
1: I ja per acabar, i sortint del món del teatre, tenim la Barcelona Game Gallery, una galeria que hi ha a Barcelona dedicada als videojocs independents. Com ens agraden, Sílvia, els videojocs,
0: sí,
1: eh? Ens encanten.
0: Molt, moltíssim.
1: Quin és el teu videojoc preferit?
0: Ui, tinc molts,
1: moltíssims,
0: però,
1: no?
0: Sí, però sobretot són dels antics, eh?
1: Dels old school.
0: Del old school
1: molt
0: total,
1: boomer,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, molt.
1: Però ens en pots dir algun, o no?
0: Bueno, ara mateix estic jugant al Team Hospital, vull dir...
1: Mal, no sé ni qui és,
0: veus,
1: eh?
0: Veus, és molt old school, molt school.
1: Doncs ara mateix tenen muntada una exposició que ve de Tòquio, la My Famicase Exhibition, i el curiós de tot plegat és que des del 2008 conviden artistes d'arreu del món a dissenyar la portada d'un cartutx per a un joc que no existeix per la consola japonesa Famicom.
0: Sí, seria com la NES espanyola. A l'exposició hi ha més de 250 il·lustracions de jocs inventats i es pot visitar fins al 9 d'octubre. Amb això ja anem fent boca per donar la benvinguda a les festes de Sant Miquel, que les esperem amb moltes ganes.

0: Doncs encarem la recta final del programa. Ja ens queden 6 minutets i és que ets passa ràpid el temps aquí a Molins, eh?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Ai, m'està agradant molt venir aquí, eh?
1: Doncs mira, sempre ets benvinguts cada dijous de 5 a 6 de la tarda.
0: I ja ho sabeu, a tots els nostres i les nostres oients, si volen col·laborar, si ens volen escriure, tot allò que ens vulguin dir, si ens volen renyar també, a mi m'agrada que ens renyin una
1: miqueta.
0: Sí,
1: al Jordi li agrada molt, eh? A mi no tant.
0: Sí, que ens diguin, mira, això que has dit, doncs no, t'has equivocat, això no, o això no en parleu, parleu d'una altra manera, doncs que ens diguin el que vulguin, com vulguin, si ens volen enviar una mica de carinyo, també està bé, eh?
1: Sempre, sempre.
0: I això ho poden fer, Sílvia, a través del WhatsApp del programa.
1: Correcte, al 691-43-88-47.
0: Molt bé, i ara el que farem jo i la Sílvia és jugar a un joc que és una mica gore, per dir-ho així,
1: sí,
0: que es diu el viu o mort.
1: Viu o mort.
0: Això què vol dir?
1: Això vol dir que ens plantegem un personatge, ens plantegen un personatge i aleshores hem de dir si està viu o mort. He de dir que jo he estat jugant i no he encertat moltes, eh? Vull dir, hi ha algunes que dic, ah, que aquest està viu, o ah, que aquest va morir fa 5 anys, vull dir...
0: Val, perquè
1: és difícil,
0: no
1: és, eh?
0: Sí, no és una cosa que estem fent aquí nosaltres casolana, sinó que hi ha una web, no?
1: Sí, sí.
0: Que t'ho diu i que pots jugar-hi.
1: Sí, sí.
0: Val, segons la mateixa web diu que és un experiment sobre la fragilitat de la memòria, que és veritat.
1: Totalment.
0: A veure si sabem el que passa. I aleshores jugarem tu i jo, no?
1: Sí.
0: Vinga, va, doncs comencem amb el primer personatge...
1: Aquest és fàcil, eh?
0: Home, no sé, és el Miguel Bosé.
1: El Miguel Bosé
0: està viu.
1: I, de fet, ha sortit ara fa poc, s'ha fet un meme una altra vegada del Miguel Bosé, d'ell ballant a casa seva, i balla d'una manera una mica, bé, com últimament és el Miguel Bosé, que dona molt de parlar, i aleshores tothom està fent un meme d'aquell ball. I
0: és que ell és un meme.
1: Ell és un meme tot plegat.
0: Últimament s'ha convertit, sí, malauradament, eh? Perquè ja... Miguel Bosé era,
1: agradava,
0: jo dic, sí, un bon cantant, sí, no? Tenia el seu públic,
1: sí,
0: però des de la Covid potser, no?
1: Sí,
0: que, no
1: justament.
0: Sé, també va tenir tots aquests problemes de veu, no? Vocals,
1: sí,
0: que li va
1: canviar... Sí, però això va ser abans de la Covid.
0: Pot ser que ja anés en declivi una
1: i
0: mica.
1: I tot i així no el vèiem amb un... caire de meme, però sí que és veritat,
0: sí,
1: que des de la Covid, quan va fer aquelles declaracions i es va posicionar tant, home, ha anat en declivi, sí, totalment. Sí.
0: I aleshores l'opció que et dona la web és a mort, no sé qui és, que això m'encanta també, o sigui, no t'ho vull dir perquè no sé qui
1: ser,
0: és,
1: sí, sí.
0: I no et dona l'opció de viu, sinó no mort, o sigui, o muerto o no muerto. I aleshores li diem no mort, no?
1: No mort, no mort.
0: Mort. I
1: correcte,
0: la resposta és correcta. L'Eduard Ponset, home, l'Eduard Ponset, pobret meu.
1: Està mort.
0: Està mort.
1: Ah, val.
0: Sí, sí, sí.
1: M'has mirat amb cara d'encara viu, eh?
0: No el matem. Vull dir que era un gran pensador. Ai, però no ens ha donat temps, Sílvia.
1: Ah, que té temps, això.
0: Sí, té temps.
1: Val.
0: Es va morir el 2019, o sigui que ja fa anys, eh? Aviat fa...
1: 2019, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, estem al 2026.
1: O sigui, de fet, jo l'havia matat abans, eh?
0: Abans del
1: 2019? Sí, sí. No,
0: no
1: sé per què.
0: Ponset, no.
1: Sí.
0: Però vaja, un crac al Ponset. Aleshores, ara, com que s'ha manat el temps... Val, ui, no, el Lluís Aragonès està viu,
1: Lluís Aragonès.
0: No? Era el seleccionador
1: de la selecció espanyola.
0: No?
1: Aquest està viu, no?
0: Donc, sí?
1: Està
0: mort?
1: Ens diu en Pere Pinganillo,
0: sí,
1: que està mort.
0: Ostres, Sílvia, que està mort des del 2014.
1: Què dius?
0: Des del 2014.
1: Encara més que el Ponset. Déu-n'hi-do.
0: Que fa 12 anys que es va morir el pobre senyor.
1: Ai.
0: Però si t'ho prometo que m'aixecar està
1: el
0: viu.
1: El volem viu, ja està.
0: Sí, ens l'estimem. Vinga, a veure si ens dona temps de fer un o dos més. Home, la Rocío Dúrcal, pobreta, se'ns fa morir.
1: Val.
0: Sí, que recordem que és la
1: amb
0: gran...
1: Amb la foto que ens ha posat la web, jo anava a dir morta, perquè...
0: No era tan gran, va morir de càncer, no era tan gran quan va morir, eh?
1: No, és que aquella foto sembla dels anys 90...
0: I, de fet, va morir fa 20 anys, el 2006.
1: Ostres,
0: és que el temps passa molt ràpid,
1: molt ràpid.
0: Sembla que fos ahir quan escoltàvem cantar ranxeres, perquè a més es va convertir en un himne de Mèxic, i
1: sí,
0: no.
1: Exacte. Doncs...
0: Vinga, l'última per avui, l'Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder.
0: Ja està mort. No? Sílvia, tu creus que no? Sílvia, hem de dir alguna cosa, que se'ns acaba el temps.
1: Viu.
0: Doncs està viu, si jo
1: l'havia... Si m'has fet dubtar, Jordi, m'has fet
0: dubtar. Segur que molta gent a casa seva també dubta d'aquestes coses, eh? De saber
1: home,
0: si,
1: això espero,
0: si
1: que
0: està...
1: no estiguem sols en aquest vaixell, eh?
0: Viu o mort. En fi, arribem ara ja sí al final del programa.
1: I fins aquí el programa d'avui, 60 minuts de programa, que com sempre els han estat possibles gràcies al Jordi Roca.
0: Al nostre tècnic, el David Rius, moltíssimes gràcies, i també a la Sílvia de Pares.
1: A vosaltres us esperem el pròxim dijous de 5 a 6 de la tarda, i si us heu quedat amb ganes de més, ens trobareu de nou en antena els dimarts de 12 a 1 del migdia repetint el programa.
0: O quan vosaltres vulgueu, a la web i a Spotify.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana a tothom. Sí, adéu.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat el fossar de les Moreres al barri del Born de Barcelona per evitar possibles enfrontaments entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per Mossos, mentre entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans a les 5 de la tarda, la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha pogut entrar a la plaça escortada per la Brimo per commemorar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida pel rei Felip VI. Un nou inici de curs judicial marcat per la inauguració de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Pere Mató és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Encara a Madrid, el Congrés ha aprovat una proposició de llei per concedir la nacionalitat espanyola als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental fins al 1977, l'etapa en què aquest territori seguia sota l'administració de l'Estat. La proposta de Sumar, que podria beneficiar unes 80.000 persones, ha rebut l'aval del PSOE i les forces d'esquerres, mentre que el PP i Junts s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. Per cert, arriba en un moment, ara anirà al Senat, arriba en un moment polític marcat per la crisi migratòria en Ceuta i la tensió amb el Marroc. I el servei de tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer i Glòries i Sant Adrià de Besòs a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, i es reprendrà la totalitat del servei. La T4 i el tall de la T5 i T6 quedarà acotat entre Glòries i Sant Martí. Darrer apunt, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte que ha rebut del club de la seva vida.

0: Informació local.
1: Avui hi ha organitzada i convocada una marxa de torxes a motiu de la Diada Nacional. L'organitza l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i el Molei i té el suport de 22 entitats més. A 8:45 del vespre, des de la plaça 1 d'octubre, sortirà aquesta marxa que farà un recorregut pel centre vila per acabar la plaça del Palau, on es farà l'ofrena al memorial Rafael Casanova. I després d'aquest acte, l'Ateneu Molei organitza un sopar popular al carrer Rafael Casanova davant de la grupa i després hi haurà havaneres i rom cremat. I demà divendres, Diada Nacional, a les 12 del migdia, hi ha l'acte institucional a la plaça del Pati del Palau. Ofrena floral del consistori dels grups municipals i de les entitats. I també la grupa organitza com cada any audició i ballada de sardanes amb la Copla La Principal de Terrassa. Demà a partir de les 12 al Pati del Palau. I el Foment, que proposa dos espectacles pel cap de setmana per començar la temporada. El dissabte, espectacle musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, dissabte a les 6 de la tarda, i diumenge també a les 6 de la tarda, comèdia teatral amb l'obra Una idea genial, dirigida per Xavier Ricard, diumenge també a les 6 de la tarda. Les entrades anticipades per ambdues obres, pels dos espectacles, les podeu comprar al web Entràpolis. I també recordem que dimarts que ve, 15 de setembre, és l'últim dia per apuntar-vos a la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que heu fet aquest any 2025, el passat 2025, 50 anys de casats o parella. L'Ajuntament us convida a celebrar-ho conjuntament el 24 d'octubre amb un dinar al restaurant Can Samaranch i després ball. Si voleu anar-hi, heu d'apuntar-vos-hi. Teniu temps fins al 15 de setembre, dimarts que ve, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

0: arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
7: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
6: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Ple, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
7: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
6: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
7: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
8: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
8: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
8: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

benvingudes i benvinguts. Una setmana més, una temporada més, parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nou art. Per sort, aquesta nova temporada també la fem amb l'Eli Arjona al comandament d'aquestes mil tecles que hi ha aquí darrere del vidre. Gràcies, Eli, per ser-hi una setmana més i una temporada més. I comencem amb ella, doncs això, aquesta cinquena temporada que, atenció, ve amb novetats. De moment, un parell de novetats. D'entrada, que ens escoltareu una estona més. Aquesta, a veure, no sé, provarem, perquè ens hem resistit. Nosaltres dèiem, ostres, és que més de mitja hora vols dir... Però sí, de moment comencem forts i ampliem fins on doni. En principi, màxim una hora, no? Màxim 50 minuts. Va, no ens passarem d'aquí. Això és una novetat, i l'altra és, pels qui ens escolteu des de la ràdio, que el dia que ens escoltareu així d'entrada serà el dijous a la tarda. El dijous de, això, a partir de les 6 i 9, 6 i 8 de la tarda, fins doncs, a 7, més o menys. Clar, diguem, els que ens escolteu en format podcast, doncs, evidentment, tant és això, però els que ens escolteu des de la ràdio, doncs, per una banda, ens escoltareu primerament el dijous a la tarda i... potser la repetició el divendres al migdia també. Perfecte, doncs el divendres ens escoltareu també. Comencem aquesta cinquena temporada, primer programa, amb nervis, perquè una altra cosa que no estic dient és que abans el que fèiem per sortir en antena el divendres és que gravàvem el dijous a la tarda. No es notava perquè l'Eli ho feia impecablement i no es notava, però gravàvem el dijous. I ara no, estem emetent a l'amagada que estem enregistrant. Per tant, estem en rigorós directe, 6 i 10 de la tarda.

0: Això ho puc dir perquè ho deia l'Oriol. L'Oriol sempre deia 6 i 10, tal, quan era... Doncs això, estem en rigorós directe i, per tant, doncs hi ha nervis al directe i farem el que podrem amb els nervis. Si ens equivoquem, doncs ja ens perdonareu. Si m'embarbusso, que ja m'estic arriscant per dir embarbussar en directe, doncs ens perdonareu. Abans l'Eli tallava les coses que deien malament i tal, feia una feina impecable, que ni es notava, però era rigorosa i impecable. Ara no la podem fer, per tant, tirem milles. Una altra cosa que no puc fer és controlar el temps, perquè he estat incapaç, però ho intentarem. Si no, l'Eli em tallarà quan m'hagi de tallar. Llavors, comencem. I comencem, com ens agrada començar, amb convidats i convidades a l'estudi. En aquest cas, una convidada que em fa molta il·lusió i molta satisfacció perquè hi sigui. I és un nom que, quan us el digui, no el vinculareu, no l'associareu a una autora de còmics, a una dibuixant, a una il·lustradora, a una escriptora. No, però sí que la seva feina està íntimament vinculada al còmic i, a més, és una feina fonamental en un sector en el qual el 85% del que llegim aquí en còmic, i quan dic aquí és Catalunya, però també és l'estat espanyol, amb dades de 2025, però també de 2024, per tant estem en unes dades sostingudes, el 85% del que llegim és prové del mercat estranger. Sigui mercat americà, sigui mercat japonès, o sigui mercat europeu, com és el cas de la feina que fa la convidada d'avui. Hi vaig parlar, hi vaig contactar perquè tenia el seu nom al radar per una feina que havia fet amb una obra que es diu Quan mori serà per mi, que és una obra del Zero Calcare, un autor italià, i aquí ella va prendre una decisió a nivell de traducció que a mi em va semblar brillant i vaig dir, ostres, a veure, apunto el nom, algun dia hi contactaré i li proposaré que vingui per parlar del que és del que implica la traducció de còmic. Quan hi vaig contactar, no només amablement es va prestar a venir i va dir de seguida que sí, sinó que a més em va donar una primícia, i aquesta primícia va fer que doncs, sigui el moment perfecte per convidar-la sigui aquest primer programa de la cinquena temporada. Xènia Amorós, molt benvinguda.
1: Hola, bones tardes. Gràcies per convidar-me, Pau. Me fa molta il·lusió estar aquí, la veritat.
0: Doncs molt benvinguda. Moltes gràcies per venir a parlar de còmics a Ràdio Molins. I nosaltres estem superagraïts i, per tant, satisfets i contents de que hagis vingut i de que et faci il·lusió venir.
1: D'entrada,
0: això, com que és el primer programa, jo, si veus que d'allò, tu m'ajudes. A més, ara m'has dit fora de micro que tens experiència amb això de la ràdio. Per tant, vull dir, tu mateixa, vull dir, com si vols agafar les regnes del programa. Ara venia aquell moment que fèiem una mica de presentació i jo patia sempre perquè deia, ostres, jo amb tan poc temps com tinc no puc fer una presentació com cal. Per sort, com que ens hem allargat una mica, això també, bueno, aquest espai que pot quedar millor. Però el que et demanaré és que m'ajudis amb aquesta presentació. És a dir, jo el que vull ara és posar en context la teva figura, el teu nom, la teva feina, i per tant, doncs, explicar-me, posar en context als oients i als oients qui ets. Xènia Amorós Soldevila, llicenciada en traducció i interpretació, màster en tecnologia de la traducció i docent en l'assignatura de tecnologies de la traducció a la UAB, vas començar a traduir abans d'estudiar traducció. És a dir, vas acabar formant-te en el que ja era la teva professió. Explica'm això d'entrada, què vol dir
1: doncs,
0: això?
1: Doncs la vida dona moltes voltes i jo tenia una altra formació, havia estudiat turisme i feia coses de teatre i anava fent així i de cop doncs, vaig anar un dia a la Filmoteca i buscaven persones per subtitular pel·lícules de l'italià i del francès i vaig dir, justament, són els idiomes que jo conec i que jo parlo. Vaig escriure, em van agafar per fer subtítols a la Filmoteca i vaig començar a traduir d'un dia per l'altre. Parlem de fa més de 20 anys. Vaig començar a traduir i llavors quan ja portava un temps dic, home, crec que m'aniria bé tindre una miqueta més de coneixement, no?, per millorar la meva feina. Doncs ja embarassada del meu primer fill, em vaig matricular a la universitat, vaig estudiar traducció. I vaig, doncs, els 4 anys que vaig estar estudiant, vaig tenir 2 fills, vaig treure'm la carrera i vaig seguir la meva activitat professional com a traductora.
0: Que bé. Molt bé, doncs, escolta, m'ho vas lligar tot i aquí estàs.
1: Sí, sí.
0: I aquí estàs amb una feina impecable. Ara en parlarem. Com dius tu mateixa, les teves combinacions preferides a l'hora de dedicar-te a la teva professió són traduir del francès o l'italià al català o l'espanyol, també de tant d'anada com de tornada entre el català i l'espanyol. No sé si...
1: Correcte. Vale. Jo les meves llengües principals de treball són l'italià i el francès, mm-hmm. sempre quan traduïm, i això és important que ho expliquem, perquè a vegades no s'entén bé. Les traductores no són persones que puguem escriure a qualsevol idioma. Sempre tendim a escriure a la nostra llengua materna. Mm-hmm. No traduïm a l'italià, sinó de l'italià.
0: Molt bé.
1: No traduïm clar. Al francès, sinó del francès.
0: Molt bé.
1: Poques vegades o pocs professionals són capaços de traduir també a la llengua estrangera, mm-hmm. amb una qualitat que sigui una qualitat literària. No? A vegades sí que per una correspondència comercial pots fer una cosa més ràpida, no? Però una qualitat literària tu tradueixes al teu idioma.
0: Mm-hmm. Molt bé. Però també t'atreveixes amb projectes originals en anglès. I això dius tu, si el projecte s'ho val. Quins projectes s'ho valen?
1: Bueno, depèn. Jo faig bastanta subtitulació, mm-hmm. no? I quan l'anglès no és un dels meus idiomes prioritaris de treball, però ja tinc molts anys d'experiència en subtitulació, per tant, doncs, subtitular pel·lícules en francès, de l'anglès al català, també és una cosa que faig molt habitualment, perquè la major part de producció audiovisual que tenim és anglosaxona, clar. No? Llavors, és bastant necessari, també.
0: Molt bé. Has treballat molts anys en la subtitulació de projectes audiovisuals, de fet ara ho estàs comentant,
1: fent-ho, sí.
0: Per la Filmoteca, per diferents festivals de cinema, així com traduccions pel món editorial, en assajos, per exemple, com L'elogi de paper, del Roberto Casati, amb la teva traducció, i no només la teva traducció, sinó un epíleg,
1: sí.
0: on et posicionaves el teu, deixa'm dir-li rebuig, a la digitalització de les aules, no sé si puc dir de rebuig,
1: sí,
0: però...
1: Sí, sí, és interessant, i ara quan no, llegeixo tota la reflexió que està sortint després de l'últim PISA, de l'informe PISA, és a dir, ostres, no devia estar jo tan
0: equivocada.
1: Tan equivocada, no? Clar. Sobre la reflexió que feia en aquell moment sobre... Uh-huh. Ja té com 4-5 anys, no sé, no? Sobre de quina manera s'havia digitalitzat l'educació. Jo sóc tecnòloga, vull dir que no sóc una persona tecnòfoba que no vulgui ordinadors per res i el faig servir a diari, vull dir que jo estic molt a favor de l'ús de la tecnologia a la nostra vida, no? Potser té una mirada una mica solarpunk, podríem dir, de la tecnologia, no? Uh-huh. Una tecnologia que ha de servir per fer-nos la vida més fàcil, uh-huh. en una societat en què tot estigui més ben repartit i hi hagi, no?, més benestar per tothom. El problema és que la tecnologia no està servint exactament per això, no?
0: Crec que aprofundirem en el tema perquè m'agradarà tocar-ho això i més endavant et faré alguna pregunta en relació a això. També, a banda d'aquest tipus d'assajos, has traduït col·leccionables per infants.
1: Sí.
0: Especialment, deies tu, des de que he estat mare, o segurament haver estat mare ha provocat una mica...
1: És com... No sé si deu ser com quan te treus el carnet de conduir, que sempre veus a gent que s'està traient el carnet de conduir, no? Doncs ser mare te posa al voltant tota una sèrie de literatura i de productes infantils que llavors acaben, no, apareixent per tot arreu i també a nivell professional. Doncs em va passar això, que em van començar a arribar pues, col·leccionables de tota mena, no, de coses de fascicles, llibres sobre animals, muntar maquetes dels Pirates del Carib, bueno, no, que sé, de tot.
0: Molt bé. I així com, és a dir, diguem, no només aquests tipus de productes literaris, sinó també el que ens ocupa, que és el món del còmic. Has traduït molt per moltes obres de còmic. I avui en parlarem d'algunes d'elles. Principalment les tres en Polen, i ara vull fer una acotació. He dit que hi havia una primícia per part teva i no he anunciat la primícia, que és la publicació del nou llibre en català de Polen Edicions, que és l'última, diguem, publicació en català, insisteixo, que és No Sleep Till Shangal, del Zero Calcare també, que ja estava traduït al castellà, però que Polen l'ha portat en català.
1: Sí, és un llibre que ja va sortir fa uns anys en italià i que en espanyol... Ara es volia veure quin any es va publicar en italià. És del 22. Uh-huh. És del 22. En espanyol ja es va traduir fa... Jo crec que farà cosa de 3 anys o així, que es devia traduir en espanyol. I Polen ha apostat per treure'l ara en català, per fer l'edició en català, com diu aquí la portada, no? Que em fa molta il·lusió, l'edició en català. Jo crec que per part de Polen és una aposta molt admirable,
0: tant,
1: no? Sortir en català en unes obres que ja existeix la seva versió espanyola, però que jo crec que realment estem parlant de còmics d'aquests que són còmics de capçalera, no? Són d'aquests que sempre tens a la prestatgeria, és com un mouse, no? Que que tothom el té, no? Que tothom l'ha de tenir, tothom que li agradi el còmic, no és un còmic de moda, sinó que és un còmic de fons. Mm-hmm. No?
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. I insisteixo que aplaudim molt la feina de Polen, i per tant, i l'aplaudim i l'agraïm, i els, diguem, engresquem a que continuïm fent aquesta feina, i espero que em puguis donar també alguna novetat al respecte.
1: Segur.
0: Vaig acabant la part de biografia, però encara em queda. Col·labores amb Daruma Serveis Lingüístics, que és l'agència de traducció de japonès al català de referència de Catalunya, però que també tradueix, i evidentment amb la col·laboració de persones com tu, d'altres idiomes, gràcies, doncs això, la teva feina i la d'altres col·laboradors i col·laboradores. Vols destacar alguns dels projectes que estàs portant amb Daruma?
1: Sí, jo amb ells tradueixo molt del francès, perquè ells són especialitzats en manga, no? Són, han fet grans traduccions, és molt coneguda la seva obra, no? Començant amb el Shin-chan, que jo crec que és un dels referents, no? En la traducció del japonès d'anime i tal. Uh-huh. Però al final el còmic, o sigui, Daruma està molt especialitzada en còmic en general. Uh-huh. I el manga sí que té les seves especificitats, però també comparteix amb el llenguatge del còmic europeu. No? Uh-huh. I en aquest cas jo tradueixo molt. Hi ha molts il·lustradors italians que col·laboren amb guionistes francesos, per exemple. Llavors, treballem molt amb això, belga, francès, italians. Uh-huh. I ja fa molts anys, en realitat, que també col·laboro amb ells.
0: Molt
1: sí.
0: Bé. Has traduït còmics de western, per exemple, La Juventud de Durango.
1: Sí.
0: Has traduït històries de pirates, Les noves aventures de Barbarroja. Has traduït històries de ciència-ficció, La Horda del Contraviento. Totes tres aquestes amb Yermo Ediciones, amb la qual em penso que estàs traduint altres coses.
1: Sí, just aquests dies estic acabant La Cofradia de les Tormentes, uh-huh, que sortiran els volums 3 i 4, suposo que aviat, perquè estem amb el control de qualitat ara.
0: I he volgut destacar aquestes tres obres en concret, perquè hem parlat western, pirates, ciència-ficció, que entenc que a l'hora de traduir tenen les seves, com deies tu, especificitats. És a dir, que no és tan fàcil com conèixer l'idioma i ja i tradueixo.
1: No, que clar, quan et passa que quan tradueixes, jo què sé, pirates, no? O d'aquestes d'aventures de mar, uh-huh, una quantitat de terminologia marítima de por. Clar. I te passes allí hores, perquè jo no he anat mai ni amb un velet, saps? Jo, més enllà de la golondrina. Exacte. O un patinet, doncs pues no he fet. I llavors te passes allí hores de documentar-te, buscar, no? Tota la informació, que els verbs propis de la navegació que desconeixes. Aquest és un clàssic. Bueno, ara, com que ja he traduït bastanta cosa de mar,
0: ja tens acumulat.
1: Pues més o menys ja tinc les meves fonts, no? Ja són recórrer a buscar vocabulari. Uh-huh. I La Horda de Contraviento, he de dir que va ser una sèrie que també em va costar moltíssim la traducció, la vaig trobar particularment difícil, perquè trobo que té un llenguatge propi molt metafòric, uh-huh, i era molt difícil d'entendre, no? Era bastant críptic en francès, uh-huh, i me costava molt de fer-ne la traducció, així com altres coses històriques, a vegades, no, que m'agrada molt traduir còmic històric, també he fet coses sobre la història de Roma, no? O diferents coses històriques, i m'agrada perquè te vas documentant. Clar. I és com estudiar una mica d'història. El de La Horda de Contraviento va ser una col·lecció particularment sí, complexa, no? Uh-huh. Per aquesta complexitat del llenguatge, aquesta cosa feixuga, farragosa, no? De un verb que no era àgil. Uh-huh. No? I era una cosa volguda per l'autoria, entenc jo. I llavors, i tu has d'intentar, no, donar la mateixa sensació, uh-huh, al lector final, al lector en el teu idioma.
0: Molt bé.
1: I va ser tot un repte.
0: M'agrada perquè estàs apuntant coses de la feina de traducció, que et volia, diguem, preguntar més tard, i m'encanta, sí, que ho estiguis avançant. Per anar tancant el que és la biografia, has traduït, i aquí sí que en parlarem després amb una mica més de detall, obres socialment compromeses, ambientades al Pròxim Orient, on, per exemple, el que trobem és que contrasta, doncs, això, la llengua dels protagonistes principals amb la dels personatges que troben en aquestes destinacions. O obres més personals i intimistes en muntanyes enclavades on s'hi parlen dialectes, i diguem-ho així, gairebé inintel·ligibles. Estem parlant de les obres del Zero Calcare, i en aquesta que dèiem de Quan mori serà per mi, que és aquesta on jo crec que vas prendre una decisió brillant, i després aquesta que no és Liptil Schengal, que és aquesta última publicació, i que és com la continuació del Kobane Calling, que també havies traduït en Polen. També ets ponent a la UAB, és a dir, diguem, no només docent, sinó que també t'hem vist en presentacions de diccionaris, també en presentacions d'algun còmic que heu produït allà directament. Havies estat, no sé si això ho has deixat o ho tens una mica com més al marge, activista en l'àmbit educatiu. Sé que...
1: Bueno, és que ara els meus fills són grans, no? I llavors ja l'àmbit educatiu, doncs ja no tant. Jo ara sóc activista veïnal i sindicalista.
0: Molt bé. Doncs tanquem aquí la biografia, si et sembla. No sé si m'he deixat alguna cosa així com gruixuda que vulguis dir. Home, t'has deixat de dir això? Que
1: no, no, estic bastant impactada perquè ha estat un barrido important, sobre la meva vida.
0: Molt bé, sempre falten coses, però bueno, també vull dir que vull entrar en matèria.
1: Bueno, he fet de Satanàs de Lucifer als Pastorets, que això, bueno, això és una cosa menys coneguda, però que...
0: El currículum
1: també
0: sempre s'ha d'apuntar. Sí. Doncs posa't còmode, perquè tenim moltes ganes de parlar amb tu, i això, tenim una mica més de temps. Ara, jo veig que ja el anem gastant, però encara ens queda. Segur que l'aprofitarem, en tot cas, i aprendrem un tou de coses. Deixa'm d'entrar a posar en context, perquè aquí estem parlant de còmics, i vull saber si has estat lectora de còmics, allò, des de petita, o aquell fenomen que sol passar, que és, bueno, vaig llegir de petita en un moment determinat i després ho he abandonat fins que, per motius de feina, m'hi he tornat a posar.
1: Doncs he de dir que jo no he estat mai una gran lectora de còmics. Uh-huh. I de petita, més enllà del Mortadelo i Filemón, que era com omnipresent, no? Jo tinc 52 anys, soc de l'any 74. En aquella època, pues, el Mortadelo és que estava a tot arreu. No? Acompanyaves a ta mare a la peluqueria i mentre esperava, i les revistes dels crios eren Mortadelo Filemón. Sí. Anaves a la sabateria i tenies... Exacte. El Cipitape no m'agradava tant, no sé. Crec que tenia més simpatia pel Mortadelo i Filemón, que més antiherois, no sé, me semblaven com més simpàtics. I més enllà d'això, la veritat és que mai m'havia enganxat molt a la lectura del còmic. I jo crec, i he anat pensant, no? Amb el temps, crec que perquè també presentaven un univers, un imaginari molt masculí, molt masculinitzat, no? Com a dona o com a nena hi havia poc espai, no? per visualitzar-te en aquests universos que proposava el còmic. Vull dir, les dones que se representaven en els anys 60, en els anys 80, en els anys 70 o 80, i 90 també en el còmic, doncs eren increïblement sexualitzades. No t'hi reconeixes, i francament pues queda com una afició d'altres, no? Uh-huh. No et cride. Sí que amb el temps, d'una banda, perquè per feina doncs m'ha anat arribant còmics, de l'altra perquè el meu company, amb qui fa molts anys que estic, el pare dels meus fills, ell és molt lector de còmic, i ell pues, sempre, no? I amb el nostre fill gran, que té 21 anys, sempre pues, hi ha hagut molt còmic a casa, molt X-Men, l'Eternauta, el Diabòlic, ja... Però a mi no m'acabava de fer ni fred ni calor. Quan va néixer la meva filla, jo veia que ella tampoc no li feia fred ni calor. Però a poc a poc vam anar buscant alternatives, no? O jo vaig anar buscant alternatives en què les dones tinguessin un altre paper. D'entrada, que fossin autores, no? Sempre he fet molt esforç per proposar a la meva filla lectures de totes les tipologies d'autores, i que hi haguessin dones protagonistes, no? I que parlessin de problemàtiques que amb elles els hi podien interessar, amb elles que sóc jo també, no? La meva filla en aquell petita, i quan ha anat creixent, ella és una gran lectora de novel·la gràfica.
0: Bueno, no? Que és part del còmic, però clar, és un còmic que ja té un producte o una...
1: Exacte, no? I vull dir que ha anat entrant un altre cop, ha anat entrant el còmic en mi, ja d'adulta, i te diria que fins i tot més... No tant perquè el llenguatge de còmic universalment m'agradi, sinó perquè hi ha històries que m'interessen. I el còmic és una manera d'explicar històries. No tots els còmics me semblen interessants. Clar. No tots m'agraden, però hi ha alguns que me semblen fantàstics i que me quedo enganxadíssima perquè són unes històries que m'interessen, no?
0: I, diguem, en aquest... en aquesta evolució com a lectora i en aquest, en quin moment apareix la traducció o l'interès per traduir allò que estàs llegint o allò, o pensant, ostres, això que estic llegint en català, en castellà?
1: Sí. Mira, com... jo sono calcare en aquest cas que o sigui, ja feia temps que jo havia que col·laborava amb Daruma i ja, bueno, pues, com a professional de la traducció, t'encares amb tots els encàrrecs que tens amb la màxima honestedat i amb el màxim rigor que pots, no? Però per mi el salt important és amb la traducció del Jaro Calcare, perquè Jaro Calcare és un autor a Itàlia molt conegut, dintre del que és l'esquerra anticapitalista, és un personatge, és una persona de referència, sí. Una persona increïblement compromesa amb les causes de l'esquerra radical. I per tant, no, jo tenia una gran admiració ja per ell com a persona, no? Pel seu compromís social i polític. I com a autor el coneixia perquè el meu company és italià i a casa doncs, fa molts anys que ja teníem Jaro Calcares i ja n'havíem parlat. Kobane Calling, jo ja l'havia comprat feia anys, jo ja l'havia llegit. I això va ser interessant un dia que estava amb l'Aida de Polen parlant d'algun altre projecte que teníem entre mans. Jo li vaig dir, però Aida, i vosaltres no heu pensat mai en traduir el Jaro Calcare al català? I em va dir, que fort que m'ho diguis, perquè justament ara estem parlant de negociant
0: els drets.
1: Drets
0: de, per traduir...
1: No,
0: el...
1: justament ara estem... Dic, jo m'ofereixo. Si clar, necessiteu traductora, jo m'ofereixo. Perquè per mi era com... Uah, saps? El pic total, traduir el Jaro Calcare. I res, pues, al cap de poques setmanes em va trucar i em va dir, Xènia, ho tenim.
0: Que bo.
1: Contem amb tu.
0: Molt bé.
1: I que per mi va ser com... No sé, un gran projecte, realment. Un gran projecte professional, no?
0: Estaves traduint còmic en aquest moment? Quan apareix aquesta oportunitat?
1: Jo crec que sí. Que jo sí, perquè jo amb Daruma ja feia més anys que hi treballava.
0: Vale.
1: Però... també la tipologia és molt diferent, no? El còmic que jo tradueixo per a, amb Daruma, que és per a Yermo, és d'una tipologia i Jaro Calcare és molt diferent.
0: Clar, totalment, sí, no tenen res.
1: L'idioma que fa servir, no? Això és actual, el que jo tradueixo per a Yermo no és urbà, no? Diguéssim, clar, això sí. Que té aquest punt urbà, no hi ha slang, no? És un llenguatge més estàndard, en canvi Jaro Calcare és una revolució lingüística, no? O sigui, és molt difícil d'adaptar lingüísticament perquè ell fa servir una quantitat de slang de Roma que
0: és Revivia, molt difícil. De Revivia.
1: De Revivia del seu barri, sí, jo crec que sí. I és molt diferent, no? L'enfoc que has de tenir. O sigui, sí que jo crec que necessites saber traduir, però no només has de traduir, també coneixes molt, has de conèixer molt bé aquella tipologia de persones de qui ell te parla, no? Jo havia estat vivint a Roma una temporada, llavors jo sabia de què me parlava, no? Jo sabia de quin tipus d'italians m'estava parlant, no?
0: Aquí vaig, ja estàs apuntant moltes coses del que és el procés en si de la traducció. És a dir, com és traduir? Perquè una cosa que sí que m'agradaria comentessis és el que representa la traducció de còmic respecte a altres traduccions. L'altre dia, quan parlàvem per telèfon, vas utilitzar una expressió que em va semblar genial. I vull saber què representa traduir, com s'enfoca.
1: O sigui, traduir, al final, el que tu fas quan tradueixes, i això serveix per a qualsevol traducció, és que tu tens un missatge en un idioma i aquell missatge l'has de traslladar a un altre idioma. El receptor de l'idioma traduït ha de tenir la mateixa percepció que ha tingut el receptor del missatge original. Clar, això és complicat. És complicat perquè hi ha unes condicionants culturals sempre en qualsevol producte, no? Qualsevol text, ja sigui un text de còmic, ja sigui una novel·la, ja sigui un anunci, no? O una pel·lícula, hi ha unes condicionants culturals que fan que tu tinguis elements diferents d'interpretació, no? Que tu, si jo sóc anglesa i veig un producte, no?, un anunci en anglès, doncs hi ha uns referents culturals, i si sóc catalana, doncs en tinc uns altres. Llavors, com puc fer, no?, que adaptar aquest contingut cultural al públic de destinació?
0: Clar.
1: I aquest és sempre el repte. I a vegades que hi ha productes o textos que estan com d'alguna manera més internacionalitzats, que estan més pensats per a un públic internacional,
0: sí,
1: o, no? O multicultural, o jo què sé, que és més fàcil perquè no hi ha tants referents locals i tal, i hi ha, en canvi, productes o textos que estan molt localitzats.
0: Clar.
1: Que això és el que passa amb el Jaro Calcare.
0: Clar.
1: No? Ell fa uns textos realment molt, molt, molt localitzats. Estan plens de referències culturals pròpies de Roma.
0: Clar.
1: No?
0: No, és que a més és això, és a dir, no és només coneixement de la llengua, és a dir, no, saber la llengua, saber com es tradueix una paraula, sinó aquesta labor de buscar aquests aspectes culturals, però aquesta labor de documentació, no, d'entendre la realitat que t'està explicant.
1: Sí, hi ha coses que has d'adaptar-les, no, que no les pots traduir mai literalment, no sé, si me parle de la tercera sortida de la circumval·lació de Roma, i per algú de Roma és clar el que està dient, aquí... Tu no sabràs si això és a prop, si és lluny, si aquesta sortida, quines característiques té. Per tant, potser jo t'he de dir una altra cosa, no?
0: Això ho has fet, diguem, en aquesta última, hem vist, no?, algunes referències, me les he apuntat a veure si després tenim temps de comentar-les. Perquè fins a quin punt heu de ser... fidels al text original, o podeu ser-ho, perquè ja això, no, el mateix que deies, dius, ostres, és que clar, em trobo en aquesta expressió que si la tradueixo tal qual es tradueix, no l'entendran, això que diu, no?
1: Clar, és que una traducció literal no vol dir que sigui fidel.
0: Clar.
1: No? Jo crec que hem de separar el concepte literalitat de fidelitat.
0: Molt bé.
1: No? Perquè fidelitat, què vol dir? Que jo aconsegueixi explicar-te el que l'autor te vol explicar.
0: Molt bé.
1: Que si t'ho tradueixo literalment, potser no ho estic fent.
0: Clar, no ho entendràs.
1: Per tant, no seré tan fidel. No? Que és important distingir una cosa de l'altra. No? I en el cas del Jaro Calcare, et dic que com que ell té tantes referències culturals, doncs fa falta molta feina, no? Fa falta molta feina. Jo recordo en algun moment, no sé si amb el Kobane Calling, per exemple, personatges, no? El quan diu, pues estem aquí, no sé, feia alguna referència, no sé, a l'Adriano Celentano. Jo dic, aquest personatge no és tan conegut, no? És un cantant italià molt popular, tal, doncs igual el canvio per la Rafaela Carrà o per la Romina Albano, perquè busques un referent que sigui conegut aquí.
0: També aquí,
1: no? Si jo te dic una... que tu no coneguis, no tindrà cap efecte en tu. No trobaràs aquesta comicitat que ell ha pogut donar en el text original.
0: Amb un afegit, que a més has de buscar que aquest espai, jo crec que això ho lliga amb aquest terme que ara reproduirem, que és aquest espai que ocupen les bafarades.
1: Ah, clar. Bueno, sí, és que el còmic, a diferència... O sigui, totes les traduccions tenen les seves especificitats. La del còmic també és la limitació espaial.
0: Clar.
1: No? Té una limitació espaial. I això, doncs, la fa una traducció especial, perquè tu a vegades potser voldries... tens molt, podries explicar allò, no?, desenvolupant-ho molt més, però no tens espai. I has de limitar-te a... No? A vegades et te'l tornen i t'hi donen, escolta, que aquesta frase és massa llarga.
0: Clar.
1: A veure si ens la pots tallar. I dius, tio, lo que m'ha costat trobar-ho i ara l'he d'escurçar, no? I això, doncs, sí, és un extra que el còmic te dona la traducció. Sí.
0: Ara vaig a una altra pregunta que tenia, però entenc que això és la part artesanal del còmic. Aquí vull, artesanal és quan el que vull dir que vas dir l'altre dia,
1: sí,
0: l'expressió que vas utilitzar.
1: Sí, hi ha més. Sí, l'altre dia, com ho deies, és important contrastar-ho amb el fet que jo sóc professora de tecnologia, no? I ara tothom sabem que la traducció, doncs, com moltes altres professions, està molt afectada per l'arribada de la intel·ligència artificial. Ja fa molts anys que vam començar amb la traducció automàtica i són eines que nosaltres fem servir, no? Mm-hmm. Igual que un comptable fa servir una calculadora, doncs nosaltres fem servir totes les eines que tenim al nostre abast per a fer les traduccions. El que passa és que en el cas del còmic és un tipus de traducció particularment artesanal. Primer, per el tipus d'arxiu amb el que treballes, no? Perquè tu treballes amb arxius normalment en PDF, que és un arxiu que tu no pots donar-li, no? Amb un programa i que te'l torni, perquè allí te fa qualsevol barbaritat, no? És un arxiu que no es pot editar. I llavors tu has de treballar, escriure tot el text. O sigui, que ja la tipologia d'arxiu és un arxiu difícil de digital, no? Difícil de treballar en digital. No treballes amb un Word clàssic, cosa que no es fa gairebé en cap altra tipologia de traducció. Això, primer. I després, perquè en tractar-se de segments de text molt curts, el que te fan tant les traduccions automàtiques com les intel·ligències artificials és que li falta context en la traducció, no? I quan es tracta en casos com el del Zero Calcare amb tant argot que la traducció automàtica o la intel·ligència artificial no està entrenada amb aquesta tipologia de textos, doncs et pot proposar qualsevol cosa, no? I llavors no hi ha la possibilitat de fer servir aquestes eines quan treballes en còmic, no? Sí, pots consultar, de vegades, no, jo no dic que no em faci servir, però pots dir, hòstia, aquesta frase, a vegades t'encalles i li llances allí la màquina i dius, a veure, què em diries, no? A veure si te dona alguna idea, a veure si te ve alguna inspiració. Però no és massa bona la seva resposta. No és massa bona, no? Bueno. I necessitem, per això ens toca fer-ho més artesanalment.
0: Jo agraeixo, diguem, que darrere d'aquesta feina hi hagi això, un professional, una professional que es dediqui, doncs, a treballar-ho de forma artesanal, diguem-li com vulguem, però diguem que no haguem de dependre, el que deies tu, no?, d'una màquina que al final, per probabilitat...
1: Clar, és que les intel·ligències artificials i la traducció automàtica són solucions estadístiques, no? Mm-hmm. El que fan és proposar-te la seqüència de paraules més probable. La més probable vol dir la que més vegades sortiria. La que més vegades surt en els textos és la menys original, òbviament. Per tant, aquella solució és la més òbvia, la menys personal...
0: La més homogènia.
1: La més homogènia. I el que tendeixen, no?, les intel·ligències artificials és aquesta homogenització del llenguatge. No? I quan tu trobes un autor, en particular com el Zero Calcare, que té un llenguatge personal tan únic... No hi cap la intel·ligència artificial, no? No hi cap, perquè és que és incapaç de restituir-te un text personal com el que ella està fent aquí. No està preparada, no pot, no? No sé si mai podrà, això no ho sé.
0: Però de moment,
1: des de logo, no pot.
0: Crec que abans explicaves de tal manera que he entès que no és una feina finalista la traducció, és a dir, la traducció no és arriba el document, genero tal, i l'envio i adéu, i cobro, diguem, sinó que hi ha un retorn, no? És a dir, que
1: bueno,
0: entenc
1: sí,
0: que l'editorial...
1: Sempre hi ha control de qualitat, no? Com amb gairebé totes les feines fem control de qualitat. Normalment, com funciona això tècnicament? Depèn de per a qui ho facis, però tu fas la teva traducció en un Word i... tornes, llegeix el revisor, corrector, te torna el text, tu revises les correccions que t'han fet, perquè pot ser que hi ha hagut una cosa mal interpretada, pot ser que t'hagi fet correccions encertadíssimes, o que te digui, mira, això no acaba de quedar natural, què tal si proves això, no? Te fan propostes, i després també es fa una revisió en la maqueta. No? També es fa la lectura en la maqueta i de vegades encara en la maqueta veus coses que dius, ui, aquesta traducció, aquí encara vull canviar alguna cosa, no? Ja intentes canviar lo mínim en la maqueta perquè ja hi ha hagut molta feina de la dissenyadora, però encara pot ser que canvis alguna cosa.
0: Amb els autors originals, algun tipus de retorn o no necessàriament?
1: En el cas del Zero Calcare han pogut fer alguna consulta a través de la seva editora italiana, sí que van fer com un recull de preguntes amb crec que amb, ara no me'n recordo si va ser amb Cobana o amb quan moris. Jo crec que va ser amb Cobana, que vaig fer tota una llista de preguntes, les vam enviar, li van passar a l'editora italiana, ella li va passar amb ell, ell va respondre i ens van tornar. Mm-hmm. O sigui que vam tindre com un feedback. Després no m'ha calgut. Va. I normalment, en el cas de Daruma, quan treballava amb l'agència, és que quan hi ha temes que queden oberts es parla amb l'editor i ell gestiona si suposa si ha de parlar amb l'autor o no ho sé.
0: Jo vaig veient que el temps corre molt.
1: Ja.
0: Això d'una hora, no, és una hora segur? Vull dir, perquè crec que el temps corre molt. Et volia... O sigui, és que vull parlar de les obres de Zero Calcare, sí, amb diguem, una mica més de detall, però així d'entrada, a nivell de reconeixement, creus que la traducció... I ara faig com una pregunta amb diverses preguntes alhora, sumades, perquè, clar, parlo de, per exemple, perquè a vegades figureu a les cobertes dels llibres i a vegades no.
1: Ja. Sí.
0: No sé si hi ha prou reconeixement. Per exemple, el còmic Barcelona sí que ha introduït el Premi Sofí Castill per premiar la millor traducció. Crec que es van guanyant, però no sé si encara falta una mica.
1: Sí, saps què passa amb la traducció? Que una bona traducció, una traducció de veritat bona, és invisible.
0: Clar, bueno, molt bé, no? Sí.
1: És invisible. Quan tu la notes, la traducció és perquè no està bé.
0: Exacte, sí, estic d'acord.
1: Que quan llegeixi dius... No me quadra això, no? No s'acaba... O algo que no s'entén. En canvi, una bona traducció és invisible. I sembla aleshores que sigui una cosa molt fàcil de fer, no? I que sembla una cosa com que no se li doni el pes, no? Que realment a nosaltres els traductors ens costa molt.
0: Clar, no,
1: cada, a vegades cada frase t'estàs allí enganxada dies i dius, no li acabo de trobar la solució, no? Si tenim molt poc reconeixement, doncs bueno, suposo que és fàcil dir que estaria bé tenir-ne una mica més, no?, de reconeixement, però a mi tampoc no m'agrada aquesta actitud una mica ressentida, no?, a vegades. Clar. Per tot l'esforç que jo he fet, vull que me posin a la portada. Bueno, jo me sento part d'un projecte i la meva feina és important, com ho és la de la dissenyadora, que s'agafarà tot el còmic i refarà lletra per lletra. Clar. I ho col·locarà aquí, no? I el seu nom ni tan sols hi és. I aquesta feina també ha estat una feina molt intensa. Llavors, jo crec que està bé que ens imaginem dintre d'un equip.
0: Molt bé.
1: I que aquest equip tinguem el nostre espai com a part de l'equip i el nostre reconeixement com a part de l'equip, però jo no me sento tant una diva de la literatura, saps? Quan faig això com una obrera de la producció.
0: Molt bé, molt bé. Doncs no, et felicitem també per aquesta, diguem, sensació o sentiment d'equip, que crec que... Bueno, és
1: que has de treballar junt amb tota la resta de persones que estan implicades en la producció final d'aquest llibre que després arribarà a la llibreria, no?
0: Molt bé, doncs jo crec que ara ja sí que hem de dedicar-li temps a aquestes obres de Zero Calcare, especialment aquesta última, perquè, o sigui, a veure, el Zero Calcare, ara estem parlant del Zero Calcare molta estona, i no sé si tothom situa i coneix l'autor, en tot cas el posem en context un moment, que és un autor italià, com deies tu, de Roma, de Rebibbia, que prové del moviment llibertari romà, però ha viscut a França, diguem, i com deies tu, socialment molt compromès, i a nivell de còmic és un mestre, perquè ho és, a l'hora d'explicar-nos o de presentar-nos una situació que pot ser molt dramàtica, pot ser una situació tràgica, però d'implicar-nos-hi i no, diguem, posicionar-nos en aquest conflicte i oferir-nos alhora, que això és el que per mi fa magistralment, un contrapunt d'humor que permet també suavitzar aquell, perquè si no, igualment, viuries això com una tragèdia i segurament acabaríem enfonsats després de cada lectura. I ell aquí expressa dubtes, reflexions, contradiccions, inclús la de les sèries de Netflix, perquè molts potser el coneixereu per les sèries de Netflix i direu, bueno, aquest noi del moviment llibertari, què fa a Netflix? Doncs ell també té aquestes contradiccions, però potser també està bé el sistema, diguem, bombardejar-lo des de dins. Però bueno, llavors, tu has traduït tres obres de Zero Calcare, Coman i Colling, que per mi ja dic, és una de les millors lectures que jo he fet en la meva vida, relata la seva experiència en suport al poble curt, i potser ara no m'estendré en aquesta, perquè aquí, diguem, el que sí que m'agradaria destacar és que aquí hi ha aquest mosaic, bueno, diguem, és un reportatge gràfic del viatge que l'autor fa al Kurdistan sirià, a la frontera entre Síria i Turquia, no? I va visitar Rojava i allà troba un mosaic de pobles diferents, organitzats, que lluiten per una societat basada, atenció, en la igualtat real, una cosa que dius, ostres, però igualtat real entre homes i dones,
1: sí, sí.
0: En la convivència...
1: Confederalisme
0: democràtic, sí, exacte, sí. No? En el respecte, en la convivència, la diversitat cultural, religiosa, en la justícia social, l'ecologia, o sigui, tot això que dius...
1: El feminisme,
0: i això ho diu, exacte, perquè és, directament és tres pilars, no? La democràcia directa, l'alliberament de la dona i l'ecologisme. O sigui, una realitat que dius, però això està passant, existeix, Pròxim Orient, el tenim aquí, però ningú en parla. Ella, a través d'aquests còmics, a través de Kobane Colic, a través de No Sleep Till Shingal, ho porta. Entrarem a aquesta última obra, però abans m'agradaria parlar de Quan mori serà per mi, que aquí és una obra on ell això fa aquest viatge amb el seu pare, en un poble de les Dolomites, que és un, bueno, en principi és un viatge ideal per conèixer, no, aquesta relació pare-fill, però hi ha un obstacle, que és que tots dos són incapaços, no, com a homes, diguem, no, allò que diuen que ens passa als homes, incapaços de parlar de qüestions profundes. I ell això ho expressa aquí. Clar, aquí aquesta manca de comunicació complica el viatge i sobretot quan descobreix que la seva família doncs, no és ben vista al poble. No? I aquí és una mica la investigació darrere tot això. Però aquí és una obra que vull destacar, i vull destacar molt la teva feina, perquè vas prendre una decisió brillant, diguem, ho és, no només ho dic jo, sinó que ho ha dit molta gent, i vull que expliquis com va anar això, què és aquesta decisió.
1: Sí, quan aquest llibre realment me va costar molt, la traducció no va ser fàcil. Quan ells arriben a les Dolomites, aquí ja la realitat lingüística italiana és diferent a la nostra, a Itàlia, gairebé cada regió té el seu dialecte. Ells en diuen dialectes, però en realitat són llengües romàniques diferents. El que passa és que políticament no tenen el reconeixement de llengua, per això en diuen dialectes, no? Llavors, quan ells arriben a les Dolomites, que és el poble d'origen del seu pare, ell que sempre ha viscut a Roma, que a més la mare és francesa, arriba a les Dolomites i es troba que la gent del poble parla en un idioma que ell no entén.
0: Que és el vènet, no? Que és el...
1: Exacte, parlen en vènet i ell diu, però perdona, o sigui...
0: No estic entenent res,
1: no? També fa ironia sobre això, no? Sobre aquesta...
0: manca de comunicació.
1: Falta de comprensió i tal. I hòstia, jo estava aquí com trencant-me les banyes de veure, i ara jo com ho faig? Perquè això, com expliques tu que te'n vas a un lloc del teu país i no entens el que te diuen.
0: Clar, això traduït al català, eh? Estem parlant de la traducció al català.
1: Com li explico jo a un català que això passa a Itàlia? Perquè ha de ser a Itàlia, jo tampoc no puc inventar-me que estem en un altre lloc. I vaig estar donant-li moltes voltes i no sabia massa com fer-ho. I al final vaig començar a fer proves, no? Proves com de fer servir vocabulari que no més rebuscat, com de vocabulari que me sonés de poble, no? Amb terminologia, jo sóc de Lleida, i bueno, cosa que soni com més de poble, més terminologia de camp i tal, i vaig començar a fer proves, i feia les proves, i m'ho mirava i dic, és que en el fons s'entén, saps? Falta algo. I llavors, quan me vaig adonar que quan estava començant a escriure coses com més de poble, me sortia a escriure-ho en lleidatà. No? Jo i dic, hosti, això, clar, en lleidatà. I d'aquí em va venir la idea de, i si provo a veure de fer-ho en pallarès? Però, clar, el pallarès... O sigui, no hi ha una equivalència real sobre la situació del pallarès i la del vènet. No és el mateix, no? La situació sociolingüística no és igual. Però igual, llavors vaig parlar amb Pol, em dic, escolteu, si faig aquesta prova, posa'm una nota de la traductora dient, ja sé que no és igual.
0: Clar.
1: Ja sé que potser no serà perfecte el meu pallarès, però per a que sapigueu que és diferent...
0: Molt bé.
1: Fem aquesta aposta. I que funciona, a tu te va agradar.
0: Em va encantar.
1: Sí.
0: Em va encantar.
1: Vaig haver d'estudiar molt, eh? Vaig haver d'estudiar molt perquè el meu avi era d'Esterri d'Àneu i jo havia anat bastant de petita a Esterri i diguéssim que alguna cosa del Pallarès tinc encara família a Llavorsí i demés, però jo no el parlo i el meu avi tampoc el parlava, perquè ell amb 16-17 anys ja va baixar ja cap a Lleida després de la Guerra Civil, poc després ja va baixar i per tant havia perdut l'accent, no, pallarès, però me va tocar estudiar i amb els llibres del Pep Coll, buscant vocabulari, buscant treballs de recerca, buscant tesis doctorals i demés per estudiar pallarès i poder escriure més o menys en pallarès, i a més vam demanar assessorament.
0: Clar.
1: Vam demanar assessorament amb una associació de defensa de pallarès, de protecció del pallarès, que es diu Can Boleta. Uh-huh. Quan vam tindre tot el text, els van Polen els s'hi va posar en contacte, els va dir, escolteu, podeu mirar si us sona natural, si us sona bé, si hi ha alguna cosa que creieu que no encaixi.
0: Molt bé.
1: O sigui que va ser una experiència molt xula, perquè em va ajudar a aprendre una cosa nova, que és una mica de, no, de pallarès.
0: Doncs va quedar perfecte. Crec que causa aquest efecte que volia el Zero Calcare utilitzant el Benet.
1: D'estranyesa, no? D'estranyesa.
0: Inclús, encara que hi ha aquestes expressions que dius, crec que estic entenent el que diu, tot i així penses, no estic segur si ho entenc, perquè ben bé les expressions canvien molt.
1: Sí, vaig buscar molt vocabulari, no? Perquè a vegades també l'aposta era com, bueno, aquesta frase, si la poso tal qual es diria en pallarès, s'entendria molt fàcil.
0: Clar.
1: Llavors, potser canviava una mica la frase per fer servir vocabulari que no fos tan fàcilment comprensible. No? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Doncs fantàstic, fantàstic. I ara, com que sí que ara ens queden 5 minuts, i vull parlar de No Sleep Till Shingal, que és aquesta publicació que Polen doncs porta 8 dies, del 2 de setembre va sortir a les llibreries, i per tant, vull dir, heu d'anar ara a buscar-lo ara mateix a les llibreries. És aquesta continuació del Kobane Calling, tot i que es pot llegir de forma autònoma, perquè inclús el Zero Calcare fa l'esforç de fer un petit resum del que s'hi explica a Kobane Calling, però jo recomano molt que llegiu els dos, però aquest també l'heu de llegir. Aquí torna al Pròxim Orient, la primera del 2021, en aquest cas a Shingal, que és al nord de l'Iraq, per conèixer la realitat de la comunitat esidita i documentar la seva història i la seva lluita per sobreviure. Mm. Sobreviure a matances, matances de l'estat islàmic, vull dir que poca broma. I aquí com veu amenaçada la seva autonomia i com doncs, ell el que fa és fer aquest viatge per expressar-ho, per ser capaç de portar-ho, donar veu a través d'aquest còmic, per fer la crònica, diguem, d'un territori que lluita per preservar la seva autonomia i el projecte aquest de confederalisme democràtic en risc de desaparèixer. Agraïm a Polen que l'hagin portat, tot i que és una obra que ja estava en castellà, però sí que m'agradaria que ens diguessis així, diguem, breument, doncs, si ha comportat algun repte especial. Jo sí que et vull llançar, doncs, no, quan hi ha una expressió, al millor, cago en la llagosta papal, no? Vull dir...
1: Aquesta va ser precisament una de les coses complicades, perquè en italià també era així, la ragusta papale, i dèiem, però això és que no hi ha traducció, no hi ha referents, no hi ha res, i la vam deixar igual. Aquesta és una traducció literal.
0: Pues crec que funciona bé, perquè s'entén el que vol dir, però vull dir que són aquestes coses que dius, decisions, no? Decisions, els reptes que has d'introduir. Una frase, què ens vols dir d'aquest llibre? Perquè ja, l'Eli m'avisa...
1: Val la pena llegir-lo, perquè avui per avui el poble kurd està encara pitjor que quan es va escriure No Sleep Till Shingal, i crec que necessitem mantenir la memòria del projecte del confederalisme democràtic ben viva i la memòria de la guerrilla kurda ben viva, perquè són un exemple per a tothom. Per tant, jo animo no només perquè qui li agradi el còmic, sinó a tothom que tingui una mica de compromís amb la causa kurda, que el llegeixi.
0: Uh-huh. No sé si ens vols avançar que hi ha algun proper projecte al respecte.
1: Sí, ara ja estem en Polen, estem preparant per a que surti per Sant Jordi de l'any que ve un nou Zero Calcare. Farem Nel Nido dei Serpenti, el niu de les serps, que és la història de dos activistes, la Ilaria Sassi, que és una activista italiana, i la Maja Ti, que és una activista alemanya, que han patit uns processos llarguíssims a Hongria, no?, per part del govern feixista d'Orban.
0: Està anunciat, ho dic perquè ara la Xènia us ho apuntava, els que tingueu el còmic, els que aneu a buscar el còmic, veureu que això està anunciat, o sigui, jo estic esperant aquest Sant Jordi per fer-me amb aquest còmic. se'ns ha tirat el temps a sobre. Jo tenia una cançó, però, bueno, una cançó que havia portat la Xènia, que venia perfecta per posar-la. Se'ns ha tirat el temps a sobre, i això de l'hora no sé si... Bueno, ja veurem què fem. Fins aquí aquest primer programa de la cinquena temporada del Parlant de Còmics. Moltíssimes gràcies, Xènia Amorós, per haver vingut.
1: Gràcies a tu, Pau.
0: Esperem que hagis estat a gust.
1: Moltíssim.
0: T'esperem potser pel proper Zero Calcare o quan vulguis. Eli, moltíssimes gràcies. També això s'acaba. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon final de setmana i, sobretot, llegiu còmics. Si voleu una proposta, comenceu ara mateix per No Sleep Till Schengel, escrit i dibuixat pel Zero Calcare, publicant en català per Polin Edicions amb una traducció exquisita de la Xènia Amorós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat el fossar de les Moreres de Barcelona contra alguns manifestants de l'esquerra independentista que protestaven per l'acte d'Aliança Catalana a la zona. La policia té la plaça dividida en un cordó policial, a l'interior i Aliança, i a l'exterior els antifeixistes. Cap a 6:15, els Mossos han retirat una de les pancartes antifeixistes al passeig del Born i això ha provocat moments de tensió i alguns cops de porra. Hi ha almenys 4 persones detingudes. I a més hi ha unes 2.000 persones de l'esquerra independentista concentrades al passeig del Born. De cara a demà, continuem parlant d'actes aquest 11 de setembre. Les entitats independentistes que impulsen la manifestació ANC i Òmnium preveuen més en el carrer per aquesta diada. Han convocat una manifestació descentralitzada, 3 bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: Tot just avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Lluís Puig i a Toni Comín, tan bon punt. Això sí, el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el seu primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional un cop s'hagi vist el primer dels 3 recursos. L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra per fer un museu sobre el descobriment d'Amèrica. El consistori al·lega que aquest és l'espai on els reis catòlics van rebre Cristòfol Colom l'any 1493. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès local, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. I el Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% de les reserves durant l'estiu. Enguany el banc també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes que ahir va fer suspendre, per exemple, les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també aquest pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i també a la Mútua de Terrassa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Aquests dies podeu visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular molinenca de Festa Major. És el preludi de la festa que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. En aquesta exposició, la planta baixa del molí hi ha els elements típics de la nostra cultura popular. Hi podreu veure el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, també elements característics dels matussers, les bastoneres, els grallers, l'esbar, els diables, la colla dels Miquels, tots aquests elements reunits a la planta baixa del molí un any més en aquesta exposició prèvia a la Festa Major. Es pot visitar fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes i també els caps de setmana. Demà divendres, 11 de setembre, amb horari especial d'11 del matí a 2:15 del migdia. Diumenge el SEM fa una sortida a la secció de senderisme, anirà a Osona, en concret a l'Esquirol i a Can Toni Gros, per fer un recorregut d'uns 13 quilòmetres per passar per diferents punts d'aigua, fonts, salts d'aigua, gorgs i diferents elements també com un dolmen o el pont de la Gorga. Les inscripcions es poden fer encara aquesta tarda al local del SEM. I ja està tot a punt per la 47a Cursa Popular de Sant Miquel. Es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb els 5 recorreguts habituals, sortida de les 5 curses des del Passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. La primera sortida és a 8:45 del matí i fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts. Si voleu tota la informació i fer les inscripcions, al web cursasantmiquel.cat o també podeu anar al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclà del carrer Major número 100. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya,

0: Tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parlo. Roure, l'AP7 acumula més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre tres vehicles. A 6:45 les grues havien retirat els automòbils implicats en el sinistre i ja no hi havia carrils tallats, però per la qual cosa es confiava en la normalitat que tornés de manera progressiva. Aquesta incidència se sumava una altra al Papiol, també en sentit sud, arran de l'avaria d'un camió que tallava un dels carrils de l'enllaç amb la B23. El fet provocava 6 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Entre les dues incidències, l'autopista acumulava una vintena de quilòmetres de retencions en plena operació sortida de l'11 de setembre. I una notícia que hem conegut fa poca estona, el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha mort als 77 anys. Ha estat un referent social absolut en tot el país i un pal de paller a favor de les persones amb altres discapacitats. Ens en porten una crònica des de la televisió, Gerard Puigdemont.
2: El fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ha mort a primera hora d'aquesta tarda a casa seva a l'edat de 77 anys. Feia molts anys que lluitava contra un càncer i ha estat en actiu fins al darrer moment, tot i que havia deixat els càrrecs de responsabilitat en mans d'altres professionals. Psicòleg i empresari, Cristóbal Colón ha estat un referent en l'àmbit social a tot el país per la seva lluita en favor de les persones amb altres capacitats, a qui ha donat grans oportunitats per realitzar-se, un sostre on viure, un sentit de vida i feina. Tot això ho va materialitzar amb la fàbrica de iogurts La Fageda, ara fa més de 4 dècades, al vell mig de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Ell mateix explicava en una entrevista fa un temps quina era l'ànima de la Fageda.
3: Però que no venen solament a guanyar-se la vida, que no venen a guanyar-se un salari, que venen alguna cosa més, que venen alguna cosa més. És el que nosaltres aquí a la Fageda parlem del treball amb sentit. Nosaltres no som una fàbrica de iogures. Nosaltres som un col·lectiu de persones que intentem ajudar-nos uns als altres fent iogurts.
2: L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi, un any més tard el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla i el juny del 2024 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. També a Olot va rebre la Medalla de la Ciutat.
1: I el Departament d'Agricultura ha confirmat 2 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, una a Barcelona i una altra a Molins de Rei. La segona setmana consecutiva en casos després de 2 sense detectar cap positiu. Darrer apunt, una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís il·lustrarà el cartell d'aquest any de les Fires de Girona. El dissenyador és Joan Garcia.
4: Informació local.
5: Avui hi ha organitzada i convocada una marxa de torxes a motiu de la Diada Nacional. L'organitza l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i el Molei i té el suport de 22 entitats més. A 8:45 del vespre, des de la plaça 1 d'Octubre, sortirà aquesta marxa que farà un recorregut pel centre vila per acabar la plaça del Palau, on es farà l'ofrena al memorial Rafael Casanova. I després d'aquest acte, l'Ateneu Molei organitza un sopar popular al carrer Rafael Casanova davant de la grupa i després hi haurà havaneres i rom cremat. I demà divendres, Diada Nacional, a les 12 del migdia, hi ha l'acte institucional a la plaça del Pati del Palau, ofrena floral del consistori dels grups municipals i de les entitats, i també la grup organitza com cada any audició i ballada de sardanes amb la Copla La Principal de Terrassa, demà a partir de les 12 al Pati del Palau. I el Foment, que proposa 2 espectacles pel cap de setmana per començar la temporada. El dissabte, espectacle musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, dissabte a les 6 de la tarda, i diumenge també a les 6 de la tarda, comèdia teatral amb l'obra Una idea genial, dirigida per Xavier Ricard, diumenge també a les 6 de la tarda. Les entrades anticipades per ambdues obres, pels dos espectacles, les podeu comprar al web Entràpolis. I també recordem que dimarts que ve, 15 de setembre, és l'últim dia per apuntar-vos a la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que heu fet aquest any 2025, el passat 2025, 50 anys de casats o de parella. L'Ajuntament us convida a celebrar-ho conjuntament el 24 d'octubre amb un dinar al restaurant Can Samaranch i després ball. Si voleu anar-hi, heu d'apuntar-vos-hi. Teniu temps fins al 15 de setembre, dimarts que ve, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
0: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Molins de Rei al dia.
7: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
6: Molins de Rei al dia.
7: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
6: Molins de Rei al dia.
7: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

0: Temporada 3, ja. Qui ho diria, eh? Però els altres joves aquí no apareixen. I havíem quedat per gravar els joves. Però bueno, 10 minuts esperant, no apareix ningú. Potser és que arribo jo tard, però no em sona arribar tard. Bueno, som-hi cap a dins, que hi ha una tercera temporada estrenada, vale? Vinga, va, som-hi.
1: Gerard, espera.
0: Oi, Dani? Què ha passat?
1: Que porto 30 minuts...
0: 10 minuts esperant-te.
1: Ja, i jo 30 esperant a la carretera perquè veuen un cotxe al costat...
0: Haver sortit abans.
1: Mira, anava a dir una cosa, però millor no ho dic per aquí.
0: Vale, on és el Neo?
1: El Neo està jugant a les cartes.
0: Joan a cartes. Joder.
1: Anem cap a dins, que estic ja fins als pobrots.

0: Gerard, Dani, hola.
1: Hola, bona. Bueno, la carretera, és una cosa, això.
0: Què us ha passat? Que coses de cotxes, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Laia, hola.
3: La tornada a l'escola fa que tothom agafi el cotxe i això és un campiqui-pull.
0: A veure, és que això és dijous. Carles, què estem fent aquí?
4: Doncs no ha plogut avui, llavors hem pogut anar a l'escola, per fi. Què estem fent aquí? Jo, de moment, el que he fet és que ens hem canviat d'estudi com 3 cops, anàvem corrent a veure qui agafava la millor cadira.
0: No estem preparats, no? Javi, què tal?
5: Molt bé, molt bé. Avui sí que es fa una mica més de fresquet, no? Tot així...
0: Sí, sí, però estem això parlant o no?
5: Sí.
0: Tercera temporada?
5: No?
0: Aplaudiments, home! Aplaudiments. Arnau!
6: Hola.
0: Has vingut d'hora avui?
6: Bueno, es fa el que es pot.
0: És que són les 8 de la tarda a la 91.2 de FM d'aquí a Ràdio Molins. Den!
7: Hola, què tal?
0: Com estàs?
7: Una mica estressat?
0: Jo estic nerviosíssim, tot ha sortit una mica... Bueno.
7: Tinc l'ansietat pels núvols ara mateix, però estic emocionat.
0: Biblu, biblu, biblu, com la teva samarreta de Sony, que és biblu total. Maca, biblu, biblu, sigues blau, que estigues...
7: Ah,
5: biblu.
8: És un spreadsheet.
0: És un spreadsheet de Sonic, sí, sí, sí.
9: Oye, això de fer propaganda de la colla de blaus de Granollers està feo, eh? Sobretot si un dels membres és blanc.
0: Qui és el blanc? Tu ets el blanc de Granollers?
9: Jo sóc de blancs de Granollers.
0: És que no sé si a Granollers fan festa major que... Tu ets blau?
5: Clar.
0: Ostres.
3: Que ens vas de blanc avui.
5: Sí. Bueno.
3: Estic perdent mala referència, eh?
0: No, no, és una cosa que...
9: És cosa de la festa major de Granollers. Està la colla de blancs i la colla de blaus. Llavors fan
0: les seves coses així... de com rivalitats absurdes que no acabo d'entendre.
3: Jo és que sóc de Reus, només entenc de les de Reus.
0: Ah, quina rivalitat hi ha? Tarragona-Reus, no? La de sempre o Reus a dintre?
3: No hi ha rivalitat, està a Reus.
0: Ah. ha quedat clar. Bueno, pues això parlant de la tercera temporada.
7: Volem inaugurar de la tercera temporada.
0: Que bé. Falta el Neo. Què heu fet amb el Neo? Us l'heu menjat?
9: Estàs jugant a cartes? No s'ha fet altra cosa?
0: Com que juguen a cartes?
1: No sé.
9: Cartes al Pokémon?
1: Sí.
0: Ai, pobre. Ah,
9: està practicant.
3: De pobre, crec que en realitat s'ho està passant molt bé.
1: No, eh? Sí, no, sí, sí.
0: Suposo que sí. Bueno, tot això ja sabeu que estem per xarxes socials, a Joc Barran, del Pare Escriptor una X, i si voleu contactar amb nosaltres, doncs ho feu per allà, i bueno, ja parlarem més endavant de cosetes, perquè avui portem moltes novetats i moltes històries rares, hem fet moltes coses, hem preparat cosetes noves. De fet, anàvem a començar amb un altre estudi, en l'estudi 2,
4: sí, sí, sí.
0: Però ens hem portat a l'estudi 1
7: perquè no hi cabíem.
0: No hi cabíem. A les xarxes socials ja veureu que hem fet una foto de socorro, en plan aquí no entra més gent, i són les 8 perquè durarem més. La nostra reivindicació
7: per fi
0: d'hora i mitja.
4: No ens han deixat començar a les 8:33 o fer 1:33 de programa,
0: però fins les 9.

0: Sí, hora i mitja. Sí. Portem temps demanant que volíem mitja hora més. Bueno, tots ho demanen i en Rafael més. Deia no.
1: Jo és que no
0: por.
1: Sé. Em fa por, em fa molta por. Ja podreu omplir una hora i mitja de contingut.
0: Ui,
2: faltarà.
3: No et preocupis. Ens faltarà temps igual.
4: Hòstia, no fotem. Demanarem 30 minuts més encara per la
1: propera. No fotem, pobre Oriol, pobre Roger, els tenim marejats, que són els directors de la ràdio, que es tenen a tota l'estona superbojos.
0: I el nostre tècnic, no? En David.
1: Ai, David,
0: no,
1: hola. David, que tindràs molta feina. Li hem portat una feineta extra, que de tant en tant, quan vulgui, ens molesti amb uns sonidos, unes coses.
5: Sonidos. L'Ariadna està bufant. Això vol dir que la ràdio sona Joc per Randa.
1: A tope.
6: En Gerald de Rivia.
1: Parla en català. Ha fet classes aquest estiu.
6: Això només passa a Joc per Randa, eh? Bueno, exclusiva.
1: Coses que per de l'estiu ja en parlarem de Déu-n'hi-do, però primer anem a un típic apartat nostre de tota la vida, que ja podem dir que són les notícies.
7: Notícies per Randa.
1: Estanem falquetes, eh?
6: Estic a tope ja, eh?
4: La tornada a l'escola allí amb l'estoig nou, la llibreta nova.
3: Hem fet els deures aquest cop.
1: Rotulador sobre l'estil de cors.
8: L'estil de cors.
4: Són coses diferents.
1: Jo rotuladors.
4: Però t'acaben més els dits.
1: Sí, però m'agraden més.
0: Jo he descobert els acrílics, rotuladors acrílics.
1: Oh, però això és molt xulo.
4: Un altre nivell.
1: És
4: que
8: el plàstic de cor vermell té molt bon gust.
3: Sí. A mi m'agrada més el blau.
1: Després, quan arribes a casa, la mama et veu tot allò vermell, et fot un susto de pebrots, no? Tot allò...
0: Què has fet? T'he dit que no mengis, però has dit, jo no he menjat res.
2: A mi m'agradaven els dacs.
1: Ostres, aquests eren més gust.
0: Eren més pastifosos.
1: Sí, clar, no? Són cera.
2: Eren fantàstics.
6: Sí. Hem fet una falta de notícies per no parlar de notícies?
1: Exacte, per parlar del col·le. Sí. Sí.
0: És el que passa quan ens donen mitja hora més.
3: L'hem d'emplenar.
1: Us dono jo una, que resulta que he vist un projecte que m'ha fet molta gràcia, perquè s'ha celebrat a Berlín una cosa que es diu la Fira de la IFA, que és de tecnologies i d'electrodomèstics i coses així d'electrònica i coses noves, com també de coses de domòtica, etc. Però Acer ha portat en el seu estat una cosa que li diu l'Acer Project Dual Play Mini, que és com una mena de... No sé si té l'Steam Deck o la Xbox aquesta que van fer. També
6: és portàtil. Un PC portàtil.
2: Sí. Una andròmina.
1: Sí. Sí. Però serveix per jugar i també, com que és un PC, doncs serveix per fer una mica de feineta. L'han fet una cosa que la pantalla, doncs, com si fos... Imagineu-vos una Switch, ¿vale? Una cosa així, una Steam Deck. La pantalla gira 180 graus, s'obre per la meitat, li surt un teclat i es converteix com una mena de mini portàtil petitet per fer cosetes.
6: És a dir, com una Nintendo 3DS...
1: Sí.
6: Amb un teclat a sota.
1: Sí.
6: Bàsicament.
0: Però és bonic.
1: És xulo.
6: És curiós.
1: És xulo. No sé si allò farà crec, perquè el veig una mica endeble, no?, quan li dones voltetes així, però m'ha semblat molt maco, molt xulo, molt guai.
0: També de tecnologia, mira, no ho tenim aquí, però ha sortit el robot Ànec, que no sé si l'heu vist, de Hugging Face. L'empresa Hugging Face, que és el que et dona moltes IAs que et pots descarregar al teu ordinador, ha tret un robot físic només per $399, que
6: només
0: és molt poc. No, perquè el pots ensenyar. La gràcia és que té una IA dins i el pots ensenyar a patinar, a córrer, a gronxar-se. És molt divertit.
4: Vull dir, jo tinc nebots per aquestes coses. No els puc apagar quan em canso, però...
0: I la gent que no té nebots?
1: Té patos.
3: Espavila.
0: No sé, a mi m'ha semblat molt xulo i, a més, estan esgotadíssims. Tens una espera de 6 mesos, ara.
1: Però només és un pato que...
0: És un ànec. A veure, és un robot. No té forma d'ànec. O sigui, li diuen... Ah. Té, a veure, és com un robot. Es veu que és un robot.
1: Ah, sembla com aquells de Star Wars, a l'ATST, aquell de dos potetes.
0: Sí,
1: dos
0: sí. Potetes, i li pots posar afegitons, que pots imprimir amb la impressora 3D, i ensenyar-li tot, perquè aprèn.
2: Us en recordeu del gos de Sony?
1: A l'aigua.
6: Ui, tant, a mi m'encantava.
1: A l'aigua. Jo el volia perquè llegia el correu.
6: Saps on vaig veure aquell gos per primera vegada de la meva vida? El Tibidabo.
2: El seguí.
6: Que el tenien a la zona de les... dels... com es diu? Els autòmates.
1: Sí.
6: Per algun motiu, un dia que jo vaig anar al Tibidabo i vaig entrar al Museu dels Autòmates, en tenien el robot allà fent monades.
2: Que xulo.
6: I a mi em va semblar supercuqui.
1: Em vaig enamorar quan vaig veure amunt. No sé si és un Sony Mac o alguna cosa així, una cosa que es feia a Barcelona fa molt de temps.
3: Rafael, crec que et refereixes a un BD, no a una TST. La TST és bastant més gran que un robotí.
1: No, però no es fot de forma de pato.
3: El BD...
1: A la TST li dèiem sempre que tenia forma de pato.
3: Però el BD dels Jedis...
0: Star Wars.
3: És un robot petitonet.
1: El BB-8.
3: I té dos... té les potetes com un ànec. La TST també, si té forma d'esto...
1: Ah, tu és el del videojoc.
3: Sí, clar.
1: Ah, sí, també s'ha semblat. Ah, claro. Sí, sí, el del pèl roig.
6: Té un aire, sí.
1: Ai, és veritat, és veritat.
4: Quina mandra em feia aquí protagonista.
0: Mira, us l'ensenyo, ja sé que no ens... No...
1: Ai, que maco.
3: Quin veus? Format més radiofònic, aquest.
1: Sí, el de...
0: Estic ensenyant una foto, ja la, la podem passar per xarxes després. Passa, però bueno.
6: Sí, sí, parlant de xarxes, entreu a mirar el nostre nou logo.
1: Oh, sí.
6: Que pensareu, ho ha fet... una IA?
1: Ho desvalarem més tard.
6: Ho ha fet la IA.
4: La IA, la IA
1: ja
4: sóc jo.
1: Va, doncs ara, vinga, ja està.
4: També puc aprendre coses, jo, sense ser
1: la IA s'ha preparat un nou logotip superxulo, supermaco, que el podeu veure a xarxes i també a la futura pàgina web que també està fent el Javi. Ara farà una col·labo aquí entre el disseny i la tècnica, tot junt.
6: Que a tope que anem a la tercera temporada, eh?
1: Uf, jo massa, eh? Estan tot el vídeo ja, eh? Només això, eh?
0: Bueno, la setmana que ve porto la màquina, el trípode aquell per posar, eh?
6: Vamos.
1: Aquí, bueno...
4: Llavors, quines notícies més tenim?
1: Tenim una hora i mitja. No m'he pensat, calma. Jo volia preguntar a Gerard, que és, el, és una de les cases del Gerard, el GTA, que durant aquest estiu ha sortit el vídeo del GTA 6, sí. Un vídeo que s'ha estrenat a Netflix, sí. Per no sé quina raó, de 20 minuts.
3: I després 6 hores més tard de tot el món.
1: I 6 hores més tard de tot el món, cosa
3: si
1: que encara no acabo d'entendre el tema.
3: Per veure'l abans, sí, no. Jo ho sento molt, però ets una miqueta tonto.
1: És absurd. Però veure, bueno,
0: potser els mateixos que han comprat 100 còpies del joc
3: per exacte, que, també, no oblidem
0: els que s'han subscrit a Netflix.
1: Però què tal el vídeo? Que a veure, tu com a consumidor de GTA...
3: L'he vist 4 vegades, jo.
1: Vale. Sí?
6: Poc, em sembla.
3: Poc, ja, són 20 minuts, vull dir... què em sembla? Que 13 anys han sigut pocs d'espera.
1: 13 anys d'espera per sortir al pròxim GTA.
3: Sí. Poc m'ha semblat per, que, per la quantitat de coses que hi ha.
1: Ah, t'ha agradat llavors, estàs moltíssim. Molt content.
3: Sí.
4: D'haver esperat tots aquests...
8: Jugaràs dia 1, imagino, no?
3: No.
8: Ah, vale.
3: No tinc una Play 5.
8: Vale, vale, vale.
3: Però bueno...
1: Però ja robaré... que sortirien tots els formats.
3: A no, no. PC?
0: Però a PC
6: també
0: sempre surt...
6: També tens Xbox, eh?
1: Això.
3: No tinc
6: perquè una... sempre és el mateix. No, és que no tinc una Play 5.
3: No, però no tinc una Play, no tinc una Play, no tinc una Switch, ni tinc un Xbox.
4: No, no existeix ja el lloguer de consoles, no?
1: No. El Blockbuster
3: més o menys.
4: Sí, no?
6: Més o menys. Algú m'ho va fer amb l'Xbox durant una...
3: Més o menys. Tinc pensat... anar a casa d'algun amic de vacances
1: i quedar-se allà.
3: I anar-me de vacances a Bay City.
1: Se'n diu fer d'ocupa.
3: Sí.
9: Veus? Ara aniria bé això de jugar al núvol.
3: També.
9: Clar. No, no, no, mira.
3: Però, no sé, a mi el que més m'ha sorprès, més que ho ve o malament que es vegi, que es veu molt bé,
9: oh, sí, sí.
3: És la densitat i la quantitat de coses que estan passant totes simultàniament alhora. Mm-hmm. Que estava veient allò i dic, coll, totes les ampolles... Hi ha un moment en el que estan com robant una botiga i totes les ampolles es mouen, i cauen, i es trenquen, totes en una animació diferent, totes les animacions són... Crec que van dir que havien fet com 600 animacions per entrellaçar-les entre totes, o alguna cosa així.
1: Llavors està com precalculat, però calculat de l'animació en temps real de quina li toca.
3: Exacte.
1: Una cosa entremig.
3: I el que em va fer molta gràcia és que... té una cosa del Red Dead 2 que m'agrada molt, que és el fet de que pots estudiar tots els animals que vegis. I això pot donar molta estona de...
1: Això és una poque...
3: És com una Pokédex?
1: Una Pokédex,
3: no? És com una Pokédex, però per tots els animals que hi hagin pel mapa. Llavors, pues, tots els ocells pues, tenen, els has d'estudiar.
1: Són... Però llavors han fet molta varietat.
3: Sí, no...
1: Ornitologia, el GTA.
3: Si s'assembla el que hi ha Red Dead 2, hi ha molta estona aquí per estudiar.
1: Mare de Déu.
9: I bolets, també.
3: No, crec que no.
1: Tu no treus. Això, no treus
0: quan sugui el GTA català, sí. Segur que té bolets. Aquí som molt de bolets.
1: Jo he vist un GTA de iaies japoneses avui. No sé si ho heu vist. Sí, ha sigut meravellós. Una cosa feta a mi, del Sidens, han fet una mena de vídeo de 8 minuts on es veu una mena de iaies japoneses fent com una mena de GTA... comportant-se com el GTA i fent una mena de com un gameplay de GTA. A mi m'ha fet molta gràcia.
8: Em sona molt el que ho dius.
1: A mi m'ha fet molta gràcia. No vas a dir el Burnau?
9: Sí, però no em surt la paraula.
1: Ah, llavors no ho anava a dir. Bueno, i coses... Que,
6: jo el que anava a dir amb això és que em sap greu que avui en dia costi 13 anys de desenvolupament treure-li partit a una consola, al 100%. Perquè Rockstar una vegada més ha demostrat que el tema no va de RAM o va de processador o va de gràfica, perquè GTA 6 o el que hem vist del GTA 6 no s'assembla absolutament a res del que hem vist a tota la història dels videojocs. Això és un fet, per això és l'esdeveniment que és, no?, que ha sortit a tots els medis, a totes bandes. Això de Netflix deu ser una
1: muntada
6: de diners que van pagar, però que realment tothom està pendent d'aquest joc, i el que han mostrat no sembla d'aquesta generació, sembla d'una generació futura, i ho han fet amb, amb uns recursos que avui en dia ja estan obsolets, com qui diu, saps? No ho han fet per les consoles que ven.
1: No hi ha la por aquesta típica de... hi haurà un downgrade en el moment que surti el joc?
0: No. Però el tema és que hi ha poques empreses que es puguin permetre desenvolupar un joc durant 13 anys. De fet, sí, et diria que n'hi ha una. Que és Rockstar, no?
6: Efectivament.
0: Llavors, clar, ells han anat traient coses pel GTA Online, que és el que els hi ha donat calés durant tot el temps. Perdó, n'hi ha un altre, que és Star Citizen.
6: Star Citizen també
0: és una empresa que pot anar allà desenvolupant durant anys i panys.
3: Bueno, jo no diré res.
1: Millor que no.
0: Però sí, la versió PC que comentàvem abans, abans no sortirà quan surti GTA 6. Com sempre, trigaran 6 mesos, un any, i traran una versió final que sempre és la millor versió de GTA. És la versió que tindrà, doncs, 4K, podràs anar a 60 frames o més, i tindrà totes les expansions, o tindrà alguna expansió, tindrà cosetes noves, no?
4: Sí, no, igualment després tot això rentabilitzen tornant a treure el mateix joc amb mini improvements durant quatre generacions més fins que surti el GTA 7 quan ens haguem jubilat.
3: Quines ganes de que surti GTA 5 per Play 6? Alhora que els remakes, o sigui, perquè clar, això és una cosa que és veritat, GTA 6 no sortirà online. Llavors, el que seguirà utilitzant Rockstar per imprimir diners, perquè no té altre nom, és GTA 5. O potser treuen directament l'online sol.
0: Però... jo crec que quan treguin la versió PC trauran l'online, farà l'upgrade o passaran a l'online de GTA 6, no? I crec que allà serà quan...
6: Bueno. Ja veurem. És el primer joc de la història de consola, excepte Nintendo, anem a deixar aquí un tupido velo, que el format físic no té cap
3: sentit,
6: cosa a dintre, només té un codi.
3: Fallout 76 també tenia un codi.
0: Sí, no, hi ha diversos, eh?
6: L'edició física, eh?
3: Sí,
0: l'edició física.
3: Era un disc de cartró, però amb un codi molt maco.
6: Però allò és un joc només online.
0: Sí.
6: Chan-chan.
0: Sí.
3: També.
6: Ahí lo dejo. Parlem també més presentacions que s'han fet, ja no a l'estiu, sinó s'han fet aquesta setmana, perquè s'ha fet el Nintendo Direct, que en parlarem més endavant. I ahir es va presentar, pues, Apple, no sé, suposo que estava super previst, Apple va fer un keynote, on va presentar un nou model d'iPhone, que ja es plega, que és igual al Duo. No direm res tampoc d'aquest tema, perquè al moment encara no tenim jocs per l'iPhone, per tant no tenim material, però sí que m'ha sorprès la forma que té quan l'obres. Fa un format de pantalla que és 1.10, no? Una cosa així. Llavors, clar, em vaig posar a pensar, suposo que tots, quan teniu pantalles a casa, no? heu provat de jugar a un joc, no ho sé, de consola amb mòbil, o al revés. Sí. A vegades no es veu més marge, menys marge, no sé. I això no sé com s'adaptarà a aquest tema. Però quan Apple fa una cosa, generalment marca com una tendència, veurem què passa. Això dels aspect ratio, que sempre la tele de tubo antiga, no?, la que diem sempre 4-3, jugar a jocs clàssics, sempre diem que sigui un 4-3 perquè és com s'ha de veure, perquè la rodona sigui rodona, perquè això sigui així.
3: Esclar.
6: Clar, perquè si posa un 16-9 la cosa s'estira i queda lletja. Però després un 16-9, el format de tot això. Doncs tot això és un món. I a mi m'agradaria més endavant, no dic avui, però fer un especial d'aspect ratios, perquè parlar del món del videojoc amb aspect ratios també... Té la marinera.
4: Estàs temptant per parlar de Godzilla Minus Zero, que sortirà per IMAX, primera pel·lícula japonesa que surt per IMAX.
1: Ah, sí?
4: Sí, va sortir el tràiler aquesta setmana, mare meva, com vaig cridar a casa. Jo sola.
6: Sí, perquè l'escena és... d'aquí... quant temps? Quan és l'estena?
0: És el novembre, no?
4: Novembre. Correcte, a principis de novembre.
6: Li caiem un especial, també, eh?
4: Si us plau.
6: Absolutament. Bueno, faltaria
4: podeu deixar-me a mi el micròfon?
6: Hora i mitja? Hora i mitja.
0: La deixem sola d'estudi 2.
4: Sí. Vosaltres feu aquí el programa normal, jo em quedo allí parlant sola, sí.
6: Però ahir només hi havia més coses, hi havia una cosa també de Level 5.
8: Sí, han fet un event, ha sigut aquesta tarda.
6: I què tal? Aquesta tarda, pensava que era ahir, això.
4: Ah, el Level 5 és aquesta tarda.
8: Sí, ha sigut avui a les 3, si no m'equivoco.
4: Venint a la ràdio.
6: Quasi
8: venint a la ràdio.
6: I al prompt els hi ha costat el mateix, no?
8: Sí, es veu que han presentat un munt de llocs. Un Layton, un remake, un Inazuma Eleven remake, Decapolis, Holy Horror, bla, bla, bla. 9 llocs, més o menys. I estan fent tots a la vegada.
6: 9 jocs, una sola empresa. Sí, Rockstar en fa un en 13 anys, aquest fa 9 jocs, una sola empresa.
8: Però aquests són 9, nous. Ja tenen com 5 o 6 més en desenvolupament.
6: Oh,
8: Déu
6: meu, que mal sona això.
1: No pinta bé, això.
8: I tota la presentació estava generada per IA.
1: Es no,
6: ja està.
1: Ja
6: està.
9: Ni la presentació.
8: Era la Kihiko Ino parlant, ell sí que posava la veu almenys.
1: Però,
6: està segur.
8: El seu monigote i els fons estaven generats per IA.
1: Quin fàstic. Ai, perdó. Vull també, volta.
8: I, per exemple, en el trailer del nou Inazuma Eleven, estava generat per IA i acabava en un logo que transicionava a un logo que imagino que han fet ells, però que la transició estava feta a mi, també.
0: O sigui, es veia com aquell fade que de cop i volta passa a ser una altra cosa, no? I dius, aquí els hi ha fallat la IA, no...
4: A mi això em fa molta por pel professor Layton, que portem molts anys esperant.
0: Sí, a mi també.
4: Surt ara al desembre, el 10 de desembre, si no m'equivoco.
0: Sí.
4: I, ostres, bueno, em preocupa.
1: Laia, però, jo t'he de dir que el vam veure al Nintendo Direct i el vam veure bé.
0: És el que anava a dir. Després parlarem del professor Layton, però jo el que vaig veure a mi em va agradar. Però sí, és veritat que fa una mica de por quan la companyia que l'està desenvolupant tira cap aquí, no? Dius, a veure, potser els puzzles estan desenvolupats o estan creats per una IA.
1: Aquesta presentació de Level 5 està, suposo que a YouTube.
8: Sí, està a YouTube.
1: Pues us encapçalem que aneu a mirar-ho
8: si
1: i
8: voleu.
1: Doneu la vostra opinió ja. De el que veureu allà.
0: I ara sí, venint cap a la ràdio...
1: Què?
6: No sé. Venint cap a la ràdio?
0: Estava venint i m'ha saltat la notícia que ja estan publicades les notes de Wolverine, del nou joc de PlayStation, uh-huh. L'únic exclusiu que tenen aquest any.
1: És un joc...
0: Perdona.
3: L'aguja dinàmica. Aquí és l'aguja dinàmica.
1: Què és això?
3: O el Lobezno.
0: Per mi és Wolverine.
3: El Wolverine.
0: O Lobezno.
1: El Carcallú, no? Es diu també.
0: Bueno, sí, com sigui. Hem de recordar... Hem de recordar que Sony aquest any ha tret 0 exclusius, 0 producte propi. Tindrà exclusivitats temporals, però no.
1: I aquest és l'únic que ha fet.
0: És l'únic que ha fet. L'any passat va fer Ghost of Yotei. Aquest any ha fet Saros també. És veritat, perdona, Saros va fer a principi d'any i aquest, no? PlayStation, ara en parlarem de l'estat, com està, com ha anat aquest estiu i tot el que ha passat, però no està en el millor moment, diguem-ne, no? I sobretot en tema de jocs no ha tret gaires. Doncs,
1: punts, que vull veure els punts ja.
0: Sí, pues aquest era la Insomniac, sempre ha tret 90.
1: Sí.
0: L'estudi estrella junt amb Naughty Dog és l'estudi estrella de Sony. Doncs ha tret un 77 de mitja amb Metacritic, amb notes que oscil·len del 45-50 fins a 10. Hi ha gent que li fot un 10 directament i critica moltíssim les crítiques, perquè m'ho he anat llegint per aquí, o sigui...
1: Mentre caminava,
0: anava llegint fins que m'he topat amb l'Arnau. Dic, Arnau!
1: Hola!
0: I anava llegint i la crítica bàsicament és, la història és una patata, es veu que és una patata, que han fet un joc passillero totalment, que vas de passadís en passadís, i que... Diguem-ne que l'han fet com per... diuen per TikTokers l'han fet, és el que deien algunes reviews, perquè... Vas caminant per allà i els col·leccionables, en comptes d'estar amagats, li han posat una llum que brilla perquè així sàpigues...
1: Tinta groga.
4: Gerard, no ploris.
0: No. Llavors, està plorant, eh?
1: Està plorant.
3: No. Però és que jo no va dir... Era... Jo sóc l'únic que veia que aquest joc no va sortir bé des de que van anunciar-lo.
0: Sí, sobretot perquè Insomniac no ha fet un joc dolent en els últims 15-20 anys.
3: Ja, però...
0: Insomniac són... boníssims.
3: Però és que el joc de Spider-Man funcionava perquè estava com posat en un... O sigui, el mapa estava bé i podies moure't per allà. Però és que Wolverine... Hi ha algun lloc... O sigui, específicament als còmics, hi ha algun lloc on estigui ell sempre, la seva ciutat, o... Que sigui com... Ell visqui a part d'això, perquè Wolverine, que jo sàpiga, sempre està... O sigui, sempre
0: però
3: és...
0: Però pots fer boscos, que pots escalar arbres,
3: sí.
0: Pots fer zones obertes, pots...
3: Pues
0: pots inventar-te moltes coses, però també Insomniac va fer Ratchet & Clank,
3: sí.
0: I brutal. O sigui, és que, ja et dic, tot el que fa aquesta gent és molt bo.
8: El problema
0: i a
8: és
0: mi m'ha estranyat molt.
9: Però pobre home, però no em vulgui, no, de fet.
3: Sí, però... Vull dir que...
9: Ara patia.
3: Vull dir, al final, la màgia dels Spider-Man era el anar movent per la ciutat. Més que...
0: Però el Ratchet & Clank no és un món obert, no?
3: Ja.
0: Jo trobo que Insomniac m'ha sorprès molt.
8: Sí, però
0: no sé vosaltres.
8: El problema no és que siguin passadissos, que es pot fer un lloc més lineal. És això que ha dit dels col·leccionables, que no són col·leccionables, són llums, que vas a recollir-les. Lo de la història que es veu que...
4: Li falta llums, el de cavalls de negre.
8: S'han preocupat massa, potser, en fer el lloc més accessible per a que la gent s'acabi el lloc o jugui al lloc, que per...
0: Les males llengües diuen que Sweet Baby Inc. està molt ficada en aquest joc i ha ficat massa mà.
10: Què és això?
0: Sweet Baby Inc. és una empresa... Sí, va dient que sí amb el cap. És una empresa consultora que es va crear com per defensar una miqueta doncs, les minories ètniques...
10: I què té a veure això amb col·leccionar llums?
0: I el problema d'aquesta empresa és que un cop s'hi fica en un joc molt, el joc no acaba mai de sortir bé.
10: Ah, tenen com una maledicció.
0: O s'hi fiquen massa o prenen males... No ho sé, jo no vull parlar del perquè no sé com funcionen, però Concord era fill de Sweet Baby Inc.
3: Va sortir molt bé.
0: Sí. Bueno, jo m'ho passava bé, el joc.
3: Però quan va durar? Recorda'm quan va durar?
0: Una setmana, potser?
11: Dos.
0: Llavors, bueno, podem parlar un dia de Sweet Baby Inc., però a mi m'ha sorprès moltíssim. I no sé què passarà amb Sony si no canvia de rumb.
1: Sí, perquè ahir vam estar parlant tu amb el... preparant el guió i tal, doncs... No, aquest matí, no sé si és aquest matí.
6: Aquest matí.
1: Que Sony havia dit alguna cosa de Kojima.
6: Bé, és que això ha estat una catombe, perquè... Recordem que 2022 va ser quan van anunciar...
0: Sí, primer van anunciar l'OD.
6: Clar, OD... A veure, Kojima va dir, ei, vaig a fer una col·laboració exclusiva amb Microsoft. Que serà un projecte que es diu OD, que serà com supernovador,
0: una cosa completament diferent, tal, i tothom deia...
11: Com l'odio, eh?
6: I Sony va fer una de les seves a la meva presentació vaig a fer moment cliffhanger total de només veus un directiu, que parla de... estem a punt de presentar un projecte que serà exclusiu de PlayStation, que serà superespecial, no sé què, no sé quan, i la càmera s'obre i surt Kojima. Ostres, sí, farem el pròxim
0: Bàsicament el nou Metal Gear.
6: El nou Metal Gear.
0: El que diuen és que Fissint...
6: Exclusiu per Sony.
0: Exclusiu per Sony, i era Fissint i havia de ser el nou, la nova evolució de Metal Gear, i que explotaria el cap, però a tothom, no?
6: Sí.
0: I Kojima ha donat molt bombo durant tot aquest temps, o sigui, sí. Realment era així.
6: I què ha passat avui?
8: Que Sony veia que estava a punt de treure un altre lloc exclusiu i diu, no, impossible, jo no tinc llocs. I ha dit, cancel·lem el Fissing.
0: De fet, Sony ha tret un missatge que deia...
6: És que és molt curiós, això,
0: Hem parlat amb el senyor Kojima i, bueno, hem arribat a un acord, hem parlat i seguirem els camins per separat, però ens estimem igual, no?
6: I després llavors, agafa Kojima i diu, no,
0: perdona.
6: No.
8: Ha dit, nani?
6: El traïdor eres tu.
0: Clar que ha dit, no, Sony al juny ens va dir que ja no ens donava més diners per Fissint, i nosaltres ens vam posar com bojos durant 3 mesos a buscar, i va venir Microsoft, ens va fer una molt bona oferta, vam parlar amb ells i ens entenem perfecte, i viva Microsoft. I a partir d'aleshores, cada post de Microsoft o de Xbox a Twitter, sí. Kojima li està posant cors. O
6: sigui, no, és
8: brutal.
6: No,
8: té contractat nòvio, algú només per fer això.
6: Una realitat alternativa. És que és molt fort, això, perquè Sony a les seves xarxes faci un comunicat oficial informant que deixen de treballar amb Kojima en el projecte més important que estaven tenint exclusiu, i que el següent tuit sigui un d'Asha Sharma dient, ei, estem treballant amb Kojima, i el següent tuit sigui Kojima dient, amb aquesta gent no vull saber res. O sigui,
1: també, són senyors grans barallant-se.
0: També, sí. També és que heu de pensar que segurament li ha fet molt mal, perquè estava desenvolupant amb un motor propi de Sony.
1: L'ha tingut que tornar a fer, el joc.
0: I clar, aquest motor no pot... Segurament haurà de canviar de motor, perquè estava desenvolupant amb Decima, que és de guerrilla, i llavors haurà de tornar a trobar, o sigui, haurà de canviar molta
10: teca.
3: Ara s'entén perquè Xbox ha hagut de fer fora a la meitat de la plantilla.
8: Per pagar Kojima.
0: No és veritat.
4: No deu ser barat tenir a Kojima fent un joc.
3: Aquest home té l'ego molt gran.
4: Però... I li han cancel·lat uns quants jocs al llarg de la història per algun motiu.
0: Però saps què passa? Que és apostar pel cavall guanyador. És a dir, és com si Rockstar et diu, em dones diners pel següent joc? Té.
6: Quants vols?
0: Em venc la mare, el que faci falta. Però, saps? Vull dir, perquè és una empresa que segur, o una persona que segur, que el joc que tregui, sigui bo o dolent, vendrà moltíssim, no?
6: Sí, és així. I això ha vingut a continuació del que ha passat mentre estàvem alguns de vacances, uns altres treballant, que ha estat tota l'hecatombe de Sony insistint i reafirmant-se en que el format físic s'acabarà 2028.
10: A sobre.
6: I Xbox, aprofitant per llançar de forma oficial una cosa que sí que vam dir abans que s'acabés la temporada, el Disc to Digital, li han dit, que bàsicament és una funcionalitat pel qual doncs, els teus jocs físics tu els fiques a la consola, reclames la llicència digital i mentre aquest disc no es fica en una altra consola, tens tots els beneficis del joc digital, que a més ha entrat inicialment només per insiders amb certes limitacions, com per exemple Ubisoft, Namco i Capcom, que no funcionaven fins fa dos dies. Ubisoft també ara ja està dintre del programa.
0: Sega encara no
6: tampoc.
0: Em penso que és l'única que queda, Sega.
6: Però hi ha pràcticament el 90% del catàleg de físics és compatible amb aquest sistema.
0: I tot això l'hem d'agrair a Don Matrick, que volia fer aquella us en recordeu, de Xbox One, que no podies canviar els jocs amb la gent, que no podies deixar? Doncs tenia una llicència. Cada disc tenia una llicència. Llavors, gràcies a allò, que es va, per sort, va quedar en el passat...
4: Jo sé que va ser una catombe, sí.
0: Sí, sí. Doncs, mira, gràcies a això podem utilitzar també els jocs d'Xbox.
6: Nosaltres estem vivint aquesta realitat alternativa on ara mateix la xarxa està plena de gent dient no disc, no buy.
1: No disc, no buy.
6: I gent que ha estat fanàtica de PlayStation de tota la vida dient literalment que es compraran un Xbox perquè...
0: De fet...
6: Parlo dels físics i parlo de Kojima.
0: De fet, és que treuen un vídeo anunciant la nova rentadora i li comença a dir no disc, no drive. perquè jo estic rentant roba.
3: És veritat que no està aquí. Van anunciar fa no gaire que anaven a fer com la PlayStation 1 en Lego.
6: Sí, sí. Sí,
3: la secció de comentaris d'allà també era el mateix.
0: Clar,
3: el compte de Lego, no és no vai. I jo vaig estar llegint comentaris i deien coll, per fer una altra consola sense jocs físics.
6: Perquè, sí, clar, és de Lego. És que, a més del Nintendo Direct, hi ha hagut un State of Play fa res. El que passa és que es veu que està considerat el pitjor State of Play que ha fet la seva història.
0: El State of Play era ridícul, no tenia absolutament res seu. A mi no em va agradar gens, però bueno.
1: Jo només us diré una cosa. Tenim un guió de 10 pàgines, estem a la pàgina 3, ja ha passat mitja hora del programa i encara estem fent notícies.
0: Mitja hora més.
1: Jo tinc els meus dubtes, però mira, el David no està gens content, diu que vol de sopar a casa.
0: Ens està enviant missatges d'amor a través del vidre.
1: Dani, anem al direct? Anem a Nintendo Direct.

0: Oi, estic plorant, amb això.
1: Que m'ha fet dos notes.
0: Ja està.
1: Suficient.
0: No necessito més.
2: Jo vaig plorar, us ho prometo. Estava amb la nena, què et passa, què et passa? I jo,
0: no ho entenc. Ja ho entendràs.
2: La pell de gallina...
1: Per qui no sàpiga de què estem parlant, doncs que Nintendo, no content en fer un direct després de tornar de vacances, n'ha fet dos. Un primer de Legend of Zelda exclusiu del 40 aniversari i després n'ha fet un altre de pues, les altres jocs i les altres coses que tal. I en Dani doncs, ha preparat un informe complet com a bon fanàtic de Zelda que és.
3: Sí, m'he vist
1: Bueno, digues.
3: M'he vist un parell de vegades als directs.
1: Sí, o què?
3: En normal com en japonès, per veure les diferències. I aquesta cançó que està sonant ara és la que han pujat a l'app de música, que és la de la pantalla d'inici del remake.
1: Del remake? Sí, exacte, el remake, perquè no sona igual que l'original, que ha sortit per Nintendo 64, tot i que Zelda doncs, ens han dit que ara que té aquelles coses que no ens agradaria joc parlant de té 40 anys el seu primer videojoc.
4: S'han equivocat.
1: Que jo vaig veure i vaig veure les botigues que el venien i vaig jugar-lo amb el meu cosí. Sí.
4: Encara puc dir, jo no havia nascut.
1: Correcte.
5: Faltaven dècades per sortir.
1: Moltes.
5: Una dècada i mitja, quasi.
6: Jo encara tinc el joc a casa.
1: El daurat?
6: I tant.
0: Hòstia, jo també. Jo tinc la versió japonesa.
1: Jo també tinc la versió japonesa. El daurat és que aquí a Europa vam fer aquella versió tan xula, no? Que vam fer Espaco, que és molt bonica.
0: Però per molts és el Zelda potser més especial o més...
2: El de NES.
0: El de NES. 64, perdó.
1: Ah,
0: el
1: de
0: 64. No. Estic parlant
1: del 64, del que estem... Ah, pensava que tu estaves parlant que tenies el de NES de 8 bits original en daurat.
0: No. Jo parlo...
1: Que és el que diu l'Arnau que sí que té.
0: Del que han fet un remake.
1: El remake. Jo t'he dit que aquest joc no em va agradar. Sí.
6: O sigui,
1: no trobava l'espasa i el vaig deixar.
2: Ostres, és un dels meus... És un dels jocs de la meva vida, aquest.
1: Ho crec.
2: Aquest,
1: jo no trobava l'espasa.
2: I el Link to the Past, el de Super Nintendo.
1: Aquest sí m'agrada.
2: Bueno, em vaig enamorar dels videojocs amb aquell joc.
1: Dani, com va començar el directe?
0: Bueno, com vam fer per tocar-nos la patata?
3: Per
0: que vam
3: començar
0: jugar
3: el directe, van començar amb una mena de medley, una mescla de cançons de tota la saga, començant per la sabedoria, per part de Zelda, mostrant imatges de totes les versions de Zelda, després de Ganondorf, i acabant amb Link.
1: Es van afegir instruments i més gent en l'escenari de l'orquestra, que cada cop estava més plena.
3: Sí. Després d'això, va venir Miyamoto, i ens va dir, ei, hola, sóc jo, Miyamoto.
1: No cal que faci les paraules del directe, vull dir, fem una miqueta més àgil el tema, que és una hora i mitja de programa, però no cal. Vull dir...
3: Ens va ensenyar el logo de la pel·lícula i ens va dir, sabeu com es dirà la pel·lícula de Zelda?
7: Sorprèn-me.
3: Es dirà The Legend of Zelda.
7: No m'ho crec.
4: No m'ho esperava, eh?
3: Voleu saber
4: plot
3: per...
4: twist. Plot twist.
3: Voleu saber per què? Anem a veure la pel·lícula al cinema.
4: I ja. Va tirar el micro i va marxar.
2: No, però sí.
3: Més o menys.
1: Però això ho va fer perquè sempre els jocs de Zelda últimament tenen un subtítol.
3: Sí.
4: En realitat es referia a que feia referència a tot
2: els jocs. I que ja veuríem el per què a la pel·lícula, perquè no és un sol joc la pel·lícula, sinó que...
1: A veure si serà un nen jugant al joc i recorrerà diferents jocs del joc.
0: Anirem tots a veure-la.
1: A veure si serà un Jumanji, això.
5: Espero que no. Quines ganes de que la pel·li acaba dient... I així és la llegenda de Zelda. I que acabi. I ja està.
1: I això per què?
5: Perquè és una tonteria...
3: El títol
5: es diu així. Ah. I no posen en cap moment a la pel·lícula la llegenda de Zelda o The Legend of Zelda. La pel·lícula no va dir res, ja veureu.
1: Jo no entenc per què no hi ha protestes de dir-li perquè no li diuen res, en plan, Link fa alguna cosa, no? Vull dir, sempre Zelda, però Zelda surt menys.
4: Bueno, com Zelda no fa res.
0: Haurem de veure la pel·li per saber-ho.
2: Bueno, no és veritat.
7: Amb algun sí.
2: No.
4: Jo em vaig indignar amb l'últim joc, el que estava dedicat a Zelda.
1: Sí, és indignant.
2: Però no estic d'acord perquè si no heu jugat a Ocarina of Time, ja veureu que a Ocarina of Time Zelda té un paper important.
4: Parlem d'un joc enfront a quants jocs?
1: No,
2: els últims no estan tan bé.
3: Sí.
0: Podem retomar el fil?
4: Sí, podríem.
3: El que anava a dir...
0: Perquè després van treure el tràiler...
3: El que anava a dir... Van fer primer uns anuncis abans d'això, que sigui una entrada nova per al museu, un restaurant, el típic merchandising...
4: Jocs per tirar diners a Nintendo.
1: Sí. Plàstic. Que no s'han gastat un duro, que tot és plàstic.
3: Va vindre a Onuma.
1: Quién?
3: El director de tots els Zeldas moderns, crec. I ens va dir, bueno, sí, vam anunciar fa uns mesos el remake de l'Ocarina of Time, anem a llogar-lo una mica, no?
2: I... Perquè la gent jove no entendrà com se juga aquest joc.
7: No,
2: i això és així.
7: L'han canviat.
2: Això és així.
0: Tot el que
2: li han
0: posat ensenyar...
2: un botó de saltar, que això no és
0: sí,
2: normal.
0: És que, és
2: que això no és normal.
7: Sí.
0: Anava destinat a nosaltres, els que vam jugar a l'original, en plan de, recordeu que això no va així? Així, amb aquesta veu, eh?
2: Sí, sí.
0: Recordeu vostro tiempo mozo.
2: Però en japonès.
0: Antes es jugava així. Sí.
4: Jo que no he jugat l'original, recordo quan estava veient i deia, i pots girar la càmera? Jo com, estem al 2026.
2: What?
4: Saps? Vull dir, clar, com que no es pot girar?
2: Estava,
4: I van dir,
2: estava,
4: no, és que abans no es podia.
2: Estava enclara.
0: Es pot saltar.
2: No jo, podies, per saltar havies d'apropar-te amb un voraviu.
1: T'acostes i ja està.
2: Sí, però saltava la direcció que...
1: Com ha de ser.
4: Però això igual hi ha gent a qui li ha molestat, que ho afegeixin, perquè sempre hi ha el típic...
1: Vols saber una cosa que m'ha molestat moltíssim, que em sembla ridícul? Hem afegit temps d'espera perquè tingueu la sensació de que carrega.
0: Ah, sí.
3: Això s'ha d'explicar.
1: Per favor.
8: Però fa que salti.
3: Clar.
1: A veure, Dani, explica'ns això, perquè a mi m'he quedat de quadros.
3: Poquet a poquet.
0: La nostàlgia també és esperar que carreguin les coses.
3: Primer ens van assajar això, no? Que van posar, han posat el botó de saltar, girar la càmera i a l'aigua per nedar més ràpid, com el Zelda Breath of the Wild. Girar la càmera, ho entenc. A mi saltar no m'acaba d'agradar perquè... tenia la seva gràcia anar a un...
1: Borde,
3: un voraviu i que Link saltés sol. Però entenc que és més còmode i és més actual poder saltar normalment.
4: A veure, si no podies saltar, no podies caure.
0: Però sabeu per què, no? Era així, originalment? Vale, és que tot
1: perquè, perquè Link no salta?
0: No, perquè el mando de la 64 era incomodíssim.
3: Ah, sí.
0: És veritat.
2: Ergonòmicament se't deformava la mà.
0: Era incomodíssim.
2: Però...
0: I com tu havies de tenir una mà sencera ocupada només en l'estic en 3D i l'altra mà només tenia accés a dos botons i els altres estaven super lluny, van pensar que era molt incòmode que tinguessis que pulsar molts botons per fer coses. Llavors el que van fer és un botó dinàmic, que és que el botó A s'adaptava a el que passava. Si hi havia enemics era per atacar, si hi havia una altra cosa pues era fer una altra cosa, i el de saltar van considerar que se'l podien estalviar, i per això saltava de forma automàtica.
8: O sigui, fer el comandament bé, no?
0: No, bueno, però ja estava fet. Llavors, avui en dia han dit, ostres, ara sí que ens caben els botons, sí que podem fer més coses, sí que podem fer que el personatge pugui saltar si volen saltar, i per això ho han recuperat.
2: Amb el Z, coi.
0: I lo de la càmera... La càmera es canviava, no es canviava. Els botons grocs, que clar, això, qui sigui més jove haurà de buscar-ho. El Mando 64 és molt especial.
1: Tres cuernos allà.
0: Els botons grocs, havies de moure físicament la mà cap al lateral per tocar-los i cada toc de botó groc girava la càmera a 90 graus. Era superincòmode.
2: Jo no vaig tenir problemes, jo crec que...
3: Bueno, continuem,
4: que la nostàlgia...
2: La mà es deforma... Abans era...
4: Jo crec
2: abans
4: que la nostàlgia
2: t'ho
4: fa veure.
2: Ens adaptàvem als controladors abans.
3: Continuem, que si no amb les historietes no acabarem. El primer que vam veure per els ulls és el nou estil artístic que han escollit per a aquest remake.
1: Fa por.
3: Una mica, a mi m'agrada.
1: A mi el nen em fa por quan és nen petit, és una mica de ceràmica.
3: Una miqueta.
1: És una mica Annabel, sí.
3: Jo, no quan ho vaig veure, va recordar com a una mena de fàmbula, a una obra de teatre, aquest estil,
1: sí,
3: com oníric, una miqueta.
5: A mi m'havia semblat que l'havien literalment copiat i enganxat a l'Unreal. L'havien posat Unreal 5, il·luminació a tope i pelante.
0: Això és un tema. Feia una oloreta Unreal que...
3: Es veu que ha vingut un dels directors artístics de Nintendo... I ha dit que aquest estil està molt basat en unes nines japoneses que es diuen Ningyoki, que són unes nines de fusta, i que es veu que Miyamoto, abans de fer videojocs, feien aquesta mena de nines de fusta també.
0: Anem a investigar aquest tema.
3: Bueno, el que hem mencionat abans de... Les pantalles de càrrega?
1: Sí, per favor.
3: Dintre d'una mateixa zona no hi ha pantalles de càrrega, però a l'entrar a una masmorra o al canviar del bosque Kokiri a la plana de Hyrule, sí que hi ha un
0: tall.
3: Un tall, jo crec, perquè des de fora no es veu igual el que hi ha a dins.
0: Sí, clar, perquè no s'ha fet, no estava fet.
3: No, però em refereixo...
0: És que no.
2: La llum, vols dir la llum...
3: La llum, com
2: clar,
3: està el castell,
2: al fons.
3: El castell no és del mateix tamany fora que dins. Per això hi ha aquesta, aquesta
2: transició.
4: Perdoneu, sí. Perdoneu un segon, estava buscant lo de Ningyogeki. Sí. Google només m'ensenya Godzilla. Ja, vale? Sí. Sí, jo crec que
0: tinc... Això és el teu mòbil que està trucat.
3: A mi també m'ha sortit abans.
4: És aquest estil titella. No? Sí. Com més d'això.
3: Doncs. Són titelles, però això són tan així els personatges.
4: Sí, d'aquests així clàssics que feien tipus kabuki, sí. Coses així.
2: Què més, bueno, què més?
3: Després d'una estona jugant,
0: vale.
3: Ens ensenya a un Onuma, a l'ocarina, l'objecte més important del joc.
2: Això a mi em va flipar.
3: I quan la toca diu, mira, i també podem fer això. I es posa a tallar les cançons.
0: I la Switch 2...
2: Ja, sí. Té un micro.
0: Ho sent.
2: Sí. Agafa Link i es posa a tocar la cançó allà. Dic, hola, m'he de comprar una ocarina. Sí,
0: sí, sí, pensava... La venen?
3: És que és això.
2: No està encara a la tenda.
0: Però de fet, la venen aquesta i una amb botons elèctrics per si no saps bufar.
2: Estava mirant a Amazon, mentre estava veient, estava mirant a Amazon quan valien les ocarines.
3: Això és la cosa, no només és amb la veu, també és amb instruments reals que ho detecta.
0: Clar, clar.
4: Llavors, si el gat es fica a miolar mentre estàs jugant...
2: Sí. Miau, miau.
3: També van comentar que totes les cinemàtiques estarien doblades als tots els idiomes que dobla Nintendo amb el Zelda.
0: Sí. En català! No et va sonar... No crec. No et va sonar raro, la versió en castellana?
3: A mi em va agradar, també. A mi, els nens van molt nens, m'agrada les veus.
2: Tenim ser trencada, no? Podien...
0: Què?
7: Podem demanar, no?
2: Home, perquè ja està traduït el joc.
0: Ah, que ho faci ser trencada segurament ja ho ha fet.
2: No, ja està, ja està traduït.
0: Però no l'àudio.
3: Després de...
2: L'àudio que és... Hola! Hello!
4: Listen!
2: Listen!
0: Escolta!
2: Escolta!
0: Escolti, jove!
4: Escolta, ja!
0: No, no ho veig.
3: Després d'ensenyar el gameplay, vam posar un tràiler que a mi m'agrada bastant.
4: El detall del tràiler...
0: Aquest tràiler és... Sí. Calcat el tràiler original de 64.
3: Mm. I van anunciar també que a l'app de mòbil que ningú utilitza, el Switch Online...
4: Realment ningú utilitza.
3: S'utilitza per veure les estadístiques de l'Splatoon i poc més. Que posaran una secció del Zelda Ocarina on posaran tests diaris de preguntes i també com una mena de missions...
0: Exàmens.
3: Sí, una mena de missions secundàries que pots anar a un lloc dintre del joc... Que... I si t'apropes, et sortirà una notificació a l'app i podràs fer una foto.
2: És com assoliments. O sigui, sí. Et posaran una foto d'un lloc...
0: També et diu les hores que has jugat, quins enemics has matat...
2: Sí. Però això ho pots veure amb el control parental.
0: Però això no és una mica... T'espio, però m'estàs deixant?
3: Sí.
0: Vale.
3: Jo ho accepto.
0: Estem d'acord.
2: I a més, l'altre dia vaig entrar-hi, perquè jo només havia vist d'allò de Splatoon. Vaig entrar-hi i han creat una aplicació... O sigui, és una aplicació dins d'una aplicació...
3: Sí, és una cosa.
2: Dins d'una aplicació. O sigui, com? Tu obres l'aplicació aquesta, cliques Zelda Notes i et posa carregant l'aplicació de Zelda Notes. Obres Zelda Notes i et surten les diferents aplicacions dins de Zelda Notes, el Zelda Breath of the Wild i el Tears of the Kingdom.
0: És el navegador que serveix per navegar.
2: Sí, tot una miqueta...
0: bueno, fer el que han pogut.
3: I bueno, després d'això van anunciar una cosa que... Quin mal, no, Carles?
0: Què passa?
2: Què van anunciar?
0: Bueno,
2: que surt el 5 de novembre, això ja ho sabíem.
0: Clauers, van anunciar clauers.
3: Sí, van anunciar clauers, això em referia.
2: Bueno, uns clauers...
3: Uns petits clauers, no?
2: Uns clauers, van dir tal, i uns clauers que...
0: Bé, la gent que comença a escoltar el programa aquesta temporada, que segurament hi ha gent que ho escolta ara, nosaltres quan diem clauers referem a Nintendo Switch 2.
3: A coses
2: no,
3: de...
2: O a coses.
0: En general.
2: Productes de Nintendo que els has de comprar per la web de Nintendo.
3: A coses de més de 3 xifres.
0: Més de 3 xifres.
2: Com, o uns vinils, uns per vinils exemple... de 60 euros quan no tens un reproductor de vinil, no? 180
0: euros.
2: Uns vinils de 180 euros quan no tens un reproductor de vinils, però són molt macos.
0: La mare que et
3: doncs,
0: va, xaval.
3: Molt macos.
2: Doncs sí, van anunciar una funda espectacular, van anunciar un mando pro que la gent va boja, que sí. Més et porta com una espècie de peana en el qual el pots tenir ja directament de decoració. Sí. És a dir, ja no l'has ni de tocar, et ve amb la peana perquè el posis allà a l'estanteria.
0: Llavors no jugaràs amb aquest comandament?
2: No es toca,
0: per favor.
2: Només es fa...
0: Dona gràcies que el trauran de la caixa.
2: Sí. Qui t'ha dit que el traurem de la caixa?
0: No.
2: Saps què em diu la nena amb els amigos? Em diu, papa, quan l'obriràs? Dic, filla meva, això no es toca.
4: Això és la teva herència.
3: I bueno, a mi la consola...
0: Això pagaràs l'universitat, escolta.
3: La consola em va agradar molt perquè té un petit easter egg a la part de...
2: De darrere. És preciós.
3: Sí.
2: És una zona que no veuràs mai.
3: No.
2: Però hi ha un dibuixet... Hi ha un dibuixet del, del Zelda.
1: Esteu malalts.
4: Jo vinc a portar la contrària. Us he de dir que a mi m'ha decebut la consola. Em sembla molt lletja.
2: Sí?
4: L'únic que se salva és aquest detallet. M'estan intentant fer fora de l'estudi, si us plau, ajuda. Arroba policia.
2: No, però també,
1: arroba policia.
2: Jo he portat avui una consola i també m'has dit que és lletja.
4: És que,
3: crec que no l'agrada el color.
4: Han fet coses molt xules de Zelda, però després fan coses que és una miqueta, no sé, que no són tan elegants.
2: Quina t'ha agradat de Zelda?
4: A mi m'ha agradat molt la Nintendo DS, que era negra, amb els detalls en daurat. Aquesta va ser de les meves preferides. I, de fet, jo proposo aquí, pregunta per xarxes, que posarem més tard, de quina ha estat la vostra edició de consola de The Legend of Zelda preferida?
1: No sé si més tard o no, però... Ja han passat mitja hora més.
2: Sí.
1: Del programa.
4: Hem de donar una campana, perquè cada 30
1: minuts... Sí, sí, no, de fet ens tornaran una campana, fan allò dels pip-pip de la ràdio, d'aquí uns minuts. Minuts.
2: Doncs, i a més d'aquesta consola tan preciosa, tenim...
4: Preciosa, bueno.
2: Bueno, a mi m'ha semblat molt, molt bonica, té també molts detalls, el 99% de la gent, de la població, la troba molt bonica.
3: Sí.
2: Hòstia, però...
5: estem al mateix equip, doncs.
4: Gràcies, Gerard.
2: Però no és l'únic.
4: Marxem, si compraves, junts, en fora els dos.
2: Hi ha unes quantes unitats, bastantes unitats, del joc que portaran una portada especial. Costaran el mateix, però portaran una portada especial. Quan se'ls acabin, s'acaben. No hi ha més, no?
4: Llavors estan tots especuladors donant-li el refresh per comprar-ho, no?
3: Alguns no posen una edició física especial i altres posen un codi dins de la caixa.
1: Oh, sí. Déu meu, no.
2: I altres acaben amb les caixes.
5: O sigui, que divertit serà veure com al final el joc de l'any d'aquest any és GTA 6 i un joc que va sortir fa 30 anys.
1: Sí, aquest, no?
5: No?
2: No fa 30 anys.
3: 28 només.
1: No. Ai, Carles, no. pupa.
3: Bueno,
4: llavors,
3: què
4: toca ara?
1: Bueno, canviem de directe.
2: Jo el que anava a dir és que no sé si algú ha comprat, ha pogut comprar...
3: Jo només he pogut comprar
2: alguna cosa. El joc.
3: Però el joc fora de l'Store, que no veiem les pergues espirituals. Una pena. Va.
5: Sucio hereje.
2: Jo vaig entrar, estava amb la nena, vaig entrar a les 9 del matí sense saber que el venia ni res. O sigui, jo el directe el vaig veure el dia següent. I poso a les 9 del matí, engego l'ordinador, obro això, no sé què, agafo el cafè i poso la tenda de Nintendo. Dic, a veure si està. I veig que no hi ha res. Dic, bueno, no passa res. Jugo amb la nena allà al costat, a l'estudi, no sé què, a l'oficina, jugant amb la nena. Li clico l'F5 i veig que apareix i s'ha esgotat. Ostres, ja s'ha esgotat. Vaig a Twitter a veure què deia la gent i ningú deia res. Dic, que
3: raro. És que encara no ho havien posat.
2: Que raro. F5... res, no sé què, dic, Jana, anem jugant, pum, pum, pum, jugant, apreto i fa 5 i apareix tot. Dic, comprar. No sé què vaig clicar, t'ho prometo, eh? No sé què vaig clicar i em surt, error, jo, F5. I va entrar el carrito, no veia què era, eh? Veia el meu carrito...
5: Vas agafar la cartera, la vas tirar contra la pantalla...
2: Dic, vaig, clico el carrito i comprar, continuar, error. I la Jana, què passa, papa, què passa? I jo... Jana, això és molt seriós.
7: Sigues business.
1: Estic esperant el mail de confirmació de la compra d'una Wii U.
2: I estava així, no us exagero, que l'error, vaig clicar aproximadament uns 200 cops a actualitzar l'F5.
4: Has gastat la tecla F5 i ja no
2: fins F5. Que va passar, o sigui, vaig arribar al final, continuar, no sé on s'enviarà, perquè no vaig mirar ni la direcció. Vaig clicar, potser arriba a casa ma mare, vull dir, que no sé. Vaig clicar, arriba al final, tal, i entro un altre cop, estava dins i dic, i rebo el correu, has comprat la consola? Dic, el joc.
1: Toma.
2: I vaig tornar a entrar i F5, fins que vaig aconseguir el joc, uns altres 200 clics a actualitzar, i quan el joc i dic, ja està, el mando!
1: Tu no estaves comprant, estaves jugant al Taiko no Tatsujin, però amb la consola,
2: amb la
1: web,
2: amb la nena,
1: ho has pillat tot,
2: He aconseguit tot.
1: Mare meva.
2: I tinc la sort que no s'ha de pagar, perquè fins
1: no
2: que
1: no
2: t'ho enviï. 4 dies abans no t'ho cobren.
1: Ja, mira, sí. Tu mira el teu compte d'aquí uns dies.
2: Vale.
7: He comprat 10 consoles. Sí.
2: No. És una per soci. És una
3: sí,
2: per soci.
3: Sí.
5: Estava donant-li el destre com unes patxincos.
2: I tinc fins a octubre, mitjans d'octubre, finals d'octubre, per pensar-me si m'ho quedo tot o m'ho quedo tot.
4: Vaja. Tots sabem que t'ho quedaràs tot,
1: evidentment.
4: Carles. No hi ha cliffhanger.
3: Si hi ha alguna cosa que no vols, m'ho pots dir.
2: L'únic seria la consola, és l'únic. Però el mando i el... Però és que la consola...
4: És que
2: ja la tinc. És molt bonica, però ja la tinc. I...
1: Però la farà servir? La consola de Zelda?
2: Clar, és que la faré servir.
1: pots fer-la servir, l'altra la col·loques en altre lloc.
2: La vengo, el que sigui.
1: Ah, jo no tinc la Switch 2.
2: I a més,
4: la podem sortejar a l'altra, de joc per randa.
7: Hola!
2: Home, si poseu 100 euros per cap...
4: Vale, no, llavors no.
2: El que anava a dir és que jo no sé si serà la nova versió de la Switch 2 o no.
0: No ho és.
2: Perquè hi ha rumors...
0: Nintendo ha dit que no.
2: No, és veritat. Hi ha el rumor aquest de que Nintendo ha dit que no, però...
0: És una nota de premsa, en teoria.
2: Però no, has, no, has, ja, no ho han dit.
3: Ja estan a la venda les Switch noves. Les,
0: sí,
3: de ser.
0: Sí, però
3: de ser,
0: el que en teoria va dir la nota de premsa suposada és que era la d'això.
2: Però no,
0: anterior.
2: És una suposada nota de premsa que
0: quina
2: jo no he trobat mai. Mai, saps?
0: És una invenció de la IA.
2: Podem anar molt ràpid al següent direct, perquè el dia següent hi havia un altre direct.
3: Sí, ahir va ser un... Ahir no.
1: Més ahir, Nintendo.
3: Ahir va ser un direct...
4: Nintendo que... per randa.
0: Exacte. Ui, doncs podríem sí, fer-la, aquesta, eh?
3: Va començar... amb uns quants jocs de Capcom, amb ports, que si el Monster Hunter, els que és Resident Evil, que encara no estaven, moltes actualitzacions per als jocs antics, com el Pucopia, el Star Fox, el Mario Kart...
8: Pucopia no va sortir ahir?
0: Sí.
3: No, fa mig any ja.
0: Fa molt.
2: Ahir.
3: Han anunciat la data de Layton, el 10 de desembre.
0: Bien.
2: Això era molt... Això va ser
3: i
2: clau.
3: Després el... van anunciar que estaven en desenvolupament del remake del joc
0: Yokai Watch.
3: Watch. No, Yok, Yok. AI Watch.
0: Ai, no. En sèrio, també?
4: Està
0: fent la conya.
1: També o no?
3: No, o sea, és la conya, però sí, està fent
8: la conya. És un joc de level 5. És un joc de level 5 d'aquest any.
0: No han ensenyat res.
3: El teaser estava fet a mi. Els cables de llum estaven...
2: És molt heavy.
0: Desapareixen. Sí.
2: Hòstia. Jo no sé, Laia, si has pogut veure la Layton o no.
4: No he pogut.
2: Doncs agafa només el trailer de Layton. Serà el joc amb més puzzles de tota la història de Layton.
1: Amb un senyor, a més, que firma els puzzles, una persona important que fa puzzles. No me'n recordo qui era, però deien, has fet puzzles fets per no sé qui, i era com
4: algo important. Bueno, els originals els havia fet un senyor que havia editat un llibre de puzzles que era com el més venut al Japó, superfamós, i era, o sigui, com una eminència dintre del món dels trencaclosques.
2: A mi em va agradar moltíssim el que vaig veure gràficament, i bueno, em va semblar molt xulo. I hi ha un joc que m'agrada molt, que no sé si el tenies a la llista, Dani, dels teus també? Dels...
3: Sí, aquest és nou també, fet per Bluebird Team, pot ser?
2: Sí, Bluebird Team, empresa que ha fet molts de jocs de terror últimament i que tots són molt bons.
3: El Silent Hill 2 Remake, per exemple.
2: Sí, i va fer aquell d'Xbox que a mi em va agradar molt, que era dels dos mons.
3: De Medium, no?
2: Pot ser. Medium. Doncs un joc que em sembla molt curiós, que es diu Onyx amb Y, The Dark Grip. Surt el 2027 i es veu molt bé, es veu molt xulo, i té la característica que només és portàtil, només el pots jugar en portàtil.
0: Per què?
2: Perquè amb el ditet vas descobrint coses sobre d'investigació...
0: Que la Switch és tàctil.
3: S'han acordat.
0: Ostres, gràcies.
4: Point and click literal, no?
0: Literal.
3: Just avui abans ho has comentat tu i jo. Sí, tinc un joc per a ti, Rafael.
0: Sí, ja ho sé. El vaig veure i vaig dir, coi, i a més amb una nota baixa en el vídeo que posava, aquest joc només funciona en versió portàtil.
2: Tal qual.
0: El pots col·locar...
2: I es veia molt xulo, es veia com si fos en tercera persona, igual que els jocs de Bluebird Team, però que a més tens algun tipus de poder o habilitat per poder fer altres coses.
0: Bien, m'agrada. Aquestes coses m'agraden, aquestes originalitats m'agraden molt.
2: El millor joc, no sé si el tens també, jo crec que sí, no? El millor joc del direct.
3: Però abans d'això, vull comentar que he dit que vaig anar al direct japonès per veure els jocs, no? Doncs hi ha molts més jocs del que m'esperaven que només han sortit al direct japonès. Entre altres, el Touhou, el Minecraft Dungeons...
0: Un Touhou?
3: Crec que és nou. Crec que no és un remake, crec que és nou.
0: Parla d'un expert.
3: Crec que és un remake, sí.
4: El Gerald t'escolta.
3: Sí. Jocs que no han estrenat aquest, el Dungeons, el Dragon's Dogma... Un joc que només eren caràcters japonès i no sabia de què anava.
2: Un dia ensenyarem els guions, perquè m'agrada molt aquesta
0: pàgina. No, sí, pàgina 5.
3: Un d'apostes de cavalls amb un 2 darrere, així que imagino que és la seqüela d'un joc que ja existeix.
4: Al Japó els encanta, sí. Algun de pesca, perquè és el que falta.
0: Cavalls per randa, Japó per randa.
3: Un nou Katamari, o no sé, ponia Katamari i alguna cosa més.
4: El reviso jo, si voleu.
0: No està informant bé aquest noi, eh?
3: El
8: Mahjong Katamari.
3: Un que es deia Anomalith, que aquest m'ha agradat, com es veia. Un fighting game del Kimetsu. I també han tingut la seva pròpia ronda de llocs.
0: Tira.
3: Dic merdillocs.
1: Ai, que duren ets?
3: Que és el Dynasty Warrior, que no sé què, no sé què, Missiles 5, perquè he entès que deien Missile 5.
1: Bueno, deixeu estar, que el japonès tampoc jo, de l'esquadra.
2: Jo el que crec que és que vam veure un direct amb moltíssims jocs d'altres companyies, jocs que han sortit a PC, a Xbox, al Kingdom Come Deliverance, per exemple, i crec que és molt interessant com aquests jocs que era impossible, impensable veure'ls amb Switch, els estem veient amb Switch 2.
1: Mm-hmm. No podia del Peggy a la Switch.
2: Comença a ser una plataforma que pots tenir com a, abans tenies la Switch com a acompanyant sí. d'una plataforma principal, i ara Switch 2 s'està consolidant com una única plataforma.
1: Va, el joc, Carles.
2: Metroid Ravenous. Em va encantar.
1: Pregunta, és espanyol o no?
2: És sí. espanyol.
1: Bien, perquè ho han fet molt bé amb el Metroid Dread.
2: Sí, però jo l'he vist un canvi brutal.
3: Té molt bona pinta, sí.
2: Metroid Dread em va... Em torna boig.
1: A mi em va encantar.
2: Em va encantar.
1: No vaig matar el dolent.
2: Era molt... Jo sí.
1: És que em maten els dolents a mi.
2: Doncs... Em va encantar, però era molt similar als anteriors, no? Als clàssics.
1: Jo m'espantava molt, eh? Jo amb els sí, altres però, no m'espantava amb aquest, sí.
2: Però vull dir a nivell de ritme...
1: Sí,
2: de,
1: sí, sí, perfecte.
2: Aquest és molt més ràpid. Jo l'he vist molt més ràpid i tens una habilitat... El moto, el lema del joc és menja o...
1: O seràs menjat,
2: no?
1: L'emotiva està molt bé.
3: I
2: llavors tens aquesta habilitat que es veu que podrà, Samus podrà com absorbir a altres bitxos, no?
1: Per favor, quan et treuen aquest? Han donat data o no?
3: Sí.
2: Sí.
3: El 28 de gener.
2: Ja el tenim aquí. I la versió col·leccionista es veu que està esgotada. Més també, de camí sí. a la ràdio.
1: Segona mà. Ja sortirà de segona mà.
3: A mi m'ha agradat molt això de que Samus és com torna una bèstia feral i es comença a alimentar dels seus enemics.
2: També vaig veure un RPG que això ja és més un RPG que és més una miqueta el que ens agrada al Dani i a mi, que és Eternal Anima, RPG clàssic. No puc dir res, és el de sempre, però sí. M'agrada.
3: A mi em va recordar una miqueta els remakes del Final Fantasy per a la 3DS.
2: I inclús aquesta tecnologia 2.5 que tant li agrada al Rafael, també.
3: Però a mi m'agrada més això perquè no. sí que són sí. models...
2: I a més no és el, no. No és el motor de Square. No, sí. És un altre, saps?
1: El Top Traveler, no, por favor.
2: No. Té el rotllete de 2.5, però no té res a veure amb Octopath.
3: Sí, són chibi, més.
2: I la gran sorpresa de l'event, a part del Metroid, va ser
3: Persona,
2: Kirby
3: no?
2: and the World Beyond.
1: El Persona, de
2: Persona, vam veure el mateix teaser de sempre, el títol.
1: Sí, són peces.
2: P6.
1: I aquí dona gràcies.
2: No, em penso que van afegir a sota Persona 6.
1: A gràcies.
3: Sí, crec que sí.
2: Em penso que és l'afegitó d'aquest, el segon extra.
0: Però ja ha deixat de ser una gràcia, això, vull dir. Lo següent és que ho treguin per les neveres.
2: Lo següent serà...
0: Un imant. Microones, per... No sé, és que està sortint a totes bandes.
2: Potser el següent t'ensenyen un frame del joc i s'acaba. Bueno, Kirby and the World Beyond, que és una espècie de Show de Truman, però amb Kirby.
1: Que
2: en
1: sí?
2: El qual,
1: sí total, jo te ho vaig pensar.
2: Total.
1: Perquè l'espasa trenca el cel, se li clava.
2: Sense voler, no? I fa un forat.
1: I queda això, és el Show de Truman, allò quan arriba al final del...
4: Ui, de l'escenari. Bueno, no, té massa anys.
1: A veure, això va així. El sexto sentido ja no. Es pot parlar. Del Show de Truman es pot parlar.
2: Bueno, tot pel·lícules parlar. De la dècada anterior, no?
8: Dècada?
1: Sí. Ai...
4: Del mil·lenni.
8: Potser t'oblides d'una S al final.
1: Segle.
8: Hi haurà jovent que no ho sabran.
3: Té molt bona pinta el joc.
1: Té
2: bona pinta,
1: no?
2: Té bona pinta, sí. A més, els Kirbys són divertits.
1: Però no és un Kirby.
0: És un Kirby en 3D.
1: És un Open World.
2: És un Kirby 3D. Bueno,

0: Sí,
1: jo em quedo amb que la nena ens traicionava.
2: La nena ens traiciona, sí. Evidentment. Evidentment.
3: Sí, tot joc que tingui una nena jo, sempre...
4: Jo, o la nena mor o ens traiciona.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Jo us recordo que veu fallar en Pragmata, eh? Però bueno, aquí us ho
2: deixo.
0: Spoiler! Home, spoiler!
1: Encara no ho sabia!
0: Sí, no? Ja, ja, han passat, bueno. Ja han passat 10 anys.
4: No, no, no. Pragmata va sortir ahir, també.
0: A veure... Jo crec que ja està, no, de direct?
2: Bueno, molt indignat.
1: Van dir que l'any que ve és el 35 aniversari de Kirby, que farien coses.
0: Trauran aquest joc, a l'abril.
1: Sí.
5: Edició de Switch.
2: I coses de plàstic i un restaurant. Sempre, sempre. Sempre.
0: Un amiibo de Kirby, un amiibo de Kirby, a mi em mola, eh?
1: Sí,
0: una bola rosa. Però...
4: Gordo, gordo, gordo.
0: I jo crec que amb això podem passar a xarxes, no?
2: Vinga,
1: hauríem.
2: Endavant.

0: Doncs ens han dit coses a les xarxes. Ara ho vull recuperar perquè en el guió no ha sortit massa bé i han sortit una personeta que ens ha dit: ostres, que ens deixeu tot l'estiu sense joc per randa, i què faré, que us he escoltat tots els programes. I m'ha fet molta gràcia que ens diguin
1: aquesta cosa. Moltes gràcies.
2: Sí,
0: m'ha fet molta il·lusió. No, espero, no sé quina xarxa era, no sé si era Blues, que era Twitter.
3: És Twitter.
0: Doncs hem acabat Twitter. I a part d'això, també anunciar-vos, bueno, el que hem dit abans, que l'Aia ens ha fet un logotip nou, superbonic, per tenir en el joc per randa a partir d'ara, i que és aquest que, bueno, si mireu a xarxes socials ja el teniu reconeixible, aquesta JXR i unes zones de ràdio pixelades precioses. Moltes gràcies, Laia, per aquest super logo. Li traurem més suc. No saps tu, ja podem fer tasses, samarretes. Espero que no vulguis un realtis massa car.
4: Una Switch 2.
0: Una Switch 2, per favor. Jo, fem un vinil i enganxem a la Switch.
1: 180.
0: 180 què?
1: Euros.
4: No, això és el vinil de música.
0: No,
4: això...
0: no, jo dic un vinilet d'aquests de seguir tal.
1: Ah, és que m'he imaginat un vinil amb el logo, eh?
3: Sí.
0: No, però això serà amb les teves cançons.
1: Ah, vale.
0: Ah, sí, hem de fer l'LP.
2: Amb les falques a darrere, no?
0: Amb les falques, sí, la cara de bé. Ja m'he recuperat. És de foc i llum a tot. No, al revés. Foc i fum a tot, perdó. En Miquel Doc diu: joc per randa, ara he escoltat el darrer programa i em deixeu més de 15 dies sense programa. Del que heu jugat, miraré d'agafar alguna idea. Bones vacances i salut. Maco.
1: Molt maco. Des d'aquí una abraçada.
2: Mira. Una abraçada, sí.
0: Això va ser el 14 d'agost, però esclar, fins avui no l'hem...
2: Pues esperem que hagi gaudit dels jocs que va escollir.
0: Doncs sí, i explica'ns-ho. Explica'ns-ho, Miquel, a veure quins has escollit i quins has jugat finalment, que ens faria molta gràcia saber-ho, de que, bueno, tenim recomanacions que la gent els agrada, que això està molt bé. I què hem dit abans? Que aquesta setmana a xarxes volem fer una pregunta, però que vingui en foto, no, Laia?
4: Sí, compartirem fotos d'algunes de les consoles de Nintendo, edició especial de Zelda, perquè voteu quina ha estat la vostra preferida, a veure qui guanya aquí. I si ens en deixem alguna, compartiu la foto. És que n'hi ha hagut unes quantes.
0: Suposo que hi ha la 64.
2: Ja hi caben.
0: Ja 64, no sé si va haver un especial de 64 de Zelda. De Pokémon sí, que tenia els mofletes vermells.
2: Sí.
0: Aquesta era molt mona. De DS segur.
4: DS, DSi crec que també, 3DS, 3DS XL. Aquestes crec que van tenir totes alguna versió.
1: Jo he portat aquí la 3XL.
0: La Wii U també.
2: Sí.
0: Wii, no?
4: La Wii U sí, que aquella era de les boniques, la Wii U.
0: Ah, la que s'ha equivocat el Carles, sí, que ha comprat per error.
4: Exacte.
0: En la web, a part, sí, el que ha dit el Dan.
2: La Switch OLED també va tenir una edició especial de Zelda, sí, de Tears of the Kingdom, que és la que tinc jo. I ara la Switch 2.
4: La de Wii U.
0: Cada Wii U és molt xula. I ara les Switch 2, doncs a veure què.
3: Jo tinc, bueno, una segona pregunta, és per un amic.
0: És per un amic?
2: Sí. Per un amic.
3: Si anéssiu a comprar un reproductor de vinils, qui no s'agafaríeu? Qualitat, preu, dic.
0: M'agrada perquè diu reproductor de vinils i no li ha dit la paraula que li ha de dir, que és com s'ha de dir, Arnau.
5: Tocadiscos.
3: Bueno, això, un tocadiscos.
0: Exacte. Tocadiscos.
5: Alguns deien tocata.
0: Tocata. O comediscos, però això és un altre tema.
5: Doncs això
1: és un model concret.
0: És un model concret.
2: O gramòfon.
0: Gramòfon.
1: Jo anava a dir...
3: Us
1: prometo que jo anava a dir gramòfon. I quan dic tocadiscos, dic això és català.
5: No, gramòfons són els de discos de pedra.
3: Doncs bueno, això, un amic
5: no,
3: meu...
5: No els vinils.
3: Un amic meu pregunta per això, però algun tocadiscos.
0: Amb Bluetooth? Com ha de tenir Bluetooth? Però sí, n'hi ha amb Bluetooth.
1: Sí que n'hi ha, sí. Sí,
5: jo en tinc un que té Bluetooth.
2: És que fantàstic. Si no, ja en pots tenir altaveus per enviar.
0: Exacte. Doncs, joc per randa, us veu a xarxes socials, estem a tot arreu, Instagram, Blue Sky, a Twitter, i doncs això, quina és la consola de Zelda, que, d'edició especial de Zelda, que ens agrada que fem Nintendo, posem

0: a Joc per Randa. Oh, algú ha reconegut el temazo? No?
1: Sí.
0: No.
1: Sí.
0: Sí. Sí?
2: No, sí, però és molt xula.
0: Així m'agrada. Doncs és del Sea of Stars, de Nintendo Switch, el joc que m'han regalat aquest estiu, i me l'he patat. He arribat fins al final. Li faré una anàlisi sencera de la vaga.
3: Però t'han regalat alguna més, no?
0: Sí, sí, m'han regalat més coses, que ara vaig. De videojocs, m'han regalat més coses. Però bueno, aquest Sea of Stars, he de dir, tot i que està fet amb Unity, està molt xulo. Està molt xulo. Li dedicaré un especial un dia d'aquests, més endavant. I també m'ha regalat una key, perquè això no és un joc físic, és un joc amb una key, del Baldur's Gate.
2: Oh.
0: Un Baldur's Gate, que vaig tenir molts problemes per poder-lo posar, perquè ocupa no sé quants
3: un Cristo i mig.
0: Un Cristo i mig de giga, vaig tenir que fer lloc al disc dur, i que això no m'hi cap aquí. I per què volen tants gigas?
1: 60, 80? Però
0: 180, em sembla.
4: No, 100, 100 i alguna. Però cada giga és
0: una
4: or.
0: Una borrada.
4: Sí, cada giga és or.
0: Una borrada. Això
4: pesa la pena.
0: Llavors, m'he de posar un dia a sentar-me de dir, va, anem a dedicar-li 3 hores al Baldur's Gate, suposo per fer la fitxa de personatge.
1: Exacte.
0: Després, sí. Després ja veurem, perquè m'han dit que és un Dungeons and Dragons com
1: sí,
0: puríssim.
3: És el més semblant. Sí. És el més semblant.
0: Bueno, pues ja li donarem tela.
3: Està molt bé perquè està fet amb 5a edició. Llavors, així ja...
0: No entendré una merda.
3: No entendràs res, diràs, aquesta merda per què no funciona així?
4: Tu deixa fluir. Si mors i si...
0: Però ja aniré, vale? ja veuré. A veure què tal, però li he dedicat temps. Però és que m'he trobat un DLC del Sea of Stars, que és gratuït a la Switch, sí. I també l'estic continuant ara. Per tant, encara tindrem més tela.
1: Perfecte.
0: Li passo el torn a Laia, que ha estat a Japó aquest estiu.
5: Encara no puc dir molt. Puc dir alguna cosa, però sí.
1: Un teaser.
5: Mini teaser. Laia i Godzilla al Japó.
0: Sí. Yeah. Laia i Godzilla in the Japan.
5: Sí. En les properes setmanes podré explicar una miqueta més. M'encantarà compartir-ho. Però sí, he viscut l'aventura de la meva vida.
1: Vaig a dir jo alguna cosa per fer una miqueta aquí de hype.
5: Vigila, que
0: vigila
5: no pot dir gaire.
0: La
1: Laia porta unes setmanes preparant-se per ser futura influencer. Està fent un munt de contingut, està gravant-se vídeos, està gravant-se ella parlant, mirant a veure on col·loca les càmeres.
5: Déu meu, quina vergonya.
1: Té un micro d'aquests que porta la gent ara que li enganxa les coses per parlar.
6: De Caipirito, no?
5: No em suporto.
0: Si no,
5: no em suporto.
0: Tens un dron? Que et segueixi per anar-te gravant.
5: Tinc una gata que em segueix.
0: Posa-li una càmera.
4: Bueno, sí. Compra't el robotana. Compra't el robotana que té una càmera i et pot anar gravant.
0: No heu vist? Hi ha un que flota ara, que et poses així i et flota, sí. I et va seguint.
4: En sèrio?
3: Sí. No, i no necessites res més que el mòbil per encendre'l.
0: Sí.
3: Me'l vaig trobar a la feina un dia, em vaig quedar flipant.
0: Per què tal? Bueno, no vull saber-ho.
1: En qualsevol cas, un dia us despertareu, veureu com de cop i volta la Laia té una sèrie de xarxes parlant de Godzilla.
5: Jo el que us diré és que de mentre, si no l'heu vista, que mireu Godzilla Minus One, és la millor pel·lícula per entrar a l'univers de Godzilla. Va guanyar un Òscar a millors efectes visuals el 2023, o sigui, per favor, comenceu per aquí. Godzilla per Randa.
0: Godzilla per Randa, secció nova d'aquesta temporada, estic claríssim d'això. Hauríem de passar també el torn ara al Neo, però el Neo no ha vingut perquè... No sé, s'ha estat jugant a cartes.
3: Cartes
0: però
3: i el que està fent ara, Joan
0: Expedition. Que ha obert l'Expedition 33
3: ha
0: dit que li ha agradat.
4: Ens va dir, ara ho entenc tot.
2: El menú li ha agradat.
0: No,
2: crec que això no va dir.
4: Va dir una cosa així, eh? Ara, sí, veus que sí? Sí. Va dir una cosa així. Ara ho entenc tot.
0: Quina
4: meravella, tenia raó.
0: Soc de la secta.
2: També va dir que...
4: Gràcies, 33.
2: També va dir que el lloc se li va tancar i que no tornarà a jugar fins que sigui hivern.
0: Per què?
2: Perquè l'ordinador se l'escalfa.
4: Està massa calent.
0: Hola! Pobret! Té que jugar a l'hivern perquè se l'escalfa l'ordinador. Que fort.
1: Que bufi.
0: Seguim una mica la línia del que tenim per aquí. Dani.
2: Jo?
0: Què has fet aquest estiu?
1: Què has jugat?
0: Bueno, aquest t'has acabat i què has jugat? Rapidit.
2: He començat una run que li diuen els joves al Fire Emblem Three Houses per preparació del Fire Emblem nou. I... Ho he tornat a començar des del principi, la mateixa ruta que ja vaig jugar fa 6 anys, quan va sortir, perquè no la vaig acabar quan vaig jugar per primera vegada. Vaig arribar fins a l'últim combat, el vaig jugar quasi fins al final, vaig perdre i vaig dir, demà continuo, i no vaig continuar demà mai.
0: 6 anys després, sí. La venjança.
2: Clar, estava a la partida ahir i dic, ostres, no puc començar des d'aquí, no m'entraré de res.
0: Començo
2: des del principi i dic, és que aquest és el personatge que m'agrada. Ho tornaré a fer amb aquest personatge.
0: I t'han matat.
2: Jo he guanyat aquesta
0: vegada.
2: També he jugat al primer Kingdom Hearts.
0: De Play 2?
2: Bueno, en PC, en Steam.
4: La versió remaster 1, sí. Más 3, més 4, més 5.
2: La 1.5 Final Mix.
4: És que li diuen alguna cosa així, eh?
6: Alpha Plus. Sí, es diu 2.5 Final Mix.
4: Imagina't quan surti el següent, no sé què, trauran... Què?
2: No he entès el final. O sigui, està el sol ahí, oh, que tis! I música de fons.
1: Has de ser emo per entendre-ho. No,
2: ja, no té més. I he estat jugant al Big Walk amb el Noel.
1: Aquest és el del pato, no? Sí, que tenen aquella forma estranya de...
2: Sí, dels creadors de l'Untitled Goose Game. Mm-hmm. Que és de caminar per una isla fent puzzles. Està bastant guai.
1: Mola. Sí, sí. Mola, mola, mola. Javi!
6: Oia!
1: No pot ser.
6: De què?
1: Què has jugat o què t'has acabat?
6: M'he acabat l'Expedition 33. Ja, A veure, jo també dic el mateix. Ara entenc perquè ha agradat molt. És molt, molt xulo. Ho vull apretinar, però vaig veure alguns assoliments i vaig dir...
4: Tu pots.
6: Sí, clar. No. Passo.
4: És possible, és molt satisfactori.
6: No. Mira, és que hi ha justament una cosa que no m'ha agradat i és que han posat els típics jocs que posen els RPGs, no? Que has de fer plataformes. I és horrible perquè la manera de moure és... tetrapègic, és que no puc.
5: I l'assoliment a l'aconseguir, o sigui, el que et dona al fer-ho, tampoc.
4: És un banyador, per favor. Qui no vol un banyador?
6: Ara bé, he de dir que vaig estar una mica a punt de deixar-ho una estoneta, perquè el joc té diferents girs de trama, i quan estava jugant vaig dir, ostres, aquest no m'ha agradat massa, llavors no puc pagar molt, perquè si no s'espoies, però ho vaig estar a punt de deixar una miqueta. Després em vaig comprar a jugar Spell Rock, que és una altra sèrie d'Spire, però amb daus i màgia i tal.
1: Això és vicio ja, eh?
6: Això és una mica vici, sí.
1: Vicio.
6: Ho admeto. I després he tornat a jugar el Hearthstone, que no jugava des de fa com 7 o 8 anys.
1: Aquest és aquell de cartes...
4: De Blizzard.
6: De World of Warcraft.
1: Del mundillo. Hòstia.
6: I està força bé. Ho han millorat molt, ho han fet molt bé. I, de fet...
1: Però és com el LOL, no? Vull dir, en el sentit
6: de que
1: hagi vicia, en el sentit del LOL, de no s'acaba mai i vas pujant categories.
6: No necessàriament. No? És que el LOL és molt més tòxic, llavors és diferent, perquè estàs jugant amb gent, és molt diferent.
4: Aquest és... Jugues tu sol contra algú.
3: Bueno, però és de cartes.
4: Sí.
6: I, de fet, pròximament, justament parlen... Ara tanco, parlen justament de Hearthstone, que crec que aquest cap de setmana hi és a BlizzCon. Mm-hmm. Que portaven 2 anys,
1: Arnau,
6: que no deien res.
1: La BlizzCon.
3: L'haurem de veure.
6: Portaven com 2 anys que no deien res, ni feien res, i aquest any com que ha sigut de... Bueno.
1: És aquest de setmana?
6: Sí.
1: Nen.
3: Hem de comprar crispetes.
1: Va. Fot-li. Fotem. Que s'acaba per veure'l. Carles, tens un minut per dir tots els jocs que hi ha en aquesta llista que hi ha aquí sobre el guió.
4: Tinc com 20 jocs.
1: Ah, no,
4: a veure,
1: hi ha 20 també. Perdó.
4: Diré...
1: només diré 3.
4: He jugat molts jocs. A veure, els nombraré: Miugenics, Esoteric Ep, que ja els vam dir.
5: Necessitem mitja hora més de joc.
4: Tides of Tomorrow, Farlands, Keeper, un altre cop me l'he passat de principi a fi, i si ho sé, després de lo de Tim Schafer no ho faig. Dench Attack, Anomaly President em va sorprendre molt gratament, és un beat'em up molt clàssic, van treure un que es deia Anomaly no sé què, també, que era l'anterior d'aquesta companyia, i és molt divertit, és un early access però funciona molt bé. Si us agraden els beat'em up, recomanat. Restore Chilled Electronic Repairs, aquest dia us el vaig comentar una miqueta, que és
1: sí,
4: el de desmuntar, m'ho he passat molt bé, molt relaxant. Kill the Shadow, un joc en plan aventura gràfica on has de deduir coses, deduir, per exemple, un assassinat que ha passat, tens un mapa mental i has d'anar connectant proves, a mi m'ha agradat molt, molt xulo. Ledgerbound també em va sorprendre molt, per amants dels tàctics, estil Fire Emblem, és per adults, no té el toc Fire Emblem, sinó que és per adults, hi ha converses molt divertides i amb veus molt interessants, com la de Ben Stark, per exemple, molt recomanable també. Lego Batman.
1: Següent.
4: Lego
1: Batman.
4: Cloud Gaze és un joc de Devilish Games, que és un joc experiència, és per relaxar-te, és per mirar núvols i trobar formes als núvols. I vas clicant les formes. I són núvols realistes i és molt relaxant. És molt relaxant.
2: Jo crec.
4: Slumber Realm, que aquest li passo directament al Javi, perquè és com si fos un Slade Spire.
6: Oh, no.
4: Però en plan, anys 90, em penso que han sortit l'Early Access, però em van donar una clau perquè per fer una preview, i és molt xulo, pots decorar l'habitació amb coses dels 90, és a dir, de fa 10 anys o així, i tens daus i coses... Està molt bé, li fa un gir. Què més he jugat? Grim Trials, Beast of Reincarnation, que ja en parlarem, segurament també el Dani l'ha jugat.
2: No he jugat.
4: No, doncs pues la setmana que ve en parlem. Gears of War Idei Beta, que és un joc que s'havia de provar i que segurament el Dani nombrarà en uns segons. Heroes of Might and Magic Golden Era, que és com el Heroes. Omea, que és un joc fet a IA que és interessant i que vull parlar algun dia.
1: Anàlisis aviat.
4: Exacte. Nighthawks, que és un joc que sortirà el 22 i no puc dir gaire del joc, però que és, està molt xulo. I l'últim, que també portarem una anàlisi un dia d'aquests, que és Blood of the Dawnwalker, que és molt bo. M'ha recordat
0: molt
4: a
0: bo.
4: Witcher, el primer Witcher, que era un joc tosc, bueno, que tenia moltes aristes, però amb un fons molt bo i amb una història molt bona. Dani!
1: Mare meva, tu!
4: És que, clar,
1: després de tot això queda fatal.
5: L'estiu del Carles dura més que el de la resta. Bueno,
4: jo mirem no, les ulleres. Mirem
1: jo
4: les ulleres.
1: No tinc vacances. Jo no he jugat a tants jocs. De fet, un dels problemes per qual no he jugat a tants jocs és que he tornat a jugar al Diablo 2 amb uns amics.
4: Llavors,
1: i això és un pozo d'hores. Però, evidentment, he gaudit molt del Genshin Impact, encara l'estic jugant, perquè és aquest joc que el que puc anar tornant de tant en tant en qualsevol moment sense cap problema per treure'm un somriure i ja està, i gaudir.
4: No et passa que quan tornes a tornar a aprendre com van els mandos?
5: No,
4: jo
5: no.
4: Torno i dic, ostres, com saltava.
5: Els 200 controls que té, no?
1: Sembla que m'està semblant suficientment intuïtiu, que ho tinc com molt interioritzat. És molt Tony Hawk, una vegada ho aprens, és com, ja està, ja ho tinc, no? Després, el Halo Campaign Evolved, evidentment, perquè havia de provar el remake del primer Halo. He de dir que no l'he gaudit tant com pensava que l'anava a gaudir. El recordava millor, no sé, bueno, era una altra època.
4: Era una altra època.
1: Clar, no em vaig tan bé, crec. I el Beast of Reincarnation li volia donar l'oportunitat que es mereixia perquè demostra que Game Freak pot fer coses si els hi donen temps i diners. I me l'he passat sencer i m'ho he passat molt bé. Ha rebut hòsties per totes bandes, però m'ho he passat molt bé.
4: No estic tan d'acord amb aquesta afirmació.
3: Si us sembla, si et sembla trist el fet de que tu has jugat poc, jo no he jugat a res en tot l'estiu que he estat treballant. O sigui que... Sí. Vull dir, el màxim que he fet ha sigut entre la jornada de 12 horetes que tenia quan feia l'horari partit, pues, quan arribava a casa, si no m'adormia a la siesta, jugava al GTA Online amb un amic.
1: Bueno.
3: Hora i mitja, o així. Cada dia.
1: Hora i mitja està bé.
3: Bueno, és poquet.
1: Tens de pantalla,
0: però un nen com tu està bé.
1: Uau. I quina millor manera d'acabar, no?
7: Maravillós. No, no, però jo vull, abans de marxar, volia presentar una secció que anirem fent al programa. Si us plau.
1: Cinema Parranda. Resulta que el cinema... El Dena que té una cara flipant.
0: Home, clar, això...
1: Hem de parlar de cinema, perquè aquest any i aquesta temporada s'estan amb moltes coses que tenen relació amb els videojocs, però a patades, evidentment, el Zelda i altres històries. Per començar, la setmana que ve ja s'estan al Resident Evil, la pel·lícula nova que segueix un senyor que va per Raccoon City, però no té res a veure amb els personatges de Resident Evil, ja vull veure això. I res, doncs farem aquestes coses, presentarem una miqueta videojocs que tenen a veure amb pel·lícules i coses que acaben passant en aquests dies. Qui ho ha patat aquest estiu, només ho diré ràpidament, ha sigut Spider-Man Brand New Day. Ha anat moltíssima gent al cinema a veure-la. No dic res de la pel·lícula, Carles, no dic res, que et tapis les orelles, no explicaré res de la pel·li. Simplement ha tingut molt d'èxit, ha venut molt, bueno, ha fet molta taquilla, ha fet moltes coses, i que això, pues, que començarem a parlar una miqueta d'algunes pel·lis que s'estan.
0: Heu vist el tràiler de Street Fighter 2?
1: Sí. Sí. És tan dolenta que dona la volta.
4: Té molt bona pinta.
1: Vull anar a veure això.
8: Té molt bona pinta.
1: Sí, està. És...
8: Jo vaig aplaudir amb les orelles.
1: Només em falta Jackie Chan per allà.
0: Heu vist Mortal Kombat 2?
1: No.
0: Veus? Jo sí. Doncs no cal.
1: Sí. No cal. Vaig veure la 1 i la 2, totes dues juntes, i la primera bé, la segona es van oblidar d'algú que era important a la primera i van dir, pa què? I van tirar milles a fer combats sense cap mena de sentit.
8: No, amb la nova té pinta que hi ha una mica de carinyo.
1: A l'Street Fighter...
8: Sí, ja ho veurem.
1: Sí, jo crec que sí.
0: En parlarem.
8: Té aura.
1: I també han anunciat la nova...
8: No diguis això!
1: Oh, Déu meu.
5: Six Seven.
1: I també han anunciat la nova de Sonic.
0: Sí, no, quarta ja.
1: No, no, tindrem moltíssimes pel·lis per parlar aquesta temporada.
8: Crec que sembla que hi ha sèrie de World of Warcraft.
1: I de Golden Axe, d'animació.
2: Crec que el desembre surt la de Angry Birds, també, no?
1: També! Déu meu. I la pel·lícula de Legend of Zelda... Se viene.
0: Ple de videojocs al cinema.
1: Sí, Godzilla minus 0.
5: Gràcies.
1: Sí, evidentment. Un dia hauríem de parlar tots els jocs de Godzilla.
5: No dic res, t'he mirat i ja sabies
1: que
5: no
1: m'ha dit. És que amb tot això tenia sentit tenir una secció específica de cinema, evidentment, ara que tenim més temps.
0: Sí.
1: Però i que necessitem encara 30 minuts més.
0: Exacte, però va, seguim. Exacte. Això que no s'ha sentit, mitja hora més i encara ens faltarà temps. És que la Nou ens volia explicar una cosa de grans i volíem fer-ho abans de marxar.
1: Molt trista,
8: no,
1: de fet.
8: No, així, rapidet. Te'n recordes de la Neo Geo?
0: Sí. Tens un mando aquí sobre molt maco de l'original.
8: Que maco, que maco.
0: Fa clec-clec, espera, això.
1: La què?
3: Un momentet, un momentet, però és que no tenim molt de temps. La què?
0: Neo Geo, una consola, el Rolls-Royce de les consoles dels 90.
8: Res, així molt rapidet. Es veu que hi ha una empresa, Playon, doncs que havia de treure aquesta consola, però s'ha retrasat un any.
0: Un any?
8: O gairebé un any, i tota la gent que havia pagat ja la precompra està catrina per la xarxa.
0: 800 euros.
8: 900, sí. Però amb 10 jocs.
1: Sí, recordeu que ho vam parlar en un programa...
0: Que jo encara no em crec que hi ha allà dintre. Ho he de veure.
4: Fins que no surti...
0: Pues no, era un any.
1: Tu creus que llavors s'ha adreçat precisament perquè potser no...
0: Diuen que és per components, no?
8: Podries... Això diuen.
4: Home, però si els hi ha passat el mateix que Steam, amb l'Steam així pot ser.
8: Doncs sí, sí, té molt de sentit. Però bé. En fi.
0: En fi? Doncs no l'heu comprat, no, vosaltres, aquesta?
1: No.
4: No.
0: 800 euros i pico.
8: Bueno, jo m'esperaré a veure.
0: Sí, jo vull veure l'oberta. Doncs el primer joc per anar a la temporada ja s'ha acabat, i hem tingut que córrer.
4: Jo t'ho he dit, el Rafael estava patint allò.
2: Hi havia molta teca.
1: T'ho havíem dit.
0: És que no...
2: Havia molta teca avui.
0: Dos hores, no?
4: Dos hores està bé.
1: Dos hores de programa. Bueno, esperem la vostra opinió a les xarxes també sobre això.
0: Jo patia perquè no tinguéssim contingut en una hora i mitja, eh? I això no ho omplirem ni patràs.
4: Però sí, he hagut de fer 20 jocs en un minut.
0: És veritat. És veritat. Ens veiem la setmana que ve, doncs.
1: La setmana que ve.
0: Adéu, guapos.
1: Adéu.

0: Això em recorda un buf... Vull dir, no? Em recorda Joc per Randa.
1: Aquest programa s'emet en segona audició.
2: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
4: Molt bé, i tu, Lluís?
3: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment els homes gais i bisexuals, jo diria.
4: Molt bé,
3: bueno,
4: doncs...
3: ara ens contestaran.
4: Exacte, trobarem respostes.
3: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
4: Molt bé.
3: Per tant, si vols, comencem.
4: Anem per feina.
3: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa,
4: recuperar el cos.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
3: això,
4: no?
3: Això mateix, sí, sí, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista,
4: sí,
3: però
4: sí,
3: tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guía para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Más allá del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
5: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, bueno, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
4: Que bé.
3: Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és... Ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
5: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera... tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
4: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això entre negres, blancs i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
6: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem en la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop, doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
3: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
6: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar a que quan parlem de memòria el que ens vingui al cap és recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar, però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
4: Uh-huh. I aquesta memòria que ara et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
3: Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la cultura, d'una cultura, uh-huh. d'una cultura uh-huh. en un context i en un temps determinat. Uh-huh. No és només
6: Exacte.
3: Individual.
6: Uh-huh. Uh-huh. Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal uh-huh. col·lectiva. Uh-huh. I que té a veure, doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? El fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte, tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. Mm. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre, doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
3: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
6: Sí, O sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat al final no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
4: Mm-hmm. De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
6: Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions, que abans, estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents, de seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir, d'alguna manera assabentant-te del que estàs fent, no fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
3: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
6: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és
3: la idealització, d'aquesta
6: llibertat, sí. I tal. Mm-hmm. Sí, exacte. Mm-hmm. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no?, a les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entre mig, tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
3: Yeah. Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? De, avui érem 15, o no, en un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
6: clar,
3: no?
6: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És una cosa que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com... Clar. És d'una altra manera, no?
4: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
6: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar en bicicleta és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell. Clar. Que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
3: Clar. Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i de el que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig, el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
6: Clar, són tres punts que, primer, passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida, les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder. Llavors, la criminalització jo crec que no és algo nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent tradició, no?
3: És tradició, sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també, sí.
6: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no? El treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així...
3: El consentiment,
6: evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
3: no.
6: Vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
3: estem alterats.
6: Què tant de consentiment hi ha, no?
3: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
6: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir. Començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tota una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
3: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos, o realment l'estan descobrint? De zero. No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No hem estat, no sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
6: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum i, sí, el consum els ha portat a un altre lloc, que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els hi agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els hi doni com més llum.
4: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
6: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal. No, ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
4: Oi tant. Sí.
3: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
4: El llibre.
3: El llibre, sí. Sobretot, jo, bueno, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
4: Oh, i tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres al Col·lectius.
3: Gràcies, eh?
6: A vosaltres, moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
3: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Orange Juice de Noah Kahan.
4: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
3: Exacte.
4: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
3: Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres, 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts al primer capítol d'aquesta nova temporada, la quarta ja, d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Espero que hagueu pogut gaudir d'unes bones vacances. Jo, per la meva part, torno amb les piles carregades i amb moltes ganes per afrontar una temporada plena d'esdeveniments cabdals, des de la invasió alemanya a la Unió Soviètica fins a l'entrada a la guerra dels Estats Units arrel de l'atac japonès a Pearl Harbor el 7 de desembre de 1941. També de la consolidació de la política antijueva que amb la invasió de la Unió Soviètica va començar a consolidar l'Holocaust, primer amb bales i finalment amb els camps de la mort. Així doncs, comencem. I ho faré reprenent el fil de l'últim capítol de l'anterior temporada, amb l'aventura colonialista de Mussolini que va conduir a l'entrada d'Alemanya a la Guerra del Nord d'Àfrica, la intervenció a Grècia després del desastre italià i com aquests fets van obligar a Hitler a endarrerir la seva ofensiva a l'est, fet que ja havia decidit a l'estiu de 1940. La Unió Soviètica era l'enemic a exterminar. També parlarem de les negociacions amb Franco per incorporar Espanya a la guerra i amb el règim de la França de Vichy per fer el mateix. Així que, sense més, començo.

Mentre pensava en la possible intervenció a l'Àfrica del Nord, Hitler havia proposat la invasió a la Unió Soviètica per la tardor de 1940, que Jodl havia exclòs per raons pràctiques. Així doncs, calia trobar altres mitjans per conservar la iniciativa estratègica. I estava obert a una sèrie de propostes. Ribbentrop aconseguí ressuscitar la idea d'un bloc antibritànic d'Alemanya, Itàlia, Japó i la Unió Soviètica, pel qual havia apostat abans de la guerra. La nova situació creada després de les victòries alemanyes a l'Europa Occidental obria també ara la perspectiva d'ampliar el front antibritànic mitjançant la col·laboració activa d'Espanya i la França de Vichy a la zona mediterrània, juntament amb una sèrie d'estats satèl·lits al sud-est d'Europa. Al Japó, la invasió d'Holanda i la derrota de França, juntament amb el greu debilitament de la Gran Bretanya, li brindaven la temptació irresistible amb l'esquer de les possessions britàniques que incloien Singapur, el Borneo britànic, Birmània i més enllà de la pròpia Índia, d'una possible intervenció per expandir el seu imperi. Els interessos del Japó en l'expansió cap al sud li feien desitjar ara destensar un xic les seves prolongades tensions en la seva relació amb la Unió Soviètica. Al mateix temps, Japó estava desitjant millorar les seves relacions amb Alemanya, enterbolides des del pacte Hitler-Stalin per tenir les mans lliures a l'Àsia sud-oriental, sense que les possibles ambicions alemanyes respecte a Indochina i les Índies Orientals holandeses els impedissin. Ribbentrop havia assegurat ja al maig als japonesos que Alemanya no tenia interès en aquells territoris. En aquells moments, Hitler s'oposava a qualsevol aliança formal amb Japó o ha de deixar-li les mans lliures a l'Àsia sud-oriental. Fins a finals d'estiu, en què es va convèncer de que Anglaterra no acceptaria la seva oferta i en què ja estava força preocupat per la possibilitat d'una propera entrada dels Estats Units a la guerra, no canviar d'actitud.

referint-se, evidentment, encara que implícitament, als Estats Units. També l'almirall Rader aconseguia aprofitar-se de la vacil·lació de Hitler a finals d'estiu i a la tardor de 1940. Al setembre, el comandant en cap de la Marina presentà dos memoràndums en els que propugnava amb fermesa una estratègia dirigida a destruir la força d'Anglaterra al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. El veritable objectiu de Rader en aquests memoràndums era aconseguir la marina més gran i potent del món per poder dur a terme l'estratègia prevista. Per Hitler, l'atac frontal a les possessions angleses equivalia a modificar completament una estratègia a la que s'havia atès durant molt de temps. Tot i això, mantenint obertes de moment les seves opcions respecte a la millor manera de treure la guerra a Anglaterra de la guerra i impedir que els Estats Units entressin en ella, no refusava l'ambiciosa proposta de Rader de fer-se amb el control de Gibraltar i del Canal de Suez per arribar a través de Palestina i Síria fins a la frontera turca.

Tenir bases pròpies a Dakar, Casablanca i les Illes Açores enfortia la possessió alemanya a l'Atlàntic. El domini en el Mediterrani robaria als anglesos, en la grandiosa visió de Radar, el seu centre estratègic clau i els expulsaria de l'Orient Pròxim. Al mateix temps, asseguraria el control italià de l'Àfrica Oriental, permetent a Itàlia combatre a l'oceà Índic, i bloquejaria la possibilitat de que els estadounidens adquirissin bases en el nord-est d'Àfrica abans d'entrar a la guerra. Amb Anglaterra llavors obligada a demanar la pau, Alemanya estaria en una posició tan forta que ja no tindria res a tema dels Estats Units. Radar prenia també en consideració en aquest argumentari el que sabia que era la predilecció instintiva de Hitler d'un atac a la Unió Soviètica. Perquè amb Turquia en el nostre poder, deia, l'amenaça de la Unió Soviètica es reduiria. Seria discutible, afegia, que encara fos necessari llavors avançar contra els russos des del nord. Hitler no posà objeccions. Destacà que una vegada establerta l'aliança amb Japó, volia celebrar converses amb Mussolini i tal vegada amb Franco abans de decidir si era més avantatjós treballar amb França o amb Espanya. Creia que era més probable que l'elecció s'inclinés per França, ja que Espanya demanaria molt, per exemple, el Marroc francès, i oferiria poc. I efectivament, així va ser.

Franco havia considerat, amb una visió purament oportunista, la possibilitat d'unir-se a l'Eix a meitats de juny, pensant en el botí que podia obtenir-se en una guerra que estava a punt de guanyar-se, que en aquell moment tothom ho creia així. Volia Gibraltar, el Marroc francès i l'Oran, l'antiga província espanyola, part en aquell moment de l'Argèlia francesa. Hi havia en realitat tot tipus de raons perquè Hitler evités les propostes que poguessin posar en perill l'armistici. Al setembre ja semblava oportú i desitjable un malabarisme diplomàtic per assegurar el recolzament a l'estratègia mediterrània de França, Espanya i Itàlia. Ribbentrop i Serrano Suñer, cunyat i emissari personal de Franco, que ben aviat es convertiria en ministre d'Afers Exteriors, es reuniran a Berlín el 16 de setembre. A Serrano Suñer, partidari de l'Eix, però nacionalista orgullós, advocat pedant i fervent catòlic, Ribbentrop, arrogant i sense tacte, li inspirà una profunda animadversió. Refusà la petició de cessió d'una de les Illes Canàries com a base alemanya. No es va comprometre amb les altres propostes i repetir la llista de peticions de Franco del mes de juny. Hitler estava disposat a concedir al Marroc francès si Alemanya

podia tenir bases i drets d'extracció de minerals a la colònia. Franco no volia saber res d'això. Serrano Sunyer repetí l'alt preu d'Espanya per entrar a la guerra. L'únic que sortí de la reunió fou una oferta de Franco d'entrevistar-se amb Hitler a la frontera espanyola a l'octubre.

Abans d'això, el 4 d'octubre, Hitler torna a entrevistar-se amb Mussolini al Brenner, igual que al març. Hitler atribuí a que els anglesos seguissin prolongant la guerra, malgrat els intensos bombardejos alemanys, a l'esperança d'una intervenció americana i soviètica. Creia, però, que el pacte tripartit havia fet disminuir el perill americà i que les tropes alemanyes traslladades a la frontera oriental eren un element decisiu per a Stalin. Tot seguit, plantejà la qüestió de la intervenció espanyola, exposant les peticions de Franco. Indicà que Alemanya necessitava una base al Marroc abans de que aconseguís les seves pròpies colònies a l'Àfrica Occidental. Cedir a les peticions de Franco, deixant de banda Gibraltar, podia provocar l'ocupació anglesa de les Illes Canàries i l'adhesió del nord d'Àfrica al moviment del general de Gaulle. Encara que França era un enemic natural de l'Eix, Hitler no descartava la possibilitat de guanyar-la per a la coalició antibritànica. Mussolini es mostrà conforme amb l'actitud que s'havia d'adoptar amb Espanya, reafirmant les peticions italianes de que França cedís Niça, Còrsega, Tunísia i Lituània, peticions que havien quedat pendents en l'armistici. La reunió havia estat cordial, però 8 dies després es posà una vegada més a prova la paciència de Mussolini, quan s'assabentà que els alemanys havien enviat una missió militar a Bucarest i que estaven fent-se càrrec de la defensa dels camps petrolers romanesos. La represàlia de Mussolini fou ordenar la invasió de Grècia a finals de mes per presentar-la a Hitler un cop consumada. Hitler s'havia mostrat en contra i desaconsellat de fer-ho en moltes ocasions.

El 20 d'octubre, Hitler, acompanyat per Ribbentrop, emprengué viatge en el seu tren personal cap al sud de França per trobar-se amb Pierre Laval, segon del mariscal Pétain i ministre d'Afers Exteriors del règim de Vichy. La reunió resultà encoratjadora. Laval, ple d'una empalagosa humilitat, brinda la possibilitat d'una íntima col·laboració de França i Alemanya, esperant, com a compensació per la primera, la conservació de les seves possessions africanes i que es veiés lliure de les quantioses reparacions, ambdues a costa d'Anglaterra, en quan pogués firmar-se un acord de pau. Hitler no pretenia precisar els detalls amb fermesa, alhora que deixà clar que algunes posicions africanes passarien a mans alemanyes després de la guerra, i es contentà en oferir l'incentiu de que la millora de les condicions per França dependria de l'amplitud de la col·laboració francesa i de la rapidesa en què es pogués derrotar Anglaterra. Formulà així mateix una invitació al mariscal Pétain per celebrar converses en una entrevista que Laval es prestà a preparar immediatament. Seguidament, el tren de Hitler viatjà fins a Hendaya, a la frontera espanyola, per trobar-se amb Franco el dia 23. Des del punt de vista de Hitler, aquesta reunió era merament de sondeig. El dia següent, tal i com havia acordat amb Laval, parlaria amb Pétain amb el mateix sentit. El rebuig per part de les forces de Vichy d'un desembarcament britànic i gaullista a Dakar, el port francès de l'Àfrica Occidental, intensificar la ja existent preferència de Hitler i Ribbentrop cap a França per sobre d'Espanya si els interessos respectius d'ambdós no arribaven a un punt d'acord. D'altra banda, Hitler sabia que els seus alts comandaments militars s'oposaven als intents de fer participar Espanya a la guerra i que Weizsäcker havia recomanat enèrgicament que no valia la pena que Espanya s'unís a l'eix. El propòsit de Franco, en canvi, no era que Espanya intervingués en el conflicte, sinó obtenir el màxim benefici d'aquella participació.

La trobada començà amb retards. El tren de Franco arribava tard, malgrat haver de recórrer una curta distància. Mentre esperaven, Hitler i Ribbentrop es posaren a passejar per l'andana parlant de com conduir l'entrevista. Hitler digué que no volia posar per escrit cap concessió territorial als espanyols de les posicions franceses. Donada la verborrea llatina, era segur que se n'assabentarien els francesos. De totes maneres, continuà Hitler, no es podia esperar que els francesos cedissin alguna de les seves possessions als espanyols, a més del fet de que l'imperi francès es passaria llavors en bloc al general de Gaulle, el cap de la França lliure, exiliat a Londres, justament quan anava a intentar l'endemà convèncer Pétain perquè comprometés els francesos en una participació activa en el conflicte amb els anglesos. Això significava, en realitat, que Hitler tenia poc o res a oferir a Franco, que volia molt. Els contorns de la dificultosa reunió que seguiria ja estaven definits. Va tenir lloc en el saló del tren de Hitler. Franco, de baixa estatura, gros, moreno de cara, amb el sonsonet monòton de la seva veu, que recordava, com es diria més tard, el d'un almut musulmà, començà manifestant la satisfacció que sentia per tenir l'oportunitat de veure el Führer i donar-li les gràcies per tot el que Alemanya havia fet per Espanya. S'havien establert forts llaços entre els dos països durant la Guerra Civil i ell tenia l'esperança de que es mantinguessin. Seria, afegir, una satisfacció per a Espanya lluitar al costat d'Alemanya en la guerra que s'estava lliurant. Ara bé, els problemes econòmics del país ho feien inviable. D'altra banda, Hitler, de manera clara i decebedora per les oïdes espanyoles, dedicà gran part de la seva locució a rebaixar les esperances que pogués albergar Franco d'obtenir grans guanys territorials a costa d'un mínim cost.

començà descrivint la potència militar alemanya. Assenyalà després el principal problema, el perill que les colònies franceses es passessin a De Gaulle i els aliats, i que Anglaterra i els Estats Units ocupessin illes de l'Atlàntic, com les Açores i les Canàries, properes a la costa africana. Era necessari continuar, posar fi a la guerra ràpidament. Mentre continués la lluita contra els anglesos, Alemanya necessitava que França li servís de base i que prengués una posició clara contra Anglaterra. Digué que el que volia era formar un front molt gran contra Anglaterra, però els desitjos espanyols i les esperances franceses constituïen uns grans obstacles per obtenir-ho. Continuà parlant extensament, però sens dubte, per irritació de Franco, de lo interessat que estava en arribar a un acord amb els francesos. Estava disposat a oferir a França condicions favorables i a compensar-la en un acord de pau definitiu per les pèrdues territorials a l'Àfrica a canvi del seu recolzament per posar fi ràpidament a la guerra. Alhora, cada cop estava més clar que tenia poques coses concretes que oferir a Franco. Proposar una aliança amb l'entrada espanyola a la guerra el gener de 1941, que seria recompensada amb Gibraltar. Era evident, però, que en el pensament de Hitler no hi havia res destinat a Espanya del territori colonial del nord d'Àfrica que Franco desitjava. El dictador espanyol estigué una estona sense dir res. Després desplegà la seva llista de peticions exorbitants d'aliments i armes. Afegí, per si de cas, que en la seva opinió les esperances alemanyes d'un ràpid final de la guerra, Hitler havia començat dient que des del punt de vista militar la guerra estava pràcticament guanyada, eren exagerades i que la flota i el govern britànics, recolzats pels Estats Units, continuaria lluitant, si calia, des de Canadà. En aquell moment, Hitler s'enfadà tant que s'aixecà de la taula assegurant que no tenia sentit continuar, però es calmà i continuà. Les converses no produirien més que un acord sense continguts, que deixava els espanyols decidir quan s'incorporarien a l'eix, si és que alguna vegada arribaven a fer-ho. Quan Hitler abandonà la reunió, se'l sentí dir: amb aquest tipus no hi ha res a fer. El comentari de Franco al seu ministre d'Afers Exteriors fou: aquesta gent és insuportable, volen que entrem a la guerra a canvi de res. Ribbentrop estava indignat amb Franco, que li semblava un covard desagraït. Anava comentant el dia següent en el vol cap a Bordeus per entrevistar-se amb Petain. Uns dies després, a Florència, Hitler li explicà a Mussolini: prefereixo que em treguin 3 o 4 queixals a tenir que suportar una nova discussió de 9 hores amb Franco, que era un esperit valerós, però que no tenia les condicions necessàries per ser un polític o un organitzador. En un marc més íntim, cridava de contra aquell porc jesuïta i aquell orgull espanyol desencaminat.

Les converses amb Petén i Laval a Monter el 24 d'octubre no foren més fructíferes. Després de les inicials delicadeses diplomàtiques, Hitler destacà, tal com havia fet en Franco, la potència militar alemanya, el dèbil que era la posició d'Anglaterra i el seu desig de que la guerra arribés a una ràpida fi. Cercava la cooperació de França amb la comunitat de països que estava organitzant contra Anglaterra. L'ancla dirigent de la França de Vichy ni es comprometé ni concretà. Assegurà a Hitler que es faria tot el possible per mantenir l'ordre en els territoris colonials francesos d'Àfrica i defensar-los. Podia confirmar el principi de col·laboració francesa amb Alemanya que Laval havia acordat en la seva reunió amb Hitler dos dies abans, però no podia entrar en detalls i necessitava consultar el seu propi govern abans d'assumir un acord vinculant. Laval afegí que Petén necessitaria convocar a l'Assemblea Nacional, fet que li resultava molt desagradable, per poder declarar la guerra a Anglaterra. Tant Petén com Laval indicaren que l'amplitud de la cooperació francesa dependria de que hi hagués per part d'Alemanya un tracte generós i de l'adquisició de territori colonial després de que s'arribés a una pau definitiva. Hitler no havia ofert res concret a Petén. No havia rebut a canvi seguretats concretes de cap gènere en el sentit de que França fos a col·laborar activament ni en la lluita contra Anglaterra ni per recuperar el territori perdut a l'Àfrica equatorial francesa enfront de l'exèrcit de la França lliure de De Gaulle i els britànics. Els resultats, per tant, foren intranscendents. Hitler declarà al final de la reunió que estava content i afegí després que Petén l'havia impressionat. Però al produir-se la trobada, després de la tensa discussió amb Franco i centrant-se per aquest motiu pel major interès en el paper de França al Mediterrani, no era sorprenent que Hitler i Ribbentrop tornessin a Alemanya amb una sensació decebedora per la vacil·lació dels francesos. Fou en aquest viatge de tornada, durant el qual Hitler, desanimat i convençut de que les seves intuïcions inicials eren correctes, que digué a Keitel i a Jodl que volia atacar a Rússia, com a molt tard, l'estiu de 1941. Al creuar la frontera alemanya, Hitler rebé notícies que no milloraren el seu estat d'ànim. L'informaren de que els italians estaven a punt d'envair Grècia. Es va posar furiós davant l'estupidesa de que s'emprengués semblant operació militar amb les pluges de tardor i les neus d'hivern de les muntanyes balcàniques. Malgrat això, durant la reunió dels dos dictadors i els seus ministres d'afers exteriors a Florència el 28 d'octubre, que era bàsicament per informar de les reunions amb Franco i Petén, Hitler va mossegar-se la llengua sobre els seus sentiments envers l'aventura grega dels italians i la reunió va transcorrer en pau i harmonia. Hitler parlà de la desconfiança mútua que existia entre ell i Stalin. Tot i això digué que Molotov no trigaria a anar a Berlín. Va ser Ribbentrop qui el va convèncer aquell mateix mes perquè convidés el comissari soviètic d'Afers Exteriors a celebrar converses. Tenia la intenció, afegir, de dirigir les energies russes cap a la Índia. Aquesta curiosa idea era de Ribbentrop i formava part del seu pla per establir esferes d'influència per Alemanya, Itàlia, Japó i Rússia, les potències que formaven el seu pretès bloc euroasiàtic, que s'estendria des de Japó fins a Espanya. Fou una idea, cal dir-ho, de curta durada. Va tenir molt poca vida.

A principis de novembre, quan informava els seus caps militars sobre les negociacions amb Franco i Petén, Hitler s'havia referit a la Unió Soviètica com a tot el problema d'Europa. I havia dit que era necessari fer tot el possible per estar preparats pel gran enfrontament. La reunió amb els seus caps militars mostrà, però, que encara seguien obertes les opcions per la continuació de la guerra, on hagués de ser, ja fos a l'est o a l'oest. El comandant Engel, el seu ajudant de l'exèrcit de terra, que havia assistit a la reunió, Hitler li havia semblat visiblement deprimit i havia donat la impressió de que en aquest moment no sap com han d'enfocar-se les coses. És, però, absolutament segur, a parer de molts historiadors, que la visita de Molotov fou el que va convèncer a Hitler, finalment, de que l'únic camí que li quedava per seguir endavant era aquell pel qual s'havia acabat inclinant des de l'estiu per raons estratègiques i el que se sentia inclinat de totes maneres ideològicament, l'atac a la Unió Soviètica.

quan Molotov havia estat convidat a Berlín, s'estaven deteriorant ja greument les relacions amb la Unió Soviètica. Els designis soviètics respecte a parts de Romania, que s'havia vist forçada a principis d'estiu a cedir Bessaràbia i el nord de Bukovina, i sobre Finlàndia, que en la pràctica era ja un satèl·lit soviètic des de la seva derrota en la recent guerra, havien provocat la intervenció directa d'Alemanya en aquestes zones. Hitler, inquiet pels pous petrolífers de Ploesti, havia accedit al setembre a la petició del general Antonescu de que enviés una missió militar a Alemanya amb diverses divisions cuirassades i diverses unitats de la Luftwaffe a Romania. Van ignorar-se les protestes soviètiques, que consideraven que el fet que els alemanys garantissin les fronteres de Romania violava el pacte de 1939. A finals de novembre, Romania entrà plenament dins l'òrbita alemanya en incorporar-se al pacte tripartit. D'altra banda, la posició alemanya sobre Finlàndia s'havia modificat cap a finals de juliol, que és quan s'havia plantejat per primer cop i de manera seriosa un atac contra la Unió Soviètica. S'efectuaren entregues d'armes i s'establiren acords que permetien a les tropes alemanyes el pas a Noruega, malgrat, novament, les protestes soviètiques. Mentretant, s'havia incrementat el nombre de divisions alemanyes a la frontera oriental per contrarrestar la concentració de tropes soviètiques al llarg de la seva frontera meridional.

Ribbentrop, a qui no semblava intimidar el que les relacions germano-soviètiques resultessin cada cop més complicades, va convèncer Hitler, més escèptic d'entrada, de que existia la possibilitat de crear el bloc continental antibritànic, incloent-hi també a la URSS el pacte tripartit. Hitler indicà que estava disposat a veure què en sortia de la proposta. Però el mateix dia que començaren les converses amb Molotov, va emetre una directriu que, independentment de quins poguessin ser els resultats d'elles, deia el següent: tots els preparatius ordenats verbalment per l'Est han de continuar. La invitació a Molotov havia estat enviada el 13 d'octubre, abans de que s'efectuessin els fallits sondejos a Franco i Petén. Molotov i el seu seguici arribaren a Berlín al matí del 12 de novembre. A Weizsäcker li va semblar que els desastrats russos semblaven extrets d'una pel·lícula de gàngster. L'os i el martell de les banderes soviètiques onejant al costat dels estàndards de l'esvàstica proporcionaren un espectacle extraordinari a la capital del Reich. Però no es tocà la Internacional per evitar, segons Goebbels, que els berlinesos, encara familiaritzats amb la lletra, s'unissin a ella. Les negociacions que es celebraren a l'estudi de Ribbentrop de l'antic Palau Presidencial del Reich, luxosament reformat, foren malament des de bon començament. Molotov, d'ulls freds, sempre alerta, amagat rere unes ulleres de muntura metàl·lica i amb un gèlid i breu somriure flotant en el seu rostre de jugador d'escacs, li recordà a Paul Smith, l'intèrpret, el seu vell professor de matemàtiques. Els seus comentaris, clars, directes i precisos, i les preguntes que formulava contrastaven amb les declaracions pomposes i buides de Ribbentrop. Molotov deixà passar sense comentari les afirmacions inicials de Ribbentrop, que assegurà que Anglaterra ja estava derrotada, i quasi ni reaccionar davant les seves clares insinuacions sobre que la Unió Soviètica hauria de dirigir els seus interessos territorials cap al Golf Pèrsic, l'Orient Mitjà i la Índia. Però quan s'incorporà Hitler a les converses en la sessió de tarda i aportà la seva àmplia gamma d'interessos estratègics, Molotov llançà un reguitzell de preguntes concretes sobre Finlàndia, els Balcans, el pacte tripartit i les esferes d'influència proposades a Àsia, que sorprengueren el director alemany i l'agafaren amb la guàrdia baixa. Hitler, sentint-se visiblement incòmode i molest, va demanar un oportú aplaçament.

Molotov, però, no havia acabat. Començar el dia següent on ho havia deixat la tarda anterior. No respongué al consell de Hitler de mirar cap al sud i cap a les sobres de l'imperi britànic. Estava més interessat, digué, per qüestions amb una repercussió europea més evident. Pressionar a Hitler perquè aclarís quins eren els interessos alemanys a Finlàndia, que en la seva opinió contravenien el pacte de 1939, i el perquè de les garanties donades a Romania i de la missió militar enviada allà. Després, preguntar quina seria la reacció d'Alemanya si la Unió Soviètica actués de la mateixa manera a Bulgària. Hitler només pogué contestar, i de manera poc convincent, que hauria de consultar-ho a Mussolini. A continuació, Molotov exposà els interessos soviètics a Turquia, donant seguretat als Dardanels i una sortida al mar Egeu. El banquet final a l'ambaixada soviètica acabà amb una fugida general, símbol del fiasco que havien suposat els dos dies de negociacions. Al sonar les sirenes avisant d'un atac aeri, Ribbentrop, fent gala una vegada més del seu instint infal·lible per ser maldestre, va treure de la butxaca un esborrany d'acord en el seu búnquer privat i va fer una última i vana temptativa per convèncer Molotov perquè acceptés una divisió entre les quatre potències d'una gran part del planeta. Molotov reafirmà fredament l'interès soviètic pels Balcans i pel Bàltic, i no pas per l'oceà Índic. Les qüestions que interessaven a la Unió Soviètica continuà de manera més expansiva que durant les negociacions pròpiament dites no eren només Turquia i Bulgària i el destí de Romania i Hongria, sinó també saber quines eren les intencions de l'Eix a Iugoslàvia, Grècia i Polònia. El govern soviètic volia saber també quina era l'actitud alemanya respecte a la neutralitat sueca. Després, i no menys important, entrà la qüestió de les sortides al mar Bàltic. Més tard, però aquell mateix mes, Molotov digué a l'ambaixador alemany a Moscou, Graf von der Schulenberg, que les condicions soviètiques per accedir a un pacte quadripartit incloien la retirada de les tropes alemanyes a Finlàndia, el reconeixement de que Bulgària estava dins l'esfera d'influència soviètica, la concessió de bases a Turquia, l'acceptació de l'expansió soviètica cap al Golf Pèrsic i la cessió per part del Japó del sud de Sajalín.

Molotov enumerà aquestes qüestions el 26 de novembre. Hitler no necessita esperar tant. Considerava les converses de Berlín, segons li va dir el seu ajudant de l'exèrcit de terra, el comandant Engel, ja abans de que celebressin, com una prova per veure si Alemanya i la URSS estaven espasa contra espasa o pit contra pit. I el resultat de la prova estaven ja clars, en la seva opinió. Les negociacions de dos dies amb Molotov havien estat suficients per mostrar que els interessos territorials incompatibles d'Alemanya i la Unió Soviètica feien inevitable que es produïssin xocs en un futur pròxim. Hitler li explica a Engel que realment ell no havia esperat que sortís res de la visita de Molotov. Les converses havien mostrat, anotava Engel, cap on apuntaven els plans russos. Molotov havia deixat sortir el gat del sac. Pel Führer havia estat un alibi en realitat. Allò no seguiria ni tan sols com un matrimoni de conveniència. Deixar entrar els soviètics a Europa significava la fi de l'Europa central. Els Balcans i Finlàndia eren també flancs perillosos. La convicció de Hitler, que s'havia consolidat des de l'estiu, estava confirmada. L'atac a la Unió Soviètica havia de produir-se el 1941, en un moment indeterminat de la tardor. Probablement, després de la visita de Molotov, enviar els seus ajudants a buscar un enclavament adequat com a quartel general de la campanya de l'Est. Li recomanaren un lloc de la Prússia Oriental, prop de Rastenburg, i donar ordres a tot perquè iniciés la construcció i tingués acabat el quartel general pel mes d'abril. El 3 de desembre, felicitar el mariscal de camp Fyodor von Bock en el seu 60è aniversari i li comentar que el problema rus s'està aguditzant. Parlar de que corrien rumors de contactes entre Rússia i els Estats Units i entre Rússia i Anglaterra. Era perillós esperar esdeveniments. Però, afegir, si s'eliminaven els russos de l'equació, les esperances angleses de derrotar Alemanya en el continent s'esfumarien. I el quedar els japonesos lliures del perill d'un atac soviètic per la rereguarda es faria més difícil la intervenció dels Estats Units. Dos dies després, el 5 de desembre, Hitler revisà amb Brauchik i Halder els objectius de l'atac previst a la Unió Soviètica. Les ambicions soviètiques als Balcans, assegurà, eren una font de possibles problemes per l'eix. L'hegemonia d'Europa es decidirà en la batalla contra la Rússia bolxevic. Afegir, el rus és inferior. L'exèrcit està mancat de direcció. L'avantatge alemany en direcció, material i soldats assoliria el seu punt màxim a la primavera. Quan l'exèrcit roig sigui batut d'una vegada, continua Hitler en la seva burda infravaloració de les forces soviètiques, serà inevitable el desastre final. L'objectiu de la campanya, assegura, era esclafar els recursos humans russos. Els atacs claus havien de produir-se en els flancs nord i sud. Moscou, comentà, no era de gran importància. S'havien d'accelerar als màxims els preparatius de la campanya, que estava previst s'iniciessin a meitats finals de maig. Halder informà del que pensava Hitler en una reunió de caps militars que es celebrà el 13 de desembre. La campanya, els hi digué, exigiria llançar entre 130 i 140 divisions contra la Unió Soviètica a la primavera de 1941. No havia cap indici de que Brauchik, Halder o els seus subordinats posessin objeccions a l'anàlisi de Hitler. Aquest li resumia a Jodl el 17 de desembre la seva estratègia, destacant que hem de resoldre tots els problemes de l'Europa continental al 1941, ja que els Estats Units estaran en condicions d'intervenir
a partir de 1942. El dia següent, 18 de desembre, Hitler va emetre la directriu de guerra número 21, que començava així. La Wehrmacht alemanya ha d'estar preparada, també abans del final de la guerra contra Anglaterra, per esclafar a la Rússia soviètica en una campanya ràpida. L'operació havia estat batejada per l'Estat Major Militar amb el nom xifrat d'OTO. L'Estat Major Operatiu de la Wehrmacht s'havia referit a ella com a Fritz, a l'esborrany de la directriu número 21 mostrat a Jodl el dia 12 de desembre. Quan Jodl se la presentà a Hitler 5 dies després, aquest la rebatejà amb el nou enclau molt més imperiós de Barbarroja, una al·lusió al poderós emperador del segle XII, sobirà del primer Reich germànic que havia dominat l'Europa central i havia dirigit una creuada contra l'infidel. Hitler es disposava ara a dirigir la seva pròpia creuada contra el bolxevisme. Els dies 8 i 9 de gener de 1941, Hitler celebrà converses al Berghof amb els caps militars. Respecte a les raons per atacar la Unió Soviètica, repetia els arguments que duia exposant des de l'estiu anterior. Els seus arguments es recolzaven parcialment en una interpretació de les intencions soviètiques, més perfilades després de la visita de Molotov. Stalin era astut, digué Hitler, i s'aprofitaria cada vegada més dels problemes d'Alemanya. Però la qüestió, en el seu cas, era, com sempre, la necessitat d'eliminar el que ell considerava un suport vital dels interessos britànics. La possibilitat d'una intervenció russa a la guerra estava sostenint els anglesos. Continuar. Només abandonaran la lluita si s'acaba amb aquesta última esperança continental. No creia que els anglesos estiguessin bojos. Si veien que ja no tenien cap possibilitat de guanyar la guerra, deixarien de lluitar, ja que perdre significaria que deixarien de tenir el poder necessari per mantenir l'imperi. Si eren capaços d'aguantar, podien formar de 40 a 50 divisions, i si els ajudaven els Estats Units i la Unió Soviètica, a Alemanya se li presentaria una situació molt difícil. Això no havia de passar. Fins llavors, sempre havia actuat seguint el principi d'esclafar les posicions més importants de l'enemic abans d'avançar una passa. Per tant, ara calia esclafar a Rússia. O els anglesos cedien llavors, o Alemanya continuaria lluitant contra Anglaterra amb circumstàncies més favorables. D'altra banda, esclafar a la Unió Soviètica permetria a Japó girar-se amb tota la seva potència contra els Estats Units, fet que faria quasi inviable una intervenció d'aquests al teatre europeu. Indicar altres avantatges més per a Alemanya. Reducció de l'exèrcit a l'est, major concentració de la indústria bèl·lica en la Marina i la Luftwaffe, fet que, segons ell, comportaria que en aquell moment Alemanya fos invulnerable. A més, el territori gegantí de Rússia contenia riqueses innumerables. Alemanya tenia que dominar-lo econòmica i políticament, però no annexionar-lo. Llavors, controlaria totes les possibilitats per desencadenar la lluita contra altres continents en el futur. Ningú la podria derrotar ja. Si l'operació es dugués a termini, concloia Hitler, Europa contindrà l'alè. Si els generals que estaven escoltant tenien alguna reserva, el cert és que no la manifestaren. Durant 1940 havien anat situant-se gradualment en primer pla les obsessions bessones de Hitler, eliminar els jueus i el Lebensraum. El procés no tenia res d'accidental. La radicalització de la política antijueva havia estat impulsada principalment per la capa dirigent de les SD, generalment sense una participació específica de Hitler, tot i que, sens dubte, comptant amb la seva aprovació. Fins que a Polònia,
les mentalitats genocides, en condicions quasi genocides, havien adquirit un impuls propi. En el sector decisiu de l'estratègia bèl·lica, en el que la participació activa de Hitler era indiscutible i crucial, havia tornat a aparèixer la seva vella obsessió per l'espai vital, el Lebensraum, degut a les dificultats en què s'enfrontava en el seu intent de forçar Anglaterra a abandonar el conflicte bèl·lic. Ara, a la primera meitat de 1941, podien iniciar-se per fi els preparatius tècnics per aquell enfrontament que Hitler sempre havia desitjat. En aquells mesos, les dues obsessions bessones es fondrien l'una en l'altra. Estaven a punt de donar-se les passes decisives per la guerra genocida i d'extermini. La guerra paral·lela del Duce. Volia Mussolini la guerra que esclatà al setembre de 1939? És una pregunta difícil de respondre pels historiadors. La retòrica de la guerra, l'expansió territorial i el poder de la voluntat dels més forts sobre els més dèbils forma part del corpus discursiu de qualsevol moviment feixista. I Mussolini havia insistit en les seves propietats revolucionàries i higièniques de la guerra des de la primera reunió fundacional dels Fasci di Combattimento, el moviment polític que creà el 1919. En el seu programa i en els seus inflamats discursos, Mussolini anuncià que Itàlia necessitava i mereixia ampliar el seu territori per alimentar a una població en creixement. A meitats de la dècada dels 20, després de prendre el poder amb la marxa sobre Roma, anuncià que el nou model d'un nou home feixista seria el protagonista d'un nou imperi, a imatge i semblança de la Roma dels Cèsars. A finals de 1936, Albània fou ocupada pels italians, convertint-se de facto en un estat satèl·lit de Roma. En aquella època encara confiava en expandir l'àrea d'influència italiana als Balcans i evitar que Alemanya influís a Àustria. Fets que, com ja he anat explicant, no va aconseguir. Des de l'ascens al poder de Hitler, i malgrat els alts i baixos i els moments de tensió, per Mussolini, l'aliança amb Alemanya era massa temptadora. Les seves ànsies expansionistes trobaven, al seu parer, un aliat vital en l'Alemanya nazi. I el paper funest de la Societat de Nacions després de la invasió al 1935 d'Etiòpia, en deixar-li les mans lliures, el van reformar en aquesta estratègica expansionista, fent-se amb les illes gregues del Dodecaneso, que van passar a convertir-se en un protectorat italià, i a l'Àfrica Oriental. D'aquests èxits fàcils, els italians entregueren unes conclusions completament equivocades sobre les capacitats militars de les seves forces armades. I també, amb la invasió de Abissínia, van fer-se un brutal ús d'armes químiques contra la població civil amb l'aval del rei Víctor Manuel III i l'exèrcit.

I fins aquí el programa d'avui, primer d'aquesta nova temporada. Moltes gràcies, bona nit, desitjo que demà tingueu una molt bona Diada Nacional de Catalunya i, si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

Per molts anys, els gossos. Per molts anys, per molts anys. Bona nit, malparits.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Ràdio Molins.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.
7: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
8: Bon dia i bona hora. Per a mi és un plaer tornar a estar amb tots vosaltres i col·laborar amb la cançó del dia dels dijous. Començarem la temporada amb la força de l'obertura de l'òpera Càndida, del compositor i director Leonard Bernstein. Càndida és una opereta còmica en dos actes, composta el 1956 i que aquest any en fa 70 de la seva estrena. Està basada en la novel·la satírica Càndid o l'optimisme, de Voltaire. Aquesta obertura és una peça brillant, virtuosa i molt dinàmica que combina la tradició simfònica amb el jazz i el llenguatge del musical i destaca per la seva frescor, ironia i eclecticisme. Us deixo que gaudiu d'aquesta descàrrega d'energia pura.

0: El bon dia i bona hora d'aquest dijous 10 de setembre de 2026 la compartim amb l'equip al complet de tertulians i tertulianes. Nati Bofill, bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Sigueu tots ben retrobats ja d'entrada, per no repetir-ho cada moment. Sí, sí. Manel Cordero, bon dia.
2: Bon dia
0: a tothom. Charles, bon,
3: bon dia.
0: Bon dia, Núria Rubió.
4: Bon dia.
0: Joan Domènech, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I Josep Vinyets, bon dia i bona hora.
6: Molt bon dia.
0: Ara sí, tots i totes ben retrobats. Com ha anat l'estiu?
1: Gràcies.
0: Aquestes setmanes d'agost.
1: Horroroses.
0: Horroroses. Bàsicament per la calor, m'estàs dient,
1: calor.
0: Sí?
1: Ah. El tema de la calor.
0: Aclarim-ho bé.
1: El tema, la calor.
0: Aclarim-ho bé.
4: Exagerada, eh? Una calor exagerada.
3: Repetiríem tots el mateix. Clar,
0: avui molt millor per això, eh?
3: Jaqueteta.
2: Això és un canvi.
1: Avui és perfecte, la temperatura
5: Rebequeta.
1: Ideal.
0: Sí. Sí. Horrorosa per la calor, però en general, Joan, has llegit molt, tu, o no?
5: Sí, he llegit molt.
0: Sí, que t'agrada aprofitar.
5: Sí, he llegit, he vist pel·lícules, he vist sèries.
0: Sí.
5: He fet vacances, he vist, he vist puestos.
0: Puestos.
2: He vist puestos.
4: Has anat cap al nord a refrescar-te o no?
0: Vaig anar, però no gaire nord.
5: Vaig anar mig cap... Vaig pujar cap al nord,
0: però no gaire.
5: Vaig quedar per allà a la zona de Bordeus, diguem-ho així.
4: Que també feia calor.
0: Et van enganxar els incendis o què?
5: No, era just a l'altra banda, era un lloc preciós,
0: sí?
5: Excepcional, admirable, una cosa em va sorprendre molt, moltíssim.
0: Sí?
5: Semblava que estés dins d'una pel·lícula, vosaltres que també sou una mica cinèfils, d'una pel·lícula de l'Eric Rohmer o del Chabrol, allò
0: sí?
5: dels contes d'estiu, yeah. contes de primavera.
0: Sí?
5: Era un lloc molt, molt, molt maco. Molt
4: cap a Bordeus.
5: Però no, més el que és la campinya, totes aquelles vinyes, aquells arbres, allà hi ha molta pruna. Era un lloc molt, molt, molt rural i molt tranquil. Era amb una granja rural que vaig
4: sí,
5: estar.
4: Molt maco. Sí. Sí.
5: Un lloc preciós.
2: Santemilió?
5: És que vaig estar a Santemilió.
2: No sabia, eh?
5: Vaig provar els crus, els gran crus. Vam fer una cata, vam reservar un dia per fer una cata i després molts castells.
4: Sí.
5: I com a en síntesi sí que hi ha una cosa que em va sorprendre que segurament ho sabem tots i és que tenen, és clar, estimen molt el seu país els francesos, malgrat sí. els francesos per dir-ho d'alguna manera sí. però allà ho conserven tot, vull dir, hi ha una política de protecció del patrimoni que aquí no la tenia, aquí hi ha una casa entre mitgeres, vull dir, se la venen i ja fan un bloc de pisos, allà tot és, vull dir, aquells pobles on veig que a més era la zona rural, vull dir, es conserven les cases del 14, del 15, del 16, del 17 amb aquelles travesses de fang, però bueno, les reformen, les... és clar, estàs dins d'un lloc que és molt maco tot
2: Alemanya és igual.
5: Tot molt sí. ben ordenat.
4: Nosaltres vam estar a la part del sud d'Alemanya
5: sí.
4: i això que dius de conservar, no saps si era conservat o reconstruït, perquè
5: bueno, sí, reforma,
4: quan veus el que va passar amb la Segona Guerra Mundial,
5: sí, sí,
4: que els
5: sí.
4: pobles els van deixar fer pols,
5: sí,
4: i en canvi vas als poblets del sud d'Alemanya i són, semblen del segle XVII,
5: sí, sí.
4: vull dir que les casetes, també amb les fustetes i tot clar, això,
5: segurament
4: preciós,
5: hi ha molt sí. de reforma, però reforma, n'hi deu haver-hi una llei
4: pautes,
5: de patrimoni
4: sí.
5: o alguna cosa que...
0: Molt bé.
5: Però bueno, molt bé.
0: Molt bé. Molt Josep Vinyets, tu també vas a una zona que havia estat afectada pel foc, no?
6: Sí, allà vam aterrar amb una realitat que hem tingut
0: més
6: també
0: propera.
6: Aquest any, perquè vam anar a Vilavella, que és a la Vall d'Uixó, I evidentment és un dels pobles que van haver d'evacuar quan a l'incendi de la Vall d'Uixó i veies inclús les façanes de les últimes cases del poble, algunes emmascarades del fum, vull dir que tot cremat. Sí, és cert que sorties uns quants quilòmetres, que ja entraves a la Serra d'Espadà, que ja van procurar que el foc no hi entrés perquè és més abrupte i allà ja estava verd, però sí, és cert que estava molt... És molt trist veure tots aquells quilòmetres i quilòmetres.

0: res de bosc cremat, perquè no era un... Aquí, amb això, aquest any, encara ho hem de dir, hem estat de sort, perquè els pocs focs que hi ha hagut aquí a Collserola ha sigut aquí per sobre
1: n'hi ha hagut,
0: però no han sigut...
2: No vol dir aquí a Collserola.
1: Ah, Collserola.
0: A Collserola, aquí, nosaltres hem tingut sort, perquè si ens cremés cap aquí dalt a la Riera, tota aquesta part d'aquí, déu-n'hi-do la feinada que tindríem. Vull dir que els pocs que hi ha hagut ha sigut per sobre Esplugues, per allà on hi ha el repetidor aquell de la ràdio,
3: sí,
0: i aquella zona encara no és tan boscosa i s'ha controlat ràpidament, però veus allò, aquell tros de la vall d'Uixó tan quilòmetre i quilòmetre, i dius, ens ho podríem pensar una mica, perquè...
1: Ens hem de pensar tantes coses, em sembla.
0: Sí, però és que el problema ve per una mica com de deixadesa, perquè la feina no, per evitar aquestes coses que costen d'evitar, i més aquest any amb les calors que ha fet, No és ara l'estiu, sinó és després a la tardor, d'allò mantén els boscos més nets i més... Evidentment no hi ha ramats, el sotabosc està molt més brut, tampoc es neteja, perquè si pugem per aquí...
1: Les ventades
0: aquelles tan fortes, encara hi ha arbres trencats i això és sec, allò és pólvora, si algun dia hi ha un incendi per aquí no deus un guard. Però bueno, ho vam passar bé, que també és l'important i ja està.
4: I tu on vas estar?
2: M'ho preguntes a mi?
4: Sí, clar, senyor director. Clar, vostè pregunta, preguntem.
2: No, jo no he preguntat on veu ser.
1: Exacte, com ens ha anat?
2: Com us ha anat?
4: Pues com hi ha anat a vostè?
2: M'ha anat molt bé, gràcies.
5: Sí. Quanta la vinya.
2: Digues.
5: No, que era punt i coma.
2: Molt bé. Tenim diverses coses a comentar, perquè hem començat ja el curs... mogudet, el curs escolar ja ho hem explicat, diguem, mogudet per la vaga, i ahir també per aquestes alertes que suposo que veu rebre vosaltres al mòbil.
3: Sí.
2: Us van fer un ensurt?
1: No, ja no.
3: A mi em va passar una cosa, tenia el mòbil a carregar, estava veient una
2: pel·lícula. Mira com ara.
3: Estava veient una pel·lícula, era un thriller, hi havia una certa tensió, i llavors... vaig començar a sentir, pensava que era la banda sonora de la pel·lícula, com allò, aquell tipus de música en què t'avisen de que passarà.
2: Doncs si un dia és una urgència...
3: I tenia el mòbil a l'altra punta de la casa i sentia uns... I vaig pensar, ostres, però després va canviar la seqüència i sentia el mateix, llavors només anava corrents i era el mòbil.
2: És alert.
3: Sí,
1: però jo crec que és veritat que cada vegada, la primera vegada que el vaig sentir, me'n recordo que em va espantar moltíssim.
3: Molt, sí.
1: La segona vegada potser ja no t'espanta tant. I ara aquesta, no sé si per mi, que recordi, és la quarta o cinquena vegada que ha sonat. I perquè no em donava mai temps a llegir-ho tot, perquè de seguida el que feia era que el tancava.
2: Sí.
1: Ara no, em vaig permetre el luxe de llegir-lo mentre anava sonant.
2: Un era l'avís de demà hi haurà tal, exacte, i l'altre va ser de dir, escolta, ja no...
1: Exacte.
0: Però això és el que...
2: S'ha acabat l'alerta i després és quan va ploure, aquí a la vila.
0: Però això sí que trobo jo, veus el que deia la Nati? O has d'estar llegint escoltant la sirena aquella, perquè si el pares... Se'n va el text i dius, podria haver-hi un sistema de que tu paris i puguis llegir el text, el que posa, perquè si no ho has de fer
1: jo,
0: així
1: si és, no,
0: suposo
1: no
0: que si el poses en silenci el mòbil la millor deixa, però no hauria de ser això, perquè llavors si tens el mòbil en silenci no et serveixen de res les alarmes perquè no et sonen.
2: Clar.
3: No ho sé, però jo em sembla que ho vaig parar i després...
4: Sí, el Manel sí que
3: hi havia el WhatsApp aquell de l'Ajuntament i era la mateixa. Era la mateixa.
4: Sí, el Manel ho va recuperar perquè jo vaig perdre i em va dir, no, mira, està aquí.
2: Ho vas perdre.
4: Sí, ho vaig perdre per això, perquè el sentit pum, pum, pum, pum. Ho llegi de pressa, vaig tancar.
1: De seguida tanca. Sí. Llavors desapareix. L'altre dia el que et dic, la cosa aquesta ja de la normalitat, que ho vas normalitzant, mentre anava sonant, anava llegint i vaig pensar, quina diferència del primer dia. La primera vegada...
2: De totes maneres, hi ha hagut força controvèrsia, no?
1: És un tema que si obrim aquest meló...
2: Obrim un meló...
1: Jo crec que ens dona molt tota la tertúlia.
0: El què?
2: L'accés de...
4: En quin sentit ho dius? De si han de dir-ho o no dir-ho?
2: Sí, efectivament. Després sembla que tots els models indicaven que sí, que plouria molt fort aquí. No va ser així i va acabar pujant més cap al nord o al mar.
1: O al mar.
3: Sí.
2: Però en tot cas, millor prevenir...
4: És el que anava a apuntar.
3: Jo crec que la controvèrsia la trobo relativa, perquè després, amb tot el que ha passat, va passar a València...
2: Que és evident que marca...
1: Aquí va marcar la...
3: Va marcar...

0: aquesta prevenció, aquest potser ser massa curós i després... Sí. I després
1: però bueno, això no sabrà mai, però, eh? Penso que és millor.
0: Sembla,
1: és
0: millor,
1: passar-se una mica de prevenció que no al revés.
2: No, no. Jo hi estic totalment en desacord.
3: Ah, bueno, perfecte, ja tenim debat, sí, doncs...
2: Estic totalment en desacord.
3: A veure, penso, sisplau.
2: A veure, la meva argumentació és... Jo crec que les persones som prou responsables, o hauríem de ser prou responsables
4: hauríem,
2: per prendre les decisions amb cert criteri.
3: Hauríem.
2: Hauríem. Ja ho poso en condicional. El que no és lògic és que es prenguin aquestes mesures restrictives de dir és que escoles tancades, és que no sé què tancat, el servei sanitari és tancat. Jo crec que no ens cal tancar tanta cosa. Vull dir, és a dir, a veure, hi ha risc. Aneu en compte perquè hi ha risc. Els pares decidiran si volen portar els nens a l'escola o no. Si tens una revisió mèdica i no és urgent, tu mateix te'n cuidaràs. Quan jo era petita, i això Joan tu te'n recordaràs, es deia carrers mullats, calaixos eixuts. Sí. Tothom sabíem que quan plovia, per precaució la gent no sortia. Mm. Llavors, no tenim a hores d'ara aquest criteri?
4: Ha de ser, Mati, molta ha de ser, gent no la té.
2: Ha de ser l'Estat que ens ha de dir... Tot tancat?
4: Molta gent no la té, Nati.
1: No és que t'ho digui, t'informa.
2: No, no.
1: Tu llavors
2: no,
1: fes el
2: que
1: vulguis.
2: Perquè ens van tancar les escoles.
1: Bueno,
2: van
1: en aquest sentit,
2: les
1: sí.
2: Escoles.
3: Sí, sí. Escoles, activitat esportiva... Sí, sí.
2: Exactament, i centres mèdics.
1: Jo tan malament no ho trobo, la veritat.
2: Doncs jo sí.
0: Perquè l'època que tu parles, no, que jo, és veritat, a més has dit la frase aquella, carrers mullats, calaixos eixuts. Vull dir, ens autocontrolàvem més nosaltres mateixos.
2: Exactament, teníem criteri.
0: Teníem criteri, i llavors la societat i la condició humana ha canviat tant que ara o vas d'aquesta manera o aquí,
2: però llavors,
0: vull dir, poden
2: haver-hi
0: unes desgràcies increïbles.
2: Però quin problema tenim? Que traspasses, diguem-ne, que et fas poc autoresponsable.
0: Sí, sí,
2: o sigui,
0: sí.
2: O perquè... als grans poders.
0: Posar alguna cosa així, sí.
2: Clar, i llavors mai plourà-vos de tothom. Una cosa és quan a les capçaleres del riu t'està fent el que va passar a la Dana. Allò sí que va ser un problema de que no es van posar d'acord o d'inoperància o del que tu vulguis, perquè a les capçaleres dels rius estava plovent. No és aquí. O sigui, aquí eren unes condicions totalment diferents. Que no ho sabem, que si està plovent i has de travessar una riera, tens el risc de que se t'endugui el cotxe.
4: Nati,
2: no sabem,
4: però quan
2: si plou molt,
4: se ho emporten, eh? O sigui, cada de tant en tant, sense dir que amb un cotxe se l'han portat. Sense dir al Maresme, que se'ls hi diu, plourà, no deixeu els cotxes a dins... I els deixen i s'ho emporten. Per tant, no hi ha criteri personal. Ha de vindre un criteri de dalt que digui, pues prou,
1: no, que t'informi.
2: No,
1: si és informació, llavors tu
2: no,
1: fes el que vulguis.
2: La informació la trobo perfecta, la trobo magnífica. El que no trobo bé és que ahir es van tancar una sèrie de llocs públics. Això és el que jo no trobo d'acord. No estic d'acord.
0: Públics i no públics, perquè empreses privades que potser deien als seus empleats demà no veniu a treballar, eh? En conec algunes. Fins i tot, eh? Bueno, ara perquè ja s'ha afegit el teletreball, que és una cosa que ja està quasi normalitzada. Però sí, n'hi havia empreses de repartiment o així, de dir, demà no agafeu el camió ni demà no treballeu.
2: Jo el que vull dir és...
0: I eren empreses privades que, per tant, amb...
2: Que la informació hi ha de ser.
0: Amb ànim de lucre.
2: I és veritat, la informació hi ha de ser. Per tant, a tu t'han d'avisar d'alguna manera o l'altra que la climatologia és una mica imprevisible, que els mapes demostren que hi poden haver-hi grans pluges entre aquí i aquí. Però, esclar, no ho poden assegurar. És que és impossible poder-ho assegurar. Llavors, tu has d'actuar amb el teu criteri.
4: Però, Nati, tu o jo, però hi ha gent que no té criteri. Però, llavors, doncs, però, direm que hi ha hagut tants morts. Per què? Per la gent que no ha tingut criteri.
2: Però llavors,
4: I què fem?
2: Però llavors, què hem de fer? Que la gent tingui criteri.
4: Ah,
2: no ha de ser el gran papa que
4: ens digui. I com ho hem de fer?
2: No podeu sortir.
4: I com ho hem de fer que la gent tingui criteri, si no la té?
2: Precisament no delegant... Precisament fent que les seves decisions les prenguin ells, no delegant-ho que ho prenguin els altres.
4: I anar agafant difunts.
2: Aquí ja sabíem que no hi haurien difunts. Ja se sabia que no hi haurien difunts.
0: Jo...
2: A veure, què et pot passar? Mira, jo un dia, tornant de la Cerdanya, vaig tenir la gran inspiració que vaig dir, estic farta de pagar túnel del Cadí.
3: Sí.
2: Me'n vaig per Toses.
3: Que bé.
2: Vale?
3: Amunt.
2: I ho vaig decidir-ho el dia més encertat que vaig poder. És a dir, una pluja que no m'hi veia. I els que heu fet la carretera, aquesta estretona de Toses, sinó la Collada, sí, sinó per baix, és una carretera estreta que amb aquests cotxes que portem ara una mica amples, dos cotxes passen amb dificultat. No m'hi veia. I vaig dir, has encertat el dia. Sí, noia, medalla. Avui, precisament, que queien uns patacs...
4: O sigui, que creus que va ser una imprudència.
2: Una imprudència, total.
4: Val.
2: Qui va prendre la decisió? Jo. Què podia fer en aquells moments que ja estava, doncs mira, quedar-me allà amb un marge, esperant que aquell patac passés, circular l'estona que hi havia una pluja normaleta, si tornava a caure un patac... Però és una decisió meva. No em van tancar la carretera de Toses perquè pot ser que caiguessin uns patacs. Això és el que
4: però
2: jo
4: volia. Però si tu, per aquella,
1: és bastant relatiu,
4: per aquella carretera tens un accident i et mates,
2: sí,
4: què?
2: Sí.
4: És una decisió molt relativa. Molt relatiu.
3: Digues, Mercè, que...
4: No, que jo deia, si ella, en aquells moments que va prendre aquesta decisió,
3: sí,
4: i reconeix que és una imprudència, ha reconegut...
2: A veure, quan jo vaig marxar, no, o sigui, el cel estava gris, la pluja és el que diem, la meteorologia va dir que podia ploure perquè van ser aquells dies que a les tardes van caure unes pedregades importants, us en recordeu? Que van haver-hi uns dies, no sé quins dies d'agost eren, que van haver-hi uns pedra i va haver-hi... I per tant, però ningú ho havia dit. Més cosa, o sigui, la clima...
4: Si tu haguessis rebut una notícia,
2: no haguessis anat. Evidentment que no.
0: I haguessis passat pel túnel.
2: I hagués pagat.
4: És que, esclar, és diferent.
0: Més tranquil·la tot el viatge. Perquè et havien avisat abans.
2: Perquè m'havien avisat que pot ser que hi haguessin hagut patacs. Però no em van... O sigui, jo el que vull dir és que és una decisió que l'haig de prendre jo. No perquè em tanquin la carretera. Això és el que vull dir, Núria. Que no em tenen. Em tenen que avisar. O és correcte
4: informar,
2: que m'avisin.
4: Sí,
2: perquè
4: informar.
2: Si jo no he vist les notícies i no he vist la meteorologia, doncs, bueno, està bé que m'avisin de dir risc de patacs, compte, no sé què, no sé quantos. Però la decisió última, penso que tinc dret a prendre-la jo. Que m'estavello. Sí. Em sap greu. Vull dir, també em puc estavellar. Sí. Simplement... anant una mica de pressa baixant del túnel.
0: Sí.
5: No,
0: a mi m'agrada molt que la manera d'entendre tu això, però això no funciona així.
5: No, bueno, és que no
0: m'agrada molt, perquè, de fet, jo també crec que un té la llibertat de...
4: De dir, em vull tirar d'alta baix, doncs em tiro. Tinc la llibertat.
0: Vull dir, no li han
5: de
0: dir...
5: No és una imprudència.
0: No vagis per...
4: A veure.
5: No és una imprudència, això, amb el fet de que, si tu no saps que hi haurà un temporal molt fort, tu prens una decisió, passes per una carretera. La imprudència seria que havent-hi un temporal d'aquests, que és on passen els accidents aquests, i és on dono la raó amb el que dèiem, que la gent hauríem de ser més capaços de poder pensar millor i agafar les decisions més encertades, és passar a travessar una riera quan està baixant molta aigua perquè hi ha un temporal de pluges o coses d'aquestes, que és on passa. Aquí al Maresme és cert que t'avisen que pot haver-hi un temporal, que no parquis a les torrenteres. Són torrenteres, és que al final no sabem encara entendre que una torrentera té això, que amb una pluja així porta, en un moment donat baixarà mitja hora, baixarà una hora, però es pot endur un cotxe.
4: I una persona dins.
5: Si tu vas tenir una decisió, passes per una carretera, és com si ara te'n vas a Tarragona i enganxes un xapa aquí, encara que vagis per l'autopista, doncs tindrà una visibilitat molt reduïda. Llavors prens les precaucions o de reduir la velocitat o de parar-te i esperar que passi i continuar. Una altra, la imprudència seria que vas per aquesta carretera i hi ha un torrent que passa l'aigua per sobre la carretera i tu decideixes passar quan l'aigua t'arriba fins a la porta del cotxe.
4: I això ho fa molta gent, també.
5: I això ho fa gent. Això ho fa gent.
4: Exactament.
2: Bueno, perquè jo suposo que també és per por. Perquè dius, ostres, si em quedo aquí, què passa? M'acosto a casa.
4: Bueno, doncs... Això de l'imprudència, ja diríem, és una línia molt àmplia on considera una imprudència una cosa o on considera una altra.
6: En general, la gent compleix I quan diuen hi ha un avís d'aquest tipus, la gent és conscient. Excepte un percentatge de persones que tenen una tendència morbosa a contravenir-ho tot. Sí, tendència morbosa. És a dir, ah, sí, doncs jo hi vaig i no sé què. I això vol dir que s'ho passen per la... allò. Jo hi vaig veure una cosa, a sí? nivell fins i tot... És a dir, els diuen... No parlaré gaire dels patinets, però parlaré de motos.
4: No, de Manel, la té.
6: No. Ahir vaig veure una, la final de l'etapa de... Bueno, ahir o abans d'ahir, que del ciclista.
7: Mm-hmm. La Volta a Espanya, sí.
6: I a Sevilla, hi havia dels carrils aquests de les avingudes llargues de Sevilla, que no n'hi ha moltes, però sí n'hi ha, al costat del riu.
5: Sí.
6: I en allà resulta que van tiraven cap aquí, tiraven... Jo vaig veure que davant de on hi havia el semàfor per passar
7: els cotxes, aquells cotxes que anaven...
6: No, hi havia a terra unes indicacions molt clares i deia solo motos, és a dir, tu estàs conduint i quan arribes al semàfor resulta que bum, pim, pam, se't posen 5 o 6 motos a davant i dius, què és això? Bueno, és que hauria de ser així, que passa és que s'ha de tenir ordenat, perquè si no estan... amatents a veure què passarà o si hi ha espai o no, doncs crec que Sevilla, jo crec que és un detall maco de dir, les motos aquí davant com que a més els hi agrada i tant si vols com si no vols una moto no es posarà al darrere, això està claríssim, doncs això és així, vull dir...
5: Bé, això a Barcelona ja ho van fer-ho també, eh?
6: Sí, però...
5: No sé si encara hi és, però va haver-hi un temps que posaven a davant per poder-se posar motos al semàfor. Entre el pas de vianants i on paren els cotxes hi ha un espai per motos.
6: Sí, però s'ha de comprar pintura, etcètera.
3: Sí, avancem perquè... Bé, aquesta setmana, per cert, avui tenim encans, moltes menys parades.
1: Mini encans,
3: eh?
2: Mini encans, sí. És que n'estàvem muntant alguna parada.
3: Sí. Popularment conegut
1: quan
3: com
1: no
3: Mercadillo.
1: Però hauríem de dir Encantillo. Encantillo.
3: Avui és un
6: Mercadillo.
3: Uns encantets.
1: Un Encantillo en lloc d'un Mercadillo.
2: Hauríem de recuperar la paraula encans.
1: Encans. Encantillo. Encara es diu, no?
3: Sí, intentem que es digui.
2: Habitualment la gent et diu anem al Mercadillo.
7: Mercadillo.
3: Aquí al passeig del Terraplè hi ha molt poques parades.
1: Sí.
7: La primera està aquí davant.
3: Sí. Però aquí al Terraplè tenim novetats de parades o de botigues que han obert, que veig que alguns de vosaltres ja hi heu anat.
4: Sí, vam entrar amb l'intenció de fer una ullada i vam fer...
3: Per curiositat, una botiga que han obert ara.
4: Sí, un quart d'ullada i perquè hi havia tanta gent, fins i tot em van donar un cop al peu, que a veure si em
3: trenquen... La inauguració va ser dimarts, em penso.
4: Molt
6: dia 8.
4: Regalaven una ampolla de vi.
3: Sí, i precisament per això doncs, potser
4: suposo
3: estava...
4: Suposo que per això estava tan plena.
6: Sempre és un bon
3: reclam. Estem parlant de la botiga... Com es diu la botiga?
7: Prima
3: no sé què marca.
7: No.
6: Prima Mats?
3: Just davant de...
7: Sí.
4: A nivell de...
2: De
3: Matlle Origen, no? Sí,
4: d'objectiu de... comercial,
3: més o menys.
4: Ens va donar la sensació que era com... com es diu això?
6: Un IKEA d'alimentació.
3: Un IKEA d'alimentació.
4: Moltes altres coses.
6: Entres en una
2: perfumeria.
4: Perfumeria de tot, hi havia de tot. De tot.
6: Cap aquí, cap allà. És a dir, no pots dir opció aquí, opció allà. No, i de veure's davant, veus que hi ha gent parada i que, a més, tenia la pinta de que hi serien bastant allà.
4: Sí, perquè la gent badava, és lògic.
7: De la famosa frase de que entrar a l'IKEA és fàcil, però sortir és molt complicat.
4: Exactament.
6: La distància entre prestatges, hi cabien dues persones.
4: Per això ja dic, quan em van donar un cop al peu vaig pensar, més val que marxis perquè comencem pel peu i acabarem.
6: No és una crítica, suposo que ho fan.
4: No, suposo que era el primer dia.
6: Urbanístiques, etcètera, o de consum.
4: Home, i a més, si donaven una ampolla de vi, la gent per una ampolla de vi a vegades és capaç de fer... No sé què.
2: Som xafarders.
3: Som xafarders, eh?
4: En plan de conya...
7: Sí, la xafarderia pot molt.
4: En plan de conya vam trobar algú pel
3: carrer, a veure.
4: Una digues. Cosa divertida, eh? Vam trobar un pel carrer, que és el que ens va informar de que donaven una ampolla de vi. I jo dic, ah, vale, dic, bueno, entrarem, però no entrarem per l'ampolla de vi, perquè portar una ampolla de vi des d'allà fins a casa nostra és pesat. O sigui que vam dir, res per l'ampolla de vi, només per xafardejar. I ens va fer riure perquè aquella persona ens va dir, feu una cosa, entreu independentment i tindreu dues ampolles de vi. I vam dir, caram, noi, fins aquí hem arribat.
6: La família nombrosa es faria una bodega nova.
3: Sí. Prima Prix, ja es diu?
6: Prima Prix.
3: Bé, en tot cas és una de les novetats que tenim ara.
4: Oi, gràcies.
3: Al ser el primer dia de classe us estem repartint uns dossiers.
4: Oi, que bé.
3: I és que ahir es va presentar el cartell de Festa Major de Sant Miquel, de la Festa Major d'enguany, i també es va donar a conèixer el nom de la pregonera, l'amiga Míriam Cano. Mm-hmm. Serà la pregonera d'aquest any de la Festa Major. A veure, l'hem imprès i, clar, no es veuen tots els matisos, segurament, amb aquesta imatge que tenim
4: nosaltres. Es veu bé.
3: Que és el cartell que ha fet el bo del Miquel Païssa, que just demà tenim festa i, per tant, no tenim la tertúlia dels Miquels i no podrem parlar amb ell. Però ahir va explicar també detalls d'aquest cartell que veureu ben aviat també penjat.
4: Molt maco, perquè és una representació, eh?
3: Sí. I també és la imatge baixa de la Festa Major d'enguany.
4: Hi ha una representació de tot,
3: per ell? Sí, digues.
4: Que veig que hi ha una representació de totes les coses que tenim aquí al poble, molins, de festives.
2: Aquí els molins.
4: Sí. I els molins, això és moníssim. Una M, una O, molinets, i al final D, i la cara d'un rei.
3: Volies també fer algunes observacions, Joan, del cartell?
0: Sí, bueno, sí,
3: a veure, analitzem-lo, endavant.
0: Sembla un cartell així com de...
3: A veure.
0: Em recorda les cosetes que fa la Pilarín Vallès, vull dir, per dir-ho d'alguna manera, això una... I sí, el trobo una mica naïf. Però està
3: naïf,
0: bé,
3: eh?
0: Està bé.
3: Naïf.
0: La tipografia de les lletres, així com si fos de fusteta, vull dir, no, potser no m'acaba d'agradar. Però ara això és a bote pronto, eh? Vull dir,
3: sí, sí, a bote.
0: Jo dic lo que,
3: a bote pronto.
0: El que estic veient, eh?
3: Sí.
0: I no sé per què ara...
2: El protagonisme total és
0: m'ha portat a la Pilar... Sí, a la Pilar...
4: No sé si estic confosa, però no n'hi ha un altre de cartell?
3: D'aquest any? No.
5: No s'ha fet concurs.
4: Llavors m'estic confonent amb algun altre cartell.
2: Amb el de l'11 de setembre.
3: Sí.
4: T'estàs confonent amb el de l'11.
2: Sí,
4: el de les empremtes.
2: Aquell el trobo molt ben trobat.
4: Molt. A mi m'agrada
2: molt. Les empremtes el trobo molt ben trobat.
4: Molt.
6: Aquest cartell té un layout, o sigui, una impressió de fons que fa pensar molt, perquè es veu, és la roda de Molins de Rei.
0: Sí,
6: el groc és el que crida l'atenció.
0: Sí.
6: I la resta és una disposició així molt... A mi em retrotrau quan anàvem a estudi, els de la nostra edat, i els murals que es feien a les classes, es feien uns murals també una mica així de lliures.
0: Sí.
6: Lliures per la, per la gent.
0: Sí, sí. I és veritat que et feien fer murals.
4: Sí,
0: sí,
4: sí.
3: Molt.
0: Home, és clar, és que hi ha tot el...
5: És que la roda de Molins el sol. Això està clar.
2: Sí.
5: No,
2: però els raios
5: i tota la representació cultural d'aquest poble, que és molt,
0: sí, a tot
5: molt rica.
0: Sí,
4: tot l'imaginari.
0: Tot l'imaginari de la Festa Major. Avui està més o menys sí, tot aquí.
5: Sí, perquè l'únic que no surt és que sigui l'imaginari és el dels molins, que ho trobo força bé, el que va posar els molins, i la figura de Sant Miquel.
3: Tot aquest bestiari que podeu veure aquests dies, recordeu, als Baixos del Molí, a l'exposició Vincles fins al dia 17.
5: Que és una gran idea, aquesta exposició, des de que es fa, que porta ja 3 anys, em sembla, perquè abans, fins a arribar a aquesta exposició, el que feien molta canalla, obríem l'estand del Camell, l'estand dels Gegants, allà al Pati de Can Ametller, i algun any també portaven el cuc i l'enxuscat, i venien la canalla dels col·legis a veure tot aquest bestiari, almenys d'aquesta manera, van allà i ho veuen no tan sols aquestes quatre representacions, sinó tot en conjunt, perquè hi ha matussers, hi ha l'esbar, hi ha els bastoners, vull dir que hi ha tota la representació cultural que tenim aquí. Jo trobo que va ser una gran idea i que continuïn amb aquesta exposició, ho trobo un encert.
2: I aquí no es perd detall, eh? Vull dir, molt
5: bé. No, aquí són tots.
3: Fins al dia 17 es pot veure, perquè el 18 començarà ja oficialment amb la crida, no?, la festa major, que és un divendres, i després s'anuncia el pregó de la Míriam al Foment el dimarts 22, com ja es va fer més o menys l'any passat, que a mitjans de setmana es fa el pregó. L'any passat Lluís Posada, aquest any la Míriam Cano.
5: Ja es va dir l'any passat que podien conviure la crida i el pregó tranquil·lament, no calia fer un acte i incloure les dues coses. Em sembla que va ser el primer cop que es va fer l'any passat, això.
3: Sí.
5: Jo ho trobo també una gran cosa, perquè així ens separes una mica. I el que dèiem, i aquí hi ha tot el bestiari que surt a la crida estan representats aquí. I que...
3: Aquí el cartell, vols dir, eh?
5: Sí, el cartell.
3: Sí.
5: Algú pot dir que sembla més aviat allò que fem, que fèiem al col·legi, vam anar a enganxar fotografies aquí, però, va, està bé.
3: Molt bé.
2: El felicitem.
4: Felicitem el Miquel, sí.
6: Felicitats, Miquel.
3: Ja el veurem la setmana que ve, si tot va bé, perquè, doncs, això, demà és festa. 11 de setembre, anem avançant amb temes.
5: Sí, que per cert, ara que parles del Miquel...
3: Ara parla de la Diada, digues.
5: Del Miquel País, demà no es fan les...
3: Sí que es fan.
5: Es fan, però no es fan en directe.
3: Que no em confonguis a la gent, que després...
5: No,
3: que
5: sí,
3: paren pel carrer...
5: Es fan, però perquè tenim el Pere una mica... amb hores baixes, pobret.
3: No passa res.
5: No
3: hem enregistrat,
5: enregistrat
3: les sardanes.
5: Jo trobo
3: no es farà en directe, no hi hauran trucades, però el Pere ha gravat 12 hores de sardanes i les passarem de 8 del matí a 8 del vespre.
5: Sí, no, però vull dir, clar, som molt amic del Pere i a mi em vaig enterar de que estava una mica...
3: delicat de salut, i
5: et sap greu, i dius...
3: Correcte.
5: Però, quan vaig sentir que sí, que les 12 hores farien cada que siguin registrades...
3: Clar que sí.
5: Em sembla... em sembla molt bé. El trobarem a faltar, perquè jo havia passat per aquí alguna...
3: Sí,
5: cada any passava per aquí a saludar-los amb ell i el seu germà, amb el Miquel, perquè ho feien els dos. Això és l'únic que... Això ho trobarem a faltar. Però bé.
3: Però que consti que tindrem el programa de 8 a 8, eh? 50 anys de la Diada, per cert. Avui hi ha un article interessant a l'Ara.
2: 50 de 25 de... O sigui, realment...
3: De l'11 de setembre del 76, que ahir també la Generalitat va fer un acte.
7: 50 de la Diada, 50 del...
2: 25.
7: Del Puyal amb el futbol en català.
2: Exactament.
3: Sí.
7: Sí, home, això és important.
2: Això són les constatacions, ara sortirà.
7: Sí.
3: De què constates, Nati?
2: Doncs que els anys passen.
3: Sí.
2: I deixen petjada.
3: Sí.
2: Clar, és que dius...
4: L'important és que deixin petjada, eh?
2: Vull dir que dius, jo ho vaig sentir, jo hi era. I penses, uf...
7: Sí. Recordo molt la primera emissió del futbol.
3: Espera't, és que ara estem...
7: Bueno, són 50 anys, vull dir.
3: Sí, ho sabem.
7: 86-2026.
1: Però la repercussió que va tenir...
7: La repercussió que va tenir...
1: Això es recorda.
7: Home, va ser un gran avenç en el tema de la llengua, que precisament això és de molta actualitat, perquè i lligat amb l'11 de setembre, la llengua és bàsica, és importantíssima. I aquí... és formar part de, tot forma part del mateix, vull dir, i hem sortit amb el Puyal, però vull dir, i la Diada de demà,
6: aquell que s'escapoleix amb les
7: comeses, íntimament lligats totes aquestes històries, sobretot per la llengua, això és la meva opinió.
3: La teva opinió, i la respectem. Recordeu aquesta gran mobilització de l'11 de setembre del 76?
2: Jo no hi vaig anar-hi, però la recordo.
3: Tu no hi vas anar, Nati?
2: No. Però la recordo, a més és aquella cosa que gallina de pil, no?, que
3: en
2: diuen.
3: Sí.
2: Et senties que aquelles ànsies de llibertat que t'havies de menjar al món.
7: Sí.
2: O sigui, és una sensació d'alegria, de vida, d'una eclosió total de vida. I et sap greu, han passat 50 anys.
7: No,
2: passat 2 anys. Bueno, ara aquesta vida és tristòria.
4: Tot canvia.
7: Això ha canviat.
3: Això ha canviat.
2: No per bé. Aquest és el conflicte. No.
3: Bé, però diu el Miquel Sallarès, l'Ara, un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya, que recordant aquesta manifestació i les divergències ideològiques eren substancials entre els organitzadors, però atenció, hi havia des del Partit Carlí, aleshores, fins a unes 11 formacions marxistes o leninistes, vull dir que era, englobava una transversalitat important. I justament ahir això, la Generalitat va commemorar aquesta primera manifestació autoritzada després de la mort de Franco, i en destaquen algun titular, com per exemple que la policia es va portar bé, diu, devíem pensar que manaríem nosaltres, diu algun dels destacats, i el 1976 diu, no es va permetre que la diada se celebrés a Barcelona. Això, per això es va realitzar aquesta gran mobilització a Sant Boi de Llobregat.
7: A Sant Boi, clar, Rafael Casanova.
2: Sí. Que saps què passa? Aquella època hi havia un front comú, i aquest front comú unia, o sigui, tot era transversal. Ara, com que tot s'ha anat esmicolant cap aquí, cap allà, i s'ha anat dividint, allò del dividi venceràs. Llavors, per això no avancem.
4: Ahir al vespre vam fer per televisió, on jo casualment ho vaig estar veient, perquè moltíssima gent va estar al futbol, i llavors jo vaig veure una retransmissió des de Sant Boi, celebrant aquests 50 anys, i va sortir el Roca Junyent també, sí, i van cantar la Coral Sant Jordi, que per cert...
2: Era l'Oriol Martorell el que la dirigia, sí. Sí. Que m'ho va semblar...
4: Que per casualitat, vull dir que vaig veure també la Montse Toran està amb la Sant Jordi, també estava cantant, van cantar, va estar bé, va durar una horeta i algo, i van fer commemoració de lo que havies representat. També van explicar una mica a nivell anecdòtic com, per què es va fer a Sant Boi en lloc de Barcelona, i com es va aconseguir el permís, perquè no hi havia permís. Bueno, va estar bé.
3: No, recordeu que Oriol Martorell va morir el 1996, fa 30 anys. Sí. Per situar-ho, eh?
7: Sí.
3: Bé, doncs aquesta commemoració, efectivament, que es va fer ahir, dius que aquesta imatge que ja fa molts dies que està al terraplè, aquestes banderoles penjades, que és la imatge del govern de la Generalitat per promocionar l'11 de setembre, t'ha agradat, eh?
2: A mi m'ha agradat, perquè és l'empremta, vull dir, és una empremta digital que, vist de lluny, són persones,
3: sí,
2: però després te la mires i és l'empremta. No sé, cadascú, suposo...
1: A mi m'agrada molt.
2: Lliure interpretació, no? Però per mi és l'empremta que cadascú de nosaltres doncs deixem, no? La penjada. No sé, l'he trobat molt senzill.
1: Exacte.
2: Com
1: molt ben trobat.
2: Molt emotiu. No? Molt emotiu.
1: Sí, molt emotiu. I explícit al mateix temps.
2: Exacte, sí.
4: No sé si tothom l'entendrà.
2: És que saps que és lliure. Jo crec que una de les avantatges, ara anem a lo de les cinèfils, m'agrada molt quan les pel·lícules queden obertes o els llibres queden oberts. Doncs aquí també és obert, que cadascú interpreti, sí, cadascú interpretarà una mica segons el criteri personal.
7: Sí, és el millor, deixar les coses obertes, perquè no pots jutjar ni pots ser tan iconoclasta.
2: Per això no m'agrada que tanquin les coses.
7: Clar, per això no es pot ser ni iconoclasta.
4: Bueno,
7: hi ha gent que és molt,
4: amb això que dius tu, si tu penses per tu, jo penso per mi, a mi tampoc m'agrada. A mi m'agrada prendre les meves decisions i no m'agrada que em manin. Però, dissortadament, quan veig com està el panorama, penso que en molts casos no hi ha més remei que posar una barrera, perquè la gent es llença al jovent, principalment, coses que dius, ospa, sembla mentida. Potser també ho fèiem nosaltres, però com que la barrera era tan alta, no arribàvem a dalt de tot.
3: I per anar tancant temes, perquè si no, no tanquem, de la diada demà, com la veieu, què n'espereu?
2: Bueno, jo... Saps què passa? Que torna a sortir la nostàlgia.
3: Torna a sortir la nostàlgia.
2: Clar, perquè jo recordo...
3: D'aquesta tertúlia hi surt molt.
2: Totes les manifestacions que hi anaves amb aquella alegria.
3: Sí, tu hi havies anat amb molta alegria.
4: I nosaltres, tothom.
2: Et feia molta il·lusió anar, i a més, encara que no hi anessis amb els fills, sabies que potser te'ls trobaries, perquè ja hi anaves d'hora, ja dinaves a Barcelona, ja... O sigui, era una vivència col·lectiva d'alegria, d'un front que tots... anàvem amb aquest objectiu, i en canvi ara, bueno, això ha perdut, i aquest ja se te'n va de cap de setmana, tu mateixa ja te'n vas...
7: Home, a més, agafes...
2: Ha perdut.
7: Ara agafes un pont impressionant...
3: Un pont impressionant, diu.
2: Clar. Clar que això és que... els jubilats ho necessitem. Sí,
0: no, jo ho dic per...
2: Sí, que sí, que sí.
0: Per la gent en general.
2: Però en canvi, uns anys enrere, encara que hi hagués hagut pont, no marxaven.
0: No marxaves.
2: Anaves cap a la ciutat i trobaves la gent a l'estació.
0: Efectivament.
2: És que era una vivència col·lectiva, una alegria compartida, que allò no tenia... Vamos, és que... I ara, clar, és tan oposat, és tan allò de dir no, si no ens en sortim, si no ja si estem, cada vegada sembla que estiguem pitjor, no sé, et crea tristesa.
0: Sí, sí.
4: Però la sensació d'haver viscut això, jo dic, no ens la traurà, eh?
2: No,
4: perquè jo dic que li deia al Manel, imagina't que, o sigui, aquell dia ens trobàvem amb els parents de Girona, amb els de Lleida, amb els de tal, perquè deia, tu on aniràs, a tal lloc, total, bueno, cada un venia amb el seu autocar, però llavors quedaves en un determinat lloc i tots anaves a una. I bueno, és que jo dic, mira, només per haver viscut això, i ara nosaltres ja a l'edat que tenim, què? No ja, podem fer res, però...
2: Sí. Ves fent el seguiment en els anys i dius, tot allò, i estem aquí. És trist. Sí. Estem aquí. I dius, i estem aquí. I aquí, què? Sí, bueno. la il·lusió, l'alegria, aquest futur lluminós que ens esperàvem, ens esperàvem un futur de llibertat, ens esperàvem un futur d'identitat, de... On és?
1: Ara ho has dit, d'identitat, sí. Sobretot.
2: Clar, i on és ara, això?
4: Però si quasi la perdem nosaltres mateixos. Quasi la perdem nosaltres mateixos.
1: Molt minsa, sí.
2: Diluïda completament?
1: Sí.
4: Mira, jo hi ha una cosa. O sigui, truquen al telèfon 50 vegades per vendre't no sé què. Pues jo ja he trobat el sistema d'això. Agafo el telèfon i el primer que faig, hola, bon dia, què tal, com esteu? Ja no em contesten, ja em pengen.
0: Oh, la llengua, sí, sí. Però de totes maneres també és temps de... Bueno, pues ara el que hi ha anat i pues... Doncs ara és, com deia el Jacques Brel, és temps de les il·lusions perdudes.
3: Què diu el Jacques Brel?
0: No, surt amb una cançó. Les il·lusions perdudes. Vull dir, som en aquesta època d'il·lusions perdudes.
4: O aquella altra cançó que se n'ha fet del que va passar, no?
0: Sí, doncs sí, es poden posar molts exemples.
6: I recordeu que aquella època, els 11 de setembre i altres dies,
3: veure, aquella època...
6: sempre anaven a l'hora els trens de Renfe.
0: Sí,
6: i ara això ha millorat, oi?
0: Sí.
2: Mira, jo hi vaig ser a la ciutat i t'haig de dir que tant el d'anada com el de tornada...
3: van funcionar bé, eh?
6: Fa 3 o 4 dies que hi ha hagut moviments extrapolars, sí.
2: A més, em vaig baixar l'aplicació aquesta del Porta'm.
3: Va molt bé, Transporta'm.
2: O Transporta'm, que és... magnífica.
3: Què vol dir? Que et diu els minuts exactes?
2: Exactament, et diu programat,
3: si hi ha retard, si no...
2: Retard, sí. Llavors et surt la marca aquella del wifi, o sigui, de les zones d'aquestes. Uh-huh.
4: Només la Renfe? O
2: no, tot.
3: El transport busos, públic,
2: O sigui, el transport públic, els busos, els ferrocarrils de la Generalitat, tots els
3: metro...
4: O sigui, és Transporta'm.
2: Transporta'm.
3: Una aplicació gratuïta.
2: Sí, sí, però molt bé, me la vaig baixar perquè vaig pensar...
4: Molt interessant. Molt.
3: Poses l'estació on estàs, en aquest cas Molins de Rei, i aleshores...
2: I crees les favorites, no?
3: Si vols crear-te les favorites, i llavors et diu el temps que real.
4: Està molt bé saber-ho, eh?
6: AMB?
2: No, és la plataforma dels descontents amb la...
3: Tot i que Adif també té una aplicació que, en principi, també en temps real et diu els trens.
6: En temps real et diu quin robatori de coure hi haurà demà.
0: Tu has baixat el mòbil
2: a la botiga
3: Google Play o Apple Store,
2: i poses el transport...
0: No, és perquè és interessant.
2: Posa amb el Transporta'm i et baixa l'aplicació, ja està.
0: Perfecte.
3: Sí?
2: Sí, jo la tinc al costat de la DIF i les controlo totes.
3: Clar, i et geolocalitza. Que estàs a l'estació del Clot, doncs posa el Clot.
2: Exacte.
3: Que estàs a Arc de Triomf i vas fent.
5: El Clot hi quedes una bona estona.
3: Una bona estona, eh? Josep?
5: No, ara no sé com funciona, però no funciona del tot bé la Renfe, encara.
3: Bé, ara seria un tema que no ens sabem.
2: Un altre meló.
3: No
5: serà per malons, esperem que acabin les obres de l'estació, que sembla que ara van en sèrio.
6: De gent i màquines n'hi ha, eh?
3: Efectivament. Sí, no. Veus moviment, Manel?
5: L'obra va més bé que les altres dues empreses que hi va haver-hi. però bueno, esperem que acabin.
3: A la tercera va la vençuda.
5: Perquè ja sembla la, pitjor que la Sagrada Família.
1: El que...
2: Ah, família està molt bé.
5: Està acabada, sí.
2: No està acabada,
5: però... quasi.
4: Hi ha una cosa que a mi em preocupa molt, que és amb les obres de l'estació, a l'altre costat, perquè quan baixes...
0: L'andana nova.
3: Sant Antoni Maria Claret.
4: Maria Claret, quan vas cap a la piscina o baixes, hi ha una esquerda tan grossa a lo que són les baixades dels edificis que estan a la part de dalt, en un costat, que el dia menys pensat caurà avall.
3: Mama, aviam, això és...
4: O què caurà? Caurà la paret.
3: Això és apocalíptic,
4: Un tros de paret. No, és que està... És que jo, com que vaig a la piscina, primer vaig veure una ratlleta i vaig pensar, mira, està esquerdat. Al cap de 8 dies ja... La ratlleta ja tenia 3 centímetres i ara ben bé hi ha 1 metre.
5: Una cosa. Allò és un projectat de formigó sobre la terra. No és un muro de contenció. Un muro podria caure i podria fer mal.
4: Allò,
5: tal com està allà, allò pot baixar avall perquè s'ha anat obrint més, però a part d'això, és particular, allò.
2: Anava a dir, ho han d'arreglar.
4: No, m'és igual si és particular o no.
3: Fins aquí no podem, amar. Ara no ho resoldrem. Gràcies a tots i a totes.
2: Molt bona diada.
3: Bona diada, bona setmana. Gràcies. Adéu.

espero i espero. Vivint amb res, treballant per no res, i un dia com si res, morir-me de no res. Adéu-siau.

Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero, i espero.